0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Les cançons dels altres.

0: I d'ací arriba el moment de rebre el nostre estimat Pablo Sierra. Com estàs?
1: Doncs amb ganes d'anar a la platja. Jo crec que cada setmana encetaré la temporada. No és de bon illenc anar-hi en maig, diuen, però...
0: Crec que no seràs l'únic.
1: No, perquè és que és de por. És de por la calor que fa.
0: Fa una bona calor.
1: Fa una bona calor.
0: Avui, sí. I ara ja, avui quan t'arribava, em parlava en la recepció d'Iveta Ràdio. Això ja no torna, ja no haurà... tornar enrere.
1: Jo espero que tingui un poquet d'aturador. Potser que no plogui tant, o d'una manera torrencial si cau algun plogim, ja va bé, però que afluixi un poc, o almenys que no s'escalfi massa fins que no entrem en juliol.
0: Exacte.
1: Ara bé, desguiris jo crec que ja no m'ho salvam, això sí que no tindrà fred.
0: Ara fins a l'octubre.
1: Sí, sí.
0: A més, encara. Però, Pablo, avui no hem de parlar d'això, hem de parlar de que el temps sempre és una manera d'entablir una conversa.
1: Sí, d'entrar a l'ascensor.
0: Això sempre. Hem de parlar de música i avui entrarem al costat, no sé si manco visible, però sí prou fosc del món que envolta les grans estrelles de la música. I ho farem a partir d'un reportatge que va publicar ahir el diari El País i que conta la història d'Edith Sánchez. Qui és Edith Sánchez, Pablo?
1: Doncs, Margalida, no és la primera vegada que parlem d'aquest cantó més fosc, però avui les cançons dels altres estaran dedicades a aquesta dona, que és, o va ser, l'assistent personal de Luis Miguel durant quasi 30 anys. I des de fa una dècada, aquesta relació laboral ha acabat. El 2017, Nedi Sánchez i Luis Miguel van separar els seus camins. Però ara explicarem que va ser a contracor per part d'ella. Explicat això finament. Perquè aquesta dona du això quasi una dècada reclamant una liquidació al que va ser el seu cap i el seu empleador. Perquè després d'haver dedicat pràcticament tota la seva vida laboral al cantant mexicà, quan la despatxaren, no va veure ni un cèntim.

I Margalida Miquel, el que fa aquest reportatge del País, que firma sa periodista Beatriz Guillén, que és una de les que fan feina a sa redacció que té aquest mitjà a Mèxic, crec que permet explicar molt més que un conflicte laboral. Mos endinsam, idò, en aquest cantó fosc que té el món de ses grans estrelles. El reportatge està escrit de tal manera que obre sa porta a un univers, o potser millor dit, a un rerefons, on ses fronteres entre feina, lleialtat i vida emocional es difuminen completament. Nedit Sánchez no era una treballadora secundària o una empleada més a Can Luis Miguel. Era una de les persones que sostenien el dia a dia d'un mite.

0: molt ben triada, la incondicional.
1: No, és que qualsevol lletra de Luis Miguel pot tenir aquest doble sentit que pens que lligarà més o menys amb les diferents parts que té avui la secció.
0: Quin col·laborat avui, Miquel.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí. En aquest reportatge, Pablo, l'antiga assistent de Luis Miguel explica que va arribar a ser una figura imprescindible dins el cercle de confiança del cantant. Viatges, hotels, logística, agenda, pràcticament tot passava per les seves mans.
1: Exacte. Dins d'aquell entorn tancat que moltes vegades es crea de vora o al voltant d'una gran estrella de sa música, hi ha una frase que en aquest cas ho travessa tot. Luis Miguel deia a sa gent que l'envoltava que Nedith Sánchez era com una mare per ell. I això, qualsevol que conegui un poquet sa biografia de Luis Miguel o que hagi vist aquesta sèrie de Netflix que fa uns anys va tenir tant d'èxit, és una vida que no te l'acabes, d'aquest home, lliga directament amb un dels episodis que marquen sa seva existència, a més en un moment clau, quan ell és a punt de fer sa majoria d'edat. Sa seva mare, na Marcella Basteri, era una senyora italiana que va conèixer el pare de Luis Miguel, que inevitablement apareixerà per aquí. Doncs aquesta dona se li va perdre a rastre l'any 86 durant un viatge que va fer a Carrara, el poble d'on procedia, i no se n'ha sabut res més d'ella.
0: Vaja. No, no.
1: És tot un misteri.
0: Quina història,
1: és tot un misteri policial, perquè no va deixar cap pista, cap nota, no se'n sap res.
0: Res
1: de res.
0: I clar, si parlant de sa mare de Luis Miguel, Pablo, és impossible no mencionar son pare, també.
1: Sempre s'ha dit o s'ha sospitat que sa desaparició d'aquesta dona estava relacionada, d'alguna manera, o podia estar relacionada, tot i que no es va trobar cap indici, amb Luis Gallego Sánchez, amb el nom Luisito Rey, cantant, guitarrista i també mànager, per dir-ho finament, de seu fill gran. Soma, de la Marcella Basteri, és pare de Luis Miguel i de seus dos germans, va ser una figura absolutament controvertida en vida i post-mortem. Un home descrit abans i sobretot després com controlador i obsessionat amb l'èxit de seu fill, amb una relació que va acabar completament trencada després d'aquest drama familiar i la desaparició d'Anna Marcella. I quan entra a formar part Nedith Sánchez de sa tropa que segueix Luis Miguel? Doncs just en aquell període, a l'any 88, quan s'estrella infantil, perquè Luis Miguel, recordem-ho, va començar de ben petitó, i de fet, no sé si en el final va acabar enregistrant alguna cançó, però va passar per Eivissa, justament en aquesta època.
0: És que les Balears sempre hi són.
1: En els 80, perquè hi havia uns estudis a Eivissa, en el centre de Silla, a Sant Llorenç, Estudios Mediterráneo, es deien que van tenir també un final truculent perquè van cremar i tampoc s'ha sabut mai qui va calar foc o si va ser una cosa fortuita. El que és cert és que aquests estudis ja havien entrat en decadència i havien fet fallida, però uns anys abans, allà, durant el mateix mes, podia passar una banda de heavy metal, crec que Judas Priest van estar gravant, tenen un dels seus discos més famosos, i després veniu Luis Miguel amb tot el seu sèquit i exigir que allò fos un convent de clausura, que no hi entrés ningú, que no s'atracàs ningú en aquella casa.
0: Però sí que hi ha constància que Luis Miguel va
1: passar per allà.
0: El
1: que no sé si va gravar música o va fer algunes proves i després van ser cançons o talls descartats.
0: També té un documental,
1: però era molt jovenet quan va passar per allà, perquè els Estudios Mediterráneo van cremar l'any 90 i Luis Miguel, jo m'imagino que fins i tot podria haver arribat allà amb Luisito Rey, amb el seu pare i mànager, perquè no van separar camins fins l'any 86. Així que, mentre tot això està bullint, és quan Luis Miguel i Nedith Sánchez es coneixen.

0: Així parles en un moment de buit emocional i familiar, i aquí apareixen figures que intenten reorganitzar la vida artística del cantant.
1: Una de les més importants, Miquel, si no la més important, serà Nugo López. Aquest representant argentí transforma Luis Miguel potser en l'estrella dels que som nascuts a finals dels 80 van conèixer durant els 90. Boleros, aquesta imatge que volia ser elegant i sofisticada, això depèn dels gustos de cadascú,
2: sí, sí.
1: I un control absolut del personatge públic.
2: Tot
1: ara, en sa pausa, mentre sentien sa cançó, en sa

0: Nana Edith Sánchez, que també forma part d'aquella estructura.
1: Exacte, forma part d'una maquinària invisible. I és molt curiós perquè Edith Sánchez entra a fer feina a Can Luis Miguel perquè ella era de Puebla, de l'interior de Mèxic, del sud de Mèxic, i se'n va cap a sa capital sent joveneta perquè venia d'una família indígena molt pobra, molt pocs recursos. A més, eren 13 germans, crec que he llegit. I entra a fer feina en una espècie de botic o de saló de moda on era clienta sa dona de Hugo López, del que és el nou mànager de Luis Miguel en aquest moment. Mm-hmm. I clar, estan buscant algú que faci de tot, que sigui com la van acreditar a ses gires, que acompanyava tota sa banda i apareixia dins sa llista de sa tropa, dels músics i els tècnics que anaven amb Luis Miguel, com sa seua valet. No sé com ho pronuncien els anglesos, això és una paraula que ve dels francès, he estat buscant, i que està directament relacionada amb el nostre vassall. Clar, és com la paraula concierge, que ara està tan de moda en aquestes illes també, que hi ha concierge per tot, però no deixa de tenir la mateixa arrel que conserge, que és un bidell, un concierge. Sí. El que passa és que, clar, els concierge originalment a França eren els encarregats de fer anar ses grans mansions i els palaus. O sigui, que era una feina volguda com torna a ser-ho, en certa forma, això de concierge. Però
2: he d'apuntar que en Luis Miguel en va gravar dos de discos a Eivissa.
1: Va gravar un altre,
2: sí,
1: també.
2: A part de La Incondicional de Buscar una Mujer del 88, sí, el 84 hi va gravar el seu quart disc, Palabra de Honor.
1: Doncs aquesta potser era sa visita que em sonava, perquè m'havien contat que havia vengut sent no molt jovenet, o sigui, un adolescent, o sigui, amb edat de fer octau de gener.
2: I el 84.
1: En aquella època.
2: Aquell quart disc.
1: Doncs, fet aquesta digressió, tornant a Edith Sánchez, perquè ses tasques resumides que li pertoquen o que li van encarregar quan entra a fer feina en Luis Miguel eren, això està transcrit, traduït al català, però transcrit literalment de reportatge del País, buscar, comprar i preparar sa roba descantant, acompanyar-lo en els viatges i en els concerts, de vegades cuinar-li, de vegades contractar personal, cuidar-se de casa seva i, sobretot, assegurar-se que no li faltés mai res de res.

0: Però arriba l'any 2017, un any clau, perquè llavors tot se romp.
1: Fins a aquell moment, la relació, o almenys atenent el testimoni que ha deixat el país aquesta dona, havia estat boníssima. Ella estava encantada, orgullosa de fer feina per una estrella tan reeixida, tan reconeguda, tan internacional com Luis Miguel. I això que no tenia ni vacacions, ni dies lliures, i era un 24-7, perquè vivia sempre darrere Luis Miguel. Era una mica sombra de Sol de Mèxic, que és el mal nom que l'ha acompanyat sempre a Luis Miguel. Però sí, el 2017 tot es romp. Nerit deixa de treballar per ell, no és un final mica ordenat, és una desaparició silenciosa. I el context aquí importa molt. Aquell era un període especialment tens per Luis Miguel, no només tenia problemes professionals i canvis molt habituals de l'equip que l'acompanyava a les gires i a les gravacions dels discos, sinó que també havia d'enfrontar una situació judicial complicada, perquè en aquell mateix moment el cantant estava immers en un conflicte que encara dura amb Alejandro Fernández per la cancel·lació d'una gira que havien de fer mà a mà, una gira conjunta, que es va anunciar però que va acabar en desacords i procediments legals perquè mai es va arribar a celebrar. Un episodi que simbolitza aquesta etapa de gran inestabilitat que va dur a Luis Miguel a declarar-se pràcticament en fallida.
2: I va ser just en aquest moment quan ella, Edith Sánchez, queda fora.
1: Ella assegura que simplement va deixar de rebre resposta, van tallar totes les comunicacions. No hi ha una transició clara ni tampoc un reconeixement formal que això s'ha acabat, ni liquidació en uns termes que podrien considerar justos. I aquí, amics, hem de parlar de quantitats.
0: Ui, ja arriba...
1: A Luis Miguel se li calculen més de 100 milions de discos venuts al llarg de la seva trajectòria. A hores d'ara, el 2020...

0: 26. Amb aquest romance que hem mencionat, que no només canvia el rumb dels tipus de música que fa, abandona un poc aquest pop de finals dels 80, que potser recorda un poc també el que va fer 20 anys després quan començava la seva carrera David Bisbal, i comença a cantar boleros, rancheras i a fer un repertori més folclòric. Només d'aquell romance, 13 milions de còpies. Aquest disc va sortir l'any 91, la seva assistent personal ja era allà, o sigui que va gaudir amb ell o el va acompanyar durant tota la seva part més gloriosa de la seva trajectòria. Sabeu quan diu ella que cobrava quan la van acomiadar? $1.500 mensuals.
1: Uf.
0: Això també és prou rellevant dir-ho, mai va firmar un contracte.

0: clar, 1.500 dòlars, però tenint en compte que 24 clar. Hores, 7 dies a la setmana pendent de Luis Miguel, sense família, poder formar una família pròpia.
1: Exacte, sí, sí. Un raconet mos imaginam que hauria fet, però clar, era una dependència total i absoluta de sa persona que, en certa manera, durant molts anys, va dependre d'ella.
0: Clar, clar.
1: Perquè, com hem llegit, fins i tot li cuinava.
0: Li cuinava sí, sí. I que no li faltaven els dobbers en exacte. Aquest moment en Luis Miguel. Però, clar, en Edith Sánchez, això ens ho han guardat pel final. Pablo perd sa feina just quan acaba de superar per segona vegada un càncer. Quina relació, eh?
1: Doncs, mireu, hem d'explicar primer que Joe Madera, m'encanta aquest nom perquè pareix tret d'alguna part del Padrino, però que era el primer ministre a l'entorn de Luis Miguel en aquella època en què acomiadam a Edith Sánchez, fa una dècada, va dir-li a aquesta dona, segons explica ella al País, que la seva liquidació s'havia anat esvaint amb les despeses que havia pagat el cantant perquè en ella la tractassin de dos càncers que havia patit. Un a principis dels 90, o sigui, poc després que començàs a fer feina a Luis Miguel, i un segon que es va manifestar justament aquell any, el 2017, just quan la fan fora. De moment, Nelly Sánchez no ha renunciat, segueix lluitant per aquesta indemnització. Sí que ha cobrat, segons explica el reportatge, 30.000 dòlars, que era un poc la part que li corresponia des darrer any que va estar fent feina però no va poder treballar perquè estava fent aquest tractament, i també ha refusat la proposta que li ha fet arribar als advocats de Luis Miguel, que és liquidar-li aquests 30 anys que ha fet feina per 50.000 dòlars. De moment ha dit que no, així que ja veurem com acaba la cosa.
2: Sí, ja veurem.
0: Ai, quina història.
1: Sí, però hi ha certes coses que rimen, perquè si sempre s'ha comentat que el personatge de Luis Miguel adult té molta vora o veu molt, sobretot per les arts d'Hugo López, d'aquest mànager argentí que va tenir durant aquella època, de l'èxit que havia gaudit Julio Iglesias durant la segona meitat dels 80, conquerint el mercat nord-americà o estatunidenc, que és el que fa Luis Miguel als 90. Recordeu aquell romanç, aquella relació que té, per exemple, amb Mariah Carey, que li va obrir tantes portes i, sobretot, tantes oïdes del públic estatunidenc que era fan de Mariah Carey. Doncs, uns mesos després de que hagi sortit tot allò que va sortir de Julio Iglesias després de Nadal, doncs apareix això de Luis Miguel, i hi ha una altra cosa que tenen en comú. Si Julio Iglesias no va voler parlar en aquella ocasió amb el diario.es i tot això ha acabat en una demanda, a mi m'apareix també rellevant dir que en el reportatge aquesta periodista, Ana Beatriz Guillén, escriu que van intentar contactar 3 vegades amb sa gent de Luis Miguel, les 3 vegades van obtenir una negativa, no volien participar o donar el seu punt de vista en el reportatge, i la tercera vegada més van afegir i mos posarem en contacte amb altres perquè això no s'acaba aquí i seguirem en els tribunals. Així que potser veiem una demanda de Luis Miguel cap al País per haver publicat aquesta informació.
0: Clar, tot allò que hi ha darrere...
1: No és fàcil.
0: No.
1: No és fàcil, no és fàcil.
0: És clar, és que després tot s'eclipsa per sa música.
1: Exacte, exacte. Però sí que és cert que una cosa que tenen en comú aquests personatges que tenen tant d'èxit és que sempre hi ha un seguit de persones que estan darrere d'ells, amunt, avall, sempre procurant que no els hi falti mai de res. I jo vull imaginar-me, vull tenir aquesta bona fe, que hi ha d'altres que potser són més agraïts, més generosos i, sobretot, més elegants quan una relació s'ha d'acabar.
0: Fins aquí, doncs, aquesta història sobre Luis Miguel i la persona que el va acompanyar tants anys. Quedes amb nosaltres,
1: sí,
0: Guateque,
1: tant que sí.
0: Perquè avui tenim també bona música. Endavant.
3: El Guateque Musical.
0: Pablo Celestí Miquel, avui un guateque dedicat en el futbol, esclar que sí.
2: Sí, ja
0: us agrada
2: que...
0: el futbol?
1: Sí, i tant, molt.
2: Ja que avui
1: és tot un gènere, la música futbolera.
2: Sí, és un bon gènere, sí, sí. Per comentar. També té un cançó dels altres.
1: Sí, sí, tant.
2: Però bé, avui ha estat el nostre tema del concurs, precisament el futbol femení, i també li dedicarem aquest guateque en el futbol en general. Començarem a Itàlia l'any 1962. Rita Pavone tenia només 17 anys quan va gravar La partita di pallone, una cançó que explicava una escena molt senzilla, una jove enfadada perquè el seu nòvio la deixa tota sola cada diumenge per anar a veure futbol.

Hi ha cançons que acaben escapant dels seus autors. Seven Nation Army és probablement el càntic més famós del futbol modern. The White Stripes el varen publicar el 2003 en Parals Estadis, la varen adoptar ràpidament. El seu riff és tan simple i tan potent que avui ja és patrimoni universal de les graderies.

0: Es veritat que aquesta cançó tothom canta baixos. Ja mos entenem,
1: eh? Sí, sí, és molt festivalera. I un festival i una graderia, al final...
0: Ja passa, més cançons. Sí, sí.
2: El Mundial del 2010 no només el va guanyar Espanya, també el va guanyar la Shakira, Waka Waka.
1: Per golejada.
2: Per golejada, jo crec que sí. Waka Waka es va convertir en una de les cançons oficials més exitoses de la història dels Mundials.

0: Ricard ballant, però,
1: sí,
0: quan
1: sí, sentim
0: aquesta cançó.
2: I molt de segons sencera.
1: I estava pensant que aquesta setmana, o la setmana passada, en Shakira, amb això d'Hisenda, ha guanyat un altre títol.
0: Sí,
1: eh?
0: No, aquest, això també té un cançó del Bali.
2: I crec que la cançó d'en Winder Mundial també la fa ella,
0: sí,
2: si no vaig malament.
0: Ho he llegit, sí.
2: Crec
1: no,
2: que sí.
1: S'ha estrenat ja, no l'he escoltat encara.
2: No l'hagis estrenat, però crec que la fa ella.
0: Sí, han dit que la faran a Shakira.
1: L'escoltarem.
0: Sí. Segur.
3: Sí, això segur, això segur. Oh, la sentirem.
1: Clar, és que això ja comença a ser una cançó vintage, perquè han passat 16 anys, sí. No? Tres mundials, aquest és quart.
3: I si el futbol dels anys 90 tenia una banda sonora oficial, segurament era aquesta que sentirem. La Copa de la Vida va ser l'himne del Mundial de França 98 i va convertir Ricky Martin en estrella global.

0: Dai Dai se diu la cançó.
1: Dai Dai.
2: Dona Shakira, sí.
0: Del Mundial 2026.
1: Com?
2: Dai Dai. L'escoltarem molt.
1: No sé per què l'han titulat en italià, si... Que és un mundial nord-americà.
0: Parla d'Espanya i d'Andrés Iniesta.
2: Ah, mira.
0: Diu que és el quart mundial de Shakira.
1: Home, de ser un mundial. Ella no va tornar amb sàvio de la selecció espanyola, però per poc, eh?
2: Quasi, quasi. Hi ha cançons que no són de futbol, fins que el futbol les fa atenes, i aquesta va quedar, aquesta que escoltarem ara, per sempre lligada a una imatge mítica. Maradona, escalfant, fent tots, com si ballàs, any 1989, Opus, sonant de fons i la història convertida en videoclip.

Parlar de futbol i música sense parlar de Maradona seria gairebé il·legal. I Andrés Calamaro ho sabia perfectament. El 1999 va publicar Maradona dins del disc Honestidad Brutal, una cançó dedicada al seu amic i ídol. Vinga, que soni. Maradona.

0: Falten dones, però...
1: Sí. Jo crec que d'aquí un parell d'anys em podré
2: sentir. Pensant que encara potser bon matí, no s'ha fet un gran Mariona hit sobre futbol femení. No se li ha fet una cançó, per exemple, en aquest Barça que guanya absolutament tot.
1: Des d'aquí el demanem,
3: Sí, ha estat difícil trobar-ne.
1: I tancaré la paradeta amb una altra figura de l'esfèric masculí, però Kubala. La cançó d'Antònia Font és una versió d'un tema original de Joan Manel Serrat i és una cançó homenatge al mite blaugrana, però en realitat també parla d'una cosa encara més gran, que és la memòria sentimental del futbol.

0: cada dia.
1: Li queda tan bé, en Pau de Bona, aquesta
2: cançó. M'agrada molt aquesta versió.
1: És guapíssima.
3: Me canta molt bé.
1: És preciosa. Encara que no t'agrada el futbol, t'agrada aquesta cançó.
2: T'agrada aquesta cançó, sí.
1: I de moltes gràcies, Miquel Junts, Celestia Libé, Pablo Sierra i Miguel Soler.
3: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Tornant dilluns, bon cap de setmana.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Una novetat editorial que no deixarà ningú indiferent. Premis que reconeixen el talent de les arts escèniques i la música en directe de cada divendres. Aquest és el menú del programa d'avui. Benvinguts a L'Aviador.

0: El poeta Marcos Augusto ens parlarà tot d'una de la seva primera novel·la, Te hice Dios. Està publicada per Random House i en ella exposa les pulsions sexuals i autodestructives dels protagonistes. Just després d'aquesta conversa, la ballarina, coreògrafa i directora del Teatre Principal de Maó, Nieves Portas, ens contarà la seva experiència al recent lliurament dels Premis Thalia, en els quals va fer entrega dels guardons dedicats a la dansa, junt amb el també ballarí Igor Llebre. I la música en directe anirà avui a càrrec de Susana Lois, que ens tocarà alguns dels temes nous que ha publicat junt amb el guitarrista Jero Serena. I cap al final, Anna Gornés, des de Menorca, David Ventura, Les Pitiuses, i Gavi Rodas, des de Mallorca, ens destacaran el millor que hi ha per fer a nivell cultural durant aquest cap de setmana.
1: I tot plegat des d'ara mateix fins les 7 amb Marga Cifre i també Lluís Fortesa, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Home coneix home, un objectiu comú, el sexe, però un dels dos té una altra meta, més boja, més salvatge, fosquíssima, brutal. Així comença Te hice Dios, editada per Random House, un viatge al desig animal, a una sala fosca amb una ruleta russa enmig, un glory hole que amaga unes dents en forma de serra. Un camí ple de tenebres i també d'amor. Avui parlant amb el seu autor.

0: I parlàvem ara d'arts escèniques perquè s'ha fet la quarta edició dels Premis Thalia, els guardons que cada any entrega l'Acadèmia d'Arts Escèniques d'Espanya, i allà teníem una representant que a més va donar un dels premis i a més forma part de la comissió avaluadora. És l'única balear que ho fa. Ella és ballarina, és coreògrafa, és la directora del Teatre Principal de Mahó. Nieves Portas, com estàs?
1: Molt bé, bones tardes, Rafa.
0: I t'he de dir, no sé, un comentari un poc frívol, però que estàvem molt elegant en aquella...
1: Bueno.
0: Vestida per Charo Ruiz.
1: Ole, sí, gràcies. Sí. Home, és que jo, si me conviden una cosa d'aquestes, perquè mai se sap, dic que potser no me tornen a cridar, perquè
0: així,
1: no ho faig bé o no sé, pues clar, jo vaig aprofitar i vaig dir talento, Eivissenc, Mod Adlib, Marca, Charo Ruiz, Elisa Pomar, ja saps que són dues firmes molt importants eivissenques. Així que, bueno, moltes gràcies també per jo me vaig sentir...
0: No, és
1: sentir...
0: veritat que era un vestit que jo m'hagués posat.
1: A què?
0: Que m'hagués posat jo aquest vestit.
1: Sí, és que era espectacular, jo el vull per jo ara.
0: Me'n deixaràs qualque dia?
1: Sí, sí, el tinc aquí, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, el duc aquí, el tinc a la maleta.
0: Potser me quedi bé, eh?
1: Fem un pedroche d'aquestos que li donaves vestits a en David Muñoz?
0: Potser m'he de depilar un poquet les cames.
1: Farem sa foto, no te... Vinga.
0: Ah, sí, però, podem fer-ho. Vinga, Nieves, la importància dels Premis Thalia, que és la quarta edició, i vull que m'expliquis perquè l'oient se situï en la diferència també amb els Premis Max, que se pot confondre una mica, no?
1: I que són ara, el dia 1 de juny, en el Teatre Greco-Romano de Mérida, que també aniré, per cert.
0: Un teatre més
1: meravellós. Meravellós. Crec que passarem un pot de calor, però bueno, meravellós, espectacular. Bueno, la diferència. Els Premis Max són de la SGAE. Són dels autors, també, i a més, si no estic equivocada, has de ser soci.
0: Si no, no te'l
1: donen. Exacte, i no t'anominen, tampoc. Bueno, i a part, el que tenen els Premis Thalia, que duen només quatre edicions, són uns premis molt, molt joves, es va fundar l'Acadèmia d'Artes Escèniques d'Espanya i després van arribar els premis. I el que tenen, per exemple, que no tenen els Max, per exemple, hi ha premis a la lírica. Per exemple, els Max no tenen premi lírica, ni millor espectacle de lírica, ni millor cantant de lírica,
0: sí.
1: I alguna categoria més. Estan parlant de 20 i pico categories de premi, els Max també, però també les arts escèniques és un sector que cada vegada s'ha anat professionalitzant més i que també els professionals han demanat que es valorin, per exemple, categories on antes no estaven. Per exemple, doncs, il·luminació, vestuari... Bueno, clar, és que sempre m'ho centraven en els protagonistes, en allò que veiem, no? Però després hi ha molts d'equips i moltes especialitats treballant.
0: Nos propis, millor espectacle al Teatre Musical Los Miserables, Calentamiento, millor espectacle de dansa, Rocío Molina, que ens agrada a tots i a totes moltíssim,
1: sí.
0: Millor protagonista Ángel Ruiz, Natali Poza, que és una actriu com una catedral, per un tramvia llamado Deseo, millor actriu protagonista. Nos propis, que han marcat un poc també la temporada, no?, durant aquest darrer any, i que se varen veure reconeguts. Quin premi veràs donar?
1: Jo, amb Igor Llebre, vàrem donar millor intèrpret masculí i femení de dansa.
0: Quina parella, eh? Nieves Portas, Igor Llebre.
1: Oh! Wow,
0: a més,
1: és un príncep, perquè és...
0: És un
1: príncep. Sí, bueno, és que diuen que és un príncep en el sentit que és molt alt i també els papers que ballà també sempre eren primeres figures. Però, bueno... Jo crec que encara més millor parella era la Rocío Molina, que va arrasar, va guanyar 3 de les 4 nominacions, millor intèrpret femenina, millor coreografia i millor espectacle de dansa, i en Israel Galván, que va guanyar el premi a millor intèrpret masculí, que no va venir justament... jo li anava a entregar, me feia molta il·lusió de donar-li...
0: I estava de gira.
1: Personalment. Bueno, és una persona que no sol anar als premis. A veure, potser sí que estava de gira, però sí que ja m'us havien avisat i jo tenia certa targeteta aquesta que me posen de... Si guanya
0: tal.
1: X, has de dir recolliràs premi clar. Tal persona. Vull dir, jo ja m'havien donat tot perfecte. Que, de fet,
0: és
1: clar,
0: com això empenc.
1: M'us
0: no
1: donen a sobre
0: el
1: que no, sí, el que no sabeu, que m'us donen a sobre i, clar, tu estàs allà darrere esperant que te toqui.
0: Tu no ho saps fins que...
1: No. Clar, no. O sigui, la comissió avaluadora o el grup de treball, com li agraden a ells dir, fem les nominacions, que són 3 en cada categoria. Després, en l'Acadèmia de les Artes Escèniques són els socis, els acadèmicos i acadèmiques són els qui voten. Però fins al dia... Clar, jo tenia sobre I, clar, tu tens la tentació d'obrir-ho abans de... Clar. Però ens estaven, vamos, allà bueno. Vigilant i diguem-nos que no... que no se mos ocorregués obrir a sobre.
0: Clar, l'únic però... representant balear de les comissions avaluadores dels premis, això du molta feina durant tot l'any. Clar, supos que hi ha uns terminis, evidentment, per presentar-se, sí. Les nominacions, decidir-ho... Com va un poquet la cosa?
1: Mira, això és... jo, per exemple, enguany ha set comissió per votació dels propis acadèmics. Enguany, i crec que els darrers anys ho han fet com un estil referèndum on demanen l'opinió, està molt bé, i mos votam entre naltros.
0: Molt bé.
1: I després, sí, van començar el mes de gener i bé, som... especialistes de diferents territoris, no? del territori estatal, i res, partim de zero. És a dir, nosaltres som els que proposam. Començàvem a proposar, cadascú defensa el que troba de lo que és més interessant que s'està fent,
0: molt bé.
1: I allà començam amb els visionats de vídeos. I sí. Tenim diverses sessions i mos hem de veure, pues, clar, si no has vist algunes obres, les has de visionar. I d'allà surten els tres... o les tres nominades.
0: Molt bé. I després arriben els premis, s'adonen i ja està.
1: Sí.
0: De premis a premis, perquè avui, a partir de les 8, al Teatre Principal d'Inca, se donen els premis a tapit dels teatres públics de les Illes Balears. El Teatre Principal de Meu, òbviament, també forma part d'aquesta xarxa i també, bueno, estarem allà tots i totes, no? Un poquet pendents d'allò que passa. És veritat que és una,
1: sí.
0: És una gala que de germanor, de passar-ho bé, i per primera vegada, que crec que més va ser proposta teva, en lloc de donar-se directament, vas te cridar i dir, escolta, has guanyat el premi, la millor dramaturgia. No, ara sí. Ja nominats.
1: Sí.
0: Dona un poquet més de vida, no, aquesta cosa?
1: Sí, perquè, a veure, són uns premis també relativament joves i jo crec que han de donar una empenta en el sector balear. I a vegades en aquests grups de treball o en aquestes sessions surten noms, propostes d'obres, d'artistes, de creadors, i després quedava només amb un. I ja se feia un comunicat, se comunicava sí. Qui eres guanyador, yeah. Guanyadora, i ja mesos després se feia sa gala. No tenia tanta gràcia, jo trobava que l'havíem de posar un poc més de festa o havíem d'animar un poc més, i jo crec que aquests noms que surten en aquestes reunions també s'havien de fer públics, de dir, bueno, pues si estem entre aquestes persones o entre aquestes obres, jo crec que val la pena mencionar-les públicament, dir que tenen una nominació, que sempre també ja sabem que va molt bé després per les promos, i bueno, i és a dir, nosaltres el que són els membres de la TAPIP, ja vàrem decidir qui ha guanyat. Nosaltres ho sabem.
0: Molt bé.
1: I no t'ho diré. Com
0: no,
1: perquè, a més, tu també estàs nominat.
0: Sí, però saps què passa? Que va ser un poquet xafón, perquè m'ha cridat en Pere Sant Andreu, que és l'actual president.
1: El president, no, sí, sí.
0: I, clar, quan te crida, va ser un Pere Sant Andreu, com que les edicions anteriors era ja directament, jo vaig pensar, mira, he tornat a guanyar. I no, estàs nominat. Doncs
1: pues no, enguany no és tan fàcil.
0: No passa res.
1: Bueno, mira, així també...
0: És per riure.
1: Bueno, ho passarem bé. Jo crec que va bé també que avui mos juntem, perquè mos hem de juntar,
0: sí.
1: I no mos juntem tantes vegades. Teatre Principal d'Inca, que s'ha ofert amb tota l'organització de sa gala i tot. Jo crec que serà un dia guapo, un dia polit,
0: que,
1: i bueno, que guanyi es millor o sa millor. I, bueno, per lo menos ja el reconeixement jo crec que quedarà patent.
0: Molt bé, Ido, te veig allà perquè crec que també...
1: Sí.
0: De bons escenari, perquè crec que també entregues un premi.
1: Sí.
0: O sigui que està...
1: Sí.
0: Però no repeteix el vestit.
1: No. Saps què? I no ets el primer que m'ho diu. Ho tenc
0: sí.
1: A maleta, però... Digo, no. A veure, jo som de les persones d'intentar no repetir i de donar-li algo distintiu a cada...
0: Què sembla, Mònica?
1: A cada oportunitat.
0: No repita vestit.
1: Podries repetir perquè lo vale.
0: I de fer-me una
1: lo
0: cosa,
1: vale.
0: Tu te poses una altra i me deixes el de Charo Ruiz, això. Per si acaso hay que subir.
1: Vinga, a veure si t'ho pot posar.
0: Vinga, Nieves, moltíssimes gràcies. Nieves Portas, directora del Teatre Principal de Mou. 6:33, música en directe, ara mateix.

0: TV3 Radio Es diversió.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raúl Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident, la lluita fins a la darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
5: I dels darrers 5 minuts de programa per destacar el que podem fer aquest cap de setmana amb els nostres col·laboradors. Anna Gornés, com estàs? Començant per tu i així en carrera, si vols.
6: Vinga, comença amb dues propostes de d'arts escèniques, Cyrano, un gran clàssic, una comèdia heroica i antiheroica, en aquest cas interpretada per Rodo Gené, actor ciutadellenc, que ja us n'he xerrat diverses vegades, és en el Teatre d'Esbor, demà dissabte a les 9 del vespre. També actua aquest cap de setmana amb Mamà Fiera, amb una proposta nova, una performance que es diu Inversa. Això serà demà també a Sorfeo Maunes a les 8:30. Després, una proposta que et surt una mica de la que acostuma a recomanar és Menorca Tattoo Expo, un festival que està nascut ara a Menorca i és la seva primera edició, però conviden a 60 tatuadors de tot el món. Els més destacats són del Japó i estaran durant 2 dies a Ferreries entorn a tota la cultura del món del tatu. I acaba amb dues recomanacions musicals, Gilipollas, avui en el claustre, un grup que va actuar l'any passat i torna perquè va triomfar, a les 9 del vespre. I diumenge també en el claustre, Carolina Merlo, unes cançons exquisites, de fet és una proposta que es diu Canciones Extrañas, és un dels seus discs, i és increïble. És aquest dins el cicle de jazz del claustre que fan tots els diumenges a les 9.
5: Que bé, Anna, idò, coses molt xules. De fet, mos parlaves d'en Rodo Gené, també està nominat en els premis de la TAPIP, que se fan res d'aquí una estona, a partir de les 8, en el Teatre Principal d'Inca. Està nominat com a intèrpret per El Covard, i bueno, hi ha molt de nominats, podríem estar 10 minuts, però sí que volien destacar les nominacions d'en Rafa, del nostre company, Rafael Gallego, que està nominat amb el Premi a la millor dramatúrgia per Chocolate i també a la millor direcció també per aquesta obra. Per tant, molta de sort en Rafa. David, un minut, que me contes? Que tenim a les Pitioses?
7: Durant tot el cap de setmana, el Festival de Teatre Infantil Barroguet, a Sant Eulari. Demà és el 50 aniversari del Racó Verd de Sant Josep. Hi haurà rock amb Can Raia, Rock Band i Blues Mafia. A Formentera, moltes coses. El dissabte, amb les activitats del Dia de la Llengua, a les 8, actuaran els cantautors Borja Penalba i Meritxell Gené a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, i quan ells acabin, vindrà la jove Big Band de Jazz, de Sedaví, que és un gran bressol de joves talents. I a més, diumenge, hi haurà també a Formentera la trobada de poetes, homenatge a Joan Alcobert, serà al Centre Antoni Turgrava i Gabrielet de Sant Francesc.
5: Que bé, David.
7: M'ha donat temps.
5: Superbé, ho has fet superbé. Moltes gràcies.
7: Fantàstic. Molt bé, a l'altre.
5: Gavi, que i a Mallorca tenim moltes coses.
8: Tenim qualque coseta. Hoy Capela estrena disco. Morgan, que també era el lorito de Víctor Uris, se llamava així, i ja han hecho un disco...
5: Això és demà, però...
8: Capela... Ah, perdona, és verdad, empiezo. Luz Casal, hoy en el auditorio. Los dos conciertos primeros que recomiendo son en el auditorio, me he equivocado. Luz Casal en el auditorio, que presenta disco nuevo, me voy a permitir... Y mañana, sábado, Capela a partir de las 8, que decía que presentaban este disco Morga, marcado por el blues y un homenaje, en cierta medida, a Víctor Uris.
5: Sí.
8: También hoy, ¿te suenan esta gente que...? Bueno, claro, no, si no me ves no puedo explicártelo. Los Derviches Giróvagos, que es una danza sufí, es una danza hipnótica y mística.
5: Me han mostrado su foto desde diario y no sabía por qué me lo mostrabas.
8: Sobre sí mismos, sí. Y es una cosa muy...
5: Y a bon se fa.
8: Muy mágica, se hace en el claustro de San Bonaventura, perdón, en Llucmajor, hoy a partir de las 9. Y si me da tiempo, dos cositas más. En Esgremi, también hoy, de New Raymond y McEnroe, que son dos nombres propios del pop independiente, a partir de las 8 de la tarde. Y en Manacor, el domingo, en Sescat, concierto de Horacio Fumero, un grande del jazz, que tocó en su día con Tete Montoliu y otros...
5: Molt bé, i de la que ha dit això, també de destacar el concert d'en Diumenjats, aquest diumenge, també a Manacor, organitzat per 07500 en Bunzo, i també demà un festival en el poble espanyol, l'ENS, a partir de les 4 fins a la mitjanit. Recomanen anar i gaudir-ho tot d'una tirada. I també avui vespre presenten el disc Ritual Nepal, actuen amb Garrafa Nadal en el Club Mutante, a partir de les 9, amb ells Monenam, Anna Gornés, David Ventura, Gavi Rodas. Moltes gràcies a tots, molt bon cap de setmana i molta merda en els premis a Tapip. Adeu.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Notícies d'última hora.
2: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
11: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer.
10: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
12: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
10: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i al YouTube d'Esports IB3.

0: TV3 Ràdio Os, Actualitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: Notícia d'última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim en manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Chelsea 11, és evident, la lluita era fins a la darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: IB3 Radio es música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons
4: a mon pare.
5: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Coni.
8: A els meus pares.
7: A la meva padrina. Dadi cul desboni.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
9: Això, que t'estim molt.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoixa, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo d'aquí Barna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborro...

Vull dir, anem, noi, Gerardo i Maria, veure el Zac al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color, ei.

0: hauríem d'haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per mi, Sima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots.
0: Lluís,
1: quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten,

0: Tres Radio es humor.
1: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
2: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a del darrer.
1: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
3: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio, serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a TV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raúl Valls.
4: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Bromes i bessons a mon pare.
7: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
3: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: En el Coni.
10: En el meu pare.
11: La meva padrina. Dadi cul desbonni.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
3: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
8: Això, que t'estim molt.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer i perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Sou gent de la broma, perquè s'ha de tenir un caràcter especial per fer broma i també per acceptar la broma. També pensava si hi ha situacions reals que vos pareixen una broma. Aquí llanço una pregunta. Jo pensava, llegint els diaris d'avui, que amb la que li està caient a l'expresident Zapatero, aquest símbol de la cella sona com a broma, però d'aquelles que fan poqueta gràcia. Més d'un i més d'una deu tenir un nus a la gola entre notícies periodístiques i judicials. Haurem d'assumir que hi ha símbols que es cremen perquè després només en quedi la cendra. Començar amb la nostra conversa polisèmica, un extra de companyia relacionada amb les quatre paraules polisèmiques de la setmana. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be

0: Study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
1: I així començam amb alegria, que l'humor és molt sa i és molt necessari per a la salut, i a nosaltres ens agrada estar rodejats de gent de la broma, però de la bona. Julià Puig, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres, què tal?
1: Nosaltres també, gràcies per acompanyar-nos. Rafa Goberna, benvingut, com estàs?
3: Jo, en pla de broma, faltaria més.
1: Tu tens allò un punt bastant xistós, no?
3: Ja,
1: digues.
3: Sí, que ja li diria a la meva dona, però sí, penso que sí.
1: I un altre que també m'apareix que és un pot de la broma, si teniu alguna cosa en comú, és en Miquel Àngel Palleres, benvingut.
4: Què tal, com estàu?
1: Molt bé, benvingut a casa teva, per cert. No hi ha paritat en aquesta taula, Julià, Rafa, Miquel Àngel, però jo exerciré, sense el vostre permís, el vot de qualitat, val? Va bé?
2: Tots d'acord.
4: Sí, com sempre.
1: I d'avui tenim quatre paraules, que són broma, gola, cendra i extra, absolutament polièdriques, no només polisèmiques. Veurem, Julià Puig, si te dic broma, que te venes cap primer de tot?
2: Bueno, per això la broma sonarà un poc rara, però és com una manera de viure, no? Crec que l'humor forma part de la nostra vida i ho ha de formar sempre. I per això, pues, bueno, pues, soc una persona que m'encanta fer bromes, m'encanta fer riure, i viva l'humor i viva l'amor.
1: Amén. A veure, Miquel Àngel Palleres, broma.
4: Poc més que afegir de lo que acaba de dir en Julià. Jo penso que de fet, és un, com se diu, un suavitzant de les relacions interpersonals, el tema de l'humor, no? Crec que és una via d'entrada fàcil. El que passa és que no tothom està... com diria? Vamos, que tiene pues la capacidad, vamos a decir así, ¿no? Té esa capacitat de fer humor i fer-lo ben fet, no? Per això jo crec que els humoristes d'aquest país i d'allà on siguin que són bons se nota moltíssim, i els que són dolents també.
1: També, que són de recurs fàcil. A veure, Goberna, broma.
3: Jo penso que la vida és una broma que acaba amb tragèdia. Però mentrestant, sí. mentre acaba, jo crec que és una manera de disfrutar. La broma genera endorfines. La broma genera relativització dels problemes. La broma genera més cohesió social. Jo penso que fem poca broma. Tindríem que definir què és broma i què no és broma.
1: Clar, perquè també hi ha bromes pesades, no?
3: Molt, molt pesades. Mm. Hi ha gent que confondeix la broma, jo què sé, amb la intolerància o amb el sarcasme, que és molt, molt agressiu.
4: Bueno, no? Escarni, inclús, no?
3: Sí, sí, sí. Sí. Mm.
2: No és la mateixa enriure-se amb que de.
3: Exacte. Sí, sí. Mm-hmm. Però necessitem més, eh? Jo diria que sí. Ens agafem les coses massa en sèrio. Mm-hmm. I llavors els índexs de malaltia mental, els índexs d'ansietat, els hi falta broma. Estic amb tu, Miquel Àngel, amb el sentit de que moltes vegades és una cosa o que és de temperament o que és de personalitat, no? I que hi ha persones que no tenen aquesta habilitat d'agafar-se les coses una mica menys en sèrio, perquè no és tan dramàtic, això.
1: Veig que tots heu anat a la broma de ja-ja,
3: sí.
1: No? Però això és un programa de polisèmia. Mm-hmm. Segur que hi ha altres excepcions o no les heu cercat? O no mos heu escoltat dilluns?
2: Justament ja tenia feina. Tenia.
1: I doncs ja segur que l'heu de recuperar el programa, ivetresradio.com, el servei a la carta d'Ivetresradio, tot Ivetres. Ja només per fer els apunts i tornar amb la bona broma, que és que hi ha dues etimologies, la grega i la llatina. La llatina bruma ve de vent d'hivern, que és aquesta boira. De fet, vàrem xerrar amb el meteoròleg d'Ivetres, amb en Pedro Roger, sobre la broma, que és la bruma castellana, o aquesta boira més baixeta. Val? I després tenim la broma grega, que és un corc de la fusta. De fet, hi ha un cuc molt lleig que se ficava dins les naus, la fusta de les naus, dels vaixells, com a escort de la fusta seca, i de tenim aquesta broma, que se diu així. Segurament per això va allò de la broma pesada, la broma de mal gust, o no sé. I feia malbé absolutament els vaixells. I aquest bitxo encara existeix, és com una espècie de, sí, de cuc marí, un poquet, una navaja, que diuen en castellà, sí. Però allò que... Bé, fa un poquet de fàstic, eh? I després, jo crec que relacionat amb això, també tenim un fong de solivera que se diu broma. Bé, coses que no fan broma, però que bé, que perquè sapigueu que ve d'aquí. Però anem a posar-li... Digues.
3: No, i d'on ve això? És a dir, aquesta polisèmia, d'on surt? Tens alguna idea?
1: No, d'aquest... De com evoluciona fins sí. a la broma que mos fa gras i de no ho sé. Sempre me posa aquestes no. preguntes a final de setmana. No,
4: és el truc de l'almendruco, que és la broma, en realitat, és que la pregunta que has fet tu, ell te torna una altra pregunta perquè tu te posa nerviosa, perquè no tinguis la resposta, però en realitat ell no té la resposta.
1: Clar, però per això me la demana, claro. Perquè sap que jo he fet el programa.
4: Ara què digo?
3: Ja. M'han descobert.
1: Ja, però això, anem fent bromes.
3: Sí,
1: I jo crec que... Jo pensava, quan feia el programa de dilluns, que segurament algú li va posar humor, com vosaltres heu dit aquí, mm-hmm. i en aquesta desgràcia que era aquest cuc, o que era aquesta boira, o que era aquest fong, li va posar un poc d'humor.
4: I de broma no és cap broma, no?
1: Va dir, no és cap broma, però escoltau, com és allò, si esteu mal té remei, per què t'angoixes? I si no el té, per què t'angoixes? Si no, anem a posar-li una mica d'alegria. Aquesta és la meva superteoria.
4: Algo de cert pot tenir, sense cap problema.
1: Segurament bastant xereca, però bé, seguiu desenvolupant la broma. Va, sumo a la vida quotidiana, perquè vosaltres sou bastant de somriure. I no sé si de molt de riure, però sí molt de somriure, i diuen que aquest gest de somriure, saps, ja se'n va directe al cervell, i el cervell diu, la cosa funciona.
4: Bueno, hi ha gent que somriu, perquè està així, inclús en términos normales, no? Per exemple, el carrer somriguen perquè eso hace que tu cerebro entre en el estado de alegria, no? I no dic que no sigui així, però jo m'estim més un impacte directe de la broma, vull dir... Chiquito la calzada, saps? L'echo de menos a Chiquito la calzada i crec que hauríem de tenir més chiquitos en aquest país, no? I a més, en conec d'humoristes que s'ediquen precisament de la broma han fet la seva professió i són gent que no només són professionals sinó que la duen a la seva vida quotidiana i hem xerrat qualque vegada inclús en aquesta mateixa conversa polisèmica de, per exemple, Enrique López, que és una persona que tots sabeu amb ell a un sopar a casa teva, que, bueno, que m'heu quedat amb uns amics a cenar i acabes amb un mal de panxa de riure de tant que rius, no? I com és possible que hi hagi aquesta gent que sigui tan ràpida contant ses coses i que tot d'una sàpiga vincular un fet normal amb algo per fer un acudit o una broma, i hi ha gent que té una capacitat brutal per fer aquestes coses. I jo tenc una mica d'enveja d'aquesta gent. I després hi ha... És que, com jo, pues, som feos per naturalesa, que per lligar, pues, sabíamos que debíamos atacar al tema humorístico i de la broma, perquè si se fixaven en nosaltres a la discoteca no ligàvamos ni patrans. No? I la broma, com deia abans, pues, pone un poco de aceite en la relació i es suaviza i mon anava bé emplear la broma per lligar.
3: Sí, abans deien, si eres feo, hazte raro.
4: Sí.
3: No, jo el que em preguntava ara, perdó per les preguntes, però el que em preguntava és, els fills, els nins, utilitzen la broma. En quin moment són conscients? I en quin moment es perd?
1: Mira, sí, ja no tinc les respostes, sí. A veure...
2: És que no he estat pare i no me'n recordo quan.
1: Has estat nin. Has estat nin. Eres els que agafaven el telèfon i deies estar, com en Bart Simpson, no? No sé.
3: No sé,
1: ho dius perquè pot ser innocència, pot ser un pot de malícia, no sé.
3: Sí, jo, efectivament. Jo penso que el cap se me'n va cap a el descobrir... que la vida és més sèria i que no pots fer bromes, i el descobrir que això et marca, perquè una vegada vas fer una broma i no es va entendre i es van riure de tu, no de la broma, i això et va fer més introvertit, o més introvertit, menys social, no? I llavors, a partir d'aquí, ja la vida et va marcant, no? Perquè la gent de molta edat és més bromista o no?
1: A veure, jo crec que les pedorretes les fan els nins.
4: O els predins en els nins, no? A lo millor.
1: No sé.
2: Jo tinc un record molt guapo amb el meu padrí, en Julià Puig, que bueno, ell era sord. I quan s'emprenyava la meva padrina, perquè ell havia fet qualsevol cosa, i d'allò que feia és que te mirava, s'apagava
4: el
2: sonotone, el audífono, i te feia no diguis res. Claro, la meva padrina cridava per darrere i se queixava de tot, i ell, bueno, li donava igual, que anava fent. I aquesta petita broma, sí que es veu que fins en els darrers moments el padrí pues va seguir fent gala de molt bon humor i de sa broma, i crec que això és una cosa inherent a cada persona, no? Pues bueno, jo tinc 33 anys, encara sóc jove, però sempre està molt de sa broma, i espero que quan t'entengui, si arriben a 90 o 100, pues que saps qui també de sa broma, no?
4: Que dure. I jo me demanava, seguint amb ses preguntes en Rafa, si lo de sa broma i s'humor i tal és una qualitat humana, estrictamente de persones, o no. Perquè és que ahir vaig veure un meme d'aquests que circulen per internet d'un oso panda, no sé si ho vareu veure, que tenia un atac de rialles. No sé si l'heu vist, si no, cercau-lo perquè el trobareu. Estava l'oso panda davant del seu cuidador, que era un xinès, no? I començava a moure el cap, el cuidador, fins en el punt que el peluquín que llevava li salió volando, i en aquell moment l'oso panda hace así, pone una cara de sorpresa i se cau cap a darrere, como riéndose, no? I dic, és possible que un oso panda s'estigui descollonant de riure? Pues no ho sé. Bueno, igual sí, y si es una cualidad que la tenemos, si es biológica, esto ya cambia un poco el esquema del juego.
2: Yo creo que sí que es una cosa, ara que dius això, pues, cans riguent-se, i també ve qualque vídeo d'altres animals també que se'n riuen, i pot ser que sí que se sumó, formi part de, no sé si mamífers, però... Podria ser digne d'estudi. La pròxima setmana poden dur...
4: Sí.
1: Que bé has dit mamífers, perquè ara m'imaginava unes gallines allò.
2: Les gaviotes diuen que també riuen, no?
1: Sí,
4: fan un escàndol, però no sé si riuen.
1: Sí, estan escandalosos, sí. I potser no sigui una risa... Clar, que així com tu contes, pareix una conseqüència d'algo que li fa riure, no? No és només un...
4: No, que no és només un gest. O sigui, sos panda que és en qüestió, no és que porras una cara de m'estir riguent, sinó que damunt feia un gest de me tiro para atrás, i doy una voltereta i tal, i li mir com dient, ah, que... i a més coincideix just en el moment en què a aquell se li surt la perruca volant, no? I bueno, va, sí, te deixa pensant, diguent, bueno, pues si és una cosa que és biològica, pues a lo mejor también tenemos que aprender un poquito de los animales, no? I com deies tu, no tomarnos la vida tan en serio, porque no lo es.
3: Sí.
1: Sí. Idò, què vos pareix si li posam un poquet de sucre a sa vida? És bona idea?
3: És bona idea.
1: Venga, no.
4: Sempre.

0: No vos vull predisposar ses respostes. Paraula és gola. Recordeu que això és un programa de paraules polisèmiques. Per a veure, Julià Puig, si te dic gola, que te venes cap primer de tot.
1: Jo me veu un gelat. I sobretot ara comencen a pujar les temperatures i comença a fer caloret. Comença a fer gola de gelat. Ja me'n dono compte de cap de dinars i dissabtes amb els amics. I ara faria un geladet.
0: Alerta amb el fred, que de vegades pega a sa gola.
1: Correcte, correcte.
0: Miquel Àngel.
2: Això és el que anava a dir jo. A més, jo som molt susceptible en aquest tipus de temperatures a sa gola i pensava en gent pues, com tu mateixa, que fas de sa gola sa teva professió, no? L'has de cuidar bé per fer sa professió que tens, no? Que jo puc tenir sa gola malament i m'he de botar sa conversa polisèmica, però tu tens un programa cada dia. I tu i tanta gent, no?, que fa feina en sa seva bou i sa seva gola. I no sé si la cuidam molt, en general.
0: No, mos han dit que no molt. Mos han dit que no molt. En qui vàrem xerrar, sotorrino laringòleg, amb els qui vàrem xerrar, mos va donar també consells per locutors, per mestres, per tots aquells que han de fer servir molt sa gola. En Governa també sol xerrar, li dones a sa gola, tu, no?
3: Sí, sí, sí. Ara, el que pensava és si gola és gula?
0: Gola és gula, efectivament.
3: Ah...
0: Sí. És a dir, gula seria un castellanisme, sí. I la paraula és gola.
3: És gola, no?
0: Per això ha dit molt bé en sí, sí. Julià, que li feia gola, és gelat, que té com a ganes sí. De menjar gelat.
3: I és un dels pecats cardinals o capitals?
0: Capitals. O... Cardinals és una altra cosa. Sí. Cardinals és nord. Sí,
2: sí. O es pastís aquest de Josata que és tan famós, no?
0: Però sí, i hem conegut, veig que tampoc heu escoltat el capítol de la paraula gola, hem conegut l'origen dels pecats capitals. Jo sé que el govern el vol saber. Sí. D'on penseu que venen els 7 pecats capitals?
2: Ja està. S'ha fet el silenci.
3: No, sí, jo diria, no sé... del concilio de no sé on, a veure, els pecats capitals i les virtudes capitals, no? Que era gula, lujúria, avarícia...
0: Tots aquests, sí, fins aquests. A 7, sí, sí, sí. I jo que pensava que estava escrit a la Bíblia, que no, que és molt posterior, és del segle VI, quan un papa... que era Gregorio Magno, va agafar tots aquests pecats importants i les va resumir en 7, entre els quals sa gola. Ai, si escoltau el programa, sabreu que després de sa gola sol venir sa luxúria. Alerta, governa, alerta.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, tu li dones molt en es menjar, però sobretot en es beure, i perds un poc l'enteniment i acabes pecant de luxúria. I tot això ho deia el papa, adreçat sobretot en els governants.
2: Ja, lo que aquello de que fe va ser que és lo que nos mola a todos, no? I menjar, prohibido, ¿vale? Pecado. I jo, de fet, ara vos sentia i pensava, que plan se me ocurre pa esta noche. Quiero pecar capitalmente y gravemente este fin de semana.
1: Todos, todos.
0: Però bé, gola és tot això. Gola és tenir gola de gola, és aquest pecat capital de sa gula, que ja me direu, o de sa gola.
3: Però és per l'excés.
0: Per l'excés, sempre és excés.
3: Perquè la lujúria és també és per l'excés.
0: Tot és excés, sa gola també és excés, clar.
3: No pot arribar a ser excés.
0: Ja no seria gola. És a dir, tu pots fins un límit. Si te'n passes aquest límit, ja és pecat capital.
3: Això és gola i això és fam.
0: Pot ser.
2: Bueno.
0: No, tu pots menjar perquè t'has d'alimentar, sí. Però si ja abuses, si te passes, ja. Acabaràs perdent l'enteniment. I aquesta pèrdua d'enteniment te durà a fer coses lletges. No? I aquestes coses lletges... A veure, hem de pensar que a una època determinada, segle VI en aquest cas, que duria allà bastant merder entre els governants, molt més que ara, havia algú de posar un pot d'ordre. I qui posava ordre era l'Església, clar.
2: El papatí romà.
0: El papatí romà.
2: Sí, sí, el papatí romà.
1: És una manera de viure més senzillament, no? De cridar a la vida senzilla i fàcil i... Que, bueno, sempre
0: sí, jo crec que era un poc treure la targeta vermella en els governants, de dir, chavales...
1: No nos pasemos.
0: No nos pasemos, que aquí hi ha gent que està passant gana i vosaltres nau d'excessos.
2: Jo crec que potser el que hauríem de fer és igual modernitzar una mica els pecats capitals, no? Perquè jo crec que avui en dia hi ha altres pecats, abans xerraves de Zapatero, hi ha altres pecats avui en dia que potser no estan contemplats com a pecats capitals i ara, en el segle XXI, pues, s'haurien de modernitzar si estan xerrant que els capitals eren del segle VI. És dir, no? Hi ha altres coses, potser, no?
0: Però, per exemple, l'avarícia, jo crec que és el pecat capital dels nostres dies, no? Sí. Que regeix fins i tot les relacions internacionals. Sira, que me deies de la ira, o que me deies de l'enveja, o que me deis de la peresa, no? La luxúria, però també, vull dir, també. En certs àmbits i moments. I la gola, bé, aquesta la podríem anar baixant.
2: Hem canviat la peresa per procrastinar, com a concepte, i tot el món ara lo ve bien. Per tant, potser hem de ficar altres coses, no? Sedonisme, hem de ficar, no ho sé, tantes coses que se podrien ficar ara dins el que entenem com a pecat capital, uh-huh. i que tot això m'imagino que sorgeix d'un moment en què des de les autoritats el que volien era controlar-nos de qualque manera, i la manera de controlar en la religió per davant era, bueno, te meto el miedo al más allá y cuidado con lo que haces en esta vida, i avui en dia crec que tot això s'ha modificat tant que... Es que tengo gula. Y dice, pues muy bien, enhorabuena. O sea, continúa. Que lo millor hem de, per això deia, s'ha de modernitzar i hem d'apel·lar a altres coses que no siguin el miedo al futuro o al más allá, sinó el miedo al presente, no, claro. Y hacer las cosas bien. ¿No?
3: Sí. Em ve al cap, parlant sobre enveja, algo que em sortia en una conversa, que és l'alegria empàtica. Que l'alegria empàtica és alegrar-se pels èxits dels altres.
0: Uh-huh. Encara... Però això és tot el contrari de Sant Vall.
3: Sí, clar, clar. Val.
1: Que... Això també hauria de ser un pecat.
3: Això s'enveja. Que és no només dels teus amics, sinó de la gent.
0: De la teva competència, per exemple. No? Sí,
3: per exemple. Que bé, no la Coca-Cola. Que...
0: No sé jo, això és difícil. Això és un exercici de generositat important. No?
3: Sí.
2: Però jo ho he fet, inclús professionalment, de quan he vist una campanya publicitària de la meva competència, que és molt bona, i tinc qualque relació amb ells, de cridar-los i donar-los enhorabona. I una vegada me varen agafar el telèfon i me varen dir, ah, vale, i varen penjar com dient, no tan mal de la cabeza, tio, o sea. Però jo crec que és una manera d'aprendre dels altres també, i reconèixer que d'altres... Jo crec que vivim en una societat en què, en lloc d'alegrar-nos d'èxits dels altres, somos capaces de querer que a nosotros nos vaya mal si al otro le va mal. Mientras a ti te vaya mal, si a mí me va mal, mejor.
3: Sí.
2: I això mos du, i ho hem dit moltes vegades, una societat sense valors i sense progressió. I crec que hem de canviar tot això.
1: Sí, un pot poca ètica, no? Jo me passa també, jugo a futbol un o dos per setmana, i n'hi ha un que sempre, quan jugam plegats, que em diu, però... Es més raro, Julià, me diu, estàs tot el rato diguent-li a l'altre equip que bé ho fan i que quin gol arros han ficat, i dic, bueno, és que estan jugant molt bé, s'ho mereixen, no? Vull dir, al final, bueno, pot ser contrincant, pot ser competència, però les coses s'han de reconèixer quan tu les fa bé i aprendre de lo que s'altre ha fet bé, evidentment.
2: Sí, però no ho veiem així, basta xerrant de futbol, vull dir, si tu és del Barça, el Madrid, nada, no le reconocerás que lo hace bien, tot lo contrari, no? Mejor si te va mal. I en política lo mateix, i un no mires programa polític i d'un partit i veus si està bé o no està bé, sinó si jo som d'un determinat partit, el resto, caca, no? I funcionant d'aquesta manera, on cadascú està tancat en el seu món, en el seu rodolet, i tot l'altre és una agressió constante, i no obrim mires.
3: Jo que treballo per, sabeu, no? per directius professionals, i una de les característiques del lideratge és la humilitat. Però el més normal és que la gent entengui humilitat com a carència. Mm. I l'antònimo d'humilitat és arrogància. I des de l'arrogància es aconsegueix poc. Però està tan dintre, és com lo de la vanitat, no? Ens porta a uns lios tan grans... Que no som capaços a vegades de prendre decisions diferents, no? Que no estiguin basades en això. El ego, el ego. Mm.
2: El ego no és pecado capital, el ego.
0: No ho sé, i també estic pensant si... No l'he fet com a paraula polisèmica, ara ho comprovaré, ara ho cercaré. I d'aquí mos teniu conversant amb en Rafa Gobern, amb Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig, a partir de ses quatre paraules polisèmiques de sa setmana, que hem anat emetent de dilluns a dijous, i me ne queden dues, que són cendra i extra.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
6: Que hi ha opcions, és evident, la lluita fins a la darrer.
5: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
7: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
5: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Cuida't.

0: Aquí tornem, compartint taula, compartint els micròfons i vetres ràdio amb en Rafa Govern, en Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig, amb una conversa polisèmica, així li deim nosaltres, en aquest moment de compartir opinions, comentaris, idees. S'excusa són les quatre paraules polisèmiques que hem triat durant aquesta setmana, que han estat gola, broma, i ara mos queda cendra i mos queda extra. Venga, a veure, cendra, governa, si te dic cendra.
1: Destrucció. Destrucció, però queda algú. Vull dir, i aquest algú és un punt d'esperança, no? Renacer de les cenizes, no? L'ave fènix, o algo així, no? I a vegades les coses s'empitjoren abans de millorar. I a vegades una crisi et posa a puesto, eh? I quan veus que la cendra i quan veus que pensaves que... a vegades és un punt de realisme potent, no? Per què? Perquè has de continuar. L'altre dia en una conversa parlant sobre en Toni Nadal, que deia que la voluntat és més important que la motivació. És a dir, la perseverància et porta més que no estar motivat, perquè lo de la motivació a vegades és feble, no? I a darrere de la teva conducta el que hi ha són hàbits formats amb constància, amb aquesta perseverància. I cendra, jo voldria donar-li el toc de destrucció i el toc de regeneració. El toc d'oportunitat, no? De dir que és complicat quan una persona sent com sent, que comenci a veure altres coses, uau, però sí que és possible. Un punt d'esperança.
0: Ho és. Miquel Àngel, cendra?
2: Bueno, jo no tenia aquesta connotació positiva, però jo, cendra està molt vinculada amb la mort, no? Des de l'Holocausto fins que uno ya empieza a tener una edad y dice a ver qué será de mí en un futuro y qué pasará de mí cuando me muera. Y pues yo no vull que m'enterrin, vull que m'incinerin, i si m'incineren pues seré un potet de Colacao, però de cendra, que després hauran de fer alguna cosa amb això, i hauran de tirar, hauran de plantar, hauran de fer qualque cosa, que potser és aquesta part positiva de una vez que estoy reducido a cenizas, no he desaparegut del tot. D'allà pot sortir un arbre. De fet, hi ha empreses que s'dediquen a partir de cendres de persones de fer com una espècie d'ou per porar una planta i que cresqui alguna cosa d'allà, no? És vera que té aquesta connotació després positiva de que ha de sorgir algo nou d'això, però requiere la destrucció. O sigui, requiere haver convertit un edifici en cenizas, haver convertit una persona en cenizas, no? I se cendra, però jo té aquesta connotació una mica negativa en el principi, pot ser positiva després.
0: Julià Puig, cendra.
3: Sí, jo també pues, me recorda sa mort, evidentment, i me recorda pues, que antes xeraven del meu padrí Julià, nosaltres ahir quan se va morir, i de, bueno, quan era viu anava una finca que se de sa Talaia, que era on passava més gust, on ha passat més gust de sa vida. Tenia allà el tractor, i llaurava, i anava a caçar, i passejava, i bé, no sé... Bueno, han passat tant d'anys que aquest delicte ja ha prescrit, però quan s'ha morit varen tirar les cendres en aquest camp i bueno, pues, a prou les cendres tot una m'ha vengut pues, aquest moment que va ser molt guapo, molt romàntic, que eren tota la família tirant les cendres d'espadria a la finca.
0: Se pot, se pot, no és un delicte.
3: Ah, jo pensava que no se podia.
0: No, en xerrat amb el gerent de l'empresa funerària municipal, hi ha una sèrie de limitacions, sobretot a la mà, mm-hmm. Però, a veure, i també que no pots anar segons a bon, però...
3: A plaça Espanya no pots tirar cap cendra, imagina.
0: A bon?
3: A la plaça Espanya no te
0: deixen.
3: No,
0: exacte, segons a bon. O mig del camp de Mallorca.
3: Ho passava molt de gust, allà.
0: Ja, no? I, de fet, també a l'empresa funerària municipal mos contava que han creat un bosc de la vida, que és justament per posar-hi les cendres que se vagin degradant, s'arreguen, se fa bé, una mescla allò i surt un arbre. Això uh-huh. també és aquest reneixer sí. que deia en Rafa, que és hermós. Però també és molt interessant el que diu en Julià per allò d'aquest moment de dol, no? De comiat, que és tan important, uh-huh. i del qual s'enxerra molt poc, també.
3: Sí, és veritat que sí. I després, perdoneu, un altre... Bé, seria de... Un pot tornar a entrar el que deia en Rafa, Jo m'apareix molt curiós que, per exemple, quan hi ha un incendi, el que fan és cremar zones de bosc per generar una cendra perquè després el foc no pugui arribar més enllà, no? I de com aquesta destrucció que se genera prèviament a posta d'aquestes cendres pues pot permetre que altres zones no s'acabin cremant o no s'acabin morint.
1: Està bé. Jo el que em pregunto és de si les cendres del Mallorca sortirà un equip nou.
2: Ha sido a dar una puntada ahora... ¿Tienes la respuesta?
1: No.
3: No s'ha tot parat. Hem de confiar.
1: Però les coses empitjoren abans de millorar. I igual els hi va bé per fer una bona sentada, una bona reflexió, i llavors enfocar el tema, fer una altra cosa, per no tornar a repetir.
0: És crisi d'oportunitat, no?, que també xerrava abans.
1: Sí, és veritat.
2: Però no sé si aprenem d'aquestes coses, en general, inclús com a espècie que abans xerraven d'aquest tema, si n'aprenem de zero, si som capaços de sortir de les cendres i entendre que una cosa que s'ha donat malament i t'ha matat, per dir-ho de qualque manera, després això t'ha donat una nova vida diferent. Jo crec que tornem a cometre els mateixos errors.
3: Sí. En tots els nivells, no?
2: Sí.
1: Sí.
3: Políticament, culturalment...
2: Sí, bueno, hi ha gent que té tres divorcis, dic, a lo mejor no te lo tienes que plantear, ¿sabes? Estás resurgiendo tus cenizas demasiadas veces. Una vale, dos, però, i tres vegades. M'he divorciat tres vegades. I, joder, tio.
3: Però cap de les vegades va ser culpa d'aquesta persona.
2: No, clar, sí, però de lo que sí. Bueno,
1: Sempre de l'altre.
2: No? Errar és humano i echarle la culpa a otro más humano todavía.
3: Exacte.
2: Sí.
1: No sé si és cert el que has dit, de que en xino la paraula crisi té dos ideogrames. El primer és perill i el segon és oportunitat. Les oportunitats que estan amagades amb el perill. No? Mm-hmm. Que per això es necessita humor. És a dir, per tornar a començar, t'has d'armar de valor i dir, vinga, va, som-hi, no? I a darrere quan tu estàs aconseguint algú, és perquè tens il·lusió, perquè poses més d'allò i confies i tires i ets capaç d'aprendre. I si no, estàs condenat a repetir.
3: Bueno, però que no te'n quedi un altre, també.
2: Sí. Bueno, el millor, i encara sigui tornar a la paraula broma des principi, però que un que és bromista, de qualque manera, és un tema d'autoinduir-te un estat d'ànim determinat per afrontar una sortida d'una crisi, no? Sí. Aquesta gent que és positiva, pues s'ha donat un atrabucat o el que sigui, bueno, pues des del punt de vista de, no diré tant de sa broma de l'humor, però sí des del punt de vista optimista, pues t'ajudarà a tirar endavant d'una altra manera, no? I el millor d'aprendre també una mica d'aquestes persones.
1: Sí. Sí, no sé si és optimisme o positivisme, perquè... El tema no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si lo estás llenando o lo estás vaciando. És a dir, que aquesta actitud que fa de que continuïs tirant endavant, no? I l'optimisme i el pessimisme, no sé, l'he tingut una volta, això.
2: El optimista és un pessimista mal informado, era l'eslògan, no? No ho sé, fins a quin punt, evidentment, no és el mateix optimisme que és positivisme. Els temes que cap de les dues coses no estiguin alimentades per entes ficticios, no? Que sigui algo que de veritat sigui de veres, no? Soy optimista i soy positivista perquè me va tocar la loteria este any, i bueno, pues la probabilitat és que no, no? Sí. Que si te toca seràs feliç, però si vas a la teva vida i si ets optimista perquè te tocarà no sé quant de milions d'euros, però estàs seguríssim que van a tocar, pues probablemente viva cerrado, ¿no?
0: I d'aquí mos teniu. Hauríem d'acabar fent, no sé, un extra, no? Miquel Àngel Pallera, Julià Puig, Rafa Governa, que és quarta paraula, i mos deia en Julià. Complicada aquesta, és complicada, però també l'hem de prendre com un prefix.
2: Persones extraordinàries.
0: Extraordinàries, extraterrestres, extracorporis, no sé, jo vos vaig donar idees, i després hi ha A veure, Miquel Àngel, si t'he dit extra, que te venes cap.
2: La radionovel·la, jo mateix he fet d'extra. jo he estat dolent a la temporada 1.
0: I en Julià Puig també ha fet d'extra.
2: I també he fet d'extra, en Bernat d'Esport. Sí. Vull dir que també extra ho tinc relacionat amb aquests personatges de, no sé si de relleno, no? Però bueno, que no són els principals a una pel·lícula, una novel·la, una radionovel·la, i que també donen una mica de sentit a la trama, no? De fet, donen, o sigui, evita que tots siguin monòlegs, no? I donen un cert sentit, a vegades te donen el contrapunt a un determinat personatge i que són supernecessaris. Ara, són extraordinaris o no? Això ja no ho sé.
0: Rafa?
1: Sí, m'has fet pensar el de extraordinari o extraterrestre. És un afegit, no? És algo, la vida té la seva normalitat, diguem-ne, no? I passa algo que no està previst o que no ho tenies en compte i apareix com un valor, no? Això és un extra, això és algo que no esperaves i de cop i volta el tens davant, no? I ara el que em pregunto és si som conscients dels extras que la vida ens dona. O els normalitzem i no són extras, ja són, és normal, no? I jo, o sigui, penso que és molt interessant tenir consciència d'algo que és especial, no? Diuen que nada como el éxito para tener éxito. Llavors, vull dir, has de tenir consciència de que això ha funcionat i ho has de celebrar per posar-ho en valor, imagino. Extraordinari, no és ordinari, no? Ara, lo d'extraterrestre, que es exterior.
2: Fuera de, no?
1: Fuera de.
2: Corazón extracorpóreo, això que fan... Sí. Sí, extra vol dir, entenc, fuera del cuerpo, fuera de la tierra, fuera de lo que sigui. No?
0: Extra ràdio, les cases de extra ràdio que estan fora de circuit, és allò que està més enllà.
1: I és allò que és extraordinari.
0: Clar, li ha agradat a en Rafa, sí, aquesta paraula.
1: Sí, és allò que dius, sí.
3: Però hi ha coses que... Excepció dolenta, també? Vull dir... Perquè en realitat està fora de l'ordinari per adonar com... No, s'entén que extraordinari és com algo molt bo, algo fantàstic, algo... Sí. Però no hauria de ser... únicament una excepció positiva, sinó podria ser extraordinari de no ser ordinari i ser dolent.
1: Però ja, seria un altre prefijo, no? Un altre.
2: Sí, tradicionalment no estàs... Paga extra.
0: Sí, són dues coses.
2: Se relaciona amb positiu.
0: Clar, són dues coses. És fora, que dèiem extraterrestre, extracorpòria, extraràdio, i és més que extraordinari, extra dolç, més que. Per tant, sempre li trobaràs una... Bueno, pot ser més en negatiu, molta cosa negativa, però crec que és més en positiu.
3: Sí, correcte.
1: Sí.
0: I, per suposat, els figurants i els extras cinematogràfics. I les pagues extras, que crec que aquí no crec que no ens
2: aquí estamos rodeados de autònomos, està la cosa complicada.
1: Però participar en aquest programa és un extra que la vida ens dona. Gràcies, Araceli.
0: Vosaltres també sou persones extraordinàries.
2: I acabam aquí. Sintonia, ràpid. Que ha estat una cloenda fantàstica. Sí, jo, lo que sí m'agradaria afegir, a lo millor, sí. que la frase de la vida és extraordinària i trobes, i avui en dia en les xarxes socials trobes cada dia gent que fa coses extraordinàries, no? Molt sorprenents, no? Però la vida és extraordinària, i jo m'ho crec, i crec que hauríem d'agafar la vida, tots en general, com algo extra positiu. No? Saps el que ha hagut de passar a l'univers perquè aquí hi hagi vida? No? Què combinacions més estrambòtiques i més estranyes? ¿Cuál és la probabilitat de que estem flotant en el univers i que estem aquí hablando hoy? Pues tan petita, zero pràcticament, que hem d'entendre que això és extraordinari. I poder compartir espais com els d'avui, pues és extraordinari, i ho hem de reconèixer d'aquesta manera, crec. I això, si ho entenguessin d'aquesta manera, probablement viurien la vida d'una manera també més positiva, optimista. Sí. Una de les dues.
0: Sí. Per cert, i ara arribarà un nou capítol de la radionovel·la, capítol 8, i tenim dos extras, que són dos conversadors polisèmics, que són en Pere Suau i en Omar Fèlix, que fan de policies locals.

0: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
1: Capítol 8. Les ombres.

0: El patró de la llanxa no ens va dir ni bon vespre. Era un home de poques paraules, amb la cara colrada pel sol i una mirada desconfiada. Varen sortir del port de Sóller a les 2 de la matinada, amagats a la cabina, mentre la costa de Mallorca anava desapareixent dins la foscor. Deixàvem enrere l'illa, els sicaris i en Sebastià Font, confiant a cegues en la via clandestina que ens havia obert.
1: I continues donant voltes? Això de l'arxiu de vidre.
0: No puc pensar en cap altra cosa, Ramon. Milers de peces de l'antiguitat. La història de la ciència congelada a l'interior d'una cova a Mallorca. El Vitrum Flexile. La lent de Babilònia. I nosaltres som a una sola peça de descobrir on és tot això.
1: T'he de confessar una cosa, Núria. Aquest Sebastià Font és un home massa eficient.
0: A què et refereixes ara?
1: T'ajuda a desxifrar un codi centenari en 5 minuts, tanca una església a Menorca només amb una telefonada. I ara ens aconsegueix un vaixell fantasma de matinada i un cotxe esperant-nos a Eivissa. Té massa recursos operatius per ser només un col·leccionista que viu tancat entre llibres. Aquesta mena de logística val molts de diners i requereix favors, molts de favors.
0: T'equivoques, Ramon. És el col·leccionista privat més gran dels Balears. Mou milions. És normal que tingui contactes a tot arreu. Si no fos per ell, l'homo del Cipo i el seu equip ens haurien acorralat a Palma fa hores. Ens ha salvat la vida. Ens ha donat recer.
1: Ho sé. La formació professional meva, suposo. Em costa confiar en els salvadors caigut del cel. A la meva antiga feina ningú feia favors d'aquesta magnitud sense esperar a cobrar-s'ho amb interessos.
0: En Font ho fa per l'arxiduc. Jo me'l crec. Intenta descansar un poc. Aviat arribarem a Eivissa i ens faran falta totes les forces.

Vàrem desembarcar a la cala de Portinats quan encara no hi havia sortit el sol. Tal com el Font ens havia promès, el patró va fer un gest amb el cap cap a un pinar a vora l'arena. Hi havia un vell cotxe tot terreny. Les claus eren davall l'estora del pilot. Teníem transport, sabíem on anar i duíem hores d'avantatge sobre qualsevol que ens perseguís.

La és un laberint de pedra impressionant. Envoltada de muralles renaixentistes que s'alcen sobre el port d'Eivissa, els seus carrers costeruts pareixen dissenyats per desorientar. Varen pujar a peu, amagant-nos en les ombres dels fanals de llum groguenca, esquivant algun grup de turistes despistats que tornaven de festa, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament.

Ens vàrem arrambar a la paret de marès, darrere un gran test de bugambílies. Un cotxe de la policia local va passar a menys de 3 metres de nosaltres, fent la seva ronda habitual. M'havia passat els darrers dies fugint de sicaris armats, però per alguna raó, la idea de ser detinguts per la policia, forçant un esglesi, em feia suar fred. Si ens agafaven, el mapa de l'arxiduc quedaria confiscat dins

0: Collons! Aquest pany no és antic com els altres. Li hem posat un cilindre de seguretat modern per protegir-lo.
1: No pots obrir? Ramon, que els policies tornen anant d'un moment a l'altre.
0: Dóna'm llum aquí. Maleïda sigui. Som-hi! Cedeix! Vinga! Ja està. A dins, ràpid. Encén la llanterna cap a terra. No enfoquis els vitralls o des de la plaça ens veuran. El cor ha de ser just a dalt d'aquelles escales.
2: Quan vàrem arribar a la galeria, la llanterna va il·luminar la tercera bou de l'arxiduc. L'orgue de Santo Domingo no era majestuós. Era una estructura de fusta fosca, severa i antiga, sense estridències. Les tecles eren d'os groguenc i gastat pels segles de misses.
0: Ja tinc la palanca manual de la manxa. Posa les mans al teclat, Núria. Prepara la nota del diable i donem per acabat aquest trencaclosques. Començo a bombar aire. Me cago en...
1: Què passa?
0: El cuir de la manxa està foradat. L'instrument és massa vell i la fusta s'ha ressecat amb els anys. Cada vegada que omplo el pulmó, l'aire s'escapa per una esquerda d'un pam i mig abans d'arribar als tubs principals. No tinc pressió al sistema. No sonarà.
1: Ramon, necessitam aquest aire. Si no tocam amb la força i el volum exactes per crear la ressonància, el compartiment no s'obrirà. Ho pots arreglar?
0: No duc eines per instruments musicals del segle XVIII, Núria. D'acord. Tinc un rotllo de cinta americana extrafort a la motxilla. Acosta i il·lumina'm just l'esquerda, però tapa el focus amb la mà perquè no es vegi des de fora. Haurem de tancar el forat fent força mecànica. Jo enganxaré la cinta, però no aguantarà gaire la pressió de l'aire un cop comenci a bombar fort. Quan et digui ara, hauràs de tocar immediatament, abans que aquest invent rebenti i ens quedem sense pressió. A punt?
1: A punt. Mans a les tecles.
0: Un, dos, tres... Tinc resistència. Toca, ara!
1: Ha funcionat?
0: Ha funcionat. Ho tenim. Però amb aquest escàndol hem despertat a mitja ciutat. Anem alerta.
2: En Ramon va treure el tercer estoig de bronze de l'interior de la caixa acústica. En obrir-lo, allà estava la darrera peça del mapa. La tercera lent de Fresnel. Vàrem treure el petit paperet del seu interior per revelar la darrera paraula clau de l'arxiduc.
0: Radius. El raig.
2: Ignis, speculum, radius. Foc, mirall i raig. Tenim la col·lecció completa, Ramon. El trencaclosques de les tres illes està resolt.

0: Cati, el soroll venia d'aquí de dins, de l'església de Santo Domingo.
1: La patrulla. Han sentit l'orga.
2: Tanca la motxilla, apaga les llanternes. Ni un sol renou, Núria.
3: Miquel, il·lumina cap a l'altar. Jo vaig cap a la sagristia. T'ho juro que ha sonat un orga, no m'he tornat loca.
4: Serà que el cabaner que ha votat per fer la broma. Ves alerta que està ben fosc.
2: Els policies estan revisant la nau central. No podem quedar-nos aquí dalt. Si encenen els llums principals de l'església ens veuran. Baixarem per l'escala lateral, a les fosques. Segueix els meus peus.
1: La fusta de l'escala cruixia a cada mil·límetre que baixàvem. Jo no gosava ni respirar. Quan vàrem arribar a la planta baixa, vèiem els raigs de llum blanca i potent de les llanternes dels policies tallant la foscor de l'església de banda a banda. Un d'ells es dirigia cap a l'altar major, l'altre cap a nosaltres.
2: Darrere el confessionari. Ara.
4: Sortiu d'aquí! Sabem que algú a dins, la prometa pot sortir a cara.
1: El raig de llum de la seva llanterna va passar un pam de la meva cara, il·luminant les estries de la fusta del confessionari on ens amagàvem. En Ramon em va estrenyar la mà amb força. En aquell moment, l'altra policia va cridar des de l'altra banda de la nau.
3: Miquel! La porta de la sagristia de la cantonada està forçada! Crec que ha fugit per aquí!
4: Vaig cap allà.
2: Cap a la porta principal, Núria. L'han deixat oberta. Corre!
1: Ens hem sortit, Ramon. No ens han vist.
2: Segueix fins al final del portal de ses taules. El cotxe és a baix.
1: Oh, Déu meu. Ho hem aconseguit, Ramon. Ja està. Tenc les tres peces. Foc, mirall i raig.
2: Ho has fet increïble. Ni el maleït orga trencat ha pogut amb tu. Ens hem escapat dels sicaris, hem burlat la policia local de vila i tenim el trencaclosques sencer de l'arxiduc. Has donat la volta al món, Núria.
1: I ara què, idò? L'arxiduc parlava de cercar el far correcte on unir les lents per formar la xarxa. Però necessitaré tot l'arxiu d'en Sebastià Font per estudiar el terreny. No podem analitzar això a correcuita dins del cotxe.
2: Ho sé, hem guanyat aquesta batalla. Cridarem en Sebastià Font i tornarem a Mallorca amb el seu mateix vaixell clandestí. Ens amagarem a la seva possessió, segurs darrere els seus murs, fins que descobrim quin far és l'elegit. El refugi ens espera.
5: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà a La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Na Núria i en Ramon han superat tots els obstacles, han resolt l'enigma de les tres bous de fusta i finalment tenen a les seves mans les tres lents de l'arxiduc. Però ja està tot resolt i ells estan segurs? De vegades, quan fuges de la foscor, camines directament cap als braços equivocats. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca. En aquest capítol han participat na Mar Fèlix i en Pere Suau com a policies locals.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El govern recorrerà el procés extraordinari de regularització de migrants davant el Tribunal Suprem, que just acaba de rebutjar paralitzar-lo, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots. Part de l'argumentació que presentarà l'advocacia de la comunitat coincideix amb la que acaba de ser rebutjada per l'alt tribunal, fet que complica, a priori, que el recurs es pugui resoldre a favor dels interessos de l'executiu autonòmic. Un dels principals arguments és l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en els serveis públics, sobretot en matèria de sanitat i educació. El govern, però, va més enllà i demanarà que totes les sol·licituds i resolucions pendents quedin sense efecte. Tenim més detalls que vos contem tot d'una, abans, però, altres titulars. Mor un motorista de 67 anys en un accident de trànsit a Santa Maria. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Va ser ahir capvespre. L'home va xocar contra un mur després de sortir-se de la via.
0: L'incendi forestal a Puig de Sa Creu, a Santa Eulària del Riu, crema 270 metres de pinar.
2: El foc està controlat, tot i que l'Ivanat encara no el dona per extingit. Segons fonts municipals, les flames es van iniciar en una gandula balinesa dins un habitatge.
0: Marga Proens serà reelegida de nou presidenta del Partit Popular en el Congrés Autonòmic de la Formació, que comença a les 9:30.
2: El líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tancarà aquest congrés.
0: Dimiteix la presidenta del GOP, Teresa Cuenet, juntament amb 10 vocals de la Junta Directiva per conflictes interns.
2: La direcció ha exposat als socis l'existència d'un sector crític en la mateixa Junta. Per ara no hi ha candidats a la presidència i la pròxima assemblea serà el juny.
0: I les artistes Concha Buica i Rels B seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
2: L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu i a títol pòstum el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antònia Matamales.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Arriba l'hora de la veritat pel Real Mallorca. Cercarà avui el miracle de la permanència, fent els deures davant l'Oviedo i molt pendent dels marcadors de Girona, Getafe i Sevilla, en un partit que arrencarà a les 9 del vespre amb horari unificat.
0: Anem amb el temps, dia que apareix d'estiu. Dani Capó, quina és la previsió? Bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, continuem sense canvis. Avui tornarà a lluir molt el sol a tot l'arxipèlag. Dia molt tranquil, pràcticament d'estiu, perquè les temperatures màximes poden superar una altra vegada els 30 graus, principalment a punts d'interior, ponent i migjorn de Mallorca. El vent, per la seva part, bufarà un dia més fluix, ho farà entre gregal i llevant. Per tant, mantindrem unes condicions molt tranquil·les també a la mà.
0: Gràcies, Dani, i atenció també a les carreteres, perquè per mort del dia de l'accessibilitat que se celebra al Parc de la Mà de Palma, fins a les 3 hi haurà diferents restriccions de trànsit a l'avinguda d'Antoni Maura, entre el Passeig Marítim i la plaça de la Reina, quedant tancat la sortida de l'aparcament públic. Els busos que circulen per aquesta via també seran desviats.
2: I d'altra banda, fins a les 9:30 del vespre hi haurà talls de trànsit a la carretera entre Sauva i Lluc, tot i que romandrà oberta de 12:30 a 2 del migdia per mort del rally que puja de Caimari fins al Santuari de Lluc. A causa de la Mallorca Olímpic Trial Lomes hi haurà restriccions de Ses Salines a la colònia de Sant Jordi i a un tram en direcció a Santanyí durant aquest matí fins a migdia.
0: 8:03, Ivan López, el control tècnic, començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Finalment, i després de més de 3 hores de deliberació, el Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar cautelarment la regularització extraordinària de migrants com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots.
1: Els arguments no es coneixeran fins d'aquí uns dies. El que sí que ha explicat l'alt tribunal és que ha rebutjat admetre a tràmit els altres 3 recursos. El d'AFTEOIR, l'Associació Llibertat i Justícia i l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica. Considera que no estan legitimats per impugnar la mesura davant la justícia. El procés extraordinari de regularització es va encetar el 16 d'abril i es tancarà el 30 de juny.
0: I precisament, a Balears, el Consell de Govern ha donat l'ordre a l'advocacia de la comunitat que corri el procés extraordinari davant l'alt tribunal. I no només això, també demanarà la suspensió cautelar de tots els tràmits que s'han fet fins ara.
1: Això vol dir que totes les sol·licituds i resolucions pendents que quedin sense efecte. Una petició que ara mateix, amb la resolució del Suprem, sembla difícil de concedir a les Balears, tot i que també dependrà del que s'argumenti. Si es coincideix, ja hi haurà jurisprudència. La resposta és que no.
0: Pel que ha explicat el portaveu Toni Costa, bona part de la tesi del govern coincideix amb la dels altres recursos rebutjats, com és l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en els serveis públics, sobretot en matèria de sanitat i educació.
1: Costa ha confessat que ja han fet una estimació del que pot costar, tot i que encara no la faran pública. Sí que ha avançat el conseller que serà elevada, més tenint en compte que el govern de l'Estat no compensarà econòmicament les comunitats autònomes per fer front a les conseqüències del procés.
2: No, hi ha cap ni una compensació econòmica. Vivim sempre, desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció. No només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
1: Costa ha defensat l'obertura del procediment judicial pel bé de l'interès general de la comunitat.
2: Nosaltres tenim tot el dret, com no pot ser d'altra forma, amb independència del que hagi succeït amb altres recursos, a interposar aquest recurs. Reiter, la nostra responsabilitat i la nostra obligació és defensar els interessos de ciutadans i balears. I això és el que intentem fer. A partir d'aquí, seran els tribunals els que es pronunciïn.
1: Al contrari del que diu el govern de l'Estat, Costa sí que ha assegurat que el procés provocarà un efecte crida. També ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no hagi fet una estimació de quantes persones es podran regularitzar. Fer que dificulta fer previsions fiables, ha dit, de l'impacte real que tindrà la regularització.
0: La resposta de la delegació del govern ha estat automàtica. Assegura que el procés de regularització es desenvolupa amb normalitat. En un mes s'han registrat a les Balears prop de 10.000 sol·licituds que estan ara en tramitació. D'aquestes, 1.260 corresponen a peticions d'asil i la gran majoria, més de 8.600, s'han tramitat per la via de l'arrelament. Entre els sol·licitants hi ha 260 menors.
1: El secretari general de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, Rubén Castro, ha defensat que la regularització no és només un tràmit administratiu, sinó una eina d'integració social i laboral, especialment en sectors amb manca de mà d'obra. Castro ha assegurat que els migrants que han iniciat el procés de regularització cerquen, sobretot, treballar de forma regular, pagar impostos i contribuir al sistema.
3: Por supuesto que va a implicar una mayor integración dentro de nuestra sociedad, evidentemente, porque son los primeros que además quieren contribuir como ciudadanos y ciudadanas a que mejore nuestra sociedad. Son los primeros que quieren trabajar regular, de manera regular para aportar con sus cotizaciones a la seguridad social, para pagar impuestos, para tener una mejor sanidad.
1: Com dèiem, el 30 de juny acaba el termini per acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Si s'obté el permís, tindrà una durada inicial d'un any, mentre que en el cas dels menors serà de 5 anys.
0: Des de l'inici del procés extraordinari de regularització s'han incrementat les expulsions de migrants, els ingressos als centres d'internament d'estrangers i les cites trampa a la Policia Nacional, segons denuncia la plataforma CIES No, que defensa el tancament d'aquests centres i la fi de les deportacions.
1: La portaveu de la campanya pel tractament dels centres d'internament a València, Clàudia Parreño, demana al govern espanyol que mentre duri el procés de regularització extraordinari no es duguin a terme aquest tipus de pràctiques perquè posen traves a la tramitació. Parreño detalla més que la Policia Nacional utilitza les cites trampa que al·leguen que les persones es troben en situació irregular a l'Estat per després arrestar-les.
4: És una cita trampa que te diuen que per teva situació administrativa tens que presentar-te tal dia, tal hora en una comissaria de la Brigada d'Estrangeria. Aleshores, tu entres per la porta a preguntar per què la policia te diu que tens que personar-te i acabes sent internat en el FIET per a realitzar i efectuar la teua expulsió del territori.
1: Parreño ha denunciat a TV3 Ràdio que per primera vegada en 4 anys aquest mes de maig han detectat al CIE de València la presència de migrants algerians que feien la ruta cap a les illes. En aquests centres d'internament poden passar un màxim de 60 dies i després són expulsats a Algèria.
0: Vuit i nou minuts, d'aquí a manco de dues hores, a les 9:30, el PP celebra el seu 17è congrés autonòmic de les Illes Balears. És el que es diu a l'argot polític un congrés a la búlgara, perquè proclamarà sense cap oposició ni una Marga Provenç com a presidenta del partit per segona vegada consecutiva. Maria Eugènia Quicles, bon dia.
5: Bon dia. Tot anirà segons el guió perquè no hi ha cap possibilitat que es filtri ni una coma que no toqui. Provenç va arribar al lideratge del PP balear en un moment complicat, però el fet que aconseguís governar a la primera i hagi tornat a cosir el partit fa que tingui una cohesió interna a prova de cruix. En els preparatius d'aquest congrés i en els insulars, els que ha participat, a més de nombroses juntes locals, Provenç ha llançat un missatge constant a les bases. Sou el fonament del PP, els diu, i les que li donen, explica, l'estabilitat per mantenir-se al consolat. No és només dir-ho, és fer-ho. És el lema d'aquest conclave popular que ha organitzat Marga Duran. Tot fa pensar que Provenç tornarà a triar Sandra Martínez com a mà dreta. La secretària general haurà de donar comptes a l'informe de gestió. Després, la mallorquina Antònia Roca haurà de presentar l'estratègia política, on s'haurà de dibuixar el full de ruta en què els populars volen guanyar les eleccions per romandre 4 anys més al consolat. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tanca aquest congrés. Hi haurà lloances d'ell cap a Provenç per condur el partit i el govern, però en aquest cas tothom estarà pendent del que diu sobre la política estatal. Si fa la passa i presenta la moció de censura o un comentari sucós sobre la situació de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I la declaració de l'empresari Víctor Daldama en el Suprem continua duent cor. Si el PSIP exigia al Partit Popular que demanés disculpes perquè el comissionista havia desvinculat a l'expresidenta Francina Armengol de cap cobrament de comissions de mascaretes, ahir el govern va exigir als socialistes que es disculpin per les paraules d'Aldama, perquè asseguren que Armengol va permetre entrar a les illes la trama corrupta del cas Mascaretes.
1: El portaveu Antoni Costa assegura que Aldama no va dir res de nou davant el jutge de l'Audiència Nacional. Explica que el que va fer és confirmar que el contacte a les Balears de Coldo i l'exministre Ábalos era la mateixa expresidenta i que l'entrada de la trama a la comunitat va suposar el pagament de 3,7 milions d'euros per unes mascaretes que després no es van fer servir.
6: Jo no he sentit a dir d'avui encara a cap membre del Partit Socialista demanar disculpes, no en el govern per descomptat, sinó en els ciutadans de les Illes Balears per haver obert la porta a una organització criminal que va saquejar 3,7 milions d'euros. Això sí que els hi demanaria de veritat, que fessin aquest exercici de demanar disculpes a les ciutadans de Balears.
0: Més coses. La llei de projectes estratègics, la llei Òmnibus, es votarà dimarts que ve al Parlament. Ho ha decidit una mesa i una junta de portavós extraordinària.
1: Els portavós ecosobiranistes, Josep Castells de Més per Menorca i Josep Esteguià de Més per Mallorca, estan mostrat molt crítics tant amb el procediment com amb el contingut de la norma.
7: Assenyalar a PP i Vox, ells pacten les seves coses en els despatxos i després al Parlament, és una nosa. Una nosa que, com més pressa la treguin del damunt, doncs millor. I després també aquí assenyalar, malauradament, tornar a assenyalar la connivència del grup socialista.
8: El test que se votarà dimarts té 4 vegades més pàgines que el decret llei original. 4 vegades més. S'han incorporat 75 disposicions noves que modifiquen més de 50 lleis.
0: La tramitació parlamentària de la llei de projectes estratègics ha generat polèmica durant setmanes. Un dels principals punts de conflicte ha estat la inclusió d'esmenats sense relació directa amb el text original de la llei. Segons Més per Mallorca, prop del 70% de les esmenes presentades no tenen connexió amb els projectes estratègics i durant tant el text com el procediment al Tribunal Constitucional. Els ecosobiranistes denuncien que es modifiquen una 50ena de lleis per la porta de darrere, evitant així el debat parlamentari pressupostari ordinari.
1: La norma, impulsada pel govern amb el suport de Vox i en alguns punts també dels socialistes, pretén accelerar grans inversions, reduir tràmits administratius mitjançant la figura dels projectes d'especial interès estratègic. Els partits de l'oposició i entitats ecologistes alerten que això podria afavorir l'especulació urbanística i reduir els controls ambientals i la participació ciutadana.
0: Com dèiem, però, la norma s'ha convertit en una espècie de calaix de sastre i regularà àmbits molt diversos. Així, per exemple, es podrà accedir a unes oposicions com a docent sense tenir el requisit del català i també preveu l'augment dels requisits per poder accedir a la renda social garantida o la renda d'emancipació.
1: També preveu l'ampliació de les deduccions fiscals per maternitat, bonificacions i avantatges fiscals per accedir a l'habitatge, la creació d'una oficina antiocupació o la regulació del sector del taxi i dels VTCs. Aquesta, juntament amb la nova llei d'agricultura, pot ser una de les darreres normes que aprovi el Parlament aquesta legislatura.
0: I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha comunicat per carta a la presidenta Marga Proens que en 3 mesos modificarà el reglament de costes. La missiva també l'han rebuda el cap del govern canari, Fernando Clavijo, i el president en funcions d'Andalusia, Juan Manuel Moreno. L'executiu central els assegura que l'acord amb què s'inicia la modificació del reglament de costes els permetrà augmentar la seva capacitat d'autogovern.
1: Les noves mesures també s'aplicaran a les comunitats que ja tenen transferides aquesta competència, si així ho decidissin. La reforma reglamentària l'aprovarà el Consell de Ministres per Real Decret. El ministre ha explicat als 3 presidents autonòmics que serà un mecanisme de cooperació, de manera que, pel que fa a les concessions demanials, l'administració autonòmica notificarà a la de l'Estat cada sol·licitud en tramitació perquè en el termini màxim de 2 mesos emeti per escrit públic marítim o terrestre. En cas de discrepància, s'obrirà un període de consultes per arribar a un acord durant un període màxim d'un mes.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Radio.
0: Vuit i 16 minuts en clau de successos. Dues notícies. La primera, un motorista de 67 anys ha mort després de xocar contra un mur de pedra a Santa Maria. L'accident va tenir lloc ahir capvespre, poc abans de les 7:30.
1: La Guàrdia Civil investiga aquest sinistre. La principal hipòtesi és que el conductor s'hauria sortit de la via, però de moment les causes es desconeixen.
0: La segona notícia, un incendi forestal a Puig de Sa Creu, al municipi de Santa Eulària del Riu, ha cremat 270 metres de pinar. El foc es va declarar ahir capvespre i, tot i que hores d'ara li va anat, no el dona encara per extingit, sí que està controlat.
1: Segons fonts municipals, les flames es van iniciar en una gandula balinesa dins un habitatge, per la qual cosa es va decretar el nivell 1 de gravetat. Una gran columna de fum era visible des de diferents punts que va despertar l'alarma dels veïnats. La intervenció dels mitjans aeris i efectius terrestres de l'Ibanat, el cos insular de bombers, policia local i protecció civil va permetre controlar el foc en poc més d'una hora cap a les 8:30 del capvespre.
0: Ho hem destacat també en titulars. La presidenta del GOP i 10 vocals de la Junta Directiva dimiteixen a causa de la crisi de governabilitat interna. Una oposició que ha afectat el desenvolupament, diuen correcte, de l'entitat ecologista.
1: En una assemblea extraordinària, el Centre Social La Col·lectiva a Palma, que va reunir 150 membres, la direcció ha exposat als socis l'existència d'un sector crític de la mateixa Junta, que ha pressionat constantment la direcció amb cartes públiques i enfrontaments directes. A més, aquesta part de la Junta Directiva ha volgut en l'assemblea obrir el debat per cercar solucions. Teresa Cuenet, ja expresidenta del GOP, ha assegurat que hi ha 2 visions i 2 maneres d'entendre l'entitat.
10: Que dimitim amb molta tristesa perquè és l'entitat que algunes m'ho ha vist créixer, però que també partim amb la responsabilitat d'alertar els socis d'aquestes dinàmiques històriques i han posat un límit que era necessari per a una entitat que és referent a la lluita ecologista de Mallorca.
1: Cuenet també ha explicat com la renúncia de diverses treballadores del GOP a causa del sector crític ha estat un punt decisiu per deixar el càrrec.
10: Un sector que és molt crític amb les persones treballadores i això fa que hi ha tingut la pèrdua de 4 treballadores que han partit explicant que un dels principals motius era la confrontació dins la Junta i efectivament això afecta a la feina diària de l'entitat.
1: La pròxima assemblea serà el mes de juny en una convocatòria ordinària. De moment, però, no hi ha petició d'estudiar noves propostes per dirigir l'entitat.
0: La lluita contra el turisme d'excessos, amb el gas del Riure com a principal preocupació, ha centrat l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni, que ha elegit, per cert, nou president, Dani Manau.
11: Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Ses Savines i Serenal, que s'estrena en el càrrec reclamant mà dura contra la venda i consum d'òxid nitrós. L'escoltem.
12: Pues bueno, ara pareix que començaran a multar els que faci ús a la via pública. Ara tenim que anar controlant un poc que es posin els mitjans per controlar això i que les multes siguin efectives.
11: El nou rector dels hotelers Portmanyins ha destacat la millora de la planta hotelera, que atrau perfils més alts de visitants. Destaca les reformes del West End amb el mural d'Okuda com a estandard, però lamenta que encara hi ha molta feina per fer, com és el cas de l'estructura abandonada de Punta Xinxó. És Damià Marí.
12: És un problema que, a més, me preocupa molt. Tota aquesta imatge que s'està donant, tots els turistes, i no només els turistes, tota la gent que viu allà, és una zona residencial molt grossa, i esperem, mira, poder ajuntar-nos amb l'Ajuntament de Sant Josep i trobar una solució entre tots.
11: Ha titllat de faraònic el projecte d'ampliació de l'aeroport i espera una bona temporada per als hotelers associats de Sant Antoni, que sumen 127 establiments i 19.000 places.
0: I el turisme de luxe a les Balears creix de manera exponencial i ja concentra més d'un quart de la despesa turística. Segons un estudi elaborat per l'OIB, gairebé un 8% dels turistes que visiten l'arxipèlag s'allotgen en hotels de 5 estrelles, però aquest segment concentra més del 27% de tota la despesa turística estrangera.
1: L'informe destaca que el turista de luxe gasta una mitjana de 731 euros al dia, una xifra molt superior als 46 euros diaris de la resta de visitants. En total, aquest segment genera un impacte econòmic estimat de 2.300 milions d'euros. El sector assegura que el creixement és exponencial i recorda que fa només una dècada aquest mercat era encara incipient. El president de Central i Mallorca, Jesús Quartero, assegura que aquest tipus de visitants cerca el caràcter genuí de l'illa.
13: Les millors marques internacionals estan venint a la isla, estan apostando per un turisme donde lo mallorquín, lo que nos define, es el protagonista, producto de kilómetro cero, experiències que pongan en valor nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia.
1: L'estudi també destaca que aquest model genera més ocupació. Per cada turista de luxe hi ha 2 treballadors i mig, mentre que en el turisme convencional la ràtio baixa fins al 0,7 empleats. Els experts no creuen, però, que el conflicte a l'Orient Mitjà influeixi en el turisme de luxe, que esperen que registri xifres similars a les de 2025.
9: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 21 minuts, fins a 20.000 euros han invertit alguns propietaris de les illes per formar part del Registre Únic d'Arrendaments del Govern Central, anul·lat ara pel Tribunal Suprem. Segons l'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, aquesta important despesa pot obrir la porta a reclamacions dels propietaris.
1: L'associació turística ha valorat molt positivament l'anul·lació del Registre Únic, que permet a l'administració controlar i assegurar que els habitatges compleixen amb la normativa turística d'arrendament. Maria Givert, gerenta d'Aptur, ha qüestionat què passarà ara amb la despesa i els tràmits que han fet els propietaris per formar part d'aquest registre que fins ara era obligatori.
14: Ara la gent té aquest dubte de què passarà. Ara ja ha fet una despesa important, sobretot si havien de registrar la casa, i ara això aquí m'ho torna, no? Sense tenir una necessitat real de fer-ho. Entenem que si se veu una via per reclamar això, evidentment hi haurà persones que sí que reclamaran, perquè ha suposat una despesa important sense que fos necessària en el final.
1: Respecte als propietaris que tenien llicència de la comunitat, però no l'estatal, l'associació opina que no tindran problemes per llogar.
0: I la ministra d'Habitatge ha defensat la tasca del Registre Únic de Lloguer Turístic, que ja hauria detectat més de, diu, 100.000 habitatges turístics il·legals.
1: Isabel Rodríguez assenyala que són les comunitats autònomes les que han de treballar per inspeccionar, clausurar i sancionar aquests habitatges il·legals.
15: Ahora, lo que tienen que hacer las comunidades autónomas que reclaman su competencia es ponerse a trabajar, porque los recursos ya se los hemos dado, esos recursos del Plan Estatal de Vivienda, para comprarlos, para solicitar la cesión, para que en lugar de estar atendiendo de manera ilegal el fraude y estar ocupando un ámbito de competencia desleal con otros negocios del ámbito del turismo, se dediquen a viviendas asequibles.
0: I la ministra d'Habitatge demana a les comunitats autònomes governades pel Partit Popular que apliquin el Pla Estatal d'Habitatge. Diu que també és una petició dels agents socials amb qui s'ha reunit per parlar dels continguts del pla.
1: Isabel Rodríguez ha explicat que el pla té mesures per evitar el lloguer vacacional, ajudar els joves a emancipar-se i per regular els preus. Per això, demana la implicació de totes les administracions, governi qui governi.
15: Lo que se hablaba también con los colectivos sociales es de la impotencia de no poder estar congelando el precio del alquiler, porque el Partido Popular ha decidido boicotear un instrumento legal, tan legal y constitucional como ese artículo de la Constitución de la moción de censura para congelar los alquileres, y se están negando a ponerlo en marcha.
1: També ha trepit del blindatge de l'habitatge públic i protegit perquè mai no s'hi pugui especular.
0: La situació del mercat immobiliari és complicada i, com ho mostra aquestes històries, els veïns d'un edifici de 13 pisos de la barriada de Pere Garau a Palma denuncien que fa 10 dies el propietari els ha tallat l'aigua de la finca per coaccionar-los i forçar la seva sortida. Alguns dels afectats ja han interposat denúncies individuals davant la Policia Nacional per queixar-se de les coaccions que reben.
1: Un dels afectats, Damià Suárez, explica que també preparen una denúncia col·lectiva per evitar que el propietari, una persona que té un altre bloc de pisos de lloguer, els tregui al carrer. Segons Suárez, fa 4 mesos que l'home va començar a avisar als veïns que els donava 15 dies per partir de casa. Damià Suárez exposa que la gran majoria tenen el contracte de lloguer en vigor i alguns es troben en situació vulnerable.
16: Se nos ha cortado el agua a toda la comunidad, incluyendo bebés, menores con autismo, jubilados con amputaciones recientes que necesitan limpieza diaria. Y a los 10 días que estamos a hoy, no nos han devuelto el agua aún. Y antes de ayer, nos cortó la luz de la escalera.
1: Damià Suárez ha demanat al propietari que li vengui el pis o li pugi el lloguer per quedar-hi, perquè veu difícil trobar una alternativa. Els més de 40 veïns que viuen en aquesta finca de pisos han demanat ajuda a la plataforma d'afectats per les hipoteques de Mallorca.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
17: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
18: Para ti, y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 22 hasta el domingo 24. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
19: Podem gravar, idò.
20: Dale play.
19: Raúl Valls, com estàs?
20: Molt bé, Joan Mimàs.
19: Aquí fent un programa...
20: La gran vida.
19: Passen tantes coses.
20: Cada dissabte i cada diumenge.
19: A partir de les 9.
20: Duals a les 9.
19: No, i no t'obram.
20: Aquí, a IB3 Ràdio.
21: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
20: Saps què t'ho vull dir?
19: Sí.
21: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Vuit i 26 de la plana estatal, la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, divideix els membres de l'executiu central. El PSOE reitera la seva defensa, mentre que els seus socis de govern i investidura es mantenen més prudents en espera que passi el 2 de juny, dia de la citació judicial.
1: El PSOE destaquen que és una investigació molt embrionària, que s'ha de deixar fer la justícia, i recorden que a data d'avui no hi ha proves que sustentin aquestes imputacions. També s'ha pronunciat l'expresident Felipe González, qui ha demanat presumpció d'innocència per Zapatero, però alhora ha lloat l'instrucció del jutge. En el cas del Partit Popular, de moment no fa comptes presentar moció de censura, però sí que demana reflexió a dos dels socis d'investidura de Sánchez, amb els quals tindrien més afinitat ideològica, Junts i PNB.
0: Dirigents i càrrecs del PP i Vots assistiran avui a la manifestació de Madrid per demanar la dimissió immediata del president del govern, Pedro Sánchez, pels múltiples casos de corrupció que impliquen el govern.
1: Ha estat convocada per la Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions civils que defineixen el seu mandat de desastre que està destruint Espanya i ha provocat la indignació de la població. La marxa s'iniciarà a les 10:30 del matí des de la madrilenya plaça de Colón.
0: Més coses, els 44 activistes espanyols de la flotilla preparen el seu retorn a Espanya des de Turquia, això quan el Manco 4 han requerit atenció mèdica després de ser capturats per Israel de manera il·legal per dur ajuda humanitària a Gaza.
1: Així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la seva arribada a la reunió de l'OTAN a Suècia. Els activistes de la flotilla havien ajornat el seu retorn per realitzar uns exàmens mèdics a Turquia. Entre els alliberats hi ha 4 illencs, una eivissenca, els menorquins, Lluís de Monet i Alonso Santos, i el mallorquí Toni Riera.
0: I també als Estats Units, uns 40.000 residents del comtat d'Orange, a Califòrnia, han estat evacuats pel risc imminent d'una explosió.
1: S'han detectat fuites en un tanc d'emmagatzematge que conté substàncies químiques altament volàtils i les autoritats han decidit posar en marxa d'evacuació massiva com a mesura de prevenció. Una tasca complicada pel volum de residents a la zona. De fet, aquest complex industrial està situat a pocs quilòmetres de dos parcs d'atraccions infantils, Disneyland i Knott's Berry Farm. Ara es fa feina en estabilitzar aquest tanc, però preocupa la propagació per l'aire de les substàncies tòxiques en cas d'explosió.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. El govern recorrerà el procés extraordinari de regularització de migrants davant del Tribunal Suprem, que just acaba de rebutjar paralitzar-lo, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vots.
1: Part de l'argumentació que presentarà l'advocacia de la comunitat coincideix amb la que acaba de ser rebutjada per l'alt tribunal, fet que complica a priori que el recurs es pugui resoldre a favor dels interessos de l'executiu autonòmic.
0: Mor un motorista de 67 anys en un accident de trànsit a Santa Maria.
1: Va ser ahir capvespre. L'home va xocar contra un mur després de sortir-se de la via.
0: L'incendi forestal a Puig de Sa Creu a Santa Eulària de Riu crema 270 metres de pina.
1: El foc està controlat, tot i que l'Ivanat encara no el dona per extingit, segons fonts municipals. Les flames es van iniciar en una gandula balinesa d'un habitatge.
0: Marga Proens serà elegida de nou presidenta del Partit Popular en el Congrés Autonòmic de la Formació, que comença a les 9 i mitja.
1: I el líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tancarà aquest congrés.
0: És la presidenta del GOP, Teresa Cuenet, juntament amb 10 vocals de la Junta Directiva per conflictes interns.
1: La direcció ha exposat als socis l'existència d'un sector crític de la mateixa Junta. Per ara no hi ha candidats a la presidència i la pròxima assemblea serà el juny.
0: I les artistes Concha Buica i Rels B seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
1: L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu i a títol pòstum el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antoni Matamales.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Fem també ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita i començant per l'última hora i el clar protagonista de la jornada, el Reial Mallorca, amb una foto del tècnic De Michelis, pensatiu en la roda de premsa, i el titular El dia del miracle. Exposa així l'obligatorietat dels vermells de guanyar l'Oviedo o Bullero Baixa Son Moix.
1: Aprofita tota la columna de la dreta per exposar un bon replec de notícies, com la dimissió de la cap de Recursos Humans de Cort, tot i que l'Ajuntament diu que encara no tenen constància oficial. També que Balears impugna la regularització massiva de migrants en el Tribunal Suprem, com hem explicat, o que el Consell de Mallorca atorgarà el títol de fill il·lustre a l'actor Michael Douglas.
0: De Michelis també es presenta en la primera plana del diari de Mallorca, tot i que més petit. Diu que el tècnic mallorquinista Logia Abdon ataca Cumbulla i exigeix homenia, és a dir, virilitat contra l'Oviedo.
1: El titular en gros està dedicat a l'anunci del govern que recorrerà la regularització de migrants, que el Suprem no suspèn. La imatge està dedicada als llogaters d'una finca de Pegarau, els testimonis que també vos hem escoltat aquí a l'informatiu, que no tenen aigua i denuncien coaccions d'una empresa desocupa. També es fa ressò dels reconeixements del Consell, que a més de Douglas, distingeix a Sant Pol, Buica i Rilsby.
0: L'esport també es clau en el Menorca Diario, que dedica la fotografia en gros a la fe de l'Èstia Menorca, que força el quart partit en el seu camí cap a la final del play-off pel títol després de vèncer el Leima Corunya.
1: L'altre tema de portada és judicial. 4 anys sense psicòleg forense obliguen a pagar o suportar llargues esperes en els processos i l'accés a alguns serveis socials a l'illa. Destaca també que un informe privat pot superar els 1.000 euros. També llegim que la temporada ha arrencat amb la competència del taxi pirata i el col·lapse de la ITV a l'illa.
0: Periódico d'Ibiza repeteix el títol del seu homòleg mallorquí, del grup Serra, en referència a la impugna de la regularització de migrants, també que la investigació del cas La Vida Aislados no ha torbat cap indici per acusar el president insular Vicent Marí de cap delicte.
1: La desfilada de moda per reivindicar una inclusió real a més de 300 persones i una variada passarel·la és la foto de portada. També que el govern de Sánchez renta les mans, usa aquesta expressió, amb el camp de boies de Talamanca.
0: Els principals rotatius de tirada nacional es repeteixen dues temàtiques, gairebé tots mostren un instant del concert que Bad Bunny va oferir a nit a Barcelona a l'Estadi Olímpic i amb 600.000 entrades venudes. És el primer concert europeu de la seva gira i l'altra temàtica gira entorn als diversos casos de presumpta corrupció entre polítics espanyols.
1: L'expresident Zapatero era la garantia del cru veneçolà a la Xina, diu El Mundo, molt semblant al titular de La Vanguardia que vincula el socialista amb el chavisme. Mentre El País apunta que el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per la subvenció de l'aerolínia Plus Ultra. Més directe contundent és l'ABC, apunta que han requisat en el despatx de Zapatero factures sospitoses de safar Sánchez per amagar elevades quantitats de doblers. Afegeix que la seva exsecretària fitxava els conceptes i quanties a mida després de consultar a l'entorn de l'empresari Julio Martínez.
0: Arribam així a les 8:35, toca ara l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. A IB3 Ràdio, el Rap Mallorca cercarà avui, com han dit a titulars, el miracle de permanència. Malgrat el missatge de decepció que va donar el tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, al Ciutat de València, en acabar el partit davant del Llevant, ahir va dir tot el contrari. Afirma que hi creu en la salvació i confia que el seu equip farà tot el possible perquè avui vespre es pugui concretar el miracle de permanència.
4: Entonces, ¿por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes, eso desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes.
3: La ràdio tornarà, com no, a ser protagonista. De fet, IB3 Ràdio oferirà en temps real el que passi tant a Montilivi com al Coliseu o la Cartuja, amb un desplegament més especial tècnic i humà per part d'aquesta casa. De Michelis.
4: Acá la gente va a convivir con la radio, con el celular, con la información, con la metodología avanzada. Entonces, nos vamos a ir enterando. Sí, nos vamos a ir enterando. Y ojalá que la gente en el primer tiempo vaya festejando los goles de los otros campos. Pues sí, porque eso a nosotros nos va a meter cada vez más en partido. Repito, con la responsabilidad y compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, que es un deber mañana jugar bien y ganar.
3: Neymi Chili recupera per avui el dos dels capitans Antonio Rayo i Martín Valgen, així com el sancionat Omar Mascarell, i perta Mójica per acumulació d'amonestació. L'argentí cerca màxima implicació entre els seus futbolistes, un fet que en el cas d'un dels absents, Manas Kumbula, el tècnic de Real Mallorca sentencia de la següent forma.
4: Manas. No sé nada de Maras.
3: I del rival, un Oviedo ja descendit, de Michelis té molt clar que no vindran a Mallorca ni en xancletes ni de vacances.
4: Sé de su profesionalismo y de su forma de ser, de llevar adelante los entrenamientos, las semanas, es súper exigente, así que no creo que venga a comer ensaimada. Guillermo mañana va a venir a intentar ganar.
3: I de Michelis també recorda el que ha de passar perquè el Mallorca quedi una temporada més a primera.
4: Tiene que ganar el Mallorca, tiene que ganar el Girona, tiene que ganar el Getafe y tiene que ganar el Levante. O que empate. El Levante se juega la salvación también, así que ¿por qué no creer en la salvación del Levante? ¿Por qué no creer que el Girona pueda ganar? ¿Por qué no creer que el Getafe tiene que ganar para defender puestos de Europa? Pero lo que no me compete y no está a mi alcance en mucha preocupación sobre eso no puedo poner.
3: Les paraules de Martín de Michelis. Recordar que tot el que passi avui es podrà seguir en directe a partir de les 7 a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3, i a 10 minuts per les 9 poden veure el programa Esports 3 en lloc per IB3 Televisió. I és que serem els som molts, com han dit abans, també a altres camps on els vermells també juguen: Montilivi, Coliseum i la Cartuja.
5: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
6: Que hi ha opcions, és evident, la lluita fins a la darrer.
5: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
5: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
3: I una hora abans, a les 6, el Futbol Club Barcelona de Catacoy, Pati Guijarro disputa la final de la Lliga de Campions, l'Oleval Stadion 2, lo Suècia, davant l'Olimpí de Lió, amb l'objectiu de sumar el seu quart títol europeu per les blaugranes. Cata Coix, no res de nou, serà la portera titular a la final. La sentiu.
7: Estamos delante de un lío muy bueno, es una final, creo que al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juega mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
3: I avui acaba la participació de l'UD en la competició de primera federació. Ho farà Can Dragó davant d'una Europa que juga el play-off de sense segona. El partit arranca a les 6:30 i els blau i sants no juguen absolutament res. Sentim el seu tècnic Miguel Álvarez.
8: Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, pero ya lo dije algún día, que no estamos satisfechos del resultado a nivel de puntos.
3: Parlant de bàsquet i de l'Este Menorca, que decididament no vol dir adéu a la temporada després de superar ahir a la pròrroga del tercer partit de la ronda de quarts de final del play-off pel títol, el Leima a la Corunya per 85-82 amb un triple decisiu al temps extra de Jalen Cohn. Demà a les 7, quart partit de la sèrie amb l'objectiu d'empatar a 2 l'eliminatòria. Javi Zamora és l'entrenador de l'Este.
9: Espero que esto sea una serie muy larga, que Menorca no se rinde y creo que si el otro día demostramos que podíamos mirarles a los ojos y competirles de tú a tú, hoy nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos ganarles, ¿no? Así que espero que podamos vivir otra fiesta el domingo.
3: Per altra banda, Clas Bàsquet Sant Antoni afronta avui el primer repte que li queda per assolir l'accés a primera federació. O tenir el millor marcador possible davant l'insolat Caja 87 de Sevilla. O ho farà a partir de les 8 del vespre al pavelló San Pablo, on s'espera un gran ambient. Sentim els dos tècnics, Adrián Alonso, del Caja 87, i Josep Maria Barrocal, del Clas.
10: Pues estamos a 80 minutos de poderlo materializar, pero bueno, también muy concienciados de que va a ser una eliminatoria larga, va a ser una eliminatoria compleja ante un muy buen equipo.
11: Pas a pas, ara són 40 minuts, ens centrem en el que tenim, intentar arribar al millor preparat possible, que arribem tots sants, i intentar gaudir d'aquesta final, donar el màxim. Hem estat contents que no hem arribat, volem més, però hem de valorar tot el que hem fet i és pel que ens ha portat aquí i hem de seguir fent el mateix fins al final.
3: Recorda que...

0: 5. Sentim el capità de Real Madrid, el menorquí Sergi Llull, que demà jugarà, si ja ho creu Sergio Escarió, la seva 11a final d'una Eurolliga.
1: Bueno, contento y orgulloso, ¿no? Igual que el resto del equipo. Al final creo que es lo importante, luchar por el trofeo colectivo, ¿no? El que todos a una intentemos jugar lo mejor posible y hacerlo de la mejor manera para llegar a este tipo de partidos y tener la opción de ganarlos.
0: La pitjor notícia pel madridista és que ja arribaven en quadra d'aquesta Final Four la greu lesió patida ahir pel pivot Usman Garuba. D'aquesta forma, la final de demà la jugarà el Real Madrid sense joc interior. I tancam en futbol sala, però no amb l'Illes Balears Palma-Futsal, sinó amb el seu equip filial, que juga avui a Somos a l'Etsin davant l'Albacete, el partit d'anada corresponent a la segona eliminatòria del play-off d'accés a segona divisió. L'equip que dirige és Òscar Tesías i que capitaneja Izan Vargas aspiren a l'accés a la segona categoria del futbol sala espanyol. Sentim el tenir del filial del Palma a la prèvia del partit.
2: Bueno, es un premio para los chicos, es una experiencia nueva para todos nosotros. Yo ya les he dicho que todo lo que no sea el 40x20 no existe, tenemos que estar muy centrados en eso porque es algo nuevo para nosotros, pero tenemos muchas ganas, mucha ilusión, lo vamos a preparar muy bien y sobre todo eso, si somos fieles a nosotros y somos competitivos, tenemos opciones claras de poder pasar.
0: Sense cap dubte, un repte més que complicat, ja que de 10 equips que participen en aquestes eliminatòries, només 3 pugen de categoria. Amb aquest apunt del futbol sala el deixem fins aquí els esports.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
4: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
5: Notícia d'última hora. Tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim en manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
13: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: 8:47, seguim a l'informatiu matí amb més notícies i parlam ara de salut, que ha hagut de suspendre 14.187 actuacions a causa de la vaga d'aquesta setmana del personal mèdic contra la reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutuari del Servei de Salut.
1: El Servei de Salut assegura que reprogramarà les activitats cancel·lades amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu sobre els usuaris. L'aturada setmanal d'aquest mes de maig ha provocat la suspensió d'un total de 259 intervencions quirúrgiques, 8.312 consultes hospitalàries, proves radiològiques o proves diagnòstiques i 5.616 consultes a l'atenció primària. Si no hi ha acord abans, la vaga es repetirà del 15 al 19 de juny.
0: I l'Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi de Farmacèutics promouen una campanya de prevenció solar a les Balears a motiu del Dia contra el Melanoma, que se celebra avui. Durant l'estiu, l'associació instal·larà envelats a diferents platges de les illes, on els interessats podran saber quin és el seu fototip de pell. I en funció del resultat s'indicarà la protecció que necessiten.
1: Aquestes proves es fan també aquests dies aprofitant la commemoració del Dia contra el Melanoma. Ahir es varen fer a Eivissa, Ciutadella i Can Picafort. Dilluns

0: s'instal·larà al punt informatiu a Formentera i de març serà el torn de Son Servera. Els experts recorden la importància de protegir-se el cap i els ulls amb ulleres homologades i repetir amb freqüència l'aplicació de crema solar. Enric Casanovas, president de la Junta Eivissenca de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
1: La melanina marca el to de pell que tens. Si tu tens una pell molt clara, necessites moltíssima protecció. Si tu tens una pell molt fosca, necessites menys protecció. Depèn del grau que tinguis. Per així tot, sobretot, la part més exposada, els caps, els ulls i demés, s'han de protegir sempre.
0: De fet, l'associació recorda que en molts casos es podrien evitar amb senzilles mesures preventives. Pilar Barrau és farmacèutica.
2: Una notícia que és falsa. De hecho, en redes sociales me han dicho que es algo para, que yo lo hago para vender. Realmente no es así. Yo me baso en la evidencia científica y mi labor como farmacéutica es divulgar salud, que la radiación del sol altera nuestro organismo y además es que altera el ADN de nuestras células de manera irreversible, que puede llegar a producir cáncer de piel.
0: Els experts, a més, recomanen no exposar-se durant molt de temps quan el sol té una major incidència, per exemple, a migdia, i fer revisions dermatològiques periòdiques.
3: Niña, porque me haces mucho daño.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.

Que sentiu és la veu de Concha Buica. La cantant mallorquina serà una de les grans protagonistes dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Buica serà anomenada filla predilecta de Mallorca, que és un dels màxims reconeixements de la institució insular, i no serà l'única veu guardonada.

0: També el cantant mallorquí Rels V serà distingit com a fi predilecte de Mallorca. El Consell ha presentat les propostes dels guardons que s'entregaran el pròxim 12 de setembre, coincidint amb la Diada de Mallorca. Uns premis que reconeixen trajectòries vinculades a la cultura, la música, el patrimoni i el compromís social de l'illa.
1: L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu pel seu vincle amb l'illa. També seran reconeguts el mític Bar Bosch, l'encesa de Talaies pels drets humans, el gremi de Margès Asnimo i el poeta Antoni Vidal Ferrando, entre altres figures vinculades a la cultura, la solidaritat, el patrimoni i la memòria col·lectiva de Mallorca.
0: A títol pòstum, el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Santpol i l'activista feminista Antònia Matamales, dues veus lligades al compromís social i a la defensa del territori i dels drets.
1: També la rebrà la cadena de comerços Hipercentro i el presentador més veterà d'aquesta casa d'Ivetres, Toni Ballador. Toni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca, ha recalcat l'excel·lència dels distingits en els diferents àmbits.
2: Contribueixen a fer d'aquesta terra el que és avui, una Mallorca construïda entre tots, en compromís i en estima.
1: La gala d'aquests premis de l'entrega el podreu seguir el 12 de setembre a Ivetres Televisió.

0: I quan falta només un mes per a les festes de Sant Joan de Ciutadella, els preparatius del Dia d'Esbè ja entren en la recta final.
1: Al lloc de Son Osdina, tres bens es disputen l'honor de ser l'escollit perquè el dugui l'home d'Esbè. Miquel Torres, el caixer pagès del Migjorn, els fa nets i aquesta setmana triarà el millor.
2: En tenim un quants i n'hi ha tres o quatre que ens agraden i en farem net un quants, en farem net dos o tres i després aquella setmana anarem veient quin és el que ens agrada més, qui queda millor i triarem el més polit.
1: Mentrestant, José Capó, que és l'home d'Esbè, s'estrena per tenir el físic preparat per llarg recorregut que l'espera dia 21 de juny.
3: Entre que vas descalç i dus bé tot el dia d'altes coll, hi ha una preparació important. De fa dos mesos ja anem un pot descalços, ens hem preparat el millor possible.
4: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Sometimes I feel like I do get that feeling. I can't
0: explain that. Yo yo. Vinga, més propostes. Al Parc de la Mà de Palma acull avui les activitats programades per al Dia de l'Accessibilitat Universal. Serà entre les 10 i les 2. El programa inclou tallers, espais informatius, circuits sensorials, exhibicions d'esport adaptat, música en directe, exhibicions també de cants guia i altres activitats interactives.
1: Hi participen més d'una desena d'entitats socials, entre les quals Equip Dinamo i Més que Tic, que s'estrenen en aquesta edició. L'objectiu de la jornada és donar visibilitat a les dificultats que afronten les persones amb discapacitat i que així tothom conegui la importància dels entorns accessibles.
0: També avui mateix, el Parc de la Mà celebra el Dia de les Forces Armades. Començarà a les 10 amb l'hissada de bandera.
1: Serà un matí ple d'exhibicions, inclòs una àrea per part de la Policia Nacional. També es faran simulacres de rescats i d'intervencions de desactivació d'explosius per part del GEDETS, de la Guàrdia Civil. Hi haurà degustació de paella i les activitats acabaran a les 3.

0: I el quarter general Luque Dink acull a partir de les 5 de l'hora baixa la 5a edició del Satèl·lit Fest, un espai musical de referència pel talent musical en català de les Illes.
1: Un esdeveniment que aposta pel present i futur de la nostra escena amb artistes com Sexeni, Maria Jaume, Rudimentari, Remei de Calafresca, Ànimus Pàrrec, Riner i Xisc. Precisament, la Portolana ha valorat així l'oportunitat que representa pels artistes locals una proposta com és el Satèl·lit Fest.
2: El Satèl·lit és que val molt la pena. És un dels espais que més fideles a la música d'aquí, a la música feta de quilòmetre zero, i dona reconeixement als artistes que sortim d'aquí i que volem explotar la part professional de dins el món de la música. Tenim l'oportunitat de poder tocar un escenari gran amb un equip professional, amb un espai que te prepara també per donar-te a conèixer.
1: Els beneficis del Satèl·lit Festival s'inverteixen a generar i millorar iniciatives culturals locals, com són la discogràfica Cucabala Records o Sa Filosa Editorial.

0: Més apunts culturals. L'Associació de Teatres i Auditoris Públics de Balears s'han guardonat els protagonistes de les arts escèniques de les Illes al Teatre Principal d'Inca. La vetllada, per ser, va incloure un concert de l'artista mallorquina Maria Hein.
1: L'acte va premiar com a millor intèrpret masculí Rodó Gené, Xavi Núñez i Salvador Oliva per l'obra Cyrano. El guardó femení a la millor interpretació va ser per Laura Pons i la seva obra titulada Laura. I el premi a la millor dramatúrgia el va aconseguir Rafael Gallego per la seva obra Chocolaté. Pere Santandreu, president de l'associació, ha valorat uns guardons de les arts escèniques consolidats amb la seva 20a edició.
2: Són uns premis consolidats, són uns premis humils, però fets amb seny, fets amb molta dedicació, fets amb molt d'afecte, i són uns premis, a més, que la professió, el sector teatral, aprecia molt.
1: La programació continuarà al Teatre Principal d'Inca demà, diumenge, a partir de les 8 del capvespre. Es representarà els actors guardonats que presentaran l'obra Cyrano, una producció de la companyia La Impaciencia basada en l'obra original d'Edmond Rostand.

0: I acabam amb la música de Capella, que torna avui als escenaris a l'Auditorium de Palma a partir de les 8 per presentar el seu nou disc titulat Morgan, un homenatge a la memòria musical i la tradició. El treball combina l'arrel popular, l'emoció del repertori propi i la capacitat de Capella per transformar cada cançó des de la interpretació vocal.
1: El títol del disc també té una dimensió simbòlica. Com expliquen, en el mateix àlbum, Morgan no és només el nom del lloro de Víctor Uris, artista vinculat al grup que va morir l'any 2024. És també un símbol que representa una manera d'entendre la memòria musical i el que passa amb les cançons. La música no s'acaba quan algú se'n va, simplement canvia de lloc i continua sonant.

0: Bon dia, han tocat les 9. El govern recorrerà el procés extraordinari de regularització de migrants davant del Tribunal Suprem, que just acaba de rebutjar paralitzar-lo, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vox.
1: Part de l'argumentació que presentarà l'advocacia de la comunitat coincideix amb la que acaba de ser rebutjada per l'alt tribunal pel fet que complica, a priori, que el recurs es pugui resoldre a favor dels interessos de l'executiu autonòmic. Amb tot, el portaveu Antoni Costa ha defensat l'obertura d'aquest procediment judicial pel bé de l'interès general de la comunitat.
2: Nosaltres tenim tot el dret, com no pot ser d'altra forma, amb independència del que hagi succeït amb altres recursos, a interposar aquest recurs. Reiter, la nostra responsabilitat i la nostra obligació és defensar els interessos de ciutadans i balears. I això és el que intentem fer. A partir d'aquí, seran els tribunals els que es pronunciïn.
0: En successos ha mort un motorista de 67 anys en un accident de trànsit a Santa Maria.
1: L'home ha xocat contra un mur després de sortir-se de la via quan circulava per l'autopista d'Inca. Això va ser a hora baixa, de vés les 7 i mitja de l'hora baixa. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació.
0: Marga Proens serà elegida de nou presidenta del Partit Popular a les Balears en el Congrés Autonòmic de la Formació, que comença d'aquí a mitja hora.
1: No és només dir-ho, és fer-ho, és el lema d'aquest conclave popular que ha organitzat Marga Duran. Tot fa pensar que Proens tornarà a triar Sandra Fernández com a madreta. La secretària general haurà de donar comptes avui de l'informe de gestió. El líder nacional dels populars, Alberto Núñez Feijó, tancarà el Congrés.
0: Jornada d'oposicions avui amb dues convocatòries. S'inicia en una hora a les 10 el procés selectiu per cobrir 98 places de la policia local en 14 municipis de les Illes.
1: Avui és la primera prova que se celebra simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. El govern preveu que al final de la legislatura s'hauran incorporat més de 600 policies locals a les plantilles. L'altra crida és de l'Administració General de l'Estat. Se celebra de manera simultània a 26 províncies amb més de 1.400 opositors només aquí a Balears. Les places són tant d'ingrés lliure com de promoció interna per a 5 cossos generals de l'administració.
0: I de la plana esportiva, darrera jornada, primera divisió, i el Mallorca se juga la permanència. Gai Forteza, bon dia.
3: Bon dia, l'equip mallorquinista rep a les 9 del vespre. L'Oviedo a Somos i no li basta guanyar, necessita més una carambola múltiple a 3 partits més. El Mallorca ha de guanyar, que perdi l'Elx a Girona, que perdi Osasuna a Getafe i que el Llevant no perdi el camp del Betis. Amb motiu d'aquesta jornada apassionant, Ivetres Ràdio fa un desplegament especial amb presència no tan sols a Somos, sinó també a Montilivi, al Coliseum i la Cartuja, tot des de les 7 del vespre.
0: I acabam amb una informació de servei per mort del Dia de l'Accessibilitat que se celebra al Parc de la Mà de Palma. Fins a les 3 del migdia hi haurà diferents restriccions de trànsit a l'avinguda d'Antoni Maura entre el Passeig Marítim i la plaça de la Reina. També afecta els busos que circulin per aquesta zona.
1: D'altra banda, fins a les 9 i mitja del vespre hi haurà talls a la carretera de Sauba a Lluc, tot i que romandrà oberta a migdia, de 12 i mitja a 2. Això és per molt del ral·li que puja de Caimar i Lluc. També hi ha restriccions fins a migdia a les vies entre Set Salines i la colònia de Sant Jordi i a un tram en direcció Santanyí, on se celebra la Mallorca Olímpic Triatló.
0: Amb aquestes informacions arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença ara la sintonia d'Ivetres Ràdio, La Gran Vida.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
2: Què tal, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts en aquest nou programa de la ràdio pública, com cada cap de setmana, La Gran Vida vos acompanya avui fins a les 11 del matí, demà serà fins a les 12. Tenim dues horotes de programa en una setmana en la qual han passat moltes cosetes i els companys d'informatius vos l'han explicat molt bé durant tota la setmana, però quan arriba dissabte ho volen fer d'una manera una mica diferent. Volen tractar temes que potser cauen més en aquest cap de setmana, sobretot temes d'entreteniment, cosetes que passen, exposicions, voltes... Per exemple, mira, allà aquest cap de setmana hi ha la volta Moto Mallorca Clàssics, on hi ha més de 50 participants que recorren 300 quilòmetres, més de 300 quilòmetres, en dues etapes, entre avui i demà, i són moto clàssiques amb més de 25 anys d'antiguitat. I parlarem d'aquí uns instants amb en Llorenç Vedell, ell és president de la Volta Mallorca Clàssics, està en ruta en aquest moment, s'han aturat, han fet una aturadeta a la zona de Llucmajor, són una benzinera, allà tenim un bon grupo i estan berenant i aprofitant per descansar, però ens volen atendre també un parell de minuts i per això d'aquí uns instants parlarem amb ells. També mon anirem al Museu del Calçat d'Inca, on des de fa uns dies hi ha una exposició cultural per unir llaços amb Senegal. Això mos ho explicarà la comissària de l'exposició, na Virgínia Masseguer, que tenen roman aquesta exposició ja durant una sèrie de mesos i mos explicarà de què va tot això d'unir llaços en Senegal. També tindrem, parlarem, i clar, avui és un dia de primera. Per què és un dia de primera? Idò, perquè el Mallorca encara juga a primera. I direu, bé, per això és esports, és futbol. No tant, perquè com viuen ara mateix 22.000 persones que són sòcies del Mallorca, a les que podrien ser les darreres hores d'aquest club de 110 anys d'història, a una categoria que poden perdre, com se viu en aquestes darreres hores. I doncs volem parlar amb el president de Moviment Mallorquinista, en Sebastià Oliver, això serà més o manco damunt les 9:30, i també amb en Joan Roig, que està dins la Junta de Moviment Mallorquinista. Volem saber quin és el sentiment d'una entitat amb 110 anys d'història en la possibilitat de tornar a baixar a segona divisió i les conseqüències que pot tenir això per aquesta entitat. I pendents també d'en David Arraez, el conferenciant, ponent en diferents esdeveniments, que avui mos telefonarà des de Dublín. Farem aquesta connexió perquè mos ha d'explicar què fa per allà i mos parlarà del poder de la pausa. Moltes vegades pensant que comunicar és xerrar més, i doncs no fa falta. A vegades els silencis també diuen molt. No tant a la ràdio, perquè imagineu que jo m'he quedat aturat. Aquí se beben. Veis? És com a desagradable, no, a la ràdio no, però ell mos explicarà com s'ha d'usar bé això de fer pauses. El control tècnic tenim en Lluís Menéndez, tenim altres temes, també en Teresa Ramos, comunicació, tindrem cinema, i sempre sabeu que tenim un número de WhatsApp, per si voleu dir qualque cosa, podeu enviar el que vulgueu en aquest número.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: I ara sí, començant, perquè mos anem a la Volta Moto Mallorca Clàssics. Idò sí, aquest cap de setmana Felanitx torna a fer renou en la 17a Volta a Mallorca amb motorets clàssics i antics. Són més de 50 participants que recorren més de 300 quilòmetres en dues etapes. Avui faran vespre, faran nit a Pollença, i demà a les 9:30 torna a arrencar aquesta segona etapa. Anem a xerrar directament ja ràpidament amb en Llorenç Vedell, president de la Volta a Mallorca Clàssics. Llorenç, molt bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies. Com va?
2: Gràcies a tu per esperar-nos. No poden pujar damunt la moto, però sí que t'agraïm que hagueu fet aquesta aturadeta, que voltre vos serveix també per carregar piles i bé, volen que mos expliqueu primer de tot on sou o on vos trobau i cap a on aneu.
0: Ara mateix som a Llucmajor, hem entrat dins el poble de Llucmajor, però bueno, fa dues hores que ja estem en marxa, hem partit a les 7 de matí de Falanitx.
2: Molt bé.
0: I de Falanitx hem anat cap a Campos, a Ràpita, a Sestanyol, i ara hem arribat aquí a Llucmajor, que mos hem aturat per berenar un poquet, posar benzina, ja fa força, si cal que vull anar al bany, que hi pogués anar. I ara tornarem a arrencar després cap a Saranjàs, a Sant Jordi, fins a arribar al polígon de Palma.
2: Molt bé. Durant aquesta entrevista te veuràs que de fons potser no l'escoltaràs, però tenim Zeta Top i aquestes cosetes que mos du en els més romàntics.
0: Clar que sí.
2: I és el que toca avui. Quants sou en el grup ara mateix?
0: Ara fa una estona també he comptat i eren 44 motorets.
2: Així mateix?
0: I quan deim motorets, són motes de 49 centímetres cúbics. Mm. Això vol dir que són motes de cilindrada petita per una volta tan llarga. Val? Per això també se divideix en dues jornades i poden repartir un pam més els quilòmetres. Hem de pensar que són motes petites, els cillins són d'aquella època, o sigui que tampoc no són tan còmodes com una moto moderna.
2: D'acord.
0: I clar, necessitem pues, descansar un poc i això, però bé, mos agrada molt, eh? No...
2: O sigui, més còmode que un cillin de bicicleta, però no tant com una cadira de cotxe, és evident. O sigui, que necessiteu... Vos heu de moure dins el trajecte.
0: Exacte.
2: Ja són de 7 edicions, si no vaig errat. Què significa per vosaltres arribar fins aquí, aquestes de 7 edicions? No sé si, per desconeixement, no sé si has estat al capdavant de totes aquestes edicions o de quina manera has gaudit d'aquesta Volta a Mallorca en moto. Què és per tu, què representa tot això?
0: La veritat que per nosaltres és un orgull, perquè és veritat que se fan moltes voltes a Mallorca, amb moto, cotxes i això, però nosaltres fem aquest exclusivament de ciclomotors, que se veuen poc, i per nosaltres estem molt contents. Jo participo des de la tercera edició, val? Antes encara no anava conduint amb motoret, però sí que anava en l'altre li dèiem el cotxe Escobar.
2: Sí.
0: A darrere anava com a copilot amb un pare i això, i una vegada vaig tenir carnet, doncs ja vaig poder agafar el meu motoret i això. I la veritat que va començar aquesta idea, doncs varen ser 5 o 6 socis del nostre club que varen... una anada d'olla, que dèiem, no?
2: Sí.
0: Que varen dir, si ho provam, i va agradar molt, i així doncs, cada any doncs, han anat incrementant els integrants i això, és la veritat que estan molt contents.
2: Quin és el vostre perfil? Si ara vos veuen, vos reconeixen tot d'una?
0: Sí, bueno, mos fem unes camisetes commemoratives cada any, cada motor d'un cartell identificatiu com que és participant d'aquesta ruta, i la veritat que mos veuen perquè, bueno, són bastants i mos feien notar un pat.
2: I
0: també intentem sí. No molestar al mínim quan anem per carretera i això, i en tot moment facilitar en els cotxos i tot això, tot el que podem.
2: Sí, que el trànsit no s'havia afectat, però és impossible no aixecar expectació, no? Quan passau a un grup i estan parlant de motos de més de 25 anys, gent, supos que molts amb barbes, no sé, i supos que això també crida l'atenció, forma part, no?, d'aquesta volta, de la gràcia, no?
0: Clar, també hi ha molta gent que mos fa fotos, mos fa vídeos, i també és una manera de donar a conèixer aquests vehicles que ja no surten dia a dia i que nosaltres és una manera de recuperar les nostres arrels i conservar aquest patrimoni que s'hauria perdut si no fos per socis com nosaltres que els conservem i ho volen mantenir.
2: Quines edats teniu? Perquè, clar, motos de més de 25 anys, igual hi ha qualcú que no té ni... O sigui, que la moto és més bé aquell. Pot ser?
0: Totalment. Jo som un exemple.
2: Quina edat tens, Gerens?
0: Jo tinc 27 anys i el meu moto... Jo duc un mòbil rural 90 i segur que té 50 anys.
2: Sí, sí, sí.
0: No deuen arribar, però segur, o sigui, la majoria, hi ha tots els perfils d'edats, des de joves fins a gent més gran, Però, bueno, molt d'ells, segur que el motor és més major que jo, que és conductor.
2: També supos que hi ha històries curioses, pares i fills, fins i tot predins i pares i fills que hi participen, no?, qualque any.
0: Exacte, això és una gran família i, per exemple, jo he vingut amb un pare, hi ha un altre pare que la seva filla que deu tenir 13 o 14 anys, i això, i després hi ha qualcú que són padrins i nets, o sigui que, que tenim totes les generacions cobertes.
2: Quant de quilòmetres fareu entre les dues etapes? Jo he dit més de 300, és així?
0: Sí, sí, serà així. Més o manco seran més de 300, perquè pensau que una vegada ara, quan seguim a Palma, m'on anirien cap a Son Castelló per anar fins aquí al Vià i Andratx. I després pensau que d'Andratx haurem de pegar en esport de Pollença per arribar-hi, però o sigui que hem de fer tota la Serra de Tramuntana i són molt de quilòmetres que aniran sumant en els quants quilòmetres.
2: El fet de fer nit a Pollença li dona un aire encara més aventurer, no?
0: Exacte. Sempre ho hem fet així, sempre hem dormit allà, en els mateixos apartaments, i clar, això també mos ajuda a descansar i tenir com a objectiu cada any d'haver d'arribar dissabte a vespre en esport de Pollença.
2: Sí. Les Illes Balears, Mallorca en aquest cas, però ja sabem que te'n vas a Formentera, tots són motos, per amunt, per avall, és una bona illa, Mallorca, per gaudir del moto clàssic?
0: Sí, sí, sí, la veritat, hi ha moltes bones carreteres, sobretot cada any intentant descobrir qualque carretera tan nova per veure, i sobretot hi ha la carretera que enguany farem, que fa any que no ho fèiem, que era a partir d'Andratx, d'Andratx per amunt, cap a Estellany, tot això, és una carretera que fa anys que no ho fèiem i que anem a veure era demà, i la veritat que és molt guapo.
2: Com vos organitzeu? És a dir, a què motorets són vostres, són personals, però teniu qualque suport en forma de, o de patrocinadors? No sé si des de l'Ajuntament de Felanitx, si vos han pogut ajudar de qualque manera, no sé si te fico dins un vacial, però ben que dir, tot és el tema de la logística, com vos organitzeu?
0: Bé, cadascú té el seu motor personal, de la seva família o perquè l'han comprat i això, i després sí que tenim suport de patrocinadors, que ens donen uns dobbers i poden fer camisetes i poden fer qualque detall a tots els participants. I també l'Ajuntament de Felanitx ens deixa un camió d'assistència que els empleen pel seu dia a dia i que aquest cap de setmana ens han cedit per poder ajudar a dur qualque recanvi i ajudar-nos en la logística de la volta.
2: Molt bé, idò, no t'ho vull entretenir més perquè estàu ja a la benzinera i si podeu fer un poc de renou que la gent escolti la ràdio pública, que efectivament sou moltes motos, no sé si, encara que sigui una que faci renouet, me faràs feliç.
0: Ja ara posarem una en marxa i menys si ho sents, ho sentiu.
2: Segur que sí.
0: Ho
2: sents? Se sent perfectament. A més, el motoret, jo me'n record, vamos, quan dormia a casa meva predina, quan pujaven els motorets així que feien aquest renouet, això m'adú s'infantesa. Que disfruteu molt, Llorenç.
0: I moltes gràcies, i si voleu venir qualque any ja ho sabeu. Aquí som.
2: I de molt d'ànims, que vagi bé i sobretot alerta a la carretera, per favor.
0: Exacte, moltes gràcies.
2: Salut, gràcies.
0: Vinga, salut, adeu.
2: Adeu.

0: Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web l'estrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.

El Reial Mallorca viu hores decisives. En el seu 110 aniversari, l'equip pot perdre la categoria, baixat de primera divisió a segona. I més enllà de l'esport, el Mallorca és també un símbol social i identitari d'aquestes illes, i per això vol

0: Bon dia, per dir qualque cosa.
1: Per dir qualque cosa, perquè pareix que estem aquí que mos tenen esperances hores, no? Està, el Mallorca és un club de 110 anys d'història, sí. I costa molt veure que cada vegada és més complicat aguantar la categoria, però és que hi ha molta afició darrere de tot això, no?
0: Sí, és a dir, el que sentim, el senyor personalment, molt enfadat i molta tristor per veure com ens tenim que veure, com ens hem vist abocats en aquesta situació, no?
1: Són unes hores complicades, difícils. Hi ha esperança?
0: Esperança sempre n'hi ha d'haver, sempre ens queda, com aquell que diu, aquest cartutxet. Sempre mos queda, l'esperança mos queda. Matemàticament no són de segona, no, també no està clar, no? Però que és complicat, sí, que és molt difícil, sí. És impossible, no. Però que estem fotuts, i per donar-nos l'expressió, estem fotuts.
1: Estem parlant d'un club que arrossega moltes famílies cada 15 dies en el camp, que quan el Mallorca juga fora també se desplaça, hi ha abonaments no són gens baratos, perquè vos poseu un context, perquè això no és una secció d'esports, però hi mos escolta molta gent, no? Un carnet de tribuna pot costar una persona que no estigui jubilada, que no sigui sub-23 o que no sigui infantil, pot costar 615-620 euros.
0: I més.
1: I clar, no és barat, hi ha un esforç econòmic. Què pot representar per la societat mallorquina un descens a segona divisió?
0: Com he dit abans, és molt trist. Això és un sentiment que tenim tots els mallorquinistes i mallorquins i molta gent de fora, evidentment, totes les illes. És algo que de pares a fills, no? Mm. Això és el que nosaltres sempre dèiem, que és de pares de fills, algo molt important que dus de dins, no?
1: El sentiment de pertenència, no?
0: Sí, és algo molt dur. Quan xerres d'això, tens el pèl de punta, perquè l'únic que tens és una impotència com molt veïmar en aquesta situació. I mira el rellotge que passeig jo m'he hagut de llevar ja, perquè l'hora sempre quedava allà mateix.
1: L'hora acaba allà mateix. Només veus les 9 del vespre.
0: Sí, bé, en definitiva, una neviada i molta trista. Però esperem que això se converteixi a les 11 de vespre amb una alegria. Que serà una alegria, però també s'hauran de passar comptes.
1: També s'hauran de passar comptes perquè, tot i que el Mallorca se pot salvar, que això depèn d'una carambola que consisteix en que el Mallorca guanyi i, a més, ho facin altres equips, ha de guanyar el Girona en el Getafe, el Girona se juga la permanència a primera edició, si no guanya baixarà també. Després hi ha un Getafe o Osasuna, el Getafe ha de guanyar per entrar dins Europa i l'Osasuna necessita guanyar per salvar-se, però necessitem que el Getafe guanyi, i l'altre partit, l'altra carambola és que el Llevant no perdi en el camp del Betis, el Llevant que fins ara ha fet una remuntada espectacular de res 15 partits per sortir del descens, no voldrà morir a la vorera de la mà i necessita un empat contra un equip al Betis que es verà que jugarà Champions perquè no s'hi juga absolutament res i que té internacionals i que tampoc voldrà jugar en el 100% si no vol arribar en jugadors, jo què sé, lesionats per el pròxim Mundial. És cert que tots aquests resultats, i això s'enxerra molt, però són possibles.
0: Sí que són possibles, però nosaltres hem de guanyar també, i això em fa de por.
1: Passes pena de que el Mallorca no sigui capaç de guanyar a casa seva?
0: És que això és molt important. Nosaltres hem de guanyar el partit, no és puntuar, hem de guanyar.
1: Quina crida li faries a l'afició que dubta si anar en aquest partit perquè ja ho dona tot per perdut?
0: No crec que hi hagi molta gent que dubti, mira què te dic. Hi ha gent que té ganes d'anar-hi. Hi ha gent que té ganes d'anar-hi. No. Evidentment n'hi pot haver gent que dubti, lògic, és evident, perquè deu dir ja està bé, no? Ja està bé que se'n fotin de nosaltres, per dir-ho a qualque cosa. Disculpa, sí.
1: No, t'anava a demanar per la connexió entre l'entorn social i l'afició. Hi ha una fractura en aquest sentit que fa que el Mallorca cada vegada sigui més una empresa i cada vegada se miri i manco per els seus aficionats? Pareix que no importa si el Mallorca juga primera o si juga segona.
0: Hi ha una fractura total, que nosaltres ja la venim anunciant, no d'ara, la venim

0: anunciant ja de fa bastant de temps, i des de l'any passat i més. Mm. I ho van fer públic en tots els aficionats i socis, i ho veníem anunciant. I ara veiem el que està passant. Ara van tocar les mans.
1: No t'ho vull entretenir, que sé que estàs ocupat, però com passaràs el dia? Què faràs avui? Quina serà la teva rutina fins en el moment de començar el partit?
0: Mira, ficar-me dintre nostra, la família... La família dintre nostra, i llavors a les 5:30 anirem a muntar el nostre stand del moviment, que el tenim allà baix de la nostra tenda.
1: Sí.
0: Estarem allà per atendre tot el mallorquinista, estarem allà. I, escolta, tothom estan tots allà en família, i el nou començar, i Déu vulgui que vagi bé.
1: Un dol de descens, te dura molt? Te dura poc?
0: Molt.
1: Molt. Idò, esperem que això no passi, perquè si hi ha una cosa, això que se diu entre les probabilitats, que el Mallorca només té un 3%, un 4%, un 1%, és igual, fa 3 setmanes era un 5% de possibilitat de baixar, aquest 5% s'ha convertit ara en un 97,5%. Es condicionant de sort en l'esport, i sobretot en el futbol, és tan gran que les estadístiques a vegades no serveixen per res, i el mallorquinisme s'aferra en això. Hem de dir que el Mallorca té 110 anys d'història, que arrossega una massa social a qualsevol categoria de milers i milers de persones, i per això feim aquesta entrevista, perquè saben que hi ha molta gent darrere, com en Sebastià, que avui no dormirà al vespre, passi el que passi, li costarà dormir, si se perd pitjor, si se guanya, li llevarà hasta sa fam. O sigui, són coses que són incontrolables, i això se du de generació en generació. Sebastià, sí, molta sort.
0: Moltíssimes gràcies per la convidada, que tinguem molta sort i una forta ferrada a tots.
1: I si no, sempre hi ha lluc a peu, no passa res. Gràcies, una ferrada.
0: Adéu.
1: I també volem parlar amb en Joan Roig, que també està dins la Junta de Moviment Mallorquinista. Anem a parlar amb ell. Joan, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, aquí estem.
1: Ai, has escoltat en Sebastià, que ho passa pilla avui. Tu com estàs?
2: Sí. Jo crec que tots igual, el dia se'm farà llarg. Jo ja fes que siguin 9 o 9, o les 11, segurament, com ha acabat tot.
1: Sí, antigament se deia allò de whisky pels nervis, que ara no podem.
2: Desfilàvem pels passillos de Jvitsitjà i fent puesto i base de caudades, i venien.
1: Ara és com ha de ser, no pot ser d'una altra manera, cervesa sense alcohol en el camp. I els nervis han de passar d'una altra manera. Tu com els passes?
2: Bueno, procurar de la millor manera possible. Jo crec que hagi normalment per de fora no ho has pres. Tot va per de dins. Però això va per de dins.
1: En dies com avui hi ha gent que me diu, jo sap què me passa, que a vegades m'acosta entendre que a la majoria de la gent que me trob per el carrer, a la feina, a la benzinera, en el súper, quan vaig a comprar, no els agrada el futbol, o no els agrada, o no són del Mallorca, que això cadascú pot triar el que vulgui. Però, clar, aquest sentiment de pertenència, quan no pot xerrar amb gent que no estima el club, no ho entén, i clar, se fa encara més difícil, perquè és un dol que passes tu i que ningú t'entén.
2: Sí, és així. Però, a més, jo crec que hi ha molta gent que està pendent de Mallorca. Una cosa són els de 7, de 8 mil que pugui haver a des camp, però jo sé que avui tot es tira pendent de saber què ha fet i com ha acabat, i s'ha salvat, ha davallat. És així, n'hi ha, molts que ho duim molt més de dins d'aquest sentiment. Però jo crec que, en certa manera... gran part de lo que la gent de Mallorca avui estirà pendent de saber com ha acabat.
1: Moviment mallorquinista és tot això, no? És, no aglutinar a tots els mallorquinistes, però sí tot el mallorquinisme, que és una altra cosa, perquè després cadascú fa la seva vida, cadascú, hi ha gent que pertany a penyes, hi ha gent que no vol reunions, que s'estima més fer-ho en família, però sí, de qualque manera sí que duis aquesta bandera d'aquest sentiment que va més enllà d'un club esportiu. Parlant de 110 anys d'història, i i això fa que la societat balear, mallorquina, tu ho comentaves, pot ser més o manco del Mallorca, però tothom, demà miraràs diaris, encara que no hagin escoltat res avui, encara que no hagin escoltat el company d'esports de la casa d'aquí d'Ivetres, demà tothom voldrà saber què ha fet el Mallorca.
2: Sí, agradi o no agradi el futbol, tothom ho vols saber. Igual que deies, el moviment mallorquinista qui té cregut a tothom, no? Doncs que és una operació no només per penya, sinó que de manera individual tu te pots fer soci del moviment. Mm. Tothom té cregut.
1: En Sebastià mos ha donat un titular molt bo, que és passi el que passi, avui s'han de passar comptes. Tu què penses?
2: Sí, això està claríssim. Passi el que passi, tant si és per bé com per malament, a partir de demà s'han d'exigir responsabilitats. Jo crec que tots pensam que el club necessita una netatge, tant a baix com a dalt. El que passa que a dalt és molt difícil. Aquí hi ha una propietat, un senyor que comanda, posa el seu d'orbes i fa i desfà així com ell li pareix. I és un senyor que ve d'un altre món i que Ventura no està tan implicat com un altre tipus de president. Devia donar la sensació, o tots tenim la sensació, que potser no és conscient de el que s'està visquent. Que quan veurà aquests números de segona divisió no són els mateixos de primera, això és una evidència.
1: Clar, és que en el Mallorca no hi ha un CEO, no hi ha un director general. En el Mallorca, en Alfonso Díaz, és un director comercial.
2: Sí, i segurament molt vàlid per guanyar la seva feina, però de vegades ens oblidem que un club de futbol, el més important és l'equip de futbol. I aquí ens falta encendre aquest que viu en la gent, qualcú que transmeti. I, clar, no tenim aquesta figura de president. Sempre tots els que ja tenim una certa edat, sempre ens anàvem a en Beltrán, recordem Beltrán.
1: Sí, sí.
2: Beltrán en senia massa i realment no comandava. Darrere ell hi havia el grup Oceta.
1: Sí.
2: Però ell va saber assumir aquest paper. Pintura de futbol en sabia tant a menys que en Cooper.
1: Sí.
2: Però se va saber rodejar de gent que en sabia, gent que ho assessorava. Anem a parar per cas. El senyor Colbert decideix, per resultats, per tot el que sigui, destituir en Pap Guartells. Aquest home anat està capacitat per trobar ell un director esportiu. Quin coneixement té per ser que ho... Qui ho pot assessorar?
1: És així, és així. Tenim 2 minuts. Te volia fer una pregunteta, i és que, clar, la societat empresarial està capacitada per agafar el Mallorca, i per què no ho fan? Per què han de venir americans? Que és una pregunta, perquè ara que el Mallorca baixarà tornarem a parlar de la viabilitat econòmica del club en el futbol professional. I si el Mallorca no recupera la categoria en un any, dos com a molt, aquí comença a perillar una altra vegada.
2: Clar, sí. És que amb aquest aspecte ja hem d'estar agraïts als americans. Per almenys ells han pogut tardar bé, si no els curts no existiria. Perquè la societat mallorquina ni hotelers, ni no hi ha ningú que hagi estat capaç de donar una passa endavant. De totes maneres, Mallorca mai morirà, perquè sempre hem viscut situacions molt complicades al llarg d'aquests 110 anys d'història i sempre ha sortit qualcú. A veure què passaria, però també és... Anem a veure el primer que passa avui vespre i a partir d'aquí ja veurem.
1: El motiu d'aquesta entrevista és per això, perquè el Mallorca sempre se sent, no? El Mallorca desapareixerà. Bé, el Mallorca no desapareixerà, primer perquè el nom cedirà Mallorca, encara que fos Futbol Club Mallorca, serà Mallorca, la marca Mallorca de Sillen no desapareixerà i encara que sigui tercera divisió hi haurà un equipo. Per tant, desapareixer no desapareixerà mai. Tens esperança per avui?
2: Sí, és esperança, la tenc. Vull dir, tots han d'anar al camp en il·lusió de què podia passar, de que els resultats, clar, són factibles, tots ho són. Si igualment normal, que, vull dir, no és el que passa, que són tres, has de prendre de tres camps, i ara depens d'un i estàs patent un, aquí són tres que han de sortir. I la rejornada sempre passen coses molt, molt rares. Et sé que és que necessitem que guanyin ells el guant de menester, això crec que m'ho juga un poc de favor, I sobretot, clar, com és normal, Mallorca ha de guanyar, perquè com és futurí que tot això ha passat i que Mallorca fot incapaç de treure't el partit endavant.
1: No, aquí sí que ja hi hauria renou i crits.
2: Sí, sí. I sobretot la gent que vengui, que animi i incapaç partit, segons el que hi ha passat, que s'expressi. Així com considereu oportú, sempre dins el respecte, que ningú ha de perdre-se això.
1: La darrera pregunta, en 30 segons, què t'apareix això de no baixar els preus de les entrades del darrer partit de Lliga, entrades que estan a 80-90 euros?
2: Això és una pregunta que du a res una altra pregunta. Interessa el club que el camp estigui a por avui?
1: Tu ho has dit. Tu ho has dit. Quin és realment el que hi ha darrere d'una decisió comercial com aquesta, sí, que només sí, sí, t'implicarà uns milers d'euros.
2: Són els preus que hi ha hagut tot l'any. Llevat de Madrid, un segon, que sempre han anat cada per damunt. No hi ha hagut cap campanya per favorir les argentines.
1: Idò, Joan Roig. Sí. Molt veurem per el camp, supòs.
2: Segurament.
1: I que hi hagi sort. I sort també per l'Atleti Balears i el Poblense, que cerquen l'ascens, en aquest cas, a la Primera Federació i a tots els clubs de les Illes Balears. Clar que sí. Res, moltes gràcies, Joan. Una ferrada.
2: Moltes gràcies, Abauta, igualment. Adéu. Bon dia.
1: Idò, ara són les 9:59, queden 15 segons per arribar a les 10, moment perquè sentir que puguem escoltar el butlletí horari. Nosaltres tornem aquí, a la Gran Vida, no vos mogueu, a les 10:04.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
4: Bon dia. El Palau de Congressos de Palma acull des de fa mitja hora el 17è Congrés Autonòmic del Partit Popular de les Illes Balears. Una cita amb l'objectiu de renovar Marga Proença al capdavant d'aquesta formació. Maria Eugènia Quegles, bon dia. Ja està tot en marxa?
5: Bon dia. Oficialment sí, perquè ha començat, segons l'ordre del dia, està marcat que a les 9:30 arribaran i agafaran les credencials, i així ho fan encara ara mateix els afiliats balears al Partit Popular. A la porta, donant la benvinguda a tothom, la mestra de cerimònies d'aquest conclave popular, la presidenta del 17è Congrés del PP, Marga Duran. La presidenta del govern i presidenta del Partit Popular de les Illes Balears, Marga Proença, encara no ha arribat. S'espera que ho faci d'aquí un quartet d'hora, més o manco, i arribi de la mà del líder popular Alberto Núñez Feijóo. En aquests moments són molts els populars que se fan fotos o un fotocall que hi ha, que diu, amb el lema d'aquest congrés, no és només dir-ho, és fer-ho. Ara mateix, i vos podeu comptar, que acaba d'entrar la presidenta del govern, presidenta del Partit Popular, en aquests moments, amb els seus fills, i se saluda amb el batle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell, president del PP mallorquí, Llorenç Galmés.
4: Moltes gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des del Palau de Congressos de Palma, seguint aquest Congrés Autonòmic dels Populars. Estarem pendents, tornarem a connectar amb pròxims butlletins. La policia local de Palma intervé més de 1.000 begudes alcohòliques en dos dispositius contra la venda ambulant a la platja de Palma. S'han dut a terme entre dimecres i dijous, en horari nocturn, per combatre una activitat il·legal que genera molèsties als veïnats i suposa una competència deslleial per als comerços de la zona. Els agents van estendre 23 actes per venda ambulant de begudes, una per venda de tabac i dues a persones que col·laboraven amb els venedors avisant de la presència policial i també subministrant gènere. Perquè fos ràpid, usaven un patinet elèctric que ha estat retirat per manca de l'assegurança obligatòria. I encara en successos, l'incendi forestal a Puig de sa Clau, al municipi de Sant Olari de Riu, ja ha estat extingit, informen els bombers d'Eivissa. Han desplegat una vintena d'efectius en aquest operatiu. El foc ha cremat 270 metres de pinar i es va iniciar a Iorobaixa en una gandula balinesa dins un habitatge, per la qual cosa es va decretar a nivell 1 de gravetat. La presidenta del GOP i 10 vocals de la Junta Directiva dimiteixen a causa de la crisi de governabilitat interna. Una oposició ha fet el desenvolupament correcte de l'entitat ecologista afectat. De moment, no hi ha candidats per agafar el relleu i la pròxima assemblea serà el juny. Teresa Cuennet, ja expresidenta de l'entitat, ha assegurat que hi ha dues visions, dues maneres d'entendre.
6: Que dimitim amb molta tristesa perquè sentim que algunes m'ho ha vist créixer, però que també partim amb la responsabilitat d'haver alertat els socis d'aquestes dinàmiques històriques i han posat un límit que era necessari per a una entitat que és referent a la lluita ecologista de Mallorca.
4: El Parc de la Mà acull des d'aquesta hora i fins a les 2 del migdia les activitats programades pel Dia de l'Accessibilitat Universal amb tallers, espais informatius, circuits, exhibicions d'esport adaptat, música en directe i també cants guies i altres activitats interactives. L'objectiu de la jornada és donar visibilitat a les dificultats que afronten les persones amb discapacitat. Un espai que compartiran amb la celebració del Dia de les Forces Armades i les exhibicions, simulacres i demostracions de les diferents unitats. El SUS es dona en aquesta hora amb l'Isabel de bandera. Aquests actes provocaran diferents restriccions de trànsit a l'Avinguda Antoni Maura, entre el Passeig Marítim i la plaça de la Reina. També afecta els busos que circulen per la zona. També, fins a les 9:30 del vespre, hi ha talls a la carretera entre Saúva i Llu per mort d'un ral·li i també a Ses Salines fins a la colònia de Sant Jordi i en direcció a Santanyí per un triatló. És tot, més notícies a les 11. Continua la Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
1: Deu i cinc minuts, encetam aquesta segona hora. Encara moltes coses per entretenir-vos. Serà fins a les 11. Hem de parlar de la previsió de la meteorologia, perquè ja sabeu que mos agrada també saber què passarà durant aquest cap de setmana. Ara molta gent s'està aixecant i vol saber si podran anar a passejar, si farà caloreta, que n'ha fet aquesta setmana, per cert, n'ha fet molt, en els sols se nota, i però volen saber si aquests dies de cel tan obert i si això continuarà. Pareix que començarem a tocar temperatures properes a les 28-29 graus, però això mos explicaran d'aquí uns instants, ho faran a Margalida Ribes. I també tindrem en David Arraez, que avui no ha entrat a la primera hora, però entra a la segona, és de viatge, en dediques de viatge, mos ha d'explicar una mica que fa per allà i que està fent, i se connecta des d'un hotel. Avui parlarem del poder de la pausa, de saber estar en silenci, quedar en silenci. A vegades hi ha silencis que diuen molt, també, i s'ha de saber jugar amb això quan parlem de comunicació. Una altra cosa que també farem és parlar de Capella, perquè hi ha un nou disc i parlarem amb una de les seves cantants d'aquest grup de Capella. I sabeu que tenim també un parlam amb na Clara i amb mi cada dues setmanes. Avui a Menorca hi ha una festa solidària perquè en Quim és un nin, un infant menorquí, amb una malaltia super rara, i parlarem d'aquest tema també. I acabarem avui amb cinema. Avui en el cinema parlarem de Michael Jackson. No sé si heu vist vosaltres la pel·li. Jo la vaig veure fa dues o tres setmanes i la veritat que me vaig quedar amb ganes de més, perquè diguem que repassa una part de la seva vida, de la seva trajectòria musical, però te deixa mitges perquè és quan diguem que això acaba en els anys, no faig spoiler, tranquils, però acaba en els anys principis del 90, i aquí queda. Després, clar, a principis del 90 és quan comença tota la seva, sobretot, transformació física. I de parlarem de la pel·lícula, de les bandes sonores d'aquesta pel·li, tota la seva trajectòria musical, i ho fem de la mà d'en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. I com sempre, amb en Lluís Menéndez al control tècnic, i també teniu un número de WhatsApp que el podeu escoltar per si voleu enviar qualque missatge de veu o per escrit.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Au-hi-do, anem a saber quin temps farà aquest cap de setmana i també a principis de la setmana que ve.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Margalida Ribes, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, encantada de ser un dissabte més aquí amb vosaltres.
1: Un plaer per jo també sentir-te, i la veritat que amb ganes de saber què passarà, perquè ha fet caloreta, ha fet sol, cel obert, no sé si això durarà més o manco, si ja comencem ja a notar els primers símptomes d'estiu, pareix.
2: Jo crec que ho resumiria encara tenim com un tràiler de l'estiu, i pareix que s'allarga. De fet, tant aquest cap de setmana com, podríem dir, quasi durant tota la setmana que ve, el temps no canviarà. És a dir, la notícia és que no hi ha canvis. Seguirem amb aquest cel i en temperatures molt semblants.
1: Vos avorriu quan passa això, o sempre perquè ho explicau molt bé, sempre temperatures que pugen, que baixen, però vos agrada que hi hagi moviment? No n'hi haurà tant?
2: No, serà molt avorrit. De fet, no sabem què farem aquesta setmana. Ens haurem d'entretenir de qualque manera.
1: Comparatives d'altres anys, per exemple? No sé si has ho pogut col·legiar. Si són, la pregunta seria si són temperatures habituals per aquesta època de l'any, a finals de maig.
2: Estem per damunt de lo que seria habitual per a l'època. Però si ho comparam amb l'any passat el maig va ser encara més calent que enguany. Teníem registres de 33 de màxima, 34, 36. Enguany encara no hem arribat i ja estem a finals de maig.
1: Són temperatures més suaus que l'any passat, idò.
2: Exacte, però es ve que si ho comparam amb la mitjana sí que estem lleugerament per damunt de lo que tocaria.
1: D'acord. I de l'any passat podríem dir que va ser un any bastant anomalia en aquest sentit?
2: Sí, el maig va ser calentat, podríem dir.
1: I ara, durant aquest cap de setmana, pareix que cel obert per tot, totes les illes.
2: Exacte, sí. Lluirà el cel totalment estirat, els núvols han desaparegut i a curt i mitjà termini no es preveu que tornin. A lo millor tenim qualque pinzellada de núvol prim, però el sol serà el que dominarà. I això també convidarà molt a practicar activitats a l'aire lliure, anar a la platja, sortir a navegar, perquè també la situació marítima acompanya bastant. I aquesta temperatura que puja també per fer els primers capficos de sany, aquells que no s'han animat, pues també convida, la veritat.
1: Com m'agrada la paraula capficó, que també va tenir aquí en aquesta casa aquest programa d'estiu. I la veritat que sí que comença a ser, i t'anava a demanar per això, la mà està en calma per sortir a navegar. Si teniu un amic que tingui un llaüt o una barqueta, molt millor, si no feis gasto vosaltres, sempre s'ha de tenir un amic que tingui una barca, però és el moment, no?, per començar a sortir en barca.
2: Sí, aquest dia la veritat que el que dominarà serà aquesta calma, aquesta tranquil·litat i convida. De fet, parlàvem d'aquesta anomalia de la temperatura de l'aire, d'aquestes màximes i les mínimes també, que són molt suaus. Hi ha molts observatoris que han quedat al voltant d'aquests 15 graus, però la mà també té una anomalia positiva. És a dir, cap avui, cap vespre, hi ha previsions del SOCIP que situen la temperatura entre aquests 20-23 graus, i estaria entre 1 i 3 graus per damunt de lo que tocaria. Per tant, hi hauria redols on la mà també la temperatura comença a pujar.
1: I dos capficó, per jo haurà d'esperar, jo fins que no estigui la temperatura uns 30 graus. En el juliol a l'agost no m'hi veuran.
2: Exacte.
1: No m'hi veuran, no fa falta, no és necessari. Idò, Margarida Ribas, moltes gràcies. Dilluns, dimarts, dimecres, la setmana que ve, continuem en principi igual.
2: Exacte. Sol, cel totalment estirat, qualque pinzellada de núvol prim, qualque boira, es veu, la situació que tenim és propensa a la formació de boires, però ràpidament s'esbaixen, i aquests 30 graus ens seguiran acompanyant, ja seran habituals durant aquests dies.
1: I de moltes gràcies, Marga, i molt bona feina.
2: A vosaltres, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
1: David Arraez, que és conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals, i avui més internacional que mai, perquè el tenim a l'estranger, m'apareix. Hi ha un petit delay. Així a la ràdio és quan hi ha una diferència d'un segon o dos de diferència, a vegades pot ser més. M'apareix que no hi ha massa delay de diferència. Vull dir que anirem amb bones, deixarem que acabi de parlar, perquè parlant de la bona comunicació, i a vegades és millor quedar callat en silenci perquè li arribi la bona comunicació també a en David Arraez. Avui, mai millor dit. David, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com estàs? Lo cierto es que tienes razón, Juanmi, en una cosa, y es que no nos podía haber pasado en ningún otro programa mejor lo del delay, porque hoy precisamente vamos a hablar del silencio y de las pausas.
1: M'agrada, has vist, deixam un segon així entre que tu acabes i jo comença a xerrar, i així sempre no hi haurà cap problema. On te trobes ara mateix?
3: Estoy en Dublín, en Irlanda, donde esta semana pues he venido a visitar a un cliente con el que potencialmente vamos a hacer cosas ahora el próximo año, en 2027, que sé que queda todavía mucho, pero normalmente según qué trabajos se planifican con muchos meses de antelación.
1: Molt bé. Idò, allà està en David Arraez i connectadíssim amb nosaltres per xerrar del poder de la pausa. Què és això?
3: Pues es algo que tenemos que implementar ya desde ya en nuestras vidas, porque es cierto que el silencio es algo que incomoda muchísimo a muchas personas cuando hablan. El silencio tenemos que verlo como ese pequeño momento en el que nadie dice nada, que parece incómodo, y a menudo tenemos la sensación de que debemos rellenarlo de una forma rápida, como que no puede haber silencio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que aparecen esos, bueno, o sea, pues eso. Y claro, esos son muletillas. Parece como si hablar sin parar fuera una obligación. Y hoy precisamente quería hablar justo de lo contrario, del poder de la pausa. De por qué muchas veces comunicar mejor no consiste en decir más cosas, sino en dejar espacios en silencio, espacios en blanco, que lo que hacen es reforzar el mensaje.
1: Molt bé, i en situacions a vegades on pot haver una discussió, és més difícil, no?, que hi hagi aquest control. Ara tu i jo estem parlant d'una manera més relaxada, però si mos posàssim a discutir perquè no estem d'acord amb alguna cosa, tu me trepitjaries, jo te trepitjaria a tu, i hi ha un moment on tothom vol xerrar, però ningú aclareix cap idea ni transmets realment allò que vols comunicar.
3: Efectivamente, porque en estos casos, además, ocurre una cosa, y es que tenemos el nivel de cortisol más alto. Sabemos que el cortisol es esa hormona del estrés que hace que se nos acelere el ritmo cardíaco, que nos suba la tensión arterial, y eso provoca que estemos más acelerados, que queramos hablar más, que queramos hablar más rápido, sin dejar que el otro tenga su oportunidad de comunicar. Y esto, pues, hace que las discusiones siempre terminen, o casi siempre, terminen mal. Y esto ocurre porque cuando no estamos en una discusión, incluso cuando estamos tranquilos, parece que nos da miedo la pausa. La mayoría de personas interpreta el silencio como un problema. Todos hemos oído esa expresión de el silencio incómodo. Pues nos da miedo, o nos da miedo parecer inseguros. Hay muchas razones por las que no usamos silencios. Yo creo que una de las más importantes es que nos da miedo parecer inseguros. Pensamos que si paramos va a parecer que no sabemos qué decir. Y no es así. Eso no significa que no sepamos qué decir. Simplemente estamos haciendo pausas, a menudo estratégicas, pues para reforzar el mensaje. Otro motivo por el que nos da miedo hacer pausas es miedo a que nos emitan un juicio sobre nosotros, porque sentimos que tenemos que mantener la atención constantemente, y eso es un error. Y también hay una razón que yo creo que es quizás una de las más importantes, que es esta vida acelerada, esta vida en la que vivimos de todo rápido, todo deprisa, consumo rápido, responder rápido, tenemos que hablar rápido. Y claro, todo eso afecta a cómo nos comunicamos. Y en esta vida acelerada en la que vivimos en este siglo XXI, parece que las pausas no tienen lugar de ser. Pero eso es un error. Estamos totalmente equivocados, porque una pausa bien usada es una herramienta de comunicación muy poderosa. Cambia completamente la percepción de quienes nos están escuchando. Si yo ahora os digo que os voy a decir una de las claves más importantes para tener una buena comunicación, y me quedo en silencio, esto, por ejemplo, está dando autoridad al mensaje. De hecho, si te fijas, Juanmi, las personas que hablan demasiado rápido parecen menos seguras. Parece que están todo el día diciendo cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y hablan como una metralleta y no tienen ese control que transmite las pausas. No sé si has conocido alguna vez, Juanmi, a una persona de estas que hablan como una metralleta.
1: Sí. Sí, metge, sobretot. L'altre dia un metge que m'explicava les coses i jo li feia preguntes perquè em perdia a meitat de... I em deia, no te preocupes, jo te l'explico otra vez. Resulta que... I jo deia, mare de Déu, que aquest home sap el que diu, però jo no m'està arribant a la informació. Sí que hi ha gent que parla molt ràpid i a vegades... Clar, jo aquesta sensació de nervis, que a vegades no, a vegades més que nerviós, a vegades són també la forma, un caràcter, no? El caràcter d'estar fent 10 coses a la vegada, no? M'ho explicaré millor. A vegades tens la sensació que la persona que t'està parlant tan ràpid perquè realment se vol llevar un tema de damunt i està pensant en una altra cosa. I jo vull que me prestin atenció en aquell problema, perquè vull, al millor, resoldre un dubte.
3: Sí, totalmente. Y además, en este caso que nos comentas, es otra de las situaciones en las que las pausas son fundamentales. Las pausas, si el médico que te está hablando te habla muy rápido y no hace pausas, entonces no está dando claridad al mensaje, porque no está permitiendo que tú proceses la información. Cuando nos dan información es muy importante tener esos espacios que nos permitan procesar lo que nos están diciendo. Si la otra persona habla muy rápido, muy rápido, muy rápido, está dando muchos mensajes de una forma continuada, uno detrás de otro, llega un momento en el que ya nos hemos perdido. ¿Qué me estaba diciendo? Sabemos el tema general, pero no sabemos exactamente con claridad lo que nos están pidiendo. Y encima, ese hablar muy rápido impide que la otra persona esté atenta. En cambio, cuando haces pausas, estás generando atención. Si tú pausas en el momento adecuado, lo que consigues es que la otra persona escuche más, procese mejor la información y, por lo tanto, no desconecte. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez de ir a una charla de alguien o ir a alguna mesa redonda y te encuentras a alguien que está hablando, hablando, hablando y de repente tu cabeza desconecta y empieza a pensar pues en la lista de la compra, en que mañana tengo que ir a ver a no sé quién y ya no estás atendiendo.
1: Yeah.
3: Y luego la pausa, para los que tengan que hablar en público, tiene un trabajo, una labor, una función que es súper importante y es que reduce los nervios. Porque cuando hacemos pausas, lo que estamos haciendo es respirar de una forma más ordenada, de una forma más cíclica, y así lo que estamos haciendo es reducir, sin querer, la cantidad de nervios que tenemos. Y no solo eso, sino que nos está dando tiempo para ordenar los pensamientos del mensaje que queremos dar. Todo esto, pues, es un consejo para esos estudiantes que tienen que hacer la defensa del TFG, para esos no sé, profesionales, pues que tienen que hacer una presentación, o profesores incluso que están en clase y que están soltando la lección siempre muy rápido, pues si pausan y respiran, lo que hacen es reducir los nervios. Y esto es muy importante, porque si hablamos rápido no transmitimos seguridad, sino que lo que estamos transmitiendo es miedo.
1: Tens un minut per aportar el que vulguis.
3: Pues muy rápidamente, os voy a decir dónde tenemos que usar las pausas. Va a ser absolutamente importante que sepamos esas cinco situaciones en las que tenemos que usar las pausas. Lo primero, antes de responder, especialmente en esas conversaciones tensas que hemos comentado. Después de una idea importante, hay que dejar que el mensaje caiga, es decir, que cale. Cuando nos interrumpen, si alguien nos interrumpe, ¿qué tenemos que hacer? Pausar, respirar y recuperar el control de la conversación, no entrar en discusión. Cuando estamos nerviosos, las pausas evitarán que nos aceleremos todavía más. Y por último, en reuniones y presentaciones hay que hacer pausas, porque de esta forma lo que hacemos es soportar mejor el silencio y no atropellar nuestras propias ideas. Y como siempre os digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
1: Moltes gràcies, David. Que t'ho passis molt bé per allà, per Dublín, m'has dit?
3: Sí, per Dublín, correcto.
1: I disfruto molt, bona feina, i mos veïm la setmana que ve.
3: Hasta la setmana que viene. Chao,
1: una ferrada. Adeu.
3: Adeu.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que els xions, és evident, la lluita fins a la darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La gran vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
5: Molt bé, idò, seguim aquí a la Gran Vida, 10 i 26 minuts. Avui tenim una festa solidària perquè tenim un jovenet, un al·lot, és en Quim, menorquí, que té una malaltia rara, i tenim a Clara i Mamí, que està amb ell, està amb un grup de gent, i vull que m'expliqui aquesta història tan guapa. Clara, com estàs? Bon dia.
6: Molt bon dia. No puc estar millor. Ara mateix aquí a Sant Climent hi ha un ambientàs. Exactes, han començat ben prest amb una xocolatada popular. Fa un sol de meravella i l'ambient és fantàstic. Tot per en Quim. Tenim en Ivon, que és la directora de l'escoleta de Sant Climent. Com estàs, Ivon? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Molt emocionada. El cor que batega a 1000 per hora a tothom, perquè tot està llest i a punt, perquè ens ho passem superbé avui.
6: Bueno, és una festa solidària per recaptar doblers que aniran destinats a la investigació d'aquesta malaltia que té en Quim, que està a la vostra escoleta, que enguany acaba i l'any que ve ja comença primària. En Quim el tindrem d'aquí una estoneta per aquí, però suposo que tothom molt emocionat i gran participació.
7: Molta participació, de bé que no ens ho pensaven, i la veritat és que això no ve perquè sí, és perquè en Quim és una persona excel·lent i ha vingut en aquest món ensenyant-nos moltes coses a tothom, i per això hi rep aquest feedback, perquè té un cor immens i ens ensenya moltes coses cada dia.
6: Marxa popular, tallers, ioga, música, mercat de contes, gegants, xocolatada i la unió de tot un poble, de l'escoleta de Sant Climent. Totes les mestres estan aquí ben a punt, tu també, amb el teu nombre, el 69, per aquesta marxa, que s'estan entregant dorsals, i això comença d'aquí uns minuts.
7: D'aquí no res, i fins i tot estem esperant perquè gent així d'improvís que no està inscrita encara s'està inscrivint, i passen ja des de 350 persones que faran aquesta marxa solidària, a més de tot el que hi ha programat avui i demà. Molt emocionats i molt agraïts a tothom.
6: Una marxa solidària que aquests dorsals són una aportació per a aquesta recaptació de doblers, perquè hi ha una universitat a Sevilla, ara el papà d'en Quim us ho contarà, una universitat que està justament fent una investigació per ajudar en Quim, per millorar-li sa vida al màxim que es pugui.
7: I tant, aquest és l'objectiu de tots, i que estem molt esperançats i confiant moltíssim en els professionals que hi ha darrere, i que menys que fer aquestes petites coses solidàries per ajudar a la família i a en Quim, que són tots meravellosos.
6: Són 5 euros el dorsal que va directe en aquesta investigació que s'està duent a terme a la Universitat de Sevilla per aquesta malaltia ultrarara que pateix en Quim, que n'hi ha dos fiets en tot Espanya, en Quim i en Darío, que justament està a Sevilla. Aquí hi ha ha moltes activitats, a més, des de l'escoleta de Sant Climent. Els companys d'en Quim, que se l'estimen moltíssim, heu fet de tot, han fet clauers, en Quim ha fet unes estampacions que les podem emportar a casa en forma de bolsa, de bossa.
7: Sí, van tenir la idea entre tots de que t'ha de fer com un merchandising i que poguessin tenir un record físic de lo que és ell, de la seva creativitat, i bé, això, van fer punts de llibre que quasi s'han venut tots, clauers, bosses, i la veritat és que està sent un èxit, és preciós veure aquest colorit, un dels seus colors preferits que està fet, tots aquests detalls, i molt guap.
6: Quins són els colors preferits d'en Quim?
7: Jo crec que és vermell, és lila, és rosa, fúcsia, tots aquests són els que ell agafa així per... els més potents, com ell, no? Colors en caràcter, com en Quim.
6: Colors en caràcter, com en Quim. Gràcies, Ivon, perquè sé que em sembla que te'n vas amb s'avituallament en un dels punts de sa marxa.
7: Exacte, he d'anar a animar a tothom que segueix aquí amb un somriure i amb moltes ganes i que això no s'acabi després de sa marxa, sinó que tothom quedi fins al final del matí.
6: Bueno, avui i demà, eh?
7: Sí, demà que torni tothom.
6: Unes valentes aquí, ses mestres de Sant Climent. Gràcies, Ivon, que vagi molt bé aquesta marxa.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Julio, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia, molt
6: en
8: bé.
6: En Julio s'ha empapat d'en Quim.
8: Sí, sí, sí.
6: Bueno, com estàs?
8: Pues nervioso, contento, abrumado. Bueno, la verdad es que una maravilla, sí, ver esta respuesta del pueblo, del cole y de toda la gente que ha venido, pues nos tiene conmovidos. Sí.
6: Des de fa mesos que us heu duit, us heu proposat aquesta missió d'aconseguir doblers per ajudar en aquesta malaltia ultra rara que pateix en Quim, que és una malaltia genètica que només pateixen dos fillets en tota Espanya. En el moment que vau descobrir que hi havia en Darío, sa vida un poquet va canviar.
8: Totalmente, no un poquet, sino totalmente. De vernos solos, a saber que hay otra familia que está pasando por algo muy, muy similar a lo tuyo. Y aparte que a raíz de conocer a Darío y a su madre, pues nos hemos enterado de este proyecto. Bueno, se han abierto nuevas puertas que pueden mejorar mucho la vida de Quim y la nuestra, claro.
6: Des de llavors ens estan fent moltes activitats. Menorca s'ha volcat en aquesta missió de recaptar doblers. Se n'han aconseguit molts ja. És un projecte de dos anys que es necessitaven quants de doblers?
8: 100.000 euros. Eran 25.000 euros cada seis meses. Se pactó así los pagos para esta línea de investigación. Se pagó el primer plazo en enero. Ahora en junio se va a pagar el segundo. Tenemos para el tercero y como la mitad del cuarto. O sea, quedan unos 10.000 o un poquito más por ahí para llegar al objetivo de los 100.000 euros, que son los dos años de investigación del proyecto.
6: Bueno, tu ja saps que aquí a Sant Climent s'han marcat l'objectiu d'aconseguir-los avui, aquests 10.000 euros.
8: Sí, sí, sí, sí, lo he escuchado el otro día cuando estuvieron en la radio. Sí, sí, bueno, son ambiciosos y la verdad es que viendo la respuesta, pues todo... Todo és possible, sí, sí, sí.
6: Aquí a Sant Climent, si qualque cosa, i vosaltres porteu 6 anys aquí a l'escoleta de Sant Climent, ho sabeu cert, quan aquí s'han de posar una camiseta, se la posen i no per poc, eh?
8: No. La resposta brutal, brutal, brutal, sí.
6: Des de l'associació de veïns també s'han volcat i tota la gent del poble.
8: Ole, tota la gent del poble, gent de Mahón, de Vinichic, bueno, no solo del poble, sinó de muchos sitios, sí, sí.
6: També del voltant estan tots per aquí perquè se'ls ha desbordat un poc tot, eh? Sí. La xocolatada creien que per tants, no n'hi ha el doble. Se marxa el triple.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Por todo, bueno, esperemos que siga así el fin de semana, que sea un éxito y que consigamos el objetivo de esta investigación, sí.
6: Bueno, és que en Quim es fa estimar.
8: Sí, sí, la verdad es que sí. Esto decía... Nàngels Andreu, la presidenta de Creu Roja, que decía, en Quim enamora, y es verdad, despierta unas cosas muy bonitas en la gente, sí.
6: La malaltia que té en Quim li impedeix ratllar, li impedeix caminar, sostenir el cap per ell mateix, per això va amb una cadira de rodes, però el seu nivell cognitiu està intacte, ho percep tot.
8: Sí, exacto, él se entera de todo y con el comunicador que tiene de control visual es capaz de expresarse cada vez mejor, sí, sí, sí. Y eso, a nivel cognitivo, la enfermedad no le ha afectado, le afecta sobre todo a nivel motor, es la generación de energía.
6: ¿Y cómo está? ¿A qué hora del día? ¿En qué mono el tenim?
8: Pues está nerviosillo y creo que ya llega por aquí.
6: ¿Está arribat?
8: Aquí, sí,
6: ¿qué me dius ara? Va, Montes, en Quim. Anem a veure si podem veure que ha arribat amb sa mama.
8: Aquí tenim a sa mare i en Quim.
6: Molt bon dia, com estàs?
9: Bon dia, molt, molt emocionada i molt agraïda, vamos. No m'hagués imaginat mai que haguéssim pogut muntar un tinglado xines, tota aquesta bona gent. Molt, molt contents.
6: I en Quim com està?
9: En Quim està... Mira, Tel, està al·lucinant.
6: Hola, Quim, com estàs?
9: Veure, tanta gent, tothom que li diu coses, tothom que se l'estima. Està, vamos, que com dirien a Castell, està abrumado.
8: Sí, acabarà cruixit, oi?
9: Sí, sí. Però, bueno, valdrà la pena. Eh que sí, Quim?
6: En Quim també farà sa marxa, eh?
9: Sí, tant.
6: Nau ben preparada, sa mamà amb el nombre 2 i en Quim dues nombre.
9: Un.
6: Home, clar que sí. Aquí tothom que li diu coses en Quim.
8: Sí, l'havien reservat el número 1 a ell, sí.
6: Bueno, a punt d'aconseguir aquest objectiu, eh, Núria?
9: Sí. A punt, a punt.
6: Això s'aconsegueix avui.
9: Bueno,
8: és la idea.
9: I si no, pues, seguirem lluitant. Sí, vull dir que amb això no... Però mai m'hi hagués imaginat que en qüestió de 6 mesos es hagués volcat la illa de Menorca, perquè és que avui dia és la illa, que s'ha volcat per en Quim, i que estiguéssim ja en aquestes alçades de l'objectiu.
6: I de tothom que saluden en Quim, que li diuen... Què en veus, en Quim, Susi?
10: Mana?
6: Com està en Quim?
10: Esplèndid.
6: Què li has dit, hola?
10: Esplèndid, mira-te'l.
6: Hola, Quim, com estàs?
10: Molt, en Quim, eh que sí, Quim? Molt, molt estimam tots. Fiets i fietes, adults, l'àvits, àvies, papàs, mamàs, tots mos estimam en Quim. Eh que sí? Mira, mira.
6: Mira com riu. Hola, Quim, com estàs?
10: Un aplaudiment per en Quim.
6: Ai, sí, un aplaudiment que gaudiu moltíssim de sa marxa. En Julio, que ja es posa sa samarreta, perquè això ja comença, eh?
11: Ja, escalfant.
6: Va, bueno, com, l'escalfament com el duim bé?
10: Dorsal el tenim aquí.
6: Va, amb el dorsal, el nombre 3 per es papà.
8: El nombre 3.
6: Molt bé. I de quants quilòmetres són sa marxa solidària?
9: Pues amb aquí...
8: I de vuelta són 5 quilòmetres i la fes entera. Nosotros con Quim haremos hasta la mitad porque, bueno, hace mucho calor y...
9: Escuchat, pesa molt.
6: Sí. I de molt d'ànims, família, que gaudiu moltíssim del dia d'avui i de demà. I res, aquests 10.000 euros avui els superam.
9: Segur que sí, segur que sí.
6: I que vagi molt bé aquesta investigació que ja ha començat, veritat?
8: Sí, eso es lo que hace falta, també, que luego funcione. Y...
9: Però sí, ja ha començat sí. I, bueno, en perspectives de d'aquí no res, començar ja a prendre medicaments i a prendre coses i a veure si funciona.
6: Tota l'esperança.
9: Sí, sí.
6: I tota la il·lusió.
9: I tant que sí.
6: Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
9: Merci per tot.
12: Moltes gràcies, Clara.
6: I l'ambient que hi ha per aquí a Sant Climent en aquesta hora del dia, a punt de començar sa marxa solidària. Bueno, és que estan entregant tots els dorsals. Hi ha aquí una dejantada. Com van els dorsals, bé?
13: Els dorsals a tope.
6: De l'associació de veïns ben contents, eh?
13: Estem tothom més contents. Hi ha un èxit de participació. Tenim 350 dorsals. I ja estem passant, ja n'hi ha dorsals.
6: Ja no en queden, eh?
13: Ja no en queden.
6: Bueno, en tens un per jo o no?
13: Sí, et donarem un, mira.
12: Ara t'anava a dir, Clara, faltes
6: per aquí,
12: teu.
6: Que jo també faria sa marxa, faltes meu. Va, ara aquí ve en Dani de l'Associació de Veïns de Sant Climent, que ell és el president. Me dones nombre, quin... No, qui ets tu?
13: No, som en David Mercadal, jo.
6: Ah, tu ets el David Mercadal, ara m'he confós.
13: Som de la Tau.
6: Ah, ets de la Tau, ets en David de la Tau, clar. Mira, és que hi ha tanta gent... Bueno, David, quin em dones? En Dani està per allà.
13: 305.
6: Doncs m'aquest jo, marxa solidària, 305.
13: Té molt de carinyo. Aquesta és una foto d'en Quim que vam fer de trobada amb ell també a gener i li vam donar una sudadera nostra i aquí l'hem volgut plasmar.
6: I de cada passa suma. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
13: Si vosaltres, per donar difusió.
6: Ara me poses dorsal i me'n vaig cap a sa marxa. Quan mi, moltes gràcies a vosaltres també per aquesta estoneta, perquè és que el d'en Quim s'ha de conèixer per tot el món. És una meravella.
12: Gràcies a tu per posar ulls en aquesta, a través de sa ràdio, a tot el que està passant. I ha estat com voreró a través dels teus ulls. I res, ara només falta que arribis, que facis sa marxa solidària també i que te posis aquest dorsal.
6: Així ho faré.
12: Una ferrada...
6: Una abraçada.
12: Gràcies.

I ara anem a canviar de registre, a veure si vos sona, si sabeu qui són, això que sona ara així de fons. Escoltau.

0: Avui parlam en Bego, navego de la Iglesia Mayol, és una de les veus de Capella, coincidint amb la presentació de Morgan, és el nou disc del grup. Després d'un procés de creació i enregistrament, Capella torna als escenaris amb aquesta proposta que uneix tradició, creació contemporània i un homenatge musical. L'homenatge musical és que mos fan ells cada vegada que se posen a cantar. I aquest disc pren el nom de Morgan per el lloro vinculat a Víctor Uris, és una figura que simbolitza la transmissió viva de la música. Són aquelles cançons que passen de bou en bou, transformant-se sense perdre la seva essència. Anem a parlar d'aquest nou treball de Capella. Bego, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. Passava pena per no tenir-te, perquè coses des directe a vegades poden passar, però estic molt content que puguis estar amb nosaltres i que mos puguis presentar aquest nou disc perquè teniu un concert a l'Auditorium.
1: Sí, avui hora baixa, a les 8, tindrem el concert de presentació de Morgan. I avui és un dia, això, de nervis, de passes tècnics, de, bueno, dels darrers ajustaments per poder fer que tot estigui perfecte a les 8.
0: Què representa per vosaltres aquest disc i d'on neix la idea de Morgan?
1: Bueno, representa tota una trajectòria, tot un histori vocal i també d'herència cultural, no? Hem volgut agrair a tota la música, a tots els músics, a tota la gent que sense sabre-ho ens ha deixat aquella llavor i que ens ha transportat a la seva manera de fer i que nosaltres hem estat Morgans, no hem estat lloros, que ses veus que estimes te'ls quedes. I doncs hem fet un poc això, que en Víctor Uris ens va presentar el seu lloro quan el varen conèixer.
0: Sí.
1: I és hora de fer-li l'homenatge que li varen fer quan varen estrenar el banc en el seu barri. Varen presentar aquesta cançó i, bueno, i és un moment molt emotiu, no? I crear-la i fer-la representa aquesta connexió que teníem amb ell i que, de fet, en els darrers moments de la seva vida vàrem poder compartir estones que els amonaduïm, tan importants com compartir escenari també amb ell, no? I, bueno, Morgan Blues és aquesta cançó que és un homenatge a en Víctor, i després Morgan, que era lloro, representa això, representa el fil conductor del contingut d'aquest disc, que és tot allò que, bueno, que nosaltres volem mantenir i que han pogut heredar de tot el patrimoni que ens ha passat moltíssima de gent, no? Des de la tradició més absoluta amb la balanguera, amb la de pastera, amb l'amo de Son Carabassa, i després tot allò que també, jo que sé, un bridge sobre Travel Water d'en Paul Simon, no ho sé, que han fet com un recorregut molt guapo sobre coses que estimam molt i que formen part de Morgan.
0: Que bé que ho explica. So de Pastera i l'amo de Son Carabassa formen part d'aquest patrimoni, no? Jo te volia demanar, clar, perquè teniu un segell propi

0: Júlia Dot i en Josh Smalley, és que ens han fet un escenari preciós i amb el tècnic de llums i d'escenografia. Però després el que se veu, la música, és nua, és directa. I llavors això és molt xulo com a públic, perquè veus que pots cantar, que en se veu se poden fer moltes coses. Mm. I és aquest l'impacte que té amb el públic. No? Tu estàs de públic i dius, ostres, però és que no hi ha res més que veus.
1: Clar.
0: I semblen instruments. I la gent cerca, no? Diu, i de baix l'escenari no hi ha res. No, no hi ha res de baix l'escenari.
1: On és el violí? On és el...
0: Exacte. Sí, sí.
1: Què és el que encara vos emociona quan vos pugeu damunt un escenari? Què és allò que vos emocionarà avui quan pugeu a l'escenari de l'Auditorium?
0: El que emociona més és veure-ho ple. I mos encantaria que venguéssiu. Que venguéssiu, que
1: I l'aprofita per fer de convidada.
0: Vos convidam, estarem encantadíssims. Passareu un guster de cantar així sense filtres i sense res. Nosaltres i farem un gran capel, un gran Morgan. L'Auditorium avui vespre a les 8.
1: Entenc que directament a la web de l'Auditorium i si no hi ha taquilles també.
0: Sí,
1: eh?
0: Si no taquilla també podran comprar. O sigui que si ho decidiu en el darrer minut després de dinar, serà una bona opció.
1: Idò, Bego de la Iglesia, és una de les veus de Capela. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Aquest programa s'hi diu així i vosaltres mos donau també sa vida, perquè són ses veus, eh? No és res més, ses vostres veus i ja està. Gràcies a tu per estar amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Una ferrada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
3: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
0: La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
12: Són un cachondos. Os he de dir que ara és moment de xerrar de cinema i ja me fan riure de bon inici. Són aquí a l'estudi, són en Mateu Bibiloni, en Sergio Expósito, que mos duen temes diferents dedicats en el cine. I avui hem de parlar de la pel·lícula Michael, aquesta dedicada de la vida de Michael Jackson, tot i que és un Michael mig Michael, perquè sí, mos deixa mitges, a meitat de pel·lícula. Bé, acaba la pel·lícula que dius, i ara? I mos queden 30 anys més. Com estàu? Bon dia.
13: Bon dia. Bé, bon dia, què tal?
12: I feien bromes perquè, clar, escoltam Capella, que canten tan bé, que pareix que hi ha música. No, només són ells, les seves veus, que ho fan tan bé. I nosaltres, una de les cançons de l'època de...

Michael Jackson dels seus inicis quan són els Jackson 5, és aquesta de ABC, i nosaltres estàvem fent la nostra pròpia versió de IP3. Anem a escoltar aquesta.

0: Molt bé, idò, parlant de Michael, no?
1: Efectivament. I és el que tu deies. Això ja ho sabíem abans d'anar a veure la pel·lícula, ja se'ns havia avisat en els espectadors que veuríem només mitja vida de Michael, que dono per molt, perquè recordant que, efectivament, com estem escoltant aquí, que és líder de la banda Jackson 5, Michael no devia tenir ni 10 anys. És a dir, la seva carrera musical comença molt, molt, molt prest i fins en els seus, per desgràcia, fins al final dels seus dies, que va morir el 2009.
0: Mm-hmm. Sí, en 52 anys tenia.
1: Sí, exacte. O sigui, era molt jove, molt jove.
2: Sí, bé, és que ara estic sentint això i és que quina manera de començar un dissabte, un cap de setmana escoltant ABC de Jackson 5, sí, sí, sí, una energia.
0: Acabarà però... som moix, és cap de setmana.
2: Sí, totalment, vamos.
0: És un dia de primera, encara.
2: Sí, bueno, és que no m'ho puc posar. Ja, xerrava amb un company i m'han dit, bé, gaudeix avui que s'és darrer. I jo dic, oh, tio, quin esperit. Bueno, et 100%, mos han de fer-la en et 100%.
0: Bé, torna'm a anar.
2: Sí, sí, millor. I sí, és molta energia per començar un cap de setmana, perquè és que és el que deia Mateu. Ja només aquest inici de carrera, no, de lo que havien representat en aquesta pel·lícula, que és que havien de xerrar d'ella perquè ha estat un èxit. Varen xerrar en el principi de l'any, de fet, que varen...
1: El nostre repàs que varen fer de les pel·lícules que s'estrenarien.
2: Dels títols que arribarien i probablement quins havien de ser els grans títols de l'any i tal. I varen xerrar amb Michael, que evidentment, a part de que no és que siguem nosaltres molt intel·ligent per saber-ho, però és que ha estat un dels grans èxits de taquilla dels darrers anys.
1: Han estat, ja ha superat ja 700 milions.
2: És que...
1: Per tant, estem xerrant ja d'un èxit brutal en taquilla i veurem si la segona part també funciona tan bé, també. Realment és una pel·lícula que és el que dèiem, xerra d'aquests primers inicis de Michael com a infant i el gran conflicte de la pel·lícula s'intenta d'emancipar-se de son pare i d'aquesta violència infantil que va sofrir en mans de son pare.
0: Sense fer spoiler, que també és complicat fer spoiler perquè més o manco són coses que tothom ha conegut, però és vera que acaba en un moment en el que ell decideix dir, ara a partir d'ara ja sí que som Michael Jackson, fora mon pare, sense cap... que no sé si és real, així com ho planteja la pel·li, com ho fa? Com el moment en què ell se desvincula finalment totalment de son pare? No sé si això és verídic.
1: Aquest moment en concret no sé si és totalment verídic, però el que sí se sap és que després de... perquè el que sí veiem en aquesta pel·lícula és un dels discs com se... idea, un dels discos més importants de la història i la música, que és aquest thriller de Michael Jackson, que si voleu podeu anar escoltant les músiques, realment veiem com se crea aquest thriller i a partir d'aquest thriller és quan Michael té ja no només les ganes d'estar tot sol, sinó la necessitat d'efectivament treure, ja no música tot sol, sinó viure tot sol, estar tot sol, pensar de la seva manera i produir de la seva manera.
2: Sí, i també té molt de sentit això que deies de no sabem, no, com a espectadors, si aquest moment concret va ser totalment real o no. Passa amb tots els biopics, és a dir, en el final es fer cinema d'una història real. Quan veiem un biopic no hem de pensar que estem assistint directament a com varen succeir les coses. El cinema és un llenguatge, el cinema és directament té la seva gramàtica i té la seva construcció i les coses es tradueixen en aquest llenguatge per fer que la història tingui un sentit, a part de que la pròpia història ja tingui interès, no? Per ser.
0: I Thriller és una manera, un videoclip, que compta com una pel·li perfecta tot allò que és el canvi que pateix Michael Jackson dins la seva vida.
2: És el gran videoclip de la història de la música, directament.

0: Thriller o Thriller Night, eh? Avui també, en tant de partits, avui
1: sí.
0: No vaig ficant cunyes. Aquesta peli, aquest videoclip, concretament, va marcar un abans i un després.
2: Sí, però dius bé, peli. Per això és una peli, és un curtmetratge, directament.
3: És un curtmetratge. Ell, de fet, a sa pel·lícula ho diu de manera clara, que ell té, vol fer curtmetratges. En Michael, com sabeu, sa pel·lícula era una persona que li agradava moltíssim el cinema. De fet, sabeu durant sa pel·lícula com veu diverses pel·lícules, però quan arriba aquest moment de fer videoclips, perquè Michael canvia sa història del videoclip i sa història de sa música visual, a partir de MTV, conjuntament en MTV i els seus els videoclips de Bad, de Thriller, tal, i efectivament se veu com a la pel·lícula se du a terme aquest videoclip de Thriller dirigit per en John Landis.
2: És que és el que dèiem, segurament, estava com molt exagerat, però és gran videoclip de la història de la música,
3: segur,
2: directament, dirigit per John Landis, que ens ha parlat ja bastant vegades d'en John Landis, tot i que no ens hem enfonsat a la seva figura i a la seva obra, però bueno, és un director increïble de musicals, de comèdies, és director de Blues Brothers, de Un nombre de l'obra americana en Londres, és a dir, és un gran, gran, gran director, i no és l'única vegada que treballen directors així. La pel·lícula no hi arriba fins al moment de Bad,
3: no
2: com
3: diu
2: Mateu,
3: no?
2: Però és que Bad, per exemple, el dirigeix Scorsese, i també són 20 minuts de videoclip. És a dir, que són, el que dèiem, curtmetratges que realitzen grans, grans, grans directors. I, de fet, The Thriller està ple de curiositat, d'anècdotes, és a dir, el fet que sabeu que sentim que va narrant, no?, tota la història de terror de la nit de Thriller, és la de Vincent Price, que és un actor... Ja era molt famós per totes les seves pel·lícules de sèrie B de terror, amb la que rima directament Thriller, però és, per exemple, l'actor fetitxa d'en Tim Burton. Tim Burton, el seu primer curtmetratge, s'anomena Vincent, i ja la narrava ell. Aquests personatges, si se'n recorda, s'oient de com es pare, el creador d'Eduardo Manos Tijeras, és en Vincent Price, no? Una veu també molt, molt greu i molt, molt important com s'ha d'aquest videoclip. I això m'encanta sempre el detall de que l'encarregada del vestuari del videoclip de Thriller, d'aquesta jaqueta de cuero
0: tan
2: increïble ja per la història directament, se va encarregar la dona d'en John Landis, que també va ser qui va vestir per la història, per exemple, i també una jiqueta en Indiana Jones. És a dir, el domini que tenia de la jiqueta aquesta dona era històric.
0: Sí, la jiqueta que mítica
3: d'en Michael
0: i és també d'en Harrison Ford.
2: Bé, la mateixa dona de vestuari va ser la que va vestir a tots dos. És a dir, que...
0: Explicar fatal.
2: Bueno, però dues imatges iconiquíssimes, no?, i dos vestuaris que poden reconèixer en el moment.
3: La capacitat de quan fas bona feina un apartat de cinema, com pot ser el muntatge, com pot ser el vestuari, com pot ser el maquillatge o els decorats i tal, poden impactar de forma clara en el desenvolupament d'un personatge i en el seu misticisme.
2: Sí, és que és una imatge ja irrepetible.
3: Totalment, totalment.
0: Molt bé, i hi ha més cançons que han marcat aquesta pel·lícula i la seva trajectòria, no?
2: Clar, és que el disc de Thriller és un gran disc, probablement també.
3: Recordem, de fet, se diu a la pel·lícula que Thriller va ser l'àlbum més venut en el seu moment de la història, va superar tots els rècords que havia... Ells ja havien tingut rècords quan eren infants, quan eren més petits, els Jackson 5 ja s'havien colat en els billboards, ja havien tingut discos d'or, de fet, ja havien fet una milionada per son pare, de fet, sabeu, la pel·lícula, aquest canvi d'una vida humil de barri a una vida opulenta amb animals, girafes, exacte. Totes aquestes coses se veuen aquest canvi, i això li va succeint a Michael. Per això se parla de que Michael era una persona molt particular, perquè va ser famós des de que va néixer fins que va morir.
2: Sí, que no va tenir una vida mai.
3: Exacte, mai va tenir una vida normal. I és vera que els altres germans també se van fer famosos, però no eren en Michael Jackson. Els altres Jackson tenien talent, tenien un talent musical, i la figura que havia desenvolupat, tot i que son pare fos un cabron, que havia desenvolupat del grup musical de Jackson 5 era molt interessant, però la veu de Michael, la capacitat,
2: la personalitat,
3: el ball, la performance, la manera d'entendre el que és el show business, el que deien dels videoclips, de que canviés la indústria musical per sempre, és perquè ell tenia molt clar com s'havia de desenvolupar show business. Això és el que el du a un altre nivell, per això se converteix en el rei del pop, saps? Perquè és capaç d'arribar a tothom.
2: Clar, clar. I és interessant també centrar-nos en el cinema, no?, i a la seva traducció d'aquesta història personal en el cinema, com se genera una pel·lícula tal qual. Teníem un exemple de fa uns anys que va ser un èxit també de taquilla i de premis també, perquè va guanyar l'Òscar, que és Bohemian Rhapsody, no?, mateix productor a més, i tornant a repetir un poc aquesta fórmula,
3: sí,
2: de contar la història d'un músic especial, abans de Queen i en Freddie Mercury, i ara amb la història de Michael, que bé, que sabem que en teoria ha d'haver-hi una continuació lo que queda de la seva discografia.
3: Hombre, sí, suposo que sí, com ha estat un èxit de més de 700 milions i lo que li queda, suposo.
2: Financiació tenen, no?
3: Està clar que ho intentaran treure.
0: Vos queden 20 segones, simplement vos vull demanar si aquesta segona part de la pel·lícula de Michael, quan està previst que surti, si està previst.
2: Bé, no sé si estan directament, estaran encara en la volta, sí, producció.
3: Sí, sí, no, en teoria ja està, ja ha hagut primers intents de rodatge, crec, i o sigui que sí, ja està tirat. La gent no haurà d'esperar massa per veure la segona part de Michael Jackson.
0: Des de Bad, no? Des dels discs Bad,
3: sí,
0: no?
3: Correcte.
0: Quan hi torna Dolentó, que és quan hi ha més exhibició de Bay, no?
3: Sí.
0: En aquell moment. I de Sergio Espósito i Mateu Biloni, moltes gràcies per estar amb nosaltres i ens escoltem la setmana que ve amb més cosetes.
3: Adéu, vaja.
0: I de nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a les 9 en punt. Ara, butlletí informatiu. Fins demà.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. La Ponderosa, al costat de la platja menorquina de Sant Andrià, és accessible des de l'estiu passat com a zona verda pública. Ara Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions il·legals abans de completar la transformació d'aquest espai. Amb un pressupost de prop de 40.000 euros i finançat íntegrament a través del Pla Insular de Cooperació del Consell, les previsions és iniciar la feina en acabar la temporada. Escoltam algun dels residents.
4: De passar d'una zona que no era utilitzada i fer molt malbé tot i que no es donava profit a poder veure que tot està aclarit ara i poder estar aquí és un privilegi. I per la gent de Ciutadella, que si un cas no té espai allà, venir aquí jo crec que és una part positiva i mos pot anar bé tots.
5: Antes ho tenien Conesa, que era el propietari d'aquí, i ara ha comprat l'Ajuntament, han posat dues taules i dos bancs i punto. No s'ha fet res més. Pinerat està a 200 metres d'aquí. Això s'ha de fer. Correcte, no sembla que s'ha de fer, però que se faci.
1: Un altre projecte, aquesta platja de Palma, permetrà la creació d'un pulmó verd de 35.000 metres quadrats en el marc del Pla Global d'Actuació per la reconversió d'aquesta zona turística madura. Es tracta de renaturalitzar l'antic Dino Golf, unint-lo al Parc de Llaüt i crear així un gran espai verd obert, inclusiu i pensat per a l'oci durant tot l'any. El pressupost base de licitació ascendeix a 7,8 milions d'euros i el termini estipat d'execució és de 24 mesos. El Palau de Congressos de Palma acull avui el 17è Congrés Autonòmic del Partit Popular de les Illes Balears, una cita amb l'objectiu de renovar Marga Provença al capdavant d'aquesta formació. Seguint aquesta cita és Maria Eugènia Quegles. Bon dia. Ja està en marxa?
6: Bon dia. Sí, el sus oficial l'ha donat l'organitzadora d'aquest congrés, Marga Duran. És el que es diu un congrés a la búlgara de proclamació de la seva líder, Marga Provença, i de fet, fora de micro, ens assegurava que no està gent nerviosa, però sí emocionada, i és que, com ha assegurat Duran ara mateix en el plenari, és el partit en aquests moments amb una estructura més sòlida i amb més base social a les Illes Balears.
7: Avui és un dia per treure pit. Avui és un dia per sentir-nos orgullosos del nostre partit. Som un partit viu, som un partit fort i som un partit unit. I som un partit que escolta a cada municipi, a cada illa i a cada realitat de la nostra comunitat autònoma.
6: Ara és el torn de la secretària general del partit, Sandra Fernández, que presenta el document de gestió d'aquests darrers 4 anys. Idò, que ha fet presumir que per primera vegada s'ha augmentat l'afiliació femenina en el PP de les Illes.
1: Gràcies, Maria Eugènia, en directe des del Palau de Congressos, seguint aquest Congrés Autonòmic del Partit Popular de les Illes. Connectarem amb pròxims butlletins per saber com transcorre la jornada. I més notícies del dia. La Policia Nacional a Palma ha desarticulat un grup dedicat a l'estafa en el lloguer d'habitatges. Els detinguts són 3 homes i una dona, d'origen colombià i espanyol, com a presumptes autors d'integració en grup criminal, estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i delicte de furt. Es feien passar per propietaris d'un immoble per llogar-lo i sol·licitaven 2 mesos de fiança i el mes en curs per endavant els interessats per després deixar de respondre al telèfon quan havien d'entregar les claus. Així, haurien aconseguit de més 18.000 euros amb l'engany de les víctimes aprofitant l'actual manca d'immobles disponibles en el mercat illenc. I a Eivissa, a nit, s'ha celebrat la 6a edició de la Eivissa Inclusió, una passarel·la solidària en la qual participen persones amb necessitats especials amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat. Emma Torres és la promotora.
8: La passarel·la en si, l'objectiu no és la moda, sinó l'objectiu és un missatge de la importància de la inclusió social, és a dir, que tothom té dret a ser acceptat a la societat.
1: Amb aquest punt arribam a les 11:04. És tot. Més notícies al pròxim butlletí a les 12. Ara no venim amb manual.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per infants, joves i famílies d'Ivetes Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i divulgació i la nostra secció juvenil. Començarem parlant de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la UIP durant la prova d'accés a la universitat i també al llarg de l'etapa universitària. I seguirem coneixent en què consistirà el concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons. També tindrem secció juvenil. Avui sabrem com se diu ser entrenador de bàsquet. Com sempre, també parlaran de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives i familiars. I avui, a més, farem un test a una persona de l'equip del programa per saber un poc més sobre ell i sobre el making-of de No venim amb manual. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Es veu que bé, molts estudiants de Balears s'enfrontaran a la prova d'accés a la universitat. La PAU, també coneguda com a selectivitat, i el mes de juliol, a més, hi haurà una convocatòria extraordinària. Avui, a No Venim a Manual, volem parlar de les adaptacions i dels recursos de suport que ofereix la Universitat de les Illes Balears durant aquestes proves i després també al llarg de l'etapa universitària. Per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog i tècnic de l'Oficina de Suport Educatiu de la UIP. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt bé. Idò, anem a parlar una miqueta d'aquest tema. Per començar, quan parlem d'estudiants amb necessitats específiques de suport, exactament de quins perfils estan parlant? És a dir, quin alumnat té dret a aquestes adaptacions durant la prova d'accés a la universitat?
1: Sí, els perfils els defineix molt bé la LOMLOE, la llei d'educació, i els alumnes que específicament reben algun tipus d'ajust raonable, ajust o raonable durant les proves d'accés a la universitat, són aquells que més dificultats poden tenir en aquest moment a l'hora d'enfrontar-se a proves. Són alumnes que, per exemple, les necessitats específiques de suport educatiu poden venir derivades d'una situació de discapacitat, de malaltia, o una situació de dificultat d'aprenentatge, dislèxia, TDA, una condició com l'autisme, també. Són aquests els perfils habituals.
0: D'acord. I per les famílies que ens escolten, com se prepara tot aquest procés? És a dir, quin paper hi juguen els departaments d'orientació dels instituts? En quina antelació se comença a fer feina?
1: Sí, jo crec que cal aquí agrair l'esforç que fan tant els instituts, els tutors, les famílies, els propis alumnes, el departament d'orientació i també els
0: encarregats. Hi ha molta gent involucrats.
1: Hi ha molta gent implicada, i tot d'una que se detecta, que se comenta, que se detecta, sobretot que un alumne té que està tenint dificultats a l'hora d'aprendre i de poder demostrar la seva competència, s'inicia un procés d'elaboració d'un programa específic, no?, educatiu individualitzat, i un programa que inclou aquestes ajustos raonables i que després se comunica a la comissió d'elaboració de les proves d'accés a la universitat i li donen continuïtat durant les proves als ajustos raonables, a les adaptacions que l'alumne necessita o que l'alumnat necessita per poder demostrar la seva competència, el que ha après.
0: I com se decideix quines adaptacions necessita cada alumne? És que és un procés individualitzat, no?
1: Sí, sí, se fan valoracions, el departament d'orientació, tot d'una que tenen coneixement d'un alumne, ja sigui per la família, per el tutor, per propis docents que detecten i que deriven al departament d'orientació, allà se fa un informe psicopedagògic, on se demana la documentació mèdica pertinent, i en funció d'aquesta, tota aquesta informació, se determinen quines són les adaptacions que necessiten.
0: Clar, cada estudiant té necessitats diferents, però te volem demanar un poc, José Luis, també, en general, quines adaptacions existeixen en diferents àmbits. Per exemple, si parlant del cas de dificultats motores, visuals o auditives, quin tipus d'adaptacions se solen fer?
1: Sí, és que feim o se fa el que l'alumne necessita. Per exemple, una situació d'una persona amb una discapacitat motriu, una dificultat motriu, pot requerir, per exemple, poder necessitar una persona, un escrivent, que escrigui per ella, una amanuense, que se li diu també, no?, que escrigui per ella perquè la seva lletra no s'entén, tal vegada podria dictar-li a un ordinador. Ara ja tenim una tecnologia que ens permet que l'alumne pugui dictar. Una persona cega o amb baixa visió podria requerir fer les proves amb ordinador, amb un sistema braille, un sistema alternatiu de la comunicació. Una persona amb discapacitat auditiva s'haurà davant de tot, dependrà si llegeix els llavis, si no llegeix els llavis, que tinguin bé les instruccions, que pugui fer servir els seus audífons, que faci servir els seus productes auxiliars de so.
0: Clar, perquè durant aquesta prova no se poden emprar aparells, no? Electrònics.
1: Ara, no podem, ara, de fet, hi ha hagut una certa controvèrsia amb l'ús de, no, com evitar que els alumnes puguin tenir accés a una intel·ligència artificial per fer els exàmens, i amb rellotges, amb dispositius, no, per enganar, diguéssim, no? Que això, bé, la universitat ha de garantir el rigor acadèmic de les proves i que tothom pugui estar en igualtat de condicions allà a l'hora de demostrar els seus coneixements o les seves competències.
0: I si seguim parlant de més mesures, per exemple, en altres diagnòstics, com pot ser un trastorn de l'espectre de l'autisme o TDAH, aquí quines són les mesures o adaptacions més habituals?
1: Sí, jo crec que fonamentalment també és important que les famílies sàpiguen que durant les proves de selectivitat, de les proves d'accés a la universitat, el tribunal que està amb aquests alumnes o que acompanyen aquests alumnes en aquest procés té un coneixement individualitzat de cada situació i que, per tant, coneixem les seves necessitats específiques i mos adaptam a ells.
0: No? A l'hora d'avaluar, també, no?
1: Sí, a l'hora d'avaluar, també, però també just en aquest moment, que és un moment molt estressant, molt important, són tres dies que segurament tothom el que ha passat per aquesta prova recorda a la seva vida.
0: És un moment
1: molt especial. I conèixer, saber que hi ha persones que te coneixen, que saben qui ets, que no és un número més, un adhesiu, no?, que col·locam damunt la prova... Jo crec que això fa que la persona també estigui més tranquil·la, més relaxada. Per exemple, amb els alumnes amb TDAH, el que feim és... són persones que just en aquell moment pot ser que se despistin, que no hagin llegit una pregunta, els hi ajudam a comprovar que han fet tota la prova, que tinguin temps, que tinguin un poquet més de temps. Amb els alumnes TEA també els hi ajudam a que estiguin atents, concentrats, que per exemple, alguns d'ells tenen una situació a la qual es renou, poden ser hipersensibles al renou, que siguin espais que ja se respecti aquest renou, no? Que no hi hagi molt de renou i que tothom respecti amb educació el seu temps. No?
0: Clar, perquè l'espai i l'entorn...
1: Entrades i sortides...
0: També s'adapta, no?
1: Sí, adaptam el mobiliari, adaptam això que sigui un espai en el qual l'alumnat pugui estar tranquil, pugui estar acollit, ben acollit. Sí, fem el que necessitis, alumne.
0: Aquestes adaptacions també se fan en casos de malalties cròniques i problemes de salut mental.
1: Sí, per exemple, malalties cròniques en diabetes, alumnes en diabetes que han de tenir la possibilitat de poder controlar el seu nivell de glucèmia en sang, han de poder... Ara hi ha dispositius que se connecten directament amb el telèfon mòbil i tu pots estar comprovant. Llavors, allà ells poden dur menjar per regular el seu nivell de sucre i això no seria una cosa que podrien fer, per exemple, si no hi hagués una informació prèvia, tot un procés de coneixement d'aquesta situació. I alumnes amb problemes de salut mental, conèixer que hi ha un alumne que pugui tenir una crisi de pànic, una crisi d'ansietat o un problema, un trastorn mental, no hi ha cap problema, però sí que si aquest alumnat sap que el tribunal el coneix, que sap que pot sortir en un moment donat amb un de nosaltres, no?, de fora de l'aula, i amb unes tècniques tornar al present i no al pànic i a una ment rumiant ja que està en una situació de preocupació total, doncs tornem a concentrar-nos i podem tornar a continuar la prova i tenim més temps també per poder finalitzar la prova.
0: Clar, en qualsevol cas, tu ho comentaves, és un moment que tots recordam, no? Perquè són tres dies, són molt estressants...
1: Sí, sí, sí.
0: És un moment, podríem dir, de pressió i nervis per molts joves, no?
1: Sí, per tots,
0: joves en
1: per
0: general,
1: tots els joves.
0: No? Com s'actua, a més, amb l'alumnat en general, davant situacions, per exemple, com comentaves, d'estrès, d'ansietat, de bloqueig... Vosaltres interveniu també, no només amb aquest alumnat que ja ve amb un diagnòstic, sinó també, en el cas de l'alumnat en general, si hi ha algun moment de crisi?
1: Sí. Hi ha hagut casos, per exemple, d'alumnes que estaven fent examen en una aula ordinària i que han tingut una crisi d'ansietat i ens han cridat i en minuts han pogut resoldre aquesta situació i han pogut tornar a fer l'examen dins l'aula. I si no, els acompanyem, perquè sempre estem allà, no? Compten amb nosaltres a l'hora de poder resoldre aquestes situacions.
0: Quina formació rep el professorat que estàu allà o quines pautes per poder atendre en aquest alumnat?
1: Ara mateix, els alumnes que fan les proves d'accés a la universitat amb adaptacions van a aules específiques, especialment dissenyades o que està dissenyada la situació per atendre el gran nombre d'alumnes que venen i que demanen suport o que requereixen algun tipus de suport. Llavors, el professorat que atén en aquestes aules és normalment professorat de suport, que té experiència, que són professors de departament d'orientació o professorat que ja ha tingut una certa experiència en aquestes aules i que coneix les situacions i rebem les pautes de la coordinadora o la delegada del rector per a les adaptacions de les proves, una de les Forteza, que té una experiència més que dilatada i que ens ajuda tots a conèixer i a saber com actuar en aquestes situacions.
0: D'acord. Han dit ja a l'inici que parlaríem una miqueta de les adaptacions que hi ha durant la prova d'accés a la universitat, però també de les mesures al llarg de l'etapa universitària. Clar, una vegada aquests estudiants entren a la universitat, quin tipus de suport o adaptacions poden continuar rebent durant els seus estudis?
1: Sí, la universitat compta amb una oficina, l'oficina en la qual jo faig feina,
0: de suport educatiu.
1: Oficina de suport educatiu, que som ara mateix 5 persones treballant a l'oficina, perquè ha crescut molt el nombre d'estudiants, d'estudiantat que amb necessitats específiques de suport que accedeixen a la universitat. Això és un fet que està passant a totes les universitats de l'Estat. I el que feim nosaltres, la nostra responsabilitat, la nostra funció, la nostra missió, és donar continuïtat en aquestes adaptacions o ajustos raonables que l'alumnat amb necessitats específiques de suport ha rebut durant la seva escolarització obligatòria o postobligatòria. O sigui, el que fem és donar continuïtat a les mateixes adaptacions, sempre que dins que siguin ajustos raonables, és a dir, que siguin coses que podem afrontar dins els estudis específics que cada alumne escolleix. No?
0: Sense tocar el contingut, sí, per dir-ho així. I de moltes gràcies, José Luis, per haver estat avui amb nosaltres i donar-nos més informació d'aquests recursos i adaptacions.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
8: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
9: Brumels i bessons
10: a mon pare.
11: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: A la Coni.
14: A les meus pares.
15: A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
7: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
11: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
11: A qui li dediques aquesta cançó?
7: A tu, Xavi, a tu.
11: Ai.
16: Això, que t'estim molt.

0: Avui, a No venim amb manual, volem parlar d'un projecte molt especial que uneix generacions a través de la música. En una estona, a les 12, se celebra a la Llar dels Ancians un concert intergeneracional organitzat per l'Escola Municipal de Música de Palma dins el projecte Evoca Sons, en què han participat padrins i padrines, alumnes de l'escola i també les seves famílies. Una trobada on la música serveix per compartir records, experiències i cançons, també, de diferents èpoques. I per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa, avui ens acompanya en Fèlix Aguiló, que és director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Bon dia, Fèlix, com estàs?
1: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i bé, molt ben acompanyat, perquè tenim aquí uns quants al·lots. Començam a saludar en els nins. Tenim en Candela, que té 9 anys. Com estàs, Candela?
2: Bé.
0: Molt bé. Tenim en Armand, que en té 10. Hola.
3: Hola.
0: També tenim en Miquel, que en té 11.
4: Bon dia.
0: Bon dia. I en Sabina, que en té 10.
5: Hola.
0: Hola. Tots sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma. I també tenim en Verónica Rodríguez, que és educadora de la Llar dels Ancians.
6: Bon
0: dia.
6: Hola,
0: bon dia. Bon dia. I en Enriqueta Romaguera, que és usuària del Centre de Dia de Ciutat Antiga. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Hem de dir que també tenim per allà famílies de públic que han participat o han seguit aquest procés ben de prop. Hola a tots.
8: Hola, hola, què tal?
0: Molt bé. Bé, i donem a començar parlant una miqueta amb en Fèlix. Fèlix, per començar, mem, com va sorgir Evoca Sons? D'on va néixer la idea de fer un projecte així?
8: Va sortir de sa, no tan necessitat, sinó de l'interès de juntar dues generacions tan llunyanes com són les dels nets i predins, per tal de crear vincles, compartir experiències i sobretot crear nous records que puguin quedar ja per sempre i que siguin en la música com a netsa, que és el que mos du a nosaltres. I vàrem pensar que si les cançons eren cançons triades pels predins, els nets podrien, els nins en la llar dels ancians i tot, podrien compartir totes aquestes vivències que suposa lletres tan diferents del que estan vivint ells a través de la música i poder cantar junts, sobretot això. La finalitat és que cantin junts o passin bé i la música en aquest cas segueix sent l'excusa per crear aquests records.
0: Per tenir referents en comú, no?
8: Exacte.
0: I com funciona exactament? Perquè aquí no només hi ha un concert, hi ha tot una feina darrere. Com participen els padrins, els infants i les famílies?
8: Aquest projecte s'ha anat obrint molt, perquè la idea inicial va partir d'un contacte que varen tenir amb la llar dels ancians, en Navero i els seus caps, a l'estiu de l'any passat, i per mostrar-los la idea que teníem de fer un repertori conjunt, de que els predins triassin les cançons i els nostres nens els cantarien. Ells van estar oberts tot d'una, en el setembre mos hi varen posar, varen fer una trobada molt xula allà a la llar dels ancians i varen sortir un cert títol de cançons que els nostres directors d'escola varen escollir i a partir d'aquí varen començar a fer feina en els nens. Allà han anat assajant periòdicament amb una persona, en Irina Capriles, han anat treballant el repertori, nosaltres en som nostres, i ara ho han juntat. Què va passar? Que s'ha obert en els nostres predins dels infants, de les famílies, han posat nosaltres la música en directe, serà la música en directe el dia de la Evoca Sons, el dia 23, i s'ha obert molt, han fet una exposició de material a l'Escola de Música per tal que vegin totes aquells artefactes que utilitzaven els nostres predins fa 50, 60, 70 anys.
0: I quanta gent hi participa aproximadament? Perquè parlant de padrins, infants, famílies...
8: Han perdut el número. Teòricament eren els 80 nins potencials que poden participar dels nostres cors i fa sols. Les 15 a 20 persones de la llar venen 10 usuaris del centre de dia. Això era el número base. L'altre dia vàrem fer un assaig a l'escola i ja m'haurà fuit el número. Per tant, pot ser espectacular, això.
0: Molt bé, molt bé. Anem a parlar també una miqueta amb la Verònica. Com han acollit aquesta proposta als usuaris? Com ha estat la seva participació?
6: Han acollit aquest projecte amb entusiasme i alegria. És un projecte innovador i motivador, també és un repte, perquè recordant cançons, aprenguent indicacions de la directora d'escola, com una experiència. Tenim una resident que té Alzheimer, que no se'n recorda el que verena, per exemple, però se'n recordarà les cançons de Peapa cantant. I res, estem molt nerviosos, contents per aquesta experiència i conjunt amb els infants i altres persones i altres cantaires.
0: I com vareu viure el procés de triar les cançons, no? Perquè va haver els usuaris, no? Triaven una miqueta que volien cantar. Com va ser això?
6: Va ser molt divertit, molt graciós. Varen gaudir moltíssim perquè varen recordar les cançons de joventut i nosaltres també varen disfrutar molt, ja no només ells, varen disfrutar també els professionals i estem molt contents amb aquesta experiència.
0: Molt bé. Enriqueta, i què li ha semblat a vostè participar en aquest projecte que mescla diferents generacions?
1: Bé, doncs m'ha entusiasmat molt. Mai havia fet això de mesclar-me amb nens d'aquestes edats. I jo estic acostumada d'estar amb gent major en el meu casal, Ciutat Antiga, de Calle Botons. Estic molt contenta d'anar. Però quan mos varen dir això, se cap de socio dinamizadora, com dic jo, pues bé, jo la primera me vaig apuntar i estic molt contenta i és molt divertit els ensaios. I l'altre dia amb els nens i les famílies, bé, a mi me va encantar, sí, me va entusiasmar.
0: I coneixies la majoria de les cançons o li ha tocat refrescar un poquet la memòria?
1: Bé, com som un poquet major, que ja som de la tercera edat, jo li dic a la mama: tens una filla de la tercera edat. I, pues, clar, aquestes cançons les cantaven en el pati de darrere de la meva casa. Les feien els balls. Bé, i el que m'ha sorprès que jo, que són d'aquesta època, pues no me'n sé les cançons de memòria. I a Sant Lots, una meravella. Me vaig quedar sorpresa.
0: Ha d'anar amb el paper.
1: Sí, sí, jo, nosaltres davant els papers. I ells, res.
0: Ara refrescaran tots la memòria, doncs.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem amb els infants, també, que vos tenim aquí. Vosaltres, com han dit, sou alumnes de l'Escola Municipal de Música de Palma i participau avui en aquest concert amb persones de generacions molt diferents. A vosaltres, què vos ha semblat formar part de Bocassons? Vinga, contau-me. Què t'ha semblat a tu? T'ha agradat?
2: Sí. Això m'ha semblat una experiència única.
0: Molt bé.
2: Per mi ha sigut divertit, també.
0: Divertit?
2: Sí.
3: Una cosa interessant per conèixer gent de la tercera generació.
0: Molt bé. I vosaltres les cançons les coneixíeu o no massa?
2: No. Alguna sí.
0: Alguna. N'hi ha alguna que vos hagi agradat molt?
2: Sí.
0: Manquina, sí. Men si coincidiu.
4: Libre.
2: Las flechas del amor.
0: Las flechas del amor, quin clàssic.
2: Cuéntame.
3: La bamba.
0: Cadascú té una diferent, eh? Molt bé. I com diríeu que ha estat l'experiència de preparar un concert amb persones de tantes edats diferents?
2: Ha estat molt especial.
5: Sí, també molt especial.
3: Una bona manera de conèixer molt de tipus de gent.
0: Molt bé. Hem de dir que les famílies que els tenim per aquí, hem agafat una mare, li han donat un micro sense fils i la farem fer de reportera avui també una miqueta. Vos volem demanar com heu viscut tot aquest procés des de casa. Què ens contau?
7: Bé, jo crec que ha estat una experiència, tant, diguem, per nins, no?, diguem, com per totes les persones que hi participam. No, que ha estat, diguem, una cosa guapa, no?, de posar-nos en contacte amb diferent gent, diguem, que no mos coneixem, per participar, diguem, en un projecte tan ambiciós, no?, diguem, que agafa, diguem, tantes de coses diferents.
0: Molt bé.
9: Bé, a mi m'ha encantat veure a la meva filla estar tan motivada a casa i voler aprendre les cançons i els textos, que també jo trob és molt difícil perquè eren moltes cançons que no coneixíem abans.
4: Bé, me pareix que ha estat un projecte molt guapo i també a Candela, i supos que de resta dels nins és molt guapo sentir-los cantar aquestes cançons que recordam de la nostra infància.
0: Molt bé. I jo crec que ara que ja coneixem un poc millor el projecte, què vos sembla si escoltam un petit fragment d'un dels assajos? Voleu?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. I de vega. Anem a escoltar.

0: Ens fa ganes ballar nosaltres també i tot, a Fèlix. Vos estàveu passant molt bé, no?
1: Sí.
0: I un assaig multitudinari, a més.
2: És espectacular. Perquè se van anar afegint més gent que venia a veure Espera els nins. Es van dir, va, passau. I va acabar cantant papàs, mamàs, per dins. Va ser molt xulo.
0: I què diríeu que ha estat el més divertit de cantar plegats, Enriqueta? Que ha estat el que més vos ha agradat?
3: Vull contar una anècdota.
0: Amén, vinga.
3: Pues, en Miquel se va posar de vora jo. I és mare meva. Jo, cantat entusiasmada, li pisava.
0: Li trepitjava.
3: Llavors va venir una companyera meva des que se va posar a l'altra part. I nosaltres... Ala, també li pisava. I el pobre és molt bon nen. I m'agradava escoltar-los a ell. Tenia de vora.
0: Sí.
3: Però és que em va fer molt el corazón contento, com diu la cançó, perquè aquest entusiasme i me va córrer en les venes que la seva joventut, la seva infància i la seva ganes, i me va agradar molt.
0: Molt bé. Miquel, tu t'era igual que te trepitjassin perquè t'estaves passant bomba, que sí?
4: Sí, bueno, les sabates també molt bones.
0: Tu hi has unes bones sabates.
3: Sí.
0: Perquè heu ballat tots també una mica, no? Entenc.
3: Sí, sí, sí, ballàvem.
0: I què és el més complicat? Posar-se d'acord? Ballar plegats i no trepitjar-se? Recordar la lletra? Què diríeu que és el més complicat?
4: Jo crec que depèn de la cançó, però en general recordar la lletra.
0: Mm.
3: A mi també.
0: Sí, no? Mira, teniu coses en comú. Molt bé. Fèlix, aquí és tot això és un repte musical important. Moltes persones, diferents edats, diferents ritmes. Com se coordina perquè després tot això soni damunt d'un escenari?
2: No hi ha d'altre secret que tenir un equip molt potent darrere. De professors, de persones que d'administració, de serveis, de la col·laboració en la llar, en l'Elia, del casal de Ciutat Antiga. Això, si no hi ha una xarxa de feina darrere, és impossible. I nosaltres a l'Escola de Música tenim aquest equip de professorat, l'equip d'administració de serveis, aquesta col·laboració, però sense filtres, de la llar i del casal, que fa que això funcioni quasi tot sol. Després, l'il·lusió que hi posen ells, evidentment, mos ajuda. Tenim els professors de cor, en Llorenç i na Paula, que són molt potents. Els professors que toquen en directe són fantàstics. És que, clar, no tenen més que paraules d'agraïment a l'equip que fa que funcioni això. Si no, l'escola no funcionaria de cap manera. I volia dir una cosa. Amb aquesta anècdota que ha contat n'Enriqueta, que és la finalitat, que ella s'ha trobat superxula enmig d'en Miquel, amb en Miquel, i que ha tingut aquesta experiència i que se va emocionar, jo crec que ja està aconseguit. Antes de fer el concert, que és d'aquí una estona.
0: Idò, anem a acabar amb una darrera pregunta per tots, vinga. A més de passar-ho bé, de conèixer cançons noves o de refrescar-les, què diríeu que heu après d'aquesta experiència? És a dir, què vos quedeu de Bocassons? Vinga. Qui me vol dir que heu après?
5: Pues que tinguis l'edat que tinguis, pots cantar a 95, en totes les edats.
0: Molt bé.
6: Sí, també volia dir el mateix.
4: Amb tots els aparells que s'utilitzaven en aquella època.
0: També, perquè hem dit abans, ho comentava en Fèlix, que a més se va fer una exposició a l'escola, no?, amb objectes per fer un viatge en el passat. Enriqueta, què ha après d'aquesta experiència?
3: Bé, jo estar amb gent de diferents edats, perquè jo a la meva vida diària només estic amb gent major. I quan me fiquen els bacelots i els lotes, és que me fa explosió. M'agrada molt, i amb aquests records tan bonitos, tan agradables i tan divertits.
0: Molt bé. Verònica, en què vos quedeu d'aquesta experiència des de la llar d'ancians?
7: Nosaltres nos quedàvem amb els somriures i la motivació i l'entusiasme que tenim tots. És que basta sentir-nos que estem superil·lusionats i sortir el que surti, que estem encantats, que anirà molt bé.
0: Molt bé. Fèlix?
2: Home, jo volia dir que crec que la vida no acaba fins que acaba. És a dir, hem de tenir elements que mos facin viure fins en el darrer moment, sigui en el punt que sigui. I el fet de complir anys no vol dir que s'hagi d'acabar res. I que han de tenir espais per poder fer coses. I crec que la Vocaçons ha estat un d'aquests que, començant com un projecte petitó, ara haurem de veure com poden fer per seguir-lo, perquè el volen seguir, en parlàvem en Navero, per tal de que les persones no hagi estat posar un xup-xup i que després el lleves, sinó que pugui ser un fet que vagi seguint i que cresqui en els propers cursos. Li donarem voltes a veure què podem fer.
0: Serà multitudinari, perquè si ja sou uns quants...
2: És el que estem pensant, fer-ho d'aquesta manera.
0: Molt bé. I de molt important, recordem a la gent que ens escolta que el concert serà d'aquí una estoneta.
2: Sí, avui dia 23, a les 12, a la llar dels ancians. És un espai que és d'accés lliure i, bueno, serà fantàstic tothom que s'hi vulgui acostar per cantar totes aquestes cançons.
0: Molt bé. I de moltes gràcies a tots per haver vingut avui a explicar-nos aquest projecte intergeneracional i que vagi molt bé el concert.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'acollida i per donar-li veu a tot això.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluitarem fins a lo darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
9: No venim amb manual, ens agrada molt escoltar propostes d'infants i joves sobre com ocupar el seu temps lliure de manera enriquidora. Per això vull escoltar la proposta d'un dels nostres joves, n'Eduard, que, com ja ens ha explicat en altres ocasions, dedica part del seu temps lliure a ser entrenador de bàsquet d'equips infantils. Hola, Eduard.
10: Bones.
9: Com estàs?
10: Molt bé.
9: Molt bé, i doncs tenim preguntes per tu.
10: Molt bé, i endavant.
9: I doncs la primera és aquesta. Com va començar la teva afició pel bàsquet?
10: Idò, no va començar d'una manera gaire extraordinària o grandiloquent.
9: No va ser un dia que vares dir, vull jugar a bàsquet.
10: No va ser pel·lícula estadounidense, no. Però sí que el meu millor amic, son pare, feia d'entrenador, i perquè li agradava el bàsquet, i me va animar a anar a provar un dia amb ell, i varen començar a jugar, i primer com una rutina més, però després, quan em vaig anar fent més gran, vaig veure que m'agradava el bàsquet, per tant, vaig seguir entrenant.
9: Molt bé. I el moment de decidir passar de jugador a entrenador, com va ser això?
10: Idò, arriba un punt a la vida de tot jugador i jugadora de bàsquet.
9: Tot jugador adolescent.
10: A bons les categories que no són sèniors s'acaben. Per tant, ja passes a la majoria d'edat i allà pots jugar sènior, però l'equip on estava, que també era el que estava relativament a prop de casa meva, és a dir, era com l'equip familiar, diguem, no tenia categoria sènior. Així que vaig dir, com puc seguir lligat en el món del bàsquet? A part d'anar a jugar en el parc. Idò, fem entrenador.
9: Molt bé. I vas fer un curset en la Federació de Bàsquet de les Illes Balears per ser entrenador.
10: Exacte.
9: Com funciona això si ara ens escolten altres joves que diuen, jo també ho vull fer?
10: Idò, la Federació de Bàsquet de les Illes Balears té diferents cursos de diferents nivells, tant per ser entrenador com per ser àrbit. En el cas d'entrenador, que és el que vaig fer jo, jo vaig fer el curs d'iniciació, que també s'anomena nivell 0, que queda un poc estrany que sigui 0, però és la manera a on començar, que se pot fer a partir de 16 anys o l'any que has de complir els 16 anys.
9: Molt bé.
10: I sobretot està cercat per... O sigui, està pensat per gent que vulgui seguir en contacte amb l'esport, o que vulgui descobrir l'esport des d'un punt de vista diferent, i també que vulgui, a lo millor, lo típic de... Estàs a un club i te diuen, ei, no t'agradaria ajudar-me a fer de segon entrenador o qualsevol cosa, amb sequites petits i d'això. Perquè aquest curs te permet entrenar fins a infantil, fins a categoria infantil.
9: D'acord. I com és entrenar infants? Què t'aporta tu personalment?
10: Doncs me fa aprendre moltes coses. M'ha fet desenvolupar més paciència.
9: Important.
10: Perquè jo sempre havia considerat que era una persona molt pacient, molt tranquil·la, però hi ha moments que els nens...
9: Per descobrir que no tant.
10: Efectivament. Hi ha moments que els nens i nens te posen en situacions
9: això,
10: més límits.
9: Això ens sona en els grans, sí.
10: I clar, com gestionar aquestes situacions, com gestionar aquests moments de impotència perquè no surt un exercici, com adaptar l'exercici perquè els nens i nenes aprenguin, trobar estratègies perquè assoleixin unes habilitats o uns coneixements quan ja són un poc més grans.
9: O sigui, aprenen ells i aprens tu.
10: Exacte. És a dir, per la meva banda és aprendre paciència, o sigui, guanyar paciència, i aprendre a saber comunicar i saber ensenyar.
9: Idò, molt, molt interessant. Però ara volem alguna anècdota. Una anècdota, un moment especial que hagis viscut com a entrenador.
10: Anècdota. Bé, jo m'agrada molt quan feim algun exercici on hem de practicar un contra un, és a dir, un jugador contra un altre i ficar una cistella, m'agrada quan jo me poso a defensar i un jugador molt petit, o sigui, perquè jo en aquell exercici no millor vull exprimir en els màxims la seva capacitat de contra un, i quan un jugador molt petit o molt petit va i me fa un canastón, i jo dic, buah, un canastón en tota la cara. M'encanta perquè és com lo petit que és, el que està aprenent i el que li surt fer. Tampoc no és que sigui millor defensa del món, jo, però vull dir, hi ha diferència d'alçada i han d'enginyar-se la manera de fer la cistella. I però, aquests moments, quan veig que una persona que és molt més petita que jo aconsegueix fer una cistella, sigui jo o a lo millor un jugador més gran que ha vingut un dia a ajudar-me, el que sigui, me fa estar content.
9: Estàs orgullós, de veure com superen reptes, no?
10: Exacte.
9: Molt bé. I tu quins valors creus que se transmeten a través d'aquest esport concretament, del bàsquet?
10: Doncs, de manera un poc òbvia, el ser un esport en equip t'ensenya a jugar en equip. És vera que quan comences hi ha molt de pits que és que ja sap botar la pilota, si els altres no saben defensar, és molt fàcil que faci una cistella i tot sol. Però basta que ja vagis a categories a partir de mini, infantil, on saber botar la pilota i tenir bon dribbling,

0: Els que ens escolten, que volen ser entrenadors de bàsquet, deuen t'ha escoltat, els hi hem de donar consells, Eduard, ja per acabar, uns consells bàsics sobre el que s'ha de fer i el que no si te converteixes en entrenador de bàsquet.
1: Val. Tant per gent que hagi jugat de manera federada, que hagi estat molt bon jugador o jugadora, fins a gent que hagi jugat, com en el meu cas, que sobretot la meva gran part de carrera, diguem, de jugador va ser de petit en lligues escolars, és a dir, no era d'un caire tan competitiu. Qualsevol persona pot saber més de lo que se pensa i també pot saber menys de lo que se pensa.
0: Important.
1: Per tant, hem d'estar oberts tant a acceptar les coses que sabem, perquè a vegades ens sorprenem de coses que poden parecer un bàsic, però les sabem, i també ens hem de deixar ensenyar en el curset, perquè hi ha diferents professors i professores amb molta experiència, i ens hem de deixar transmetre aquests coneixements que a lo millor pensem que tenim, però a lo millor no els tenim tan ben integrats.
0: Molt bé, i és un consell molt interessant. Eduard, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tornaràs un altre dissabte, evidentment.
1: Clar que sí.
0: Molt bé.

0: I després de la secció juvenil en Eduard, ara arriba el nostre recull d'iniciatives. Avui començarem amb informacions vinculades a educació i criança per seguir amb propostes divulgatives i acabar amb oci familiar. Així començarem parlant de beques. Ja s'ha obert el termini per sol·licitar ajuts per a estudiants en necessitat de suport educatiu. Ens ha donat més informació Hilda Carmona, representant de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca.
1: Hola, ¿qué tal? Desde FAPA Mallorca queremos recordaros que ya está abierto el plazo para solicitar las becas NECE del Ministerio de Educación para alumnado con necesidades específicas de soporte o apoyo educativo. Para los que vais a pedir por primera vez estas becas, son ayudas pensadas para ayudar a las familias con gastos terapéuticos como logopedia, reeducación psicopedagógica o bien transporte, comedor o material escolar. La solicitud se realiza de forma online en la página web del Ministerio de Educación y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el día 10 de septiembre. Os recomendamos no esperar al último momento porque algunos documentos pueden tardar en prepararse y siempre pueden surgir dudas durante el trámite. Si vuestro hijo o hija tiene necesidades educativas específicas, os animamos a revisar la convocatoria, aunque no tengáis claro si os corresponde, porque muchas familias sí pueden acceder a estas ayudas. Tenéis toda la información en la web oficial de becas del Ministerio de Educación y también podéis consultar en vuestro colegio o instituto con el orientador u orientadora principalmente y os explicarán cómo realizar la solicitud.
0: Aquest mes també s'obre el període d'inscripció a Balears per les proves de selecció del programa Estalmat per estimular el talent matemàtic entre nins i nines. Ens ha parlat sobre aquest programa i sobre les proves Dani Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques. L'escoltam.
2: El programa Estalmat, Estímul del Talent Matemàtic, tracta de detectar 15 nins i nines d'arreu de les Illes Balears amb un talent especial per les matemàtiques i oferir-los durant dos cursos unes sessions de matemàtiques desenvolupades a la UIB en les que es tracten temes matemàtics des d'una perspectiva de resolució de problemes i que garanteixin un aprenentatge significatiu per als participants. Per al proper bienni 2026-28, es desenvoluparà una prova de selecció el proper dia 6 de juny, al matí, on es posaran a prova les habilitats matemàtiques dels participants. En aquesta edició es poden inscriure alumnes nascuts als anys 2013 o 2014. Les proves es faran a Mallorca, al campus de la UIB, i a Menorca i a Eivissa, a les seus universitàries. El programa és una iniciativa de la Real Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya i a les Illes Balears està organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques i compta amb el suport de la Conselleria d'Educació i Universitats, que financia tots els desplaçaments a Mallorca dels alumnes seleccionats de Menorca i Eivissa. Teniu tota la informació a la web estalmat.uib.cat. Vos animam a participar d'aquesta experiència a tots els qui vos agraden les matemàtiques.
0: I ara passam una proposta d'escriptura que...

0: Creativa, un taller per joves a la Biblioteca Can Sales el proper 29 de maig. Ens ho conten a Mercè Omà, que impartirà el taller.
1: Hola, sóc la Mercè Omà, sóc escritora i el pròxim 29 de maig a les 6 a la Biblioteca de Can Sales farem el taller de creacions de mons. Posarem els fonaments perquè els nins aprenguin a crear un món fantàstic entre jocs i coneixements, per fomentar la seva imaginació i donar-los eines perquè puguin inventar les seves pròpies històries. És una activitat dinàmica i molt entretinguda.
0: I acabem el nostre llistat amb una proposta d'oci familiar que se du a terme avui mateix. Escolteu.
2: Bon dia, famílies. Avui, 23 de maig, celebrem els 15 anys de Lleure amb el de Lleure Fest, al campament de la Victòria. Un festival familiar ple d'activitats, música, natura i diversió per totes les edats. Durant tot el dia hi trobareu tallers, activitats, premis i actuacions d'artistes com Joan Changuito, Cucorba, DJs i molt més. Recordeu que no només podeu venir a passar el dia, sinó que també teniu l'opció de quedar a dormir i viure tota l'experiència del festival. A més, tots els beneficis d'aquesta jornada es destinaran a Espanop, l'associació que dona suport a infants amb càncer i a les seves famílies de les Illes Balears. Vull esperar a tots.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres anem arribant ja al final de la primera hora de programa, però abans d'escoltar els informatius i endinsar-nos a la segona hora de participació infantil, anem a fer un test.

0: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i participants de Nou Anim en Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i parlar de la seva participació en el programa. I avui és el torn d'una persona imprescindible perquè Nou Anim en Manual pugui emetre's tots els dissabtes. Avui fem el test a Iván López, el nostre tècnic de so. Hola, Iván.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, beníssim.
0: Ja t'hem enganxat.
1: Sí, sí. Volem... Ja, també m'he deix, però.
0: Molt bé. Volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
1: Vinga, anem.
0: Vinga. I demà, anem a començar pels inicis. De petit ja t'agradava el món del so?
1: Sí, sempre he tingut un oïda un poc especial per la música. A casa meva sempre hi ha hagut música de tot tipus. I també en les pel·lícules i videojocs m'agrada escoltar la part sonora, ja no només tant lo visual, sinó lo sonor, com queda una música a una pel·lícula, com un efecte de so pot canviar una escena i tal. Jo crec que sí, que des de petitet ja m'agradava un poc. No esperava acabar fent això, però sí que li dedicava un poc d'atenció, sí.
0: I quines eren les teves aficions de petit?
1: Doncs de petit jugava molt a Playmobils.
0: Un clàssic.
1: Clàssic. I també joc de taula, m'encantaven, m'agraden molt els jocs de taula, inclús ara, d'adult, m'agraden molt. I era un nen bastant independent, per dir-ho així. M'agradava jugar jo tot solet amb les meves joguines i tal. I després, ja més endavant, adolescent, vaig començar a jugar rol, que és una afició que recomano moltíssim per totes les edats. Siguis adult, siguis infant, és una activitat molt recomanable. I poca cosa més. I aficions normals, no sé.
0: Jugar, molt jugar, bé, molt sí. Bé per no venir amb manual.
1: Sí, sempre m'ha agradat jugar, sí.
0: I de gran te vas fer tècnic de so perquè...
1: Doncs perquè el món de la ràdio me va enganxar. Però jo vaig començar a fer ràdio a una emissora que ja no existeix, a Mallorca. Vaig començar a... com per ajudar una amiga dels meus pares que feia feina de tècnica de so, havien de menester unes més mans, per dir-ho així. I sense tenir coneixement ni res, és un món que me va enganxar. M'encanta fer programes en directe, m'encanta fer informatius, m'encanta. És una experiència molt xula.
0: I dona'm a demanar-te per aquest directe, quins són els reptes per un tècnic de so en un programa en directe?
1: Depèn del programa, també, perquè no és el mateix fer un informatiu, que s'ha d'estar molt pendents de... sobretot quan hi ha connexions amb l'exterior, per quàntum o coses així, i a més que pot passar qualsevol cosa en un informatiu, pot haver una darrera hora que sigui superimportant i tot el guió que tens i el plantejament l'has de canviar sobre la marxa. O sigui, el repte és concentració total. I, clar, un informatiu. En un magazín solen ser més relaxats, però també pot haver qualsevol imprevist, pot fallar-te un convidat i has de tenir recursos per omplir aquest espai. O sigui, està guai.
0: El directe sempre té emoció,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, i ara anem a la part de Nou Anim en Manual. Tu recordes quan vas començar com a tècnic de so en el programa? Has vist créixer molts nens,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, créixer molt de gent, sí. El programa era abans o la baixa, no?
0: Sí, en el principi va ser sora baixa.
1: Doncs jo record que aquí sí que el primer contacte que vas tenir amb el Nou Anim en Manual i amb tu va ser el dematí del cap de setmana, gravant petites píldores o gravant els contes infantils i editant contes i tal. Aquest crec que va ser el primer contacte que vas tenir. I ara ja, després, quan vam posar el ton de cap de setmana de matí, doncs, sí, soy el tècnic.
0: Ets el tècnic oficial de Nou Anim en Manual. Amem, idò, podries resumir en una frase com vius tu cada capítol de Nou Anim en Manual? T'ha donat molta feina, això ja ho sabem.
1: Amb una frase?
0: Una feinada.
1: No, sí, és una feinada. Sí, és una feinada. Però jo ho diria que amb intensitat. amb intensitat, perquè quan hi ha els programes especials o els tallers que venen talleristes i sempre hi ha o disfraços o concursos i tal, són, realment són moments intensos per la ràdio. Sí.
0: Totalment, no? I quin és el moment en què has d'estar més concentrat de tot el programa?
1: Doncs ara ho deies, concursos, sobretot, sí, perquè són molt d'efectes de so, són respostes habitualment bastant curtes, s'ha d'estar molt pendent dels canvis, de sintonies, de...
0: Entrar música en aquell moment, ara baixar-la, pujar-la...
1: Sí, que la música entri quan toca, que no estigui molt forta, que no molestis...
0: I nins que peguen cols a vegades a la taula...
1: Sí, o que criden un poc massa i s'ha de baixar una mica de ràpid...
0: Això són els pares més que els nins, a vegades.
1: Hi ha de tot un poc, sí.
0: Vinga, i ara pregunta que els hi fem a tots els participants. Els dos moments més divertits per tu a la ràdio han estat...
1: Dos moments, és molt complicat agafar només dos moments. Jo me quedaria en els especials de Nadal, especial de Carnaval, i per lo que implica, per la feinada que és. No, és vera, és una feinada, però se fa amb gust, i m'ho pas molt bé, i m'arric molt amb els nins, i amb els pares, que n'hi ha qualcun que també són un poc amberros.
0: Sí, sí, això és vera. I també a vegades t'acabem fent ballar samba i tot, eh?
1: Sí.
0: Bé, i de molt important, ja per acabar, un consell pels nins i joves interessats en el món del so i de la ràdio.
1: Que escoltin molt, que escoltin molta música, que escoltin ràdio, però no ràdios musicals, sinó ràdios com la nostra, que és ràdios generalistes, com, on sentin entrevistes, on, com s'adorna un programa, que les sintonies que s'empleen, els efectes de so, les cançons... I amb les pel·lícules o els mitjans audiovisuals, igual. Que escoltin atentament quan entra una música, per què vol significar aquesta música, i quin més consell. Bé, per exemple, ara també hi ha molt de tallers a instituts que s'apuntin sense por a un taller de ràdio, que podran veure, potser no s'ho fixaran en la part tècnica, però la part tècnica té... És molt interessant.
0: És molt important.
1: Sí, sí, jo quan un dels tècnics de la casa diu que la nostra feina és d'artesà. És una artesania. No deixa de ser una artesania. Fer que tot quedi superguapo, adornar un programa i tal, és molt guai. I si els programes, a més, o els locutors o directors del programa confien en tu per adornar-lo millor, perquè a vegades els locutors teniu, som un poc més quadriculats, per dir-ho així.
0: Cadascú té les teves manies.
1: Sí, i no podeu veure, lo millor, com diria jo...
0: Altres detalls.
1: Altres detalls que millorarien tal volta, no?, la qualitat del programa en si.
0: I ens ho apuntant també, Ivan. No. Idò, moltes gràcies. A tu no te dic si tornaràs un altre dissabte, no, perquè si tu no tornes, sí, tindrem, sí, un problema. Gràcies, Ivan.
1: De res.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Parc de la Mà de Palma acull al llarg del matí dos esdeveniments, el Dia de l'Accessibilitat i també el de les Forces Armades. Per contar-nos com està anant la jornada allà, hi és el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quin és l'ambient ara mateix?
2: Bon dia. Molt d'ambient per les zones que acullen les dues jornades. Pel que fa al Dia de l'Accessibilitat, diferents entitats mostren la tasca que fan en el seu dia a dia per garantir l'equitat en l'ús de la ciutat i els espais públics. Un dels exemples més evidents que ens pot venir al cap és el de les persones en cadira de rodes. Així ens ha explicat Mariano Fernández, usuari d'Esprom, la importància d'aquest dia per visibilitzar les dificultats que enfronten de forma rutinària.
3: Hay personas con unas movilidades que necesitan ciertos adaptamientos. El autobús de la MT, las rampas manuales, ahora es una ventaja porque antes nos quedábamos en tierra porque las rampas no funcionaban.
2: A banda d'això, molt ambient també pel Dia de les Forces Armades. Els assistents poden trobar paradetes dels diferents cossos, com l'Exèrcit, Guàrdia Civil, Policia Nacional o Policia Local.
1: Moltes gràcies, Álvaro Alonso, en directe des del Parc de la Mà. Dic que aquests dos esdeveniments provoquen diferents restriccions de trànsit a l'Avinguda Antoni Maura entre el Passeig Marítim i la plaça de la Reina i també afecta els busos que circulen per la zona. El Consell de Mallorca compra per 175.000 euros la barca de bou Rafel, una embarcació declarada bé d'interès cultural per la institució insular. D'aquesta manera, torna a l'illa després d'estar poc més d'un any a Palamós, on s'ha donat a conèixer la navegació a Vela Llatina mentre s'organitzaven sortides. Ara l'embarcació s'ha de restaurar, una tasca que es farà al taller dels mestres d'Aixa, com ha explicat el president del Consell Insular, Llorenç Galmés.
4: Una embarcació que va ser construïda a les drassanes d'Esport de Palma l'any 1915. Ara començarà un procés de restauració gràcies al mestre d'Aixa del Consell de Mallorca i a partir de després de tenir-la a punt s'encarregarà per tal de difondre encara més el patrimoni marítim de Silla, al igual que feim en l'embarcació la Balear.
1: Avui es compleixen dos anys de l'esfondrament de la terrassa del local Medusa Beach de Platja de Palma, en el qual van morir 4 persones i altres 20 van resultar ferides. El propietari del negoci està acusat d'homicidi imprudent després que l'Ajuntament de Palma confirmés que la terrassa esfondrada no disposava de llicència d'activitat. De fet, la principal hipòtesi de l'incident apunta a un pes excessiu derivat d'unes obres anteriors i a la presència en aquell moment de massa clients. El cas es troba actualment pendent de judici. Una marxa amb centenars de persones recorre des de fa una hora el centre de Madrid, convocada per la Societat Civil Espanyola, que integra més de 150 associacions, exigeix la dimissió del president Pedro Sánchez perquè consideren una gestió nefasta del país. Partit Popular i Vox s'han sumat a la protesta. El president de la formació d'extrema dreta, Santiago Abascal, ha fet un anunci.
5: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entra en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra. Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia.
1: Acabam amb informació de servei. Fins a les 9:30 del vespre hi haurà talls a la carretera de Sauva a Lluc, tot i que romandrà oberta, des de les 12:30 fins a les 2, això per mort del rally que puja de Caimari a Lluc. També hi haurà restriccions durant mitja hora més a les vies entre Ses Salines, la colònia de Sant Jordi i Santanyí, per la celebració d'un triatló. És tot, més notícies a la 1. Continua, no venim a manual.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui tindrem molta participació infantil i continguts que agradaran molt en els amants dels animals i de la natura. Perquè avui, a més d'un test a pares i fills i conèixer plans i recomanacions enviades pels infants, tindrem, atenció, una proposta d'una excursió arqueològica en família, un taller sobre animals amb habilitats sorprenents i una secció de cinema sobre pel·lícules protagonitzades per animals que no són de dibuixos. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: Ja sabeu que No Venim amb Manual ens agrada molt jugar, ens agrada fer tests, ens agrada mesclar generacions. I per això, aprofitant que avui tenim aquí una mare i una filla, els hi farem un petit test. Hola, Dori, hola, Emilce, com estàu?
1: Hola, bon dia. Hola.
0: És que sabeu què veniu a fer?
2: Ni idea, no m'ho has dit res.
0: És que és sorpresa. Que voleu fer un test?
2: Vinga.
1: Sí.
2: Sí. Ja hi som.
0: Amem, és un test per veure realment quan vos coneixeu, si coneixeu els vostres gustos...
2: Molt.
0: O no... Per passar una estona divertida, no passa res si no en sortau.
2: Vinga.
0: Que esteu preparades?
2: Sí.
0: Sí. Sí. Bé, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i voltes heu de contestar jo o ella i a menys si coincidiu. Mm-hmm. Preparades?
2: Molt bé.
0: Sí. Vinga, qui dorm més?
1: Jo.
3: Ella.
0: Sí, sí, d'acord.
2: Total.
0: Qui té pitjor despertars de matí?
1: Jo.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
1: Jo.
3: Ella, sí.
0: Emilce, guanyes totes, eh? Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Tenim bon perdre.
0: Teniu joc cooperatiu.
2: Sí, sobretot.
0: Qui diu més vegades, ara vaig...
1: Jo.
3: Ella.
0: Tots els adolescents sempre encerten aquesta pregunta. Sempre són els que la fan més.
3: Sí.
0: Atenció, qui canta pitjor a la dutxa?
3: Jo, crec.
1: Mi padre.
0: Qui canta pitjor a la dutxa? Bé, o qui canta?
2: Que si ningú canta... Te concentres molt perquè té una acústica molt especial, tio, i un s'emociona.
0: Cantes bé, tu, Dori.
2: Bueno...
0: No, Dori diu que canta malament i jo li dic que canta bé.
1: Però està feo poner verdes a los otros. O sea...
0: Però, mem, hem de fer un pot d'autocrítica. Cantau bé a la dutxa, sí o no?
2: Vinga. Una, dos, tres?
0: Sí! No, vinga, ningú canta malament. Vinga, qui deixa més coses desordenades per casa?
1: Ella.
2: Bueno,
1: por la casa.
2: Por la casa...
0: Són dues.
2: Jo és que tenc tot esteller i això pareix com bum. Sí, o sigui, sí, culpable de les fetxos.
0: Qui té més paciència?
3: Jo.
1: Sí.
0: Sí? I qui conta els acudits més dolents? Xistes.
2: Ah, jo. Totalment.
1: Jo sí, perquè no conto xistes.
2: Sí, perquè jo començo un xiste i els amesc. I me'n ric perquè me dona gràcia jo mateixa.
0: De dolents que són.
2: I ningú s'entera de lo que estic dient.
1: És com toc-toc, la gallina. Ahora no sabéis de qué estoy hablando.
2: Se baja el telón.
0: Mare meva. Sí, veiem que això dels acudits hem de progressar.
2: Sí,
0: vale,
2: sí,
0: vale.
2: Total.
0: Anem a la segona part del joc.
2: Vinga.
0: Ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
2: Vale.
0: Preparades?
1: Sí, sí. Mm-hmm.
0: Vinga, mem. I Milce, quin és el color preferit de ta mare?
1: Rojo.
2: Sí.
0: Molt bé. I quin és el color preferit de Milce?
2: Bé, era el vermell, però ara li agrada molt el verd.
0: Sí?
2: I el groc també li agrada molt.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, no, molt bé. Mem. I Milce, quin és el menjar que més li agrada a ta mare?
1: Ui, difícil. Le gusta mucho el sushi.
0: Mm-hmm.
1: Pero...
0: Mm.
1: También le gusta la ensaladilla rusa.
2: Sí.
0: Sí, está encertant.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a mi amic Dani Milce?
2: A mi el ramen li agrada molt.
0: Sí?
2: Sí, sí. El ramen i... Sí, els fideus, així i tal. I la fruita.
1: I miércoles.
2: I el chocolate.
0: I miércoles.
2: I miércoles.
1: Miércoles.
2: Teatro. Miércoles de teatro i pizza.
0: Ah! Ara. Bé, no, molt bé, vinga, mem. Aquesta no la sol encertar molta gent. Mm-hmm. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare?
2: Uf, tenim moltes.
1: Jo diria que una de les que més li gusten, Castillo Ambulante.
2: Total.
0: De Miyazaki.
2: De Studio Ghibli, sí.
0: Mm-hmm. I a la inversa?
2: Bé, té unes quantes que li agraden molt. I darrerament, bé, per exemple, Oppenheimer és una que li agrada molt. Però darrerament, com se diu que és que jo ens... la darrera Mitchell. Que hem vist... Mitchell i los de Xonos...
1: Los Mitchell contra les màquines.
2: Això. Jo i els meus títols. I la que hem vist ara fa poc a cine. No, que és boníssima.
1: Proyecto Salvación.
2: Boníssima. Mos ha agradat un munt. I jo crec que estan els top 3, de les nostres preferides.
0: Però no pot ser, perquè heu passat tots els nivells massa bé.
2: Sí.
0: És que no n'han dit una pel·lícula, n'han dit 3. Això no pot ser, mem, és darrer.
2: Vinga.
0: Quin creus que és el plat preferit per fer juntes? Què li agrada fer a Emilce amb tu? És el que més li agrada fer.
2: Bé, manualitats mos agrada molt, és però difícil. Els dissabtes amb els xicos...
1: Sí,
2: és que mos agrada jugar jo a rol. I ara tenim una partida molt guai de Tulu.
0: Que ja heu contestat per les dues, no?
2: Sí, mos agrada molt.
0: Mare meva, heu tret un 100% de compatibilitat.
2: Has vist?
0: Massa bé, no?
1: Sí. Solo 100.
0: 110, positiu alt.
2: Està guai.
0: Molt bé, un aplaudiment per vosaltres mateixes, molt bé. Hem de posar un test més difícil, no pot ser.
2: Sí.
0: Farem un test plus per vosaltres.
2: Sí, m'ha parit bé. M'ha parit bé. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Molt més difícil, eh?
0: Preparades, que s'apropera, eh?
2: Sí, mos agraden els reptes.
0: Molt bé, i d'apuntau-ho, que érem un test plus només per vosaltres dues.
2: M'ha parit molt bé, super. Ale, fins a pròxima.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita fins a la darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba,
6: sí.
5: Podríem dir.
7: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: I després d'aquest taller d'animals tan interessant, ara arriba el moment d'escoltar propostes, d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres petites reporteres.
1: Hola, sóc la Marina i avui vos faig jo l'agenda de plans. Com sempre, hi ha moltes activitats. Apunteu! Dia 27 de maig hi haurà un taller musical de petites històries del dia a dia per infants de 0 a 3 a la Biblioteca Infantil de 9 Llevant. El mateix dia, per nens de 6 a 11 anys, hi haurà un taller de fotohistòries a la Biblioteca de Sant Jordi. Divendres 29 de maig hi haurà un altre taller a partir de 12 anys. Crea la teva cartera friki a l'espai Jove Marratxí. I ja per acabar, una proposta musical. Dissabte 30 de maig, trobada de bandetes 2026 a la plaça Major de Sa Pobla. A passar-ho bé!
0: Gràcies, Marina. Bon recull. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas musical.
2: Hola, el meu nom és Candela, tinc 9 anys. Jo toc la flauta travessera. La cançó que més m'agrada és la dieta. Si la vols tocar bé, t'has de concentrar molt i has d'estar pendent. Vos la recomano tocar perquè, no sé, poca gent toca la flauta travessera i crec que és molt bonic.
0: Moltes gràcies, Candela. I també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
3: Hola, jo sóc la Ariadna, tinc 13 anys i, la veritat, vos volia recomanar el patinatge. Jo me va inspirar a seguir aquest deport perquè quan tenia 6 anys el meu cosí me va ajudar a aprendre aquest nou esport i quan estàs a qualsevol banda amb els patins jo trobo que és molt millor que anar caminant i sents com si estiguessis volant i se sent bastant bé.
0: Gràcies, Ariadna. I acabam amb les darreres setmanes i en el marc de la celebració del Dia Internacional del Joc, escoltant una recomanació sobre jocs que ens ha fet arribar una de les nostres petites tertulianes.
4: Hola, soy Amanda y os quería recomendar tres juegos muy tradicionales de diferentes partes del mundo. Primero, una serie de muñecas de madera llamadas Matrioska. Son muñecas rusas. Además, son huecas y se apilan unas dentro de otras. También te puedes comprar un libro. Yo, por ejemplo, tengo uno llamado Matrioska y el escritor se llama Dimitri Inkyou. Y después, un juego tradicional chino llamado Mikado. Son unos palitos de madera y el juego consiste en que tienes que sacar palitos individualmente sin que se te caigan los demás. Y no son los palitos de chocolate. Y por último, un juego muy español. La Brisca, un juego que podrás jugar con tus abuelos, porque seguro que lo conocerán. Se juega con la baraja española. El objetivo es reunir más puntos al final de la partida. Las cartas de mayor puntuación son el As, el 3 y el Rey. Y hasta aquí mis recomendaciones. ¡Adiós!
0: Molt bé, moltes gràcies, Amanda. Ja estàveu escoltant que hi ha molts jocs per jugar i també moltes propostes interessants pels pròxims dies. I ara, com sempre, en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com vos hem avançat abans, amb un altre contingut relacionat amb animals, la nostra secció de cinema.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipal i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: I ara arriba un moment que tots esperàvem amb il·lusió, la nostra secció de cinema. Antoni Bastard, director de cinema, i la seva filla, Alba Bastard, futura directora de cinema. Com estàu?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per convidar-nos una altra vegada més.
0: Gràcies a vosaltres per venir, que tenim moltes ganes de fer seccions de cinema. Perquè, a més, avui tindrem un tema que serà molt interessant, no? De què parlarem, Toni?
1: Sí, bueno, parlarem de pel·lícules protagonitzades per animals, però que no siguin d'animació, perquè sí que és veritat que les pel·lícules de dibuixos animats estem acostumats a veure molts animals, però hi ha moltes pel·lícules de carn i ossos, com li diuen, que estan protagonitzades per animals. I parlarem un poc d'elles avui.
0: Molt bé. Com sempre hem de dir que tenim aquí a nins, joves i famílies que ens acompanyen per aprendre més sobre cinema. Estau preparats?
2: Sí!
0: Pues públic també, estau preparats?
3: Sí!
0: Molt bé. Bé, com sempre, haurem de descobrir cada pel·lícula escoltant primer un trosset del tràiler. Sí? I també anem a escoltar el primer bocinet de pel·lícula.
4: Cuando llegué a la granja del amo descubrí un mundo completamente nuevo para mí. Allí todos parecían saber cuál era su lugar. El amo, su mujer, los perros pastores, las ovejas y todos los demás animales. Bueno, casi todos.
5: Tenemos que hacer algo con ese pato.
4: Ahora solo tengo que averiguar dónde encajo yo.
6: ¡Quiero a mi mamá!
5: ¿Quién eres tú?
0: I això, quina pel·lícula pot ser? Tots posen una cara d'al·lucinats, que ningú m'apareix. A mi, hi ha un pare per allà que diu que ho sap.
7: Jo crec que això és Babe, el cerdito valiente.
1: I sí, correcte.
0: Molt bé, molt
1: correcte.
0: Bé.
1: És Babe, el cerdito valiente, una pel·lícula de l'any 1996, dirigida per George Miller, el director de Mad Max, que va fer la seva primera incursió en el cinema infantil i juvenil, i conta la història de Babe, que és un petit porquet que arriba a una granja i descobreix que no vol ser com els altres porcs. En l'ajuda d'uns campestors aprendrà a cuidar ovelles i demostrarà que amb esforç i bondat es poden aconseguir coses impossibles. I com a curiositat d'aquesta fantàstica pel·lícula que vos recoman, es van utilitzar més de 40 porcs diferents per fer la pel·lícula.
0: Perquè més o menys un porc petitó.
1: És un porc petitó i, clar, havien d'utilitzar molt de porquets perquè no podies estar amb un tot el temps. Vull dir, amb això utilitzaven més de 40.
0: Per també tenir cura, no?, dels animals. I...
1: Exacte. I també es van utilitzar més de 500 animals en total. I això va batre un rècord Guinness dins història de les pel·lícules d'animals.
0: Són molts.
1: Són molts animals. Hi ha cans, hi ha ovelles, hi ha cavalls, vaques... Bueno,
0: tota la granja.
1: Tot el que poden trobar una granja. I després també una altra curiositat és que és fantàstic actor anglès o irlandès, no record, James Cromwell, que és que feia de granger, que feia d'un pot de que cuidava els animals, es va fer vegà una vegada va acabar la pel·lícula. Això està tant entre animals i també la pel·lícula parla un poc...
0: Va generar molta empatia cap als animals.
1: Molta empatia cap als animals i fins i tot es va dedicar a partir d'aquell moment a ajudar i es va convertir en un gran defensor dels animals.
0: No, no ets l'únic cas de pel·lícules que ha passat després d'això, després veurem, no, Toni?
1: No ets l'únic cas, veurem més casos.
0: Molt bé. Que ho sabíeu?
8: No.
9: No.
8: No.
0: Idò, vinga, anem a una altra, a veure si aquesta l'encertau.
10: Allí donde haya problemas... Allí donde haya peligro.
11: ¡Dios mío, Emily se ha caído a la piscina!
10: ¡Ah! Allí donde haya comida. ¡Tonto!
12: Oh, me encantan estos animales tan bobos.
10: Mirad quién viene al rescate.
0: Qui ve a rescatar? Algú se li acut?
13: Podria ser en Reig?
0: No. Oh. Comença per B... To...
13: Beethoven.
0: Beethoven.
13: No te sentia.
0: Eduard, s'està costant, eh? A veure, què ens contau d'aquesta pel·lícula?
14: Mira, sí, Beethoven és una pel·lícula que tracta d'un ca de raça Sant Bernard, que se va fer l'any 92, dirigida per en Brian Levant, que aquest ca el que passa és que entra a viure amb una família però en el principi causa bastant de problemes. Però amb el temps sí que comença a portar-se millor i acaba formant part de la família. Però han de passar moltes coses.
0: Aquesta pel·li tots els nins de 90 l'han vista. Sí, però sí, que sí. No són tots 90. A veure, curiositats.
14: Curiositats. Una curiositat és que aquesta pel·lícula no va agradar gens als veterinaris d'Estats Units i, de fet, una associació de veterinaris se va queixar. Caram. Perquè el personatge antagonista, el dolent, era un veterinari, així que no li va fer massa gràcia.
0: No ho recordava.
14: I després, igual que va passar amb Babe, el Cerrito Valiente, se van haver d'utilitzar diferents cants Sant Bernard perquè alguns eren millor fent algunes accions, per exemple, a córrer, i altres, a lo millor, eren millor fent que dormien o altres coses.
0: N'hi havia més tranquils que l'altre, no? Molt bé.
14: I ja, la darrera curiositat és que la diestradora dels cants era el que era la dona d'en Buster Keaton, després, ja quan era viuda.
0: Oh.
14: O sigui, aquesta...
1: Sabeu qui és en Buster Keaton?
13: Sí.
1: Sabeu que és en Charles Chaplin?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Pues després d'en Charles Chaplin, ve en Buster Keaton.
0: Molt bé, bona senyor. Que anem un altre, ara anem ja un poc cada vegada més a prop, les pel·lícules, perquè vos sonin una mica més, eh? Vinga, anem a la següent.
2: Te invitamos a que conozcas al nuevo miembro de la familia Little.
3: Prestad atención.
8: Este es Stuart.
3: Hola. A todos.
9: Pero estáis todos locos. Es un ratón.
2: Le dieron la bienvenida en su mundo.
3: Bueno, más o menos estos somos todos, salvo...
15: ¡Bola de nieve! ¡Suéltalo ahora mismo!
3: Escupe a Stuart. No nos comemos a los miembros de la familia.
2: Lo acogieron con los brazos abiertos.
0: Amem, Namanda Usap.
16: Stuart Little.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte, correcte.
0: Han donat pistes, eh?
1: Sí. aquests trailers, passa això amb els trailers, és que moltes vegades fan molt d'espoilers.
0: Sí, no, n'hi ha alguns que només començar a dir te presentamos Stuart Little, i dius, per aquí no el poden posar. Mem, què ens contau d'aquesta pel·lícula?
1: Bueno, mira, Stuart Little, l'any 1999 va estrenar aquesta pel·lícula dirigida per Rob Minkoff, que conta la història d'en Stuart, que és un ratolí molt petit, que és adoptat per una família humana. Tot i la seva mida, viurà grans aventures a la ciutat de Nova York i aprendrà a creure en ell mateix. I com a curiositat, bueno, Stuart està fet completament amb ordenador. Va ser un dels primers personatges animals que varen fer en CGI. CGI són aquests efectes creats per ordenador. Que, de fet, ara mateix poques pel·lícules veiem on hi ha animals que no estiguin creats per ordenador. Per una banda, està molt bé perquè, de qualque manera, si ets animal, no s'ofereixen el que són les condicions d'un rodatge, però jo crec que se li perd un poquet aquesta naturalitat, no?, que tenen els animals adiestrats, sobretot els cans, que ho fan molt bé. Hi ha grans exemples com els que hem vist fa poc, com en Beethoven i altres cans. Una altra curiositat és que la versió americana, la veu d'en Stuart Little, era d'en Michael J. Fox, l'actor de Regreso al Futuro. I després, la pel·lícula està basada en un llibre on, curiosament, el ratolí és adoptat a la pel·lícula, però en el llibre el té de manera natural sa mare de sa família.
0: Humana.
1: Humana, o sigui, neix de la seva panxa un ratolí. Això passa en el llibre, és un llibre infantil, però sí. Bueno, passa això, que de cop i volta, en vez de néixer un infant, neix un ratolí.
0: Bé, sorpresa.
1: Sorpresa, sí, sorprenent.
0: Vinga, anem a un altre.
17: Desconocido a la vista, hay una especie de oso ahí delante.
18: ¿Qué?
17: Estará vendiendo algo.
18: Hola.
17: Mary, hola.
18: Este osito necesita ayuda, Henry. ¿Y qué vas a hacer?
17: Probablemente echarme a dormir en esa papelera. Esa es la actitud.
18: Será solo por una noche.
17: ¿Los osos tienen nombre?
18: Me llamo.
17: Vale.
18: ¿Te gustaría un nombre inglés?
17: ¿Un nombre inglés?
18: Paddington.
17: ¿Paddington? ¿Paddington?
0: Per si volíeu pistes a la pel·lícula, és... Paddington, vinga, què ens contau?
14: I de Paddington ja és una pel·li així més nova, del 2014, de Hong Kong.
0: Ja comença a ser més proper.
14: Sí, aquesta jo recordo haver-ne anat a veure-se en el cine. Sí,
0: quan és petita.
14: Sí. I res, en Paddington és un os que ve de Perú i se'n va a Londres a cercar un nou hogar. Així que se'n va amb la seva maleteta i el seu capell i viu moltes situacions que li fan aprendre fins que aprèn el que és tenir una família.
0: Molt bé.
14: I així com a curiositat, en Paddington està basat en uns contes infantils molt famosos de Regne Unit que va escriure en Michael Bond. I mira si és estimat a Londres, que també té una petita estàtua a l'estació de Paddington.
0: Ah!
14: Així que Paddington és superfamós a Regne Unit. I ja així, per acabar, Paddington també està fet amb ordinador, així com està fent Stuart Little. Així que els actors se l'havien d'imaginar en el rodatge i després ja l'havien d'afegir l'ordinador.
0: Això deu ser difícil, no, sí. Toni?
1: Sí,
0: Aldo.
1: Sí,
0: perquè això deu de xerrar amb algú que no hi és.
1: Bueno, sí, de fet, és una cosa habitual a les pel·lícules on hi ha efectes especials, no? Que els actors han d'interactuar amb res. A vegades posen a senyors amb un traje verd, completament verd, que fan i tenen un punt de referència. A vegades una bolla de tennis, una pilota de tennis, la mouen perquè tinguin la referència dels ulls. És molt surrealista un rodatge on hi ha personatges digitals.
0: Molt bé. Idò, vinga, anem ja una més.
8: La perra más fantástica del mundo.
16: Hola, Lassie.
8: Vuelve por fin a la gran pantalla, rodeada de muchos amigos.
19: Soy Flo. ¿Y qué? ¿Qué quieres, un premio?
20: También sabes ser amable.
8: Para vivir una nueva aventura.
0: Amem, anem aquí cap a els més grans. Qui pot ser, de què pot ser aquesta peli? Comença per la i acaba per sí. Amem.
21: La sí.
0: Sí.
1: Correcte.
0: Correcte, un gallifante.

0: és per arribar al fons de les misterioses desaparicions de diversos cans de pedigrí.
1: Atenció. Ja estan tots cercant en Nalassi.
0: Sí. Hi ha moltes pel·lícules, com deia, moltes pel·lícules de Nalassi, hi ha una sèrie mítica. Com a curiositat, es va crear cap als anys 1930, primer en llibres, una novel·la de l'any 1938, i després, amb aquests anys, el mateix personatge s'ha utilitzat en moltes pel·lícules, com us deia, i sèries diferents. És curiós una cosa respecte a Lassie, i és que és un ca de raça Collie, i és una cussa, la pel·lícula és una cussa, però van utilitzar un ca mascle.
1: Sempre?
0: Sempre, perquè els cans de la raça Collie, els cans mascles, tenen un pelatge més... tenen més pèl.
1: Ah.
0: I quedava molt millor per a la pantalla la figura del ca mascle, però, en canvi, el personatge és una cussa. De Lassie,
1: no, Lassie.
0: Una cussa.
1: Clar, ningú se li acut dir en Lassie. La tenim així com molt interioritzada. Ah, que sí, Toni? Tu la recordes?
2: Sí, sí, la record, i en Elizabeth Taylor i tot.
0: Sí, sí. Correcte.
1: Molt bé, vinga, i dona'm a la darrera pel·lícula. Hem de dir que aquí hem fet un poc trampa i en joc de seguir la progressió, perquè ja 2023 ja havia de ser molt recent la pel·lícula, han tornat enrere. Així que, si algú l'endevina, molt bé.
3: Imagínense que el mundo donde vivían, el espacio en que se criaron y la libertad de que disfrutaban les fuesen arrebatados repentinamente. Imagínense que la única persona que supiese comprenderles fuera un niño que sentía de la misma manera.
4: Te gusta mucho, ¿eh?
5: Sí.
1: Ja no puc donar més pistes, hem posat pràcticament tot el tràiler. Què pot ser?
6: El planeta de los simios.
1: El planeta de los
7: simios. No sé per què m'ha vingut el libro de la selva o
1: no,
7: algo así.
1: No, no. No, no, ja l'han dit. Amem?
8: Una pista. És tema marítim?
1: Sí.
8: Sí. Liberat a Wally?
1: A Willy, molt bé. Molt bé, un aplaudiment. És que, clar, això se li en contra a Wally, buscar Wally, i també hem fet una mica... Wally, Willy... Mem, de què va aquesta pel·li?
9: Idò, és una pel·li que tracta d'una orca que viu a un parc aquàtic i hi ha un nen que s'anom Jesse i que vol intentar tornar-la a la mà, que és realment on pertany. És una pel·lícula del 93, dirigida per en Simon Windsor, i com a curiositat se pot dir que era una orca real, aquesta no era animada. I després de la pel·li, després de que s'estrenés, se va crear una associació que s'anomenava Free Willy Keiko Foundation, que el que feia era cuidar aquesta orca, la orca real, i res, gràcies a aquesta pel·li molta gent se va conscienciar i se varen arribar a donar 15 milions de lliures esterlines a associacions que protegien a balenes i a orques, i al final aquesta pel·lícula és una pel·lícula per
1: conscienciar, no?
9: I pensar un poc en com tractem els animals.
1: Molt bé, molt interessant. Tothom heu de veure totes aquestes pel·lícules, eh? Però jo crec que vos he vist un poc verds. Què trobeu?
10: Possiblement.
6: Sí,
1: jo crec que hem de fer un concurs.
8: Anda.
1: Un concurs per a mem si millorem les nostres competències. D'acord?
7: Vinga.
1: Vinga. Vinga, ja estan preparats per aprendre un poquet més jugant. Amem, en Toni i en Alba, en què consistirà aquest concurs? Contau-nos.
9: I d'aquest concurs anirà sobre pel·lícules protagonitzades per animals, com han fet fins ara, però ara també inclourem animació.
1: Ara hi haurà dibuixos. Vinga, avi, fa bé, n'encertarem alguna. Vinga, i com començarem?
0: Doncs començarem amb un tortell. Començarem en nivell fàcil i després ja avançat. A més, no seguirem un ordre alfabètic per complicar-ho un poc més.
1: Ah, no pensava que seria tan fàcil. I doncs, vinga, anem a començar en nivell fàcil perquè tothom se senti realitzat. Eh? Vinga. Quan vulgueu. Comença...
9: Comença per P. Cada Disney, amic inseparable de Mickey Mouse.
1: Pluto! Molt bé.
0: Molt bé. Comença per la lletra G. Moix taronja, que sempre té peresa i és fanàtic de la lasanya.
11: Garfield.
1: Molt bé.
9: Comença...

0: Per T. Moix que sempre intenta atrapar un ratolí que es diu Jerry.
1: Tom!
2: Ara estan satisfets. Ara estan contents perquè van encertant.
3: Vinga, comença per S. Lleó, protagonista del rei Lleó, fill del rei de la sabana.
4: Simba.
3: Molt bé.
0: Ara comença per M. Pare d'en Simba i rei de la sabana, el rei Lleó.
4: Mufasa.
2: Mufasa.
3: Vinga, i aquesta que és molt fàcil, comença per D. Elefant amb unes orelles molt grosses que li permeten volar.
4: Dumbo.
2: Molt bé. Ara ja basta, oh, això era molt fàcil, ara anem a avançar. Ni deia avançat, vinga.
0: Comença per B. Caca protagonitza una pel·lícula pensant que té superpoders.
2: Volt. Molt bé, Margarita.
3: I comença per la lletra A. Asa molt xerraire que acompanya un ogre verd a Serrec.
4: Asno.
2: Molt bé. Però un poc més... posa-ho més difícil, vinga.
0: Vinga, comença per P. Panda que passa de cambrer a mestre de Kung Fu.
4: Por.
2: Por, molt bé. Valentina n'ha vist unes quantes, eh?
3: Vale, torna a començar per A. Lleó de Madagascar que descobreix com és viure fora d'un zoo.
4: Àlex.
2: Molt bé, Valentina. Molt bé.
0: Comença per D, drac negre que vola sense fer renou i no té dents.
4: Desdentado.
2: Molt bé, aquí se nota qui ha mirat quines pel·lícules, cadascú.
3: Vale, aquesta no és tan fàcil.
2: Aquestes pels pares.
3: Aquestes pels pares. Comença per la lletra T, moix dels Aristogatos, germà d'en Marí i aficionat a pintar.
2: Amem, pares.
1: Toulouse.
2: Molt bé, Margarita. Margarita t'està fent gran,
1: és que
2: eh?
1: M'agraden molt aquestes
2: pel·lícules. Vinga, una altra per la Margarita.
0: Vinga, ara comença per B. Moix petit dels Aristogatos que toques piano.
2: Ber...
1: No.
2: Berli...
5: Berlioz.
2: Sí, molt bé. Molt aplaudiment, molt bé. Vinga, i ara com seguim?
3: Bueno, ara jugarem a una prova de reflexos.
2: Amem.
3: Direm un animal de pel·lícula o de sèrie i una característica o dues possibles opcions.
2: No és per pensar-ho
3: no
2: molt, no?
3: No és per pensar-ho gaire. Heu de contestar superràpid amb el primer que vos vengui al cap. Preparats?
4: Sí.
2: Sou preparats?
5: Sí.
2: Vinga.
0: Willy, peix o mamífer?
4: Mamífer.
2: Molt bé,
3: mamífer.
2: Sí.
3: Rets.
5: Camp.
2: Espera, espera.
3: Rets, cap policia o dinosaure?
5: Cap policia.
2: Ses dues coses.
3: Ses dues coses.
0: Pongo, blanc i negre o blanc i marró?
4: Totes. Blanc i marró.
2: Blanc i negre. Pongo els del 101 dàlmates.
5: Ah.
2: Vinga, seguim.
3: Scar, oncle, cosí o avi de Simba?
4: Oncle, cosí.
2: Oncle.
0: Ara, Dori. Peix pallasso o peix cirurgià?
4: Peix pallasso.
2: Peix cirurgià.
5: Ah,
2: clar.
3: Stitch. Té dos braços o en té quatre?
4: Quatre.
3: Molt bé.
0: Mickey Mouse. Té celles o no en té?
4: No en té.
2: Atenció.
3: Atenció, aquesta. Pikachu. La punta de socó és negra o groga?
4: Groga.
5: Nova generacions, vinga, espavinem un poc, eh?
2: Hem posat en Pikachu com animal, però vinga. I en queda una, vinga.
0: De Hello Kitty, té boca o no en té?
6: Té.
4: Té.
2: O no?
4: No.
2: No en té. Ui, farem un aplaudiment, però... Fet un poc aigua en el final, eh? Vinga. I com acabam?
0: I d'on pensat que ja que xerram d'animals podria estar molt bé acabar amb onomatopeies. Però ho han de fer una mica original. Així que també hem de tenir en compte que hi ha animals que xerren i el que farem serà cercar voluntaris que llegiran en silenci un paperet amb el nom d'un personatge i l'hauran d'imitar i els altres hauran d'endevinar qui és.
2: D'acord. Vinga, a qui li tocarà? Toni, vine. Toni, mira, no diguis res, que ningú digui res. Mira que t'ha tocat. No ho diguis. T'ha tocat aquest. Intenta-ho. Vinga, a veure si algú l'entavina. Qui pot ser?
4: Donald.
2: Molt bé. La teva filla tot d'una t'ha... Bé, anem a intentar-ne un altre. Mem. Gavi, vine cap aquí. Vinga. Mem. Mem, Gavi, mira. No, Joel, no miris.
1: No, no.
2: Ai, que estan mirant per darrere.
6: Se concentra.
2: Mem, Gavi.
6: Uf, uf, uf.
2: Vinga, intenta-ho.
7: No sé què fer. Ja se m'ha oblidat. Ja no sé quin és.
2: Vos està donant una pista. Té mala memòria.
6: Ah, Dori.
2: Molt bé. N'ha sortit ràpid. He de fer una petició. He de fer una petició. Aquest personatge hi ha algú que és especialment bo fent-lo, però no és concursant. És en Toni Bestard. Toni, per favor, fes-lo tu. Mira, mira.
8: Com era? Espera. Sí, era així, no? Sí, sí. Així. A veure si adivineu qui som. Hakuna Matata.
9: Simba.
6: Pumba, Timon.
2: Pumba, Pumba.
9: Pumba.
2: Vinga, Toni, torna a venir, que un dia me vares dir que això ho feies molt bé. Me vares dir, no sé si era vera, mem. Me vares dir que el sabies imitar, mem.
10: Bueno, amiguitos, ¿com estáis?
9: Mickey Mouse!
2: Molt bé. I és de res per tu, Eduard. Vine cap aquí. Que jo crec que se t'adona bé, també.
8: Sí,
2: eh?
8: Jo l'he sentit, en Eduard.
2: Sí, sí, sí, sí. Vinga, Eduard.
11: Hola, aquí estamos, en el estudio de radio.
6: El gato con botas.
2: El gato con botas. Has de dir, soy el gato con botas.
11: Soy el gato con botas.
2: Molt bé. Molt bé, què tal? Com ho han fet? Això millor, eh?
8: Molt bé, això millora, cada dia millora, eh? Molt
2: sí,
8: bé, molt bé.
2: Sí,
8: molt bé.
2: Això ha anat bé. Després, el que és coneixement d'aquestes pel·lícules, hem de seguir progressant.
8: Sí, però està molt bé. Una amb un notable, quasi excel·lent.
2: Molt bé, fort aplaudiment. I així acabarem el programa d'avui.
9: No!
2: Però tornarem la setmana que ve.
9: Ué!

0: tinc un niu. La colònia que és sagrada és el que manté viu.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, Marga Proens ja és oficialment la presidenta del Partit Popular Balear durant 4 anys més. En el Congrés, que se celebra al Palau de Congressos, acaba de convalidar el seu lideratge pel 99,93% dels vots. Maria Eugènia Quegles, bon dia a tu que segueixes aquesta cita. Conta'ns com va.
3: Bon dia. Ara mateix Marga Proens fa el discurs d'agraïment als afiliats del PP per tornar-la a triar pràcticament per unanimitat la seva líder. Assegura que són la seva força perquè entén que el partit va de baix cap a dalt. Davant el màxim representant del PP, Alberto Núñez Feijó, ha dit ben clar que el seu PP és l'únic partit de les Balears que tria el futur de les illes ells sols, no com vots i el PSOE.
4: Sense candidats ni programes digitats de Madrid. Sense esperar ordres, bé sigui de Calle Bambú o de Calle Ferraz. Mentre aquí esperen ses indicacions, braços creuats. I a més, som l'únic partit que ho feim des de l'alegria i des de la il·lusió. I com que me coneixeu, també des de l'emoció.
3: I sí, hi ha hagut moltes emocions. La presidenta del govern i ara una altra vegada del Partit Popular li han caigut més de 2 llàgrimes i també han pogut veure que altres membres del seu partit també han acabat plorant. Però no ha estat així quan ha atacat la ex-presidenta de les Illes, Francina Armengol, pel cas Mascaretes, i sobretot a l'ex-president José Luis Rodríguez Zapatero per tota aquesta imputació del Suprem pel cas Ultraplus.
2: Gràcies, Maria Eugènia, en directe des del Palau de Congressos de Palma, seguint aquest congrés del Partit Popular Balear. I no gaire on fora, el Parc de la Mà acull al llarg del matí 2 esdeveniments. Un és el Dia de l'Accessibilitat, amb tot d'entitats que mostren com es pot garantir l'equitat en l'ús de la ciutat i els espais públics. Yolanda Fernández és la presidenta de l'Associació Balear de Crohn, Colitis i Persones Ostomitzades.
5: Hi ha molta gent encara que no sap el que és una ostomia, el que és portar una bossa per recollir els nostres rebuts, les heces o l'orina, i necessitem banys adaptats.
2: Molt ambient també pel Dia de les Forces Armades, l'altra cita que es dona al Parc de la Mà, tot d'exhibicions i mostres dels diferents cossos de seguretat. I seran fins les 3 del migdia, també hi haurà restriccions de trànsit en aquesta via. Primera prova avui del procés selectiu unificat per cobrir 98 places de policia local en 14 municipis de les Illes. Un total de 572 aspirants s'han presentat als exàmens, celebrats simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. El director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública és Pedro Siquier.
6: Aquest model és una aposta del govern balear per un sistema unificat consolidat, més coordinat, més àgil, més eficient i amb més garanties. Això suposarà que una vegada que acabem la legislatura s'hauran posat en els carrers de les nostres illes més de 650 nous agents, una aposta clara per reforçar la seguretat en els carrers de les nostres illes.
2: En internacional, la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, diu que les pròximes hores se superaran les 500 excarceracions de presos polítics.
7: Y ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de lo que está visorando y proyectando cuál debe ser la justicia penal en Venezuela y lo que tiene que ver con el retardo procesal, lo que tiene que ver con la corrupción judicial desde los delitos cometidos el año 2002 concebidos para el golpe de Estado, para el sabotaje petrolero.
2: És tot, actualitzam la informació al punt de les 2 a l'informatiu migdia. Ara, vida saludable.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Avui és dissabte, 23 de maig, i avui el programa abordarà la importància de la lactància materna. Aquesta setmana se n'ha celebrat el seu dia mundial, el de la donació de llet materna. Va haver un acte preciós a la Misericòrdia a Palma per tal de posar en valor el gest altruista de mares i de les nostres illes que amb la seva llet ajuden a nounats que han nascut prematurament, pesen poc o venen amb problemes de salut i és clau aquest aliment pel seu desenvolupament primerenc els primers dies i setmanes de vida. Així, guanyen pes i es van obrint camí en la vida després de venir al món amb moltes dificultats, com estan comentant. Avui ens torna a visitar el doctor Javier Calvo. Ell és director tècnic del Banc de Llet Materna de les Illes Balears i ve acompanyat per una mare donant, com és na Teresa, amb el seu nadó, qui ens contarà en primera persona que suposa donar la llet materna per salvar o millorar la vida d'altres nadons. Serà el tema principal i presencial del programa, però ho entendrem més. A Menorca xerrem de dolor, fent balanç del Congrés Cine Dolore, un esdeveniment mundial que lidera un metge de l'Hospital Mateu Orfila, el cap d'anestesiologia, com és el doctor Jordi Moya, expert en dolor. També xerrem de pneumologia des de l'Hospital de Manacor i posarem en valor la gran figura mèdica del doctor Alfonso Ballesteros, que ens ha deixat aquesta setmana. Són només alguns temes d'emportada que destacam ara, però, evidentment, sempre tenim més temes sanitaris. Aquí i ara arranca Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, xerrant-vos de pneumologia. L'Hospital de Manacor està d'enhorabona perquè ja comença a estrenar el nou edifici de consultes totalment nou. Per exemple, han sabut que cardiologia ja atén pacients. Això serà d'aquí uns dies. Però avui xerrant de pneumologia. Laura Calafat, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients de cada dissabte que sintonitzen IB3 Ràdio per sentir els consells dels professionals sanitaris per dur una vida saludable. Avui, evidentment, volem xerrar efectivament de la pneumologia, de la tecnologia i de les tècniques més novedoses que s'apliquen a la sanitat pública en benefici dels pacients. I per això saludam ja el doctor Antonio Albaladejo, adjunt al Servei de Pneumologia de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctor. Gràcies per participar al nostre programa.
4: Bon dia i bon dia a tots nostres oyentes. Què tal?
3: Doctor, le voy a hacer la entrevista en castellano por si hay alguna palabra que no entiende. A ver.
4: Sin problema, pero entiendo todo mallorquín, ¿eh? No tengo ningún inconveniente.
3: Doctor, què és exactament la pneumologia intervencionista i quin tipus de procediment realitza actualment?
4: Pues la pneumología intervencionista es una subespecialización, digamos, de nuestra rama de la neumología, que, como sabéis, pues es la rama que de la medicina que estudia todas las enfermedades de la vía respiratoria, ¿no? En concreto, la neumología intervencionista, ¿qué hace? Pues utiliza técnicas que son mínimamente invasivas. ¿Para qué? Pues para diagnosticar y para tratar estas enfermedades respiratorias. Los accesos principales por los que vamos a usar, digamos, va a ser el broncoscópico, que es una camarita muy fina, delgadita. Normalmente entramos por vía nasal del paciente. Normalmente el paciente es sedado o muchas veces anestesiado completamente, ¿no? Y lo bueno es que, pues, a través de este instrumental, pues, podemos introducir diversos materiales, como pueden ser pinzas, como pueden ser sondas, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues obtener muestras. Uh-huh. Muchas veces vamos a controlar sangrados incluso, o vamos a tratar, pues, obstrucciones. Normalmente suelen ser obstrucciones de tipo neoplásico, tumoral. Y también incluso, pues, se pueden estudiar otro tipo de enfermedades, y lo bueno es que no necesita, pues, una cirugía abierta, pues, no la estamos evitando, ¿no? Este es el principal beneficio. Otro acceso, pues, puede ser a través del tórax, lo que se llama el acceso transtorácico. Lo que vamos a utilizar en este caso es la ecografía, y también vamos a tomar muestras, por ejemplo, de líquido, si hubiera líquido pleural, o tejido de la misma pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. O incluso también se puede coger de la propia, del propio pulmón, ¿no? Se pueden coger biopsias. Uh-huh. También podemos insertar catéteres, pues si hace falta drenar estos derrames pleurales. Si hubiera aire, como pudiera ser un neumotórax, pues se puede también drenar. Y también, en última instancia, podemos meter incluso medicación a través de estos catéteres, a través del tórax.
3: Doctor, xerrava vostè de la primera tècnica que ha anomenat, que era la broncoscòpia. Com ha evolucionat aquesta tècnica en els darrers anys? I, sobretot, quin impacte té en el diagnòstic de les malalties respiratòries? És importantíssima aquesta tècnica.
4: Molt, molt. La verdad que en los últimos años la broncoscopia ha crecido de una manera exponencial. Yo mismo soy lo he evidenciado en estos 15 años que yo llevo ejerciendo la neumología. El cambio ha sido espectacular. Los primeros años en los que yo me formaba en Son Yatzer no tienen nada que ver con el nivel al que estamos ahora, ¿no? Actualmente pues disponemos de técnicas muchísimo más precisas. Nos permiten llegar a zonas del pulmón que antes ni lo pensábamos, ¿no? Ni se nos ocurría. Y los diagnósticos, sobre todo, son más rápidos y son más fiables. Claro, esto es relevante, sobre todo, pues, en una patología tan importante como es el cáncer de pulmón, ¿no? Hay otras, como pueden ser las enfermedades pulmonares difusas. Pero bueno, sobre todo, esto lo que nos hace es que conseguimos un diagnóstico más precoz con finalidad de que tengamos mejor pronóstico, claro.
3: Una altra tècnica que realitza la neumologia intervencionista és la criobiòpsia pulmonar. Amem, en què es diferència de les tècniques tradicionals de biòpsia?
4: Pues aquí, bueno, decir que sobre todo esta técnica es extremadamente novedosa, ¿no? Aquí estamos utilizando frío, es decir, congelamos para obtener muestras del tejido pulmonar durante una broncoscopia, ¿no? Sobre todo, ¿qué diferencias hay respecto a una obtención de muestra tradicional, vamos a decir, con pinza? Pues sobre todo la diferencia es que las muestras son de mayor tamaño y la calidad es mejor. Y esto sobre todo pues a nuestros compañeros de anatomía patológica, los doctores que se encargan de mirar todas estas muestras al microscopio, hacer tinciones, revisar las células si son malignas o no, pues le estamos facilitando muchísimo el trabajo, ¿no? Digamos que la rentabilidad diagnóstica es mucho más elevada. Y luego, para terminar, decir que el sangrado encima es mucho menor, ¿no? Esto nos da una seguridad en el procedimiento para que no sea un procedimiento complejo ni sin complicaciones, ¿no?
3: Clar. I quins avantatges ofereix a part del sangrat aquesta tècnica pels pacients? I sobretot, també, en quines malalties pot resultar especialment útil?
4: Pues aquí sobre todo, bueno, la gran ventaja es que está enfocada al tema del diagnóstico, ¿no? Es una herramienta pues, de alto valor diagnóstico y como hemos dicho con anterioridad es mínimamente invasiva, por tanto nos vamos a evitar entrar a un quirófano a coger muestras de cirugía como abierta, ¿no? Sobre todo muy útil en el caso de sospechas tumorales. También en casos pues, de fibrosis de pulmón, ¿no? Las conocidas como enfermedades pulmonares intersticiales. Hay otro tipo de procesos respiratorios que nos interesan también, por ejemplo, pues son lo que llamamos el término médico es hemoptisis, sangrado por boca, ¿no? Pues también esta técnica nos ayuda a frenar estos sangrados mediante coagulación. Y por último también aspiración de cuerpos extraños, es decir, que uno aspira un guisante, me lo invento, una moneda, o incluso, ¿por qué no?, a veces dientes. Yo he tenido casos de algún paciente con dentadura o bien postiza o bien con implantes dentales que, por lo que sea, los ha aspirado a vía respiratoria. Yo he tenido que entrar con este broncoscopio a extraerlos, ¿no? La gracia de la congelación es que directamente congelas la pieza y la extraes del tirón sin ningún tipo de complicación.
3: Doctor, ja per acabar, què suposa per un hospital com l'Hospital de Manacor, que és comarcal, incorporar tècniques avançades i apostar per la innovació en neumologia intervencionista?
4: Pues, desde luego que lo que para mí principalmente supone es que estamos acercando la medicina de alta complejidad, ¿no? Tecnología avanzada a nuestros pacientes, ¿no? Y esto encima sin tener que se tengan que desplazar a otros hospitales, ¿no? A grandes hospitales, que a veces esto genera una sensación un poco de quizás de frialdad, ¿no? De repente parece que se tienen que ir de su casa, ¿no? Queremos mantener esa sensación de que están en casa, de generar confianza. Sobre todo, pues, para nosotros es ofrecer esa sensación de formación continua, ¿no? De innovación, de mejorar la calidad asistencial, ¿no? Sin generar esa sensación de estancamiento, sin acomodarse, ¿no? Al fin y al cabo, si la medicina avanza, tenemos que avanzar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, cerrar diciendo que nuestro objetivo pues es ofrecer a nuestros pacientes estos diagnósticos más precisos, es decir, ellos se lo merecen, ¿no? Una atención mucho cada vez mejor, ¿no? Para lograr en ellos pues una mejor salud y, por supuesto, pues una mejor calidad de vida, ¿no?
3: Així és, doctor. Moltíssimes gràcies, doctor Antonio Albaladejo, neumòleg de l'Hospital de Manacor. Encantats d'haver-lo escoltat. Fins una altra.
4: De res, igualment. Adéu, adéu.
2: Anem de Manacor a Maó perquè volen xerrar de dolor i de dolor crònic, un mal que afecta gran part de la població, es calcula que el 50%, i Menorca ha estat novament l'epicentre fa uns dies d'un congrés internacional únic sobre dolor.
3: Durant tot el cap de setmana, l'illa es va convertir en un parc temàtic del dolor crònic amb un cicle de xerrades científiques obertes al públic impartides per alguns dels metges participants de diferents ajuntaments de l'illa. Aquestes sessions varen apropar a la ciutadania l'abordatge del dolor crònic oferint eines pràctiques pel maneig del dolor des d'un enfocament accessible i rigorós.
2: I el seu líder responsable és el doctor Jordi Moya, president de Cine Dolore, expert en dolor crònic i actual cap de servei d'anestèsia, reanimació i unitat del dolor de l'Hospital Mateu Orfila de Mo. Molt bon dia, doctor, com està?
0: Hola, muy buenos días, muy buenos días.
2: A veure, doctor, com va anar aquesta 19a edició del multidisciplinari World Pain Forum que va reunir a 300 participants entre professionals, pacients i representants d'associacions?
0: Bueno, ha sido un gran éxito, la verdad. Un gran éxito. El reconocimiento es que 19 años después, cada año en Menorca, hacer un congreso a primera semana de mayo, pues es muy difícil y lo hemos logrado. Lo hemos logrado de que cada año pues se haga en esa primera semana de mayo, cuando ya se abre la operativa de vuelos a Menorca, se abren los restaurantes, se abren los hoteles, para poder conseguir hacer este encuentro internacional aquí. Como decíais antes, hay un factor muy diferencial, y es que en esos días la isla se transforma en el Cine Dolor World Park. O sea, toda la isla se transforma en un parque temático en la lucha contra el dolor y por la calidad de vida. Y para que veáis la implicación de la isla, cuando los aviones se aterrizan en esos días, por megafonía del aeropuerto, dicen Welcome to the Cine Dolor World Park, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que se desarrollan en el parque, hay muchas actividades organizadas por los ayuntamientos también y por entidades privadas. Por ejemplo, hay una competición de karate por familias, ha habido regatas en el puerto de Mahón, carreras de caballos, hay miles de actividades que organiza todo el mundo que quiere y demás, los ayuntamientos, pero hay una actividad muy importante y es que aprovechando que los compañeros vienen al World Pain Forum, les pedí que colaboraran conmigo para ir a dar charlas de divulgación científica en todos los ayuntamientos de la isla el viernes por la noche, que es cuando el congreso está aquí y están todos los médicos aquí. Y claro, esto es de agradecer a mis compañeros que en vez de irse a pasear o irse de compras o de copas, pues decidan ir a los ayuntamientos a dar charlas de divulgación científica a toda la gente que está en la isla en ese momento, toda la gente que está en el parque Cine Dolor World Park en ese momento.
2: ¿Y cómo aconsegueix, doctor, reunir desde fa molt de temps a Menorca els millors experts del món en dolor? ¿Cómo els atreu?
0: Pues, molta feina, mucho trabajo, porque ahora mismo hemos terminado esta edición y ya estamos empezando para el año que viene, que será 20 años, será 20 años, ¿verdad? La próxima edición, el año que viene, será del 6 al 9 de mayo y esperamos que sea un gran éxito porque la verdad que el boca a boca funciona y cada vez viene más gente. Y una cosa que hemos hecho en Menorca, que es increíble, que me gustaría que los ciudadanos la conozcan, es hemos organizado la primera cumbre mundial de líderes en el tratamiento del dolor. Esto no lo ha hecho ninguna otra especialidad médica, ninguna otra especialidad tiene una cumbre de líderes. Hay congresos internacionales o mundiales, como el que tenemos nosotros, el World Pain Forum, pero no hay una cumbre mundial de líderes. Y hemos organizado una cumbre mundial de líderes en Menorca y ha estado viniendo para que vean, desde Japón, Mongolia, Bangladesh, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes, Europa, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, o sea, todo el mundo ha estado viniendo aquí. Y lo más importante, ¿qué hemos hecho en la cumbre esta? Pues se ha consensuado lo que serán las 10 más importantes recomendaciones de los líderes mundiales de dolor para los pacientes con dolor agudo de espalda. Esto va a ser muy importante, porque ahora se está preparando el documento que se ha consensuado y en unas semanas se enviará a todos los medios de comunicación del mundo. O sea, fíjese la potencia que supone que desde Menorca podamos guiar un poquito el tratamiento del dolor en el mundo. Y esas recomendaciones para los pacientes que sufren dolor agudo de espalda, las 10 recomendaciones de los líderes mundiales de dolor. Es algo increíble.
2: I tant que sí, doctor, enhorabona, perquè realment té molt de mèrit. Deixant de banda el congrés, que és espectacular, cal visibilitzar més aquesta malaltia, plantejar solucions reals. La meitat de la població que es diu aviat patirà dolor al llarg de la seva vida?
0: Bueno, lo que está demostrado, según la Organización Mundial de la Salud, que el 20% de la población padece dolor crónico persistente. Lo que pasa es que el dolor tiene dos grandes aliados. Uno es que no se ve y otro es que no se puede medir. Y por esto, cuando hablamos ahora de dolor en las ondas, aquí en la radio, seguro que muchos de los oyentes conocen a alguien afectado de dolor. Alguien que se ha operado ha quedado mal, alguien que tiene un cáncer, el que ha tenido una neuralgia, el que ha tenido una fractura mal curada, el que tiene artrosis, etcétera, etcétera. O sea que realmente el dolor es una epidemia, convive con nosotros, 20% de la población. Lo que pasa es que no se ve ni se puede medir, pero consume unos grandes recursos sanitarios, unos grandes recursos sanitarios, porque hay que atender ese 20% de la población.
2: Uh-huh. ¿Y quins consells donaria a la gent que pateix mal, que sofreix dolor, que es posi en mans expertes, que no ho normalitzi pensant, ja se me passarà?
0: Bueno, yo creo que lo más importante que tiene que entender la gente que tiene dolor, y es que nosotros en las unidades del dolor, los que nos dedicamos al dolor, muchas veces no conseguimos curar al paciente, pero sí que intentamos siempre aliviarlo. Y siempre es posible aliviarlo porque el alivio lleva a la mejoría de calidad de vida, porque no se entiende calidad de vida a alguien que tiene dolor. Entonces, es importante que se pongan en manos de especialistas. ¿Por qué? Porque ellos le van a hacer, como digo yo siempre, un traje a medida. Un traje a medida que siempre está en evolución. Un traje a medida porque no es lo mismo para cada paciente. Cada paciente requiere un tratamiento. Y como cualquier otra enfermedad crónica, el dolor crónico requiere de un tratamiento crónico, no de un tratamiento agudo. Y como cualquier otro tratamiento crónico, requiere un seguimiento. Y como he dicho antes, hacer un traje a medida a cada paciente cuesta trabajo. Uno no va a la modista o va al sastre que le haga un traje a medida y quiere que se lo haga en un día. Eso es imposible. Tiene que ir a hacer pruebas y, como digo yo a los pacientes, estos trajes que tenemos aquí están siempre en revisión. ¿Por qué? Porque salen cremalleras nuevas, medicamentos nuevos, salen botones nuevos, bloqueos nuevos, sale tecnología nueva que vamos a ir aplicando. Y otras tecnologías que han demostrado que no funcionan y se tienen que retirar también.
2: Uh-huh. I de moltes gràcies, enhorabona, doctor Jordi Moya, cap del Servei d'Anestèsia, Reanimació i Unitat del Dolor d'Hospital Mateu Orfila de Mou. Fins una altra.
0: Muchas gracias a IB3 por ayudarnos a hacer visible lo invisible que es el dolor. Muchas gracias.
2: Gracias. Més temes de l'informatiu sanitari de la setmana. Avui volem posar en valor la figura d'un gran referent de la medicina balear que ens ha deixat, Alfonso Ballesteros. No és agradable fer obituaris a Vida Saludable i Vida Ràdio, però és que el professional que ha mort aquesta setmana per la seva grandesa investigadora i mèdica ben bé paga la pena.
3: El doctor Alfonso Ballesteros, persona de gran prestigi, va rebre nombrosos reconeixements al llarg de la seva trajectòria, entre els quals destaquen l'Ordre de les Palmes Acadèmiques i la Creu al Mèrit Militar Distintiu Blanc, entre d'altres. Especialista en medicina interna, la seva feina va ser clau per la identificació de malalties rares com l'Andrade a les Illes, principal focus d'aquesta malaltia minoritària a Espanya. Qui també va ser president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears durant anys. Va ser el metge que va descobrir la causa d'una malaltia que patien els treballadors de les fàbriques de calçat del Reguer, la paràlisi del calçat.
2: Ballesteros també va participar en l'anàlisi de l'ADN recollit de les restes de Cristòfol Colom a Sevilla amb l'objectiu de portar llum sobre la seva possible procedència balear. Era acadèmic de la RAMIC i va presidir la Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges, també va ser president de la RAMIC, i com dèiem, al Celsi, les nostres condolències a la família, doctor Ballesteros, i una persona que el conegué bé és un altre gran especialista en medicina interna, com era ell. Per això saludam el doctor Jaume Orfila, cap clínic de medicina interna Son Espases. Bon dia, doctor.
5: Bon dia. Bon dia, Carlos.
2: A veure, com podem posar en valor, davant dels nostres agents radiofònics, el llegat d'Alfonso Ballesteros?
5: Bueno, el doctor Ballesteros és una persona tremendament coneguda a la nostra comunitat i especialment a la professió. Va venir el segle passat recent llicenciat, va venir com a metge militar, es va desenvolupar primer la policlínica i després a Sondoreta. I després, com ho perfilat, ell és una persona que s'ha implicat amb la professió i en les responsabilitats que tenen que veure amb les institucions d'una forma molt potenta. Una persona que arriba a presidir la Real Acadèmia i, a més, el patronat científic del Col·legi de Metges ja és una persona molt singular, que vol dir que es dedica d'una forma entregada a millorar el coneixement, la investigació, a la professió i a donar un servei de gran qualitat a la població malalta.
2: Mm-hmm. Com va dir vostè, digui, per favor.
5: No, acabi, Carlos.
2: No, que et dic que president de la RAMIC, director de la Fundació Patronat Científic, vostè el coneix molt bé, va coincidir amb ell durant anys, no?
5: Sí, és que a més he tingut una relació personal amb ell molt propera, el qual les afirmacions que pugui fer no és perquè els hagi llegides o perquè tingui una visió externa, sinó que he viscut de vora ell molt de temps. Me'n record que quan hi va haver la polèmica en el 94 sobre la gestió dels residus sanitaris, va col·laborar amb una sèrie de taules redones amb prestigiosos catedràtics internacionals de l'Agència Americana del Medi Ambient, amb el catedràtic del Karolinska que duia Medi Ambient, per veure si realment la gestió dels residus a Balears era correcta o no, si podia, si intoxicava la població o no. De fet, d'aquella taula redona ha sortit la millor gestió ambiental de residus sanitaris del món, probablement a Balears. Després ell també més tenia una a part del dia a dia i el que t'inculcava de com atendre, com exercir la professió, va tenir una actuació relevant en recuperar la figura del Mateu Orfila, no? el millor metge de la història de la sanitat de Balears en el 2003. Era el 150 aniversari de la seva mort i se va recuperar tota la memòria viva. El Mateu Orfila tenia carrers a totes les principals països, ciutats d'Espanya, era tremendament reconegut a la medicina francesa, havia estat responsable de totes les facultats de medicina de França, metge del rei, i ell va recuperar la figura perquè el seu mausoleu s'estava deteriorant, no quedava clar que era la institució que l'havia de mantenir, que l'havia de respondre, i aquell amb els rotaris del 2003 ens van traslladar a Montparnasse, en el cementeri, i es va recuperar el seu mausoleu, van visitar la seva càtedra, el seu museu de ciències mèdiques que té a la Facultat de Medicina de París, i va recuperar la seva memòria en moltes sessions, a distintes sessions a Menorca i a Mallorca, amb la seva figura. Té molt d'escrits vinculats a ell. De fet, hi va haver un acte molt emotiu en el 2003 a Mahó, amb el senyor Begú del PSIP en aquell moment, i amb el Consell, també presidit pels grups d'esquerra, que van donar forma a el que era un homenatge, una corona a la figura que havia creat al carrer de Ses Moreres, que diuen que és el carrer Mateu Orfila, i que tot això ho va fer en relació amb l'Acadèmia Nacional de Medicina. És una persona d'uns coneixements impressionants i que s'havia de detectar allà on hi havia coses transcendents. Va fer que alguns fàrmacs haguessin de retirar desmarcat perquè veia la toxicitat, les hepatitis que generaven. Una persona que s'ha implicat en tot el sentit, i humanament d'una envergadura sobrenatural. Inclús hi ha un fet que diu molt d'ell. Després de 25 anys d'estar jubilat, seguia vinguent cada setmana a les sessions del servei per aprendre, a portar la seva experiència i intentar estar al dia dels avanços de la medicina. Crec que un fet així és d'una qualitat humana i d'una implicació sectorial sense precedents.
2: I de moltes gràcies, doctor Jaume Orfila, que a Clínic de Medicina Interna de Son Espases, per haver fet aquest perfil, per acostar-nos a la gran figura d'aquest metge ja desaparegut i que efectivament serà sempre recordat i valorat per la professió mèdica i científica. Gràcies, doctor, i fins una altra.
5: Gràcies a vostè, fins una altra.
2: Anem amb més temes. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial del Metge de Família. El metge de capçalera o de primària és l'escut. El primer que ens atén per veure què tenim i després, si pertoca ja, ens desvia l'especialista. La feina del metge de família és fonamental en el sistema sanitari públic.
3: I volen celebrar aquest dia amb el considerat millor d'Espanya l'any passat, com és el doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre de Salut de Santa Pança i nou acadèmic de la RAMIP. Molt bon dia, doctor. Benvingut al nostre programa.
6: Bon dia.
3: Quan va celebrar el Dia Mundial del Metge de Família? És necessari?
6: Bé, jo crec que sí que és necessari actualment per donar a conèixer molt més el que és especialitat. Com molt bé heu dit a la introducció, és una especialitat molt important que és relativament nova, té uns 40-50 anys aproximadament des que es va crear aquesta especialitat, I és sobre que sé que se sustenta tot el sistema nacional de salut. Vull dir, sense metges de família seria impossible sostindre el que és el sistema nacional de salut. Per tant, jo crec que sí que és necessari per donar-la a conèixer a la resta de la població, ja que la resta d'Europa és molt, molt coneguda. Perdó. I molt apreciada també per tota la població.
3: I la societat, doctor, els pacients, són conscients de la importància que té el metge de família?
6: Jo crec que cada vegada més. Cada vegada s'estan donant més compte de la capacitat resolutiva que té el metge de família i la importància que té dins el sistema sanitari per poder-los ajudar durant tota la seva trajectòria vital.
2: Doctor, que va sentir en s'ha triat l'any passat el millor metge de família d'Espanya, perquè jo crec que tots aquests nous graduats que triïn aquesta professió, aquesta especialitat, el volen escoltar i sentir els seus consells.
6: Sí, bueno, vaig sentir una felicitat molt gran, vaig sentir que arribaven al zenit de lo que era la meva carrera professional i sobretot un reconeixement molt important per lo que era la medicina de família. De fet, durant molts anys, els propis companys, sense fer de menys a ningú d'unes altres especialitats, consideraven el metge de família com una segona categoria i és que s'hagués reconegut per lo que és la Real Acadèmia Nacional de Medicina aquesta especialitat per lo que és totes les altres especialitats era una mica com donar una passa més endavant per aquest reconeixement d'aquesta especialitat.
2: Per cert, acumula un any molt bo perquè està d'enhorabona. Fa unes setmanes va ingressar en la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears com a acadèmic numerari i el president de la institució, Joan Benejan, va dir que es feia justícia a l'atenció primària. Com valora aquest ingrés?
6: També molt positiu i també molt important per la medicina de família. Més, de fet, tenint en compte, com molt bé ha dit en Joan, que és la primera vegada que entro metge de família a la Real Acadèmia. Una mica copiant el que hem xerrat abans de l'Acadèmia Nacional, no? En 200 anys d'existència, un poquet més, d'aquesta Real Acadèmia de Medicina a les Illes Balears, no hi havia hagut mai cap representant de la medicina família. Per tant, crec que és molt positiu per lo que és especialitat i una gran satisfacció per mi, sobretot per lo que diuen de nadie es profeta en su tierra. En aquest cas sí que està reconegut com el profeta en mi tierra, lo qual agraeix molt a tots els altres companys, a totes les especialitats, i crec que és una gran passa endavant.
2: Una Real Acadèmia, com ens ha recordat el doctor, també com vostè, menorquí, Jaume Orfila, fa uns instants, ha aparegut aquesta setmana Alfonso Ballesteros, un membre que era company seu.
6: Sí, és una pèrdua molt important. Era un gran professional i, sobretot, una gran persona. Jo vaig tenir la sort de conèixer-lo durant, inclús, la seva jubilació. Va estar fent feina per continuar formant-se. El vaig conèixer també quan estava en el patronat mèdic, m'ho va facilitar el desenvolupament de diferents cursos d'ecografia per a resta especialistes. De fet, me va facilitar que pogués impartir cursos de formació a uns altres metges dins del que era la financiació feta pel patronat. Sempre va ser un gran professional, un gran investigador, i va estar recolzant el que era la medicina durant tota la seva vida. Jo crec que ha estat una pèrdua molt important per tota l'acadèmia, per tota la medicina i per tota la societat balear.
2: La darrera pregunta, doctor Ramírez, a vostè coordina des de fa més de 30 anys el Centre Sud de Santa Ponsa, que imagino que ara que està a punt d'entrar la nova temporada turística, no té res a veure l'hivern amb l'estiu, veritat? És diferent totalment el que és el pacient o s'amplifica molt més la població?
6: Sí, és molt diferent a l'hivern. L'estiu, evidentment, s'amplifica molt més la població. Pot ser hi ha poques diferències en la pressió assistencial, perquè en l'estiu, com molt bé dius, el que tenim són molt de turistes d'uns altres països i, per tant, és una patologia diferent, però també hem de tenir en compte que en l'hivern també tenim allà el que és molt de turisme d'inserso. I encara que sigui menys la població que ve d'inserso, també gent que té més patologies, per tant, hi ha una gran pressió assistencial durant tot l'any.
2: Doctor Ignasi Ramírez, coordinador del Centre Sud de Santa Ponsa, Mallorca, i nou acadèmic de la RAMIC, gràcies, com sempre, per conversar amb nosaltres. Fins una altra.
6: Moltes gràcies, Carles. Bon dia.
2: En uns instants xerrarem de llet materna, que jo crec que és un aliment fonamental en els nadons. Laura?
3: Jo troc que sí.
2: Ho dius en primera persona?
3: En primera persona. Mare que ha lletat en els seus dos fills.
2: En els dos?
3: En els dos.
2: Perfecte. I de conversant, perquè aquesta setmana ha estat el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, amb el doctor Javier Calvo, en uns instants.
1: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
7: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
8: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
9: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
8: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
10: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
8: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a migdia, aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears, xerrant de salut i benestar. Avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de la lactància materna i la seva solidària donació, perquè aquesta setmana se n'ha celebrat el Dia Mundial. Han convidat, com en altres ocasions, i sempre és un gust, conversar amb ell, el doctor Javier Calvo Benito.
3: El nostre protagonista és el director tècnic de la Fundació Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears i un destacat investigador en l'àmbit de la biomedicina a la comunitat autònoma. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, on també va obtenir la seva formació especialitzada a l'Hospital Clínic i, posteriorment, el títol de doctor amb una tesi sobre immunologia que va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.
2: La seva activitat professional se centra en la coordinació de trasplantaments i la gestió integral de l'obtenció, processament i distribució de teixits humans com còrnies, teixit ossi i llet materna per a ús clínic a les illes. Paral·lelament, desenvolupa una intensa tasca científica vinculada a l'IDISBA.
3: Com han comentat a l'inici del programa, el Banc de Llet Materna i del Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears ha homenatjat aquesta setmana una vintena de mares donants de llet materna a un acte celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Doctor Javier Calvo, benvingut novament a Vida Saludable i Otra Ràdio. Ens agrada cíclicament conversar amb vostè. Com està?
11: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per l'invitació, molt bé.
3: Home, com va anar aquesta trobada de la Misericòrdia per reconèixer la solidaritat i el compromís de les mares donants?
11: Pues beníssim, la verdad es que fue un acto como muy íntimo, familiar, como todos los años, ¿no? O sea, aunque homenajeamos a 20 donantes, homenajeamos a todas las donantes que hubo durante el año, que fueron 85, ¿no? Solo que solo acudieron 25 o 22 porque, bueno, por las circunstancias personales igual no podían a sus... ir al acto, ¿no? Pero como siempre es un acto bastante agradable, bastante familiar, bastante íntimo y como digo, muy bien, me gustó mucho.
3: Perquè és important posar en valor públicament aquest gest altruista perquè les mares contribueixen a millorar la salut i les oportunitats de recuperació de nounats prematurs o hospitalitzats. Ben que dir, es coneix més la donació de sang i la donació de llet materna és molt important per aquests bebès que estan a la incubadora prematurs.
11: Eso es. De hecho, la alimentación de niños que nacen con muy bajo peso al nacer, con menos de 1.500 gramos, si no se les alimenta con leche humana, las complicaciones que pueden desarrollar son importantísimas y gravísimas, incluso algunas mortales. Con lo cual, en el caso de que la madre no tuviera leche para darle a sus niños, la mejor alternativa es una leche de otra donante que esté esto procesada por un banco de leche, pero que es lo que le salva la vida realmente. O sea, no solamente le salva la vida, sino que permite que su desarrollo sea lo más normal posible, ¿no?
3: De fet, és una part del tractament en aquests nounats.
11: Sí, és algo más que un elemento nutritivo, es un elemento terapéutico en este caso, ¿no?
2: Tenim entès que entraran un diploma. Diverses famílies tens també varen mostrar el seu agraïment per una donació que ha estat essencial, com estem comentant, els seus fills durant les seves primeres setmanes de vida. Els que han tingut ocasió d'anar a aquest tipus d'actes, l'any passat jo el vaig viure a Son Llatge, se crea com una comunió, una comunitat, i hi ha com, no sé com dir-ho, molta germanor entre mares, molt agraïment, és guapo.
11: Eso es cierto. Además es que, claro, vinieron los de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, ¿no? Que es una asociación muy reciente, llevan muy pocos años, pero es muy activa y son súper agradecidos, ¿no? con el Banco de Leche y con las donantes del Banco de Leche, ¿no? Como está aquí Teresa, ¿no? O sea, porque ellos saben la necesidad que tenían en un momento tan crítico de que nace un niño prematuro de un bajo peso, la madre no está preparada todavía, su cuerpo no está preparado para producir leche, no tiene leche, y sabe que a su niño hay que darle leche y ya no tiene, la angustia que le genera eso es terrible. Y saber que hay una herramienta cerca, gracias a la donación y solidaridad de otras madres, pues para ellas es un alivio, ¿no? Y les quita un peso de encima bastante importante. Y eso es lo que vienen a agradecer. Y es lo que decías tú, hay una especie de hermandad entre las madres que donan, las madres que reciben. Y es un acto como muy cercano, muy íntimo, muy bien, ¿eh?
3: El doctor Javier Calvo ve acompanyat d'una mare donant, com és Teresa Gallà, que ens visita amb el seu nadó, que en el final l'ha deixat...
2: Ens van avisar, ens van dir, segurament vendrà el nadó. I estava preocupada, però no seria el primer pic que aquí s'ha lletat.
3: No, evidentment. Però el que passa és que aquest nadó ja no és tan bebé i potser feia un poquet de trull.
12: Sí, podria fer un poc més de desastre.
3: Benvinguda, Teresa, gràcies per estar a la ràdio pública.
12: Moltes gràcies.
3: Com valores aquest tipus d'actes? Són necessaris per reconèixer un acte tan guapo?
12: Jo crec que sí, que al final també el que permeten és donar molta visibilitat i a vegades també fa falta poder compartir-ho, i més que res que si no hi ha moltes donants com jo, que si no fossin per actes així, a vegades un niu sap de que existeixen aquestes coses, i sempre que s'animi qualsevol mamà a contribuir, jo crec que és important.
3: Quan una mare dona llet, és conscient que salva vides. És meravellós pensar que el seu nadó té un germanet de llet que ha sortit endavant gràcies al seu ADN, la seva essència, el millor que pot donar, en definitiva, a part de ser duríssim, perquè en el final estàs alletant en el teu bebè, però també estàs estreguent llet per donar-li un altre bebè.
12: Sí, jo crec que és algo molt guapo. La lactància materna en general és un gest preciós i a vegades també un poc sacrificat, i poder-ho compartir amb altres bebès que especialment un sap que ho necessiten molt, crec que no hi pot haver res millor que això en el final.
2: Com et vas animar? És a dir, com vas decidir, bé, jo porto el meu granet d'arena?
12: Sí, i doncs, al principi, com que era el meu segon bebè, no estava molt convençuda perquè la gestió amb dues criatures petites era complicada, però vaig acompanyar la meva parella a donar sang un dia, que dona sang plaquetes, i com que mai he pogut donar sang jo, vaig veure la donació de llet materna i vaig dir, idò, pot ser per aquí, sí que puc contribuir de qualque manera. I res, vaig entrar a demanar, i la veritat que superamables, m'han facilitat tot, m'han donat molta informació, i vaig dir, bueno, tot i que potser no pugui contribuir en gran mesura, tot petita gota comptarà, i llavors me vaig animar a fer-ho.
2: Javier, més famílies i matrimonis que una Teresa i el seu home, que són solidaris i que aporten, perquè això el banc de sang i teixits és fonamental.
11: Claro, claro, claro. O sea, de hecho, no es el único caso que hemos tenido de una pareja que uno dona sangre y ella dona leche, otras cosas. Y lo que ha comentado Teresa, que incluso cuando acompañan a su pareja a la donación, ellas se dan cuenta de que pueden aportar algo que también se hace en ese edificio, y piden información y se apuntan. O sea que no es raro, es habitual, y está muy bien que podamos ofrecer estos servicios a toda la sociedad, ¿no? A que ejerzan ese derecho a ser donante, que yo creo que es un derecho que hay que cuidar y proteger también.
2: Doctor Calvo, encara que s'hagi de repartir com un mantra, la llet materna té la màxima evidència científica. És important recordar-ho, tots els nutrients, tot el que aporta, els beneficis.
11: Claro, a ver, porque la leche humana no es solamente un elemento nutritivo, que lo es, pero eso también lo podría ser la leche de otros animales, leche de vaca, de cabra o de oveja. Pero la leche humana, a diferencia de otras leches, de otros orígenes, tiene una serie de elementos únicos de la especie humana que sirven no solo para nutrir, sino para cuidar y estimular el crecimiento de algunos componentes de su organismo, de estos niños prematuros. Y tienen también elementos inmunológicos que sirven para proteger a ese recién nacido de infecciones graves que pueda haber en ese momento. De hecho, como digo, hay alguna complicación muy clara de niños prematuros de muy bajo peso al nacer, que se alimentan con leche de fórmula, que es una enterocolitis necrotizante, que es como una infección amplia del aparato digestivo, que al final acaba necrotizando y muriéndose el niño porque se le destruye el aparato digestivo por una infección, ¿no? Y la única forma de protegerlo es realmente con esos elementos bioactivos que tiene la leche humana. Y esos elementos son los que suministramos con la leche de donantes a otro niño. Y eso es algo fundamental.
3: Així que, evidentment, la llet materna donada seria la millor alimentació possible als nadons més vulnerables, com bé ha explicat vostè. Hi ha diferents tipus de llet materna? Ho dic perquè tenc algo d'informació de la UCI neonatal. Hi ha llet com amb més proteïnes i menys proteïnes segons l'edat gestacional del bebé. És així? ¿No podria explicar?
11: Así es, así es. Pues la leche de la madre se adapta a lo que necesita su bebé. Cuando está recién nacido, el sistema inmune del niño todavía no se ha puesto en marcha y necesita que la madre le aporte con su leche todos esos componentes de un sistema inmune que él todavía no ha desarrollado. Por eso la leche de las primeras semanas, que es el calostro, es muy rica en proteínas y sobre todo es muy rica en inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que son anticuerpos, que son los del sistema inmune, que defienden a ese niño en el aparato digestivo, sobre todo de, bueno, y se absorben también y también pasan al resto de la circulación, y le defienden contra infecciones que pueda haber en, o bacterias o microorganismos que pueda haber en su entorno, ¿no? Entonces, según crece el niño, desarrolla su propio sistema inmune y, por tanto, ya no necesita que la madre le aporte tanto porque él ya lo produce. Y, por tanto, la leche se va adaptando a lo que necesita el niño. Baja la cantidad de proteína, sube la de grasa, los azúcares se mantienen, pero la composición de las proteínas también no son exactamente iguales. Por eso hay una leche de calostro, leche de inicio, leche madura, y que se adapta, como digo, a la edad de y las necesidades
3: del bebé.
11: De los bebés y de los recién nacidos.
3: I des del banc de sang i teixits, imagino que segons ve la mare donant a donar la llet, ja vostès classifiquen la llet per després distribuir als hospitals de les illes, no?
11: Eso es. Nosotros de cada lote de leche hacemos un análisis tanto microbiológico para descartar aquellas leches que puedan estar contaminadas de forma grave, y también analizamos todos los componentes estoproteicos que puede haber en la leche.

0: el banco de leche. Pero la verdad es que todo esto funciona y está funcionando muy bien. O sea, tenemos unas muy buenas reservas de leche, tenemos un nivel de donación muy elevado y podemos cubrir muy bien la demanda de leche que estamos teniendo. Es decir, no estamos atravesando, llevamos ya tiempo, o sea, no es algo puntual de ahora, sino llevamos un par de años con unos niveles de reservas estupendos. O sea, que la sociedad mallorquina y Balear, porque ya se ha incorporado a los pools de donantes, se han incorporado Menorca e Ibiza, por lo tanto tenemos ya donantes que no son solo de Mallorca, sino también son de Ibiza y también son de Menorca. Y por tanto todas ellas aportan una cantidad de leche suficiente para cubrir la demanda de sobra del banco de leche. O sea que estamos encantados de que funcione, pero como digo, el mensaje hay que mantenerlo vivo porque siempre hace falta que se sepa por toda la sociedad, ¿no?
1: Una pregunta per a tots dos, Javier, que ens agrada molt quan vostè explica les facilitats que vostès donen a les mares, els hi duen els estris, els hi duen el material, també recullen la llet, i jo crec que primer vostè, de sa part tècnica, després ella en primera persona, com fa el seu horari, si és realment tan fàcil, si escolta, ja la tenc, com se fa tot això?
0: A ver, en principio cuando vienen el primer día para hacer la entrevista, para ver los antecedentes que tienen, ya les explicamos cómo funciona el sistema de recogida, almacenamiento y demás. Entonces lo que les pedimos es que al menos una vez al mes nos avisen para ir a recoger leche a su casa. Ellas nos llaman y si podemos al día siguiente y si no a los dos días, nos acercamos con un vehículo nuestro a recoger la leche que tengan almacenada. Y les llevamos más envases, etiquetas o lo que necesiten para seguir recogiendo leche. Les pedimos eso, que no esté más de un mes almacenada en su casa, porque lo habitual es que todo el mundo tenga en su casa un congelador de menos 15, menos 20 grados. En esas condiciones la leche aguanta bien no más de dos meses, con lo cual que lo tengan ellos un mes es suficiente. Nosotros lo recogemos y lo guardamos a menos 80 grados en nuestras instalaciones, que así la leche se mantiene en las óptimas condiciones durante más tiempo, ¿no? Pero intentamos hacerlo lo más cómodo para ellas, o sea, que no suponga una carga y que sea fácil y que si hay que ir dos veces al mes, pues vamos dos veces, y si hay que ir tres veces, vamos tres veces, pero sin ningún problema.
1: ¿Cómo es fa, Teresa? Primer alimentes de té un odor, esperes unes hores, es continu, com ho fas?
2: Lo de treure's la llet jo crec que depèn molt de cada mare. N'hi ha que mentre alimenten el seu nadó s'atreuen llet a la vegada. Jo, per exemple, tenint les dues criatures, el que sí que feia era els vespres, quan dormien, deia, bueno, ara és el moment, si no m'ha quedat dormida en qualcuna de les dues, aprofitaré ara per treure'm llet. Però és veritat que des del banc de llet materna donen totes les facilitats perquè mos donen els pots, les etiquetes, ho expliquen superbé, i sobretot jo crec que cal recalcar que venen a cercar-la a casa. Llavors basta cridar i dir, demà va bé, passat demà sí, ai, he d'acompanyar-nos a l'escoleta, idò, a les 11 vendrem, sí, i te criden, som de baica teva, baixes, els hi dones, vull dir, més facilitat que aquestes crec que no n'hi pot haver.
3: M'enteres ahir una cosa que moltes dones es podrien demanar si ens estan escoltant. Si no tenc llet abastament pel meu nadó, com per donar uns altres, però la mamà segueix produint llet. No s'esgota la llet.
2: No, i al final la llet, com una més treu i més dona de mamà, més llet produeix. Llavors és una cosa realment que va tota sola en aquest sentit. I sí que és vera, que crec que ho he comentat abans, que jo passava pena de dir, potser seré una donant pèssima perquè al final tampoc té tant de temps per treure-me llet, però bueno, si al final tothom pensa així, cada petit potet que se dongui, tot això que contribueix, llavors sempre se pot donar un poquet.
3: Has dit que tenies dos nins i supos que has donat alletament en els dos.
2: He donat alletament en els dos, però no vaig saber lo del banc de llet materna fins al segon. I dic, bueno, en el primer potser m'hagués estat més senzill, però han estat així les circumstàncies i he aprofitat ara per fer-ho.
3: I què sent una mare quan li dona el pit al seu fill? Jo ho sé, perquè també...
2: I supos que és difícil d'explicar, sí, fins que no se passa, però és veritat que és un vincle molt, molt especial i molt guapo, també a vegades molt cansat, sobretot els vespres, però amb el temps, com més temps passa, més agraït crec que un està de veure fet. Jo amb el gran vaig estar pràcticament dos anys i la veritat que després, no ho sé, és molt agraït i és molt, molt especial.
3: I encara que la societat i el món sanitari estan de la importància de la lactància materna, però és que tampoc mos ajuden massa a la societat a que continuïs alletant en el bebé. Dóna-li un biberó i si dormiràs... Així.
2: Sí, i al final...
3: S'ha de conscienciar més la societat.
2: Sí, i potser no tant a les mares, que hi ha moltes mares que els encantaria poder-ho fer, sinó també és un tema de permisos de maternitat. Quan recomanen que fins a 6 mesos la llet i mínim 2 anys, clar, si en els 4 mesos s'han d'incorporar a fer feina, és molt complicat poder combinar les dues coses. Llavors, és no només com per les mares informació, sinó per la societat en general també poder facilitar.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Marga Proens ha estat reelegida presidenta de nou del Partit Popular a les Illes Balears pràcticament per unanimitat en un congrés que ha comptat amb la presència de dirigents de la primera línia, com són el líder popular Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado i també Cuca Gamarra. No hi haurà grans canvis a l'organigrama. Sebastià Sagreras i Sandra Fernández seguiran com a coordinador i secretària general, respectivament. Com s'esperava, Proens ha carregat contra el Partit Socialista també pels darrers casos de presumpta corrupció que l'envolten, com el que assenyala l'expresident Zapatero, el darrer, o el cas Mascaretes. Anirem en directe en uns minuts al Palau de Congressos de Palma, on se celebra la trobada del partit, però abans, titulars. Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions irregulars de la zona de la Ponderosa per fer una zona verda. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Les demolicions començaran després de l'estiu, tot i que la finca ja està oberta als residents i turistes després de diverses actuacions de neteja i adequació.
0: El sector textil en vaga protesta avui contra el conveni nacional i el preacord signat entre els sindicats Fetico i Comissions Obreres amb l'associació Retail Textil Espanya.
2: A Palma s'ha escenificat el Passeig del Bon per iniciativa d'UGT. Considera que el preacord retalla els drets laborals recollits al conveni propi de les Balears.
0: Les Forces Armades han celebrat avui matí el seu dia al Parc de la Mà de Palma amb exhibicions, simulacres i activitats per a tots els públics.
2: I allà mateix, al Parc de la Mà, també s'ha celebrat avui el Dia de l'Accessibilitat per donar a conèixer les dificultats que afronten dia a dia les persones que pateixen qualque tipus de diversitat funcional.
0: I ara els esports. Jornada decisiva. Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca rep a les 9 del vespre el Real Oviedo, cué de la competició, amb tota la pressió que suposa no només depenir d'ells mateixos per sortir del descens. De fet, ha de guanyar Mallorca i Girona, el Manco empata el Llevant i perd l'Osasuna perquè sigui possible la permanència del Mallorca una temporada més a la primera divisió.
0: I anem ara amb la previsió del temps. Gairebé fa dia d'estiu. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetar amb aquest cap de setmana amb una jornada de dissabte marcada per aquest temps tranquil, amb aquesta estabilitat. De fet, continuant baix la influència de la dorsal anticiclònica situada sobre de les Illes Balears, que es tradueix amb aquest domini del sol, absència de núvols i temperatures que continuen a l'alça. Avui les mínimes han quedat en valors molt propers als 15, temperatures molt suaus, i les màximes novament es podrien tornar a enfilar fins als 30. De fet, hores d'ara, alguns observatoris ja registren valors per damunt dels 28 i els 29 graus de màxima. Avui cap vespre continuarem amb aquesta mateixa tendència, domini del sol, en conjunt amb un vent que continuarà bufant fluix de component est i una situació marítima molt tranquil·la. Una tendència que continuarà també en vista a demà, domini del sol, aquest vent que bufarà de component nord, però també ho farà fluix amb aquesta mateixa estabilitat. Novament, les màximes podran tornar a arribar en aquests 30 graus de temperatura que ens acompanyarà durant les properes jornades. Com deien, continuant baix la influència d'aquesta situació anticiclònica.
0: Gràcies, Margalida. Són les dues i gairebé 4 minuts. Luis Menéndez, al control tècnic, començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Marga Proens ja és oficialment la presidenta del PP Balear durant 4 anys més. El Congrés del Partit acaba de convalidar el seu lideratge amb el 99,93% dels vots, pràcticament per unanimitat. Proens ha donat les gràcies a les bases del partit per confiar en ella una vegada més i els ha animat a revalidar també la presidència de les Illes Balears. Anem en directe al Palau de Congressos de Palma. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
5: Bon dia.
0: Quin ha estat el missatge llançat avui per Proens?
5: Proens, davant els seus, ha mostrat el seu tarannà més reivindicatiu, però no només aquí, també davant el líder estatal del partit, Alberto Núñez Feijóo. Ha reivindicat la seva autonomia política, que troba no tenen els seus adversaris de vots i el PSIP respecte als quartets generals.
6: sense candidats ni programes digitats de Madrid, sense esperar ordres, bé sigui de Calle Bambú o de Calle Ferraz, mentre aquí esperen ses indicacions braços creuats. I a més, som l'únic partit que ho feim des de l'alegria i des de la il·lusió. I com que me coneixeu, també des de l'emoció.
5: No només ha reivindicat un PP amb accent balear clar, sinó que li ha fet un enfilall de reivindicacions per si Feijó arriba a la Moncloa. L'agenda balear, que passa molt especialment per un sistema de finançament que no perjudiqui, diu, a les illes.
6: Los partidos de izquierdas, aquí, los de Baleares, siempre tan acomplejados con Cataluña, defienden un sistema de financiación que nos perjudica. Y yo digo que no, que ya está bien que se rían de nosotros y que nos toquen solo las migajas para que ganen siempre los mismos.
5: Feijó només puja a l'escenari i ha dit que sí, que complirà amb les peticions de Proens.
7: Baleares tiene una presidenta, de verdad. Y lo acaba de demostrar. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España. Eso significa sumar las distintas identidades que conforman una de las naciones más antiguas del mundo, España. Ha demostrado que defiende esta tierra, pero no contra nadie, sino a favor de todos.
5: Tant ell com Proens no han desaprofitat l'ocasió per carregar contra l'expresidenta Francina Armengol pel cas Mascaretes i José Luis Rodríguez Zapatero. De fet, ara mateix, Feijó acaba el seu Parlament assegurant que el canvi a la Moncloa és a prop, com es va produir al Consolat fa 3 anys.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, en directe des del Palau de Congressos de Palma. Mentrestant, Vox ha anunciat que ha demanat, com a acusació popular personada en la causa, l'ingrés a la presó de manera preventiva de l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero. També que siguin citats com a testimonis, ha declarat tots els membres del Consell de Ministres quan es va aprovar el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, bessó de la investigació. Aquest és el so ambient de la nova manifestació que s'ha fet avui contra el govern de l'esquerra de Pedro Sánchez. I més enllà de la manifestació, la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha defensat aquest dissabte que s'ha de tornar a unir la majoria social que ha donat suport en el projecte polític de Pedro Sánchez.
2: També ha desafiat a l'oposició a presentar una moció de censura si és que veritablement, ha dit, tenen un projecte polític propi.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Dues i vuit minuts, també ho han destacat en titulars. El grup ecologista Go pensat ha passat demà una nova etapa després de la dimissió en bloc aquest divendres de la junta que va sortir escollida fa un any i mig i que formaven 11 dones. Una decisió marcada per la discrepància en la manera de fer amb l'altra meitat de la directiva, la qual les activistes sortints han acusat de maltractament a les formes, no només d'elles mateixes, sinó sobretot de les treballadores de l'entitat. De fet, n'han acusat alguns membres de masclistes i obsolets en les idees.
1: De fet, ha estat la gestió del personal i la seva cura, en paraules dels càrrecs sortints, el gran quid de la qüestió. La millora de les seves condicions laborals, no només en qüestions econòmiques, sinó també en matèria d'igualtat, ha tingut un enfocament no compartit, ha explicat la fins ara presidenta del GOP, Teresa Cunnet, que també ha destacat com a argument del mal ambient que han creat els nous vocals crítics la sortida dels darrers mesos de 4 de les 10 treballadores. Unes treballadores a les quals aquests darrers havien exclòs de les juntes directives.
2: Un sector que és molt crític amb les persones treballadores i això fa que ja tenen tingut la pèrdua de 4 treballadores que han partit explicant que un dels principals motius era la confrontació dins la junta i efectivament això afecta a la feina diària de l'entitat.
1: El sector crític, format per dirigents en èpoques d'etapes anteriors, té representació a la Junta a través de la biòloga i excoordinadora de l'Assemblea de Docents, Tonina Siquier, la productora audiovisual i educadora ambiental, Aina Lleuger, i el biòleg marí, Joan Moranta. Els darrers mesos han retret la Junta Feminista i també activista més enllà de la causa ecologista la falta de resultats en els plans de gestió interna. També, segons ells, una falta de presència mediàtica i connexió amb les bases i les delegacions locals. El GOP celebrarà assemblea ordinària el pròxim mes de juny.
0: L'agrupació, per cert, de l'agrupació ecologista GOP Formentera, en aquest cas Formentera, defensa la protecció de l'entorn front als interessos econòmics en les concessions de gandules i parasols al litoral de l'illa. Consideren que la reducció d'aquests elements es traduirà en una major protecció mediambiental. Regina Mallans.
3: El govern balear ha denegat 16 dels 36 lots de gandules i parasols perquè la normativa de la distància per instal·lar-los s'ha endurit i ara és de 10 metres de la vorera de la platja i de 6 de les dunes. Una mesura durament criticada pel sector turístic, però aplaudida pels ecologistes. Jordi Crespo és el president del GOP Formentera.
4: L'objectiu ha de ser sempre la protecció de la nostra illa i a més, la no privatització d'un espai públic, com són les nostres platges, que han de ser de la gent de Formentera i no dels empresaris que vulguin fer els negocis a aquesta illa.
3: Tot i que també assenyalen que les administracions competents no han fet una correcta gestió.
4: Mala gestió que es pugui fer per part de costes amb els empresaris o el govern amb els empresaris no és defensable. Vull dir, no volem, els ecologistes no defensem que hi hagi una mala comunicació i no defensem que siguin els empresaris els que hagin de pagar aquesta mala gestió. Per mala gestió que es faci, l'aplicació ha de ser estricta i no es pot donar un pas endarrere en aquest cas.
3: El Consell de Formentera ja va anunciar que recorreria la denegació de costes del govern balear. Ara mateix hi ha 20 lots autoritzats que encara no saben quan podran oferir el servei, que normalment comença a primers de maig.
0: A Menorca, la Ponderosa, al costat de la platja de Sant Andria, és accessible des de l'estiu passat com a zona verda pública. Ara Ciutadella prepara l'enderroc de les construccions il·legals abans de completar la transformació de l'espai.
1: L'objectiu és convertir-la en una gran zona verda pública al costat de la platja. De fet, aquesta finca ja s'ha obert a residents i turistes. El projecte d'enderroc té un pressupost de prop de 40.000 euros i es finançarà íntegrament a través del Pla Insular de Cooperació del Consell de Menorca. Escoltem alguns residents.
5: De passar d'una zona que no era utilitzada i fer molt malbé tot i que no es donava profit a poder veure que tot està aclarit ara i poder estar aquí és un privilegi. I per la gent de Ciutadella que si un cas no té espai allà, venir aquí jo crec que és una part positiva i mos pot anar bé tots.
6: Antes ho tenien Conesa, que eres propietari d'aquí, i ara ha comprat l'Ajuntament, han posat dues taules i dos bancs i punto. No s'ha fet res més. Fins ara està a 200 metres d'aquí. Això s'ha de fer. Correcte, me sembla que s'ha de fer, però que se faci.
0: I l'Ajuntament de Santa Eulària farà després de l'estiu una prova pilot per convertir el Centre de Jesús en zona per a vianants. Un assaig que, de materialitzar-se en una solució definitiva, respondria a una petició històrica de veïns i comerciants per reduir la pressió del trànsit al nucli urbà. Esther de Miguel.
7: Acceptació general entre els veïns de Jesús davant la propera iniciativa de l'Ajuntament. Després de l'estiu tallarà el trànsit al centre del poble i el desviarà a les afores.
8: Genial. Todo lo que sea peatonalizar, es que piensa que es un peligro cruzar ahora mismo. Es que no para de pasar tránsito. Antes éramos los que vivíamos aquí, cuatro, se ha masificado todo, pero aquí todo. Entonces, todo lo que sea desviar el centro le dará vida al pueblo y la seguridad para cruzar niños, cruzar nosotros.
9: Em pareix bé per el poble i per la gent del poble.
10: Para el tema del pueblo, bien, porque todo lo que sea para la gente del pueblo, niños y todo va a ser una cosa a favor. Luego habrá que ver el tráfico, que es lo que digo yo. El romper una calle principal, que aquí pasa mucha gente, pues ya se verá.
7: Serà una prova pilot que començarà a l'octubre i es podrà allargar fins a finals d'any. Avui l'Ajuntament ja ha començat a traslladar els veïns al projecte. Els ha explicat que el tall es realitzarà entre el carrer Gavina i l'avinguda de Can Martinet, una mesura que pretén humanitzar el centre de Jesús, que durant anys ha suportat una elevada intensitat de vehicles. Juan Jesús Planells és regidor de Jesús. La iniciativa suma la limitació del pas de camions a l'avinguda d'Escap Martinet. En cas que la prova pilot resulti satisfactòria, a partir de 2026, al centre de Jesús, els vianants podran passejar tranquil·lament com ho fan ara a Santa Gertrudis.
0: Dues i 14, en clau laboral, el sector tèxtil i del calçat d'Espanya fa vaga avui, la primera en la seva història, una protesta contra el Conveni Nacional i el preacord signat entre els sindicats Fetico i Comissions Obreres amb l'associació Retail Tèxtil a Espanya, un model que es basa en la precarietat laboral i salarial promogut per grans marques comercials.
1: És el que ha dit UGT a Palma, que ha fet la convocatòria amb una protesta al Passeig del Born, on estan ubicades les tendes d'aquestes grans marques. Belén Córdoba, la responsable de comerç del sindicat, assegura que la proposta suposa retallar drets laborals recollits pel conveni de Balears i que s'ha signat de fet a principi d'aquest mes.
11: Es un convenio que atenta contra derechos, como pactar las vacaciones de mutuo acuerdo. Además, se reducen sueldos y complementos por trabajar domingos y festivos. También se reduce de 6 a 3 meses consecutivos de trabajo a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos y abre la puerta a que el tiempo de merienda tenga que ser recuperado. Este convenio estatal puede anular de facto la negociación colectiva autonómica y erradicar mejoras que ha costado mucho conseguir.
1: En matèria salarial, UGT ha calculat que una treballadora amb un salari mig anual d'uns 21.000 euros passaria ara a cobrar poc més de 18.000.
0: Jornada d'oposicions avui amb dues convocatòries. El procés selectiu unificat per cobrir 98 places de la policia local en 14 municipis de les Illes i altres 1.400 de l'Administració General de l'Estat.
1: Un total de 572 aspirants s'han presentat als exàmens celebrats simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. El director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, Pedro Siquier, detalla que aquesta convocatòria de la policia local consolida el model impulsat pel govern per agilitzar i coordinar la incorporació de nous agents a les plantilles municipals.
12: Aquest model és una aposta del govern balear per un sistema unificat consolidat, més coordinat, més àgil, més eficient i amb més garanties. Això suposarà que una vegada que acabem la legislatura s'hauran posat en els carrers de les nostres illes més de 650 nous agents, una aposta clara per reforçar la seguretat en els carrers de les nostres illes.
1: L'altra crida és de l'Administració General de l'Estat i se celebra de manera simultània avui a 26 províncies amb més de 152.000 inscrits que opten a 18.000 places, tant d'ingrés lliure com de promoció interna, per 5 cossos generals de l'Administració de l'Estat. En el cas del Balear són 1.400 opositors.
0: Les Forces Armades han celebrat avui matí el seu dia al Parc de la Mà de Palma. Una jornada per apropar-se als diferents cossos civils i militars que les integren i conèixer de primera mà la tasca que duen a terme.
1: Hi estaven present l'exèrcit i els diferents cossos policials i unitats especials, entre elles la UME, que fa 2 anys va participar en les tasques de rescat de la Dana de València. Hi estava el caporal Almeida.
13: Lo que ves en la tele y de repente te encuentras con ello no tiene nada que ver. Una cosa es lo que ves a luego cuando apareces en el sitio. No, por mucho que hayas visto imágenes, no te lo crees. Cuando llegas no te lo crees.
0: I també al Parc de la Mà s'ha celebrat avui matí el Dia de l'Accessibilitat, un espai per donar a conèixer les dificultats que enfronten en el dia a dia les persones que pateixen qualque tipus de diversitat funcional.
1: Sovint associem l'accessibilitat a una cadira de rodes, però es tracta d'un concepte que va molt més enllà, i així ho ha evidenciat Yolanda Fernández, presidenta de l'Associació Balear de Crohn, Colitis i Persones Ostomitzades.
14: En el nostre cas és el tema dels banys adaptats per persones ostomitzades. Hi ha molta gent encara que no sap el que és una ostomia, el que és portar una bossa, que comúment es coneix així, portar una bossa per recollir els nostres rebuts, les heces o l'orina, i necessitem banys adaptats.
1: També hi són presents altres entitats com l'ONCE, que treballen per garantir l'accessibilitat de les persones cegues a la tecnologia. Alba Molina hi fa feina.
15: Enseñar todos los aparatos que tiene específicos la ONCE, como una línea Braille que se conecta a un ordenador para que las personas puedan trabajar o para que puedan estudiar. También tenemos aparatos que sirven de audiolibros y enseñamos un poco todo lo relacionado con la tecnología, los teléfonos, el manejo.
0: Una temàtica molt relacionada ha estat la protagonista de la 6a edició de la Eivissa Inclusió, una passarel·la solidària en la qual participen persones amb necessitats especials amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat d'ànima nau.
16: La passarel·la Eivissa Inclusió no respon als cànons habituals de la moda. Emma Torres és la promotora d'aquesta cita.
17: La passarel·la en si, l'objectiu no és la moda, sinó l'objectiu és un missatge de la importància de la inclusió social, és a dir, que tothom té dret a ser acceptat a la societat.
16: En aquesta iniciativa solidària desfilen models ben especials. Alguns són autistes o tenen síndrome de Down. També hi ha models professionals de talles grans o altres que s'han refet després de perdre les cames. Són Nendi Maria Bota i Adriana Pérez.
18: Tenim una empresa inclusiva que defensant la diversitat. Jo vaig començar fa 6 anys com a model de talla gran i per això em va agradar el món.
19: Sempre podemos ver de la adversidad la oportunidad, no caernos y quedarnos ahí, sino levantarnos.
16: I com a presentadora, la periodista Irene Villa, que als 12 anys va perdre les dues cames i alguns dits en un atemptat d'ETA.
20: Mis hijos no ven la discapacidad en ningún sitio, porque claro, su madre le faltan las dos piernas, a la abuela la pierna y el brazo, mis amigos van en silla de ruedas, pero esta pasarela me encanta porque así otros chavales jóvenes verán que todos somos modelos de vida.
16: Aquesta passarel·la demostra que si la moda pot deixar enrere estereotips i prejudicis i promoure la inclusió i la diversitat, la societat també pot fer-ho.
21: Informatiu migdia.
0: I avui, quan faltin 10 minuts per a les 6, està previst que arribi a l'aeroport de Palma Toni Riera, el mallorquí participant de la Global Summit Flotilla, després d'haver estat deportat per part d'Israel.
1: Riera és una de les 400 persones que havien estat detingudes per l'exèrcit israelià en una nova missió de la flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza. Totes elles han retat tortures i agressions per part de les forces armades israelianes.
0: I encara un punt més, en clau internacional, la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, diu que en les pròximes les últimes hores se superaran les 500 excarceracions de presos polítics.
1: També ha valorat positivament la feina feta fins ara en el procés d'amnistia i la millora dels drets dels presidiaris.
22: Y ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de lo que está visorando y proyectando cuál debe ser la justicia penal en Venezuela. Y lo que tiene que ver con el retardo procesal, lo que tiene que ver con la corrupción judicial, desde los delitos cometidos el año 2002, concebidos para el golpe de Estado, para el sabotaje petrolero.
21: Informatiu migdia.

0: I abans dels esports, un apunt més simpàtic, doble aniversari. El Recobert, el pintoresc bar del centre de Sant Josep, celebra mig segle i es compleixen 20 anys al capdavant del negoci per a Sam i Claire, que s'han preocupat de conservar el caliu del que durant anys han estat el centre de vida cultural del poble. Alberto Ferrer.
1: El nucli de Sant Josep era poca cosa més que l'església quan als anys 70 Joan Botja va fer una pista de patinatge a la petita propietat que havia comprat a l'arrencada del camí d'Escubells. Hi havia Vall Pagès i s'hi venien records els dos dies per setmana que obria. Amb els anys es transforma en bar i s'hi comencen a fer concerts. Miquel Prats promou molta d'aquesta activitat.
2: Gent important com Úrsula Andrés o com aristòcrates espanyols, com no sé què dir, futbolistes de per tots els colors i hippies de tots els barris que s'ajuntaven aquí perquè aquí era un punt de reunió.
1: A l'ombra de la seva olivera centenària actuen grups mítics de l'illa i es fan les primeres flower que ràpidament desborden el petit local. Joan Carles Marí, músic i net del fundador, recorda l'ambient.
3: Quan es feia música dins, que és dels primers records i més clars que tenc, amb tota sa fumarella de cigarro, amb tot aquell al·lero, els papàs em deixaven allí, anàvem a fer un menjar o una copa amb les ambientats que hi havia i...
2: Li feien de canguro, son pare, gratis. Exacte. Però quedava embalassat amb sa música i... I així mos ha sortit.
1: I arriben Sam i Claire en una peripècia que comença a Nova York i acaba amb la responsabilitat de mantenir l'essència del que ja era més que un bar. I ja van 20 anys.
4: La sala llena de humo. Era bueno de ambiente, pero mal por la salud. Pero realmente era muy importante el sitio para el pueblo, ¿no? Era un sitio de un punto de encuentro, un sitio donde tocaron muchos músicos.
5: No sé, hay algo muy especial de música en vivo. Es más de, no sé, un feeling y una comunidad. La gente viene y es una actuación que es real.
1: Per celebrar-ho, Can Raya Blues Band torna a actuar aquest vespre després de més d'una dècada de silenci amb sa Blues Màfia de Miquel Prats de taloners.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
7: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
8: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
6: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
9: Salutacions per la informació esportiva i Betà Ràdio. El Real Mallorca rep a les 9 de vespre el cue de la competició. El Real Oviedo, amb tota la pressió que suposa no només depenir d'ells mateixos per sortir del descens, sinó que, a més, haurà de vigilar el que passi a Montilivi amb el Girona Elx, el Coliseum amb el Getafe Osasuna i a la Cartuja amb la confrontació entre el Real Betis i el Llevant. Quatre marcadors i només un final possible. O bé la permanència a primera o el descens cap a la segona divisió. Primer, cal tancar els tres punts a Son Mos per poder somiar amb la permanència. És Martín de Michelis, tècnic del Real Mallorca.
10: ¿Por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes. Eso es desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos. Sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes.
9: Y después que os donin els següents marcadors.
10: Tiene que ganar el Mallorca, tiene que ganar el Girona, tiene que ganar el Getafe y tiene que ganar el Levante. O que empate. El Levante se juega la salvación también, así que ¿por qué no creer en la salvación del Levante? ¿Por qué no creer que el Girona pueda ganar? ¿Por qué no creer que el Getafe tiene que ganar para defender puestos de Europa? Pero lo que no me compete y no está a mi alcance en mucha preocupación sobre eso, no puedo poner.
9: El transistor, igual que les aplicacions per celulars, també seran protagonistes a la jornada d'avui. De fet, IB3 Ràdio oferirà en temps real el que passi tant de Montilivi com el Coliseum o la Cartuja, amb un desplegament especial tècnic i humà per part d'aquesta casa.
10: Acá la gente va a convivir con la radio, con el celular, con la información, con la metodología avanzada. Entonces, nos vamos a ir enterando. Sí, nos vamos a ir enterando. Y ojalá que la gente en el primer tiempo vaya festejando los goles de los otros campos. Pues sí, porque eso a nosotros nos va a meter cada vez más en partido. Repito, con la responsabilidad y compromiso de hacer lo que tenemos que hacer, que es un deber mañana jugar bien y ganar.
9: I és que al final tot queda en una posició de fe en el seu equip. De Michelis creu en el miracle.
10: Entonces, ¿por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes, eso desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes.
9: Recordar tot el que passi avui es podrà seguir en directe a partir de les 7 a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3. I a 10 minuts per a les 9 podem veure el programa d'Esports 3 en joc per IB3 Televisió. I és que serem a Son Moix, també als altres tres camps, on els vermells també juguen. Montilivi, Coliseum i la Cartuja.
11: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
12: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
11: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
13: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
11: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
9: I també acabo i dissabte la participació de l'UD en la competició de Primera Federació. Ho farà Can Dragó davant d'una Europa que juga el playoff d'ascens a segona. El partit arrencarà a les 6 i mitja i els blau i sals no juguen absolutament res. L'Estrella Menorca jugarà demà a les 7, el quart partit de quarts del playoff pel títol després de superar ahir a la pròrroga a l'Eima Corunya per 85-82. Pel que fa a Clas Bàsquet Sant Antoni, juga a les 8 el primer partit de la final per la passa d'ascens a Primera Federació. Ho farà davant l'insular Caja 87 de Sevilla al pavelló San Pablo. Sentim a Josep Maria Barroca, el tècnic del Clas.
14: Pas a pas, ara són 40 minuts, ens centrem en el que tenim, intentar arribar el millor preparat possible, que arribem tots sants, i intentar gaudir d'aquesta final, donar el màxim. Hem d'estar contents on hem arribat, volem més, hem de valorar tot el que hem fet, i és per el que ens ha portat aquí, i hem de seguir fent el mateix fins al final.
9: El segon equip de l'Illes Balears pel mà futsal, juga Son Moix a les 5 davant l'Albacete, partit d'anada corresponent a la segona eliminatòria del playoff d'ascens a segona divisió. Anant tancant, recordem que els nostres oients poden seguir en directe, com han dit abans, a partir de la Z i Betel Ràdio i al YouTube d'Esports i Betel, la prèvia d'aquest transcendental Real Mallorca Oviedo, i a 10 minuts per les 9 poden veure el programa Esports 3 en joc per IB3 Televisió. Mentrestant, que digui tots un bon dia.

0: 21 anys amb tu.
1: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
2: Bon dia i benvinguts a Temps de creure. Avui ens fixam en dues celebracions que ens duen a mirar el passat amb gratitud i el present amb esperança. D'una banda, la festa de la Mare de Déu del Toro, que enguany ha tingut un to especial per la coincidència amb el primer aniversari de l'elecció del Papa Lleó. I d'altra banda, la missa d'Acció de Gràcies celebrada a Salqueria Blanca a motiu del centenari del naixement del pare Jaume Bonet, fundador del Verbum Dei. Dues celebracions diferents, però amb un mateix fil conductor: la fe viscuda i compartida en comunitat. Vos parla Joan Picornell, comença Temps de creure. Benvinguts.
1: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església Mallorca.
2: Salqueria Blanca va viure dijous vespre una jornada molt especial amb la celebració de la missa d'Acció de Gràcies pel centenari del naixement del prevere Jaume Bonet, fundador de la família missionera Verbum Dei, una eucaristia carregada d'emoció i record.
3: Salqueria Blanca vivió una jornada cargada de emoción con la misa de Acción de Gracias celebrada con motivo del centenario del nacimiento del sacerdote Jaime Bonet, fundador de la familia misionera Verbum Dei. Vecinos, familiares y miembros de la comunidad misionera participaron en esta celebración que recordó la figura del sacerdote mallorquín y el legado espiritual que dejó a través del Verbum Dei, una familia misionera presente en distintos países y formada por diversas vocaciones. Su misión se expresa a través de diferentes ramas que comparten un mismo carisma centrado en la palabra de Dios y en la formación de discípulos de Cristo. En ellas se encuentra la fraternidad misionera Verbum Dei, los laicos misioneros consagrados y los discípulos misioneros Verbum Dei. Durante la Eucaristía se destacó la vigencia del mensaje de Jaime Bonet, basado en la escucha de la palabra, la oración y el anuncio del Evangelio con cercanía y sencillez, bajo el lema 100 años de fuego que no se apaga.
4: Este encuentro con él, desde hace más de 20 siglos, desde que instituyó la Eucaristía, que nos reúne en torno a una mesa y es lo que nos da fuerza para vivir la fraternidad y vivirla a partir de la Dei Verbum, a partir de la palabra de Dios.
5: Quiero agradecer personalmente a nuestras comunidades aquí en Mallorca, de misioneros y de misioneras, sin los cuales hubiera sido imposible que organizáramos estos días de peregrinación, cuando se nos ocurrió allá en Roma hace unos meses que teníamos que hacer algo, pues hubiera sido imposible sin los que estáis aquí.
3: Los asistentes recordaron cómo su obra continúa viva hoy en miles de personas alrededor del mundo. La celebración concluyó con un ambiente de fraternidad y agradecimiento en Salqueria Blanca, el pueblo que vio nacer hace 100 años a una de las figuras religiosas mallorquinas más influyentes del último siglo.
1: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església a Menorca.
2: Enguany, la festa de la Mare de Déu del Toro ha tingut un matís especialment significatiu, tal com ha remarcat el bisbe Gerard en les diferents celebracions, pel fet de coincidir amb el primer aniversari de l'elecció del Papa Lleó. Un esdeveniment que ha donat encara més profunditat espiritual a la celebració d'aquest dia.
6: La festa de la Mare de Déu del Toro d'enguany, com va destacar el bisbe Gerard en les diferents celebracions, ha estat marcada per la coincidència amb el primer aniversari de l'elecció del Papa Lleó.
7: La peculiaritat de la festa d'aquest any és la coincidència amb el primer aniversari de l'elecció del Papa Lleó XIV. Per aquesta raó, i en previsió de la seva pròxima visita a Espanya, del 6 al 12 de juny, volem que aquest dia la família diocesana pregui especialment pels fruits espirituals d'aquest viatge apostòlic, perquè la nostra fe sigui confirmada per la presència i per la paraula del successor de Pere, que es convoca insistentment a la comunió i la unitat.
6: Dia 2 de maig, els preveres, diaques i els religiosos van celebrar aquesta festivitat amb una trobada al Toro, que va incloure una eucaristia presidida per el bisbe i després un dinar de germanor, a on es va retre homenatge al germà de la Salle, Vicente de Besa, i a la germana de la Consolació, Maria Victòria Emeric, que compleixen 50 anys de vida religiosa, i a la carmelita missionera, Emiliana Bupo, i al germà de la Salle, Juan Antonio Martínez, que celebren 25 anys de vida religiosa. Dia 3 de maig, al pati del santuari, va tenir lloc la benedicció dels termes de Menorca. Finalment, el 8 de maig, dia de la festa de la nostra patrona, es va celebrar una missa presidida per el bisbe, molt participada per persones de les diferents comunitats parroquials i pobles de l'illa.
7: La importància de Maria, la nostra mare, des del grup, també queda prou destacada. Ella sempre uneix en el seu entorn i facilita la unitat. Ella, unida sempre al seu fill, és aquell pont que ens connecta amb Déu i amb els germans. Aquí, en aquest santuari, conflueixen en el nostre cor sentiments d'acció de gràcies que perllonguen el Magnificat de Maria. La fe i la humilitat de Maria han de ser sempre per a nosaltres un referent i un camí que guien els nostres passos.
2: El passat cap de setmana, l'Església de Santa Clara, a Ciutadella, va acollir la Jornada de Menorca Missionera.
8: La trobada va començar amb una pregària de Teser, tenint present a tots els missioners, per la seva entrega i per les realitats que acompanyen arreu del món. En acabar la pregària, els assistents van escollir diferents símbols relacionats amb la missió. Seguidament, es va fer una taula redona, presentada per Manel Góriz, delegat de Missions de Barcelona, i amb una participació de Llúcia Rovellada, Manuel Barba, Emiliana Bupú i Rita Llambies. A través dels seus testimonis i els petits fragments de la sèrie The Chosen, inspirats en l'Evangeli dels pescadors d'homes, es va reflexionar que la missió sovint neix d'una inquietud senzilla de dins del cor. Ens aporta més detalls Manel Gori.
9: Aquesta és també la missió de tot deixeble missioner, deixar-se trobar per Crist i compartir amb els altres la joia d'aquest encontre. Per això, si una persona sent una inquietud interior, és bo que no la visqui tota sola. Convé compartir-la amb algú que la pugui escoltar i acompanyar en un procés de discerniment. Un sacerdot, un religiós, una religiosa, un catequista, un amic de confiança, alguna persona amb experiència de fe. El discerniment ajuda a escoltar-se un mateix, però sobretot a escoltar què vol Déu per a la pròpia vida, per cadascun de nosaltres. Fruit d'aquest camí, la persona podrà anar descobrint si aquesta inquietud és una crida missionera concreta i de quina manera pot respondre amb llibertat, generositat i confiança.
2: El dia 12 de maig va tenir lloc al Toro la trobada anual del bisbe amb els periodistes de Menorca.
10: Dia 12 de maig va tenir lloc al Toro la trobada anual del bisbe amb els periodistes de Menorca. Aquesta jornada, organitzada per la Delegació de Comunicació, és una oportunitat per compartir un diàleg, un dinar de germanor i per reforçar el compromís de seguir treballant junts en una comunicació basada en els valors humans, la veritat i la transparència. Enguany, mossèn Joan Bosco Faner, vicari general de la diòcesi, va ser l'encarregat d'exposar les idees més importants del missatge del Papa Lleó XIV per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que porta per lema custodiar veus i rostres humans.
11: Totes les parts interessades, indústria tecnològica, legisladors, empreses, periodistes, educadors, ens han d'implicar a fer efectiva una ciutadania digital que sigui conscient i responsable. La tecnologia ens ha d'ajudar a augmentar les nostres capacitats de reflexió crítica. Hem de saber avaluar la credibilitat de les fonts i els interessos que hi ha darrere de la selecció d'informació que ens arriba i hem d'elaborar criteris pràctics per una cultura de comunicació que sigui realment més sana i més responsable.
10: Finalment, el bisbe va assenyalar que la missió de l'Església és anunciar l'Evangeli de Jesús amb valentia i claretat i va agrair a tots els periodistes i comunicadors la seva tasca en bé de la societat.
1: L'Església a Eivissa i Formentera.
2: A Eivissa i Formentera, els instituts religiosos i societats de vida apostòlica presents a les Pitiüses es preparen per la celebració de l'Expo Carisma 2026,
12: una trobada que vol donar a conèixer la realitat de la vida consagrada i les diferents congregacions que hi treballen en el territori.
13: Donde las distintas congregaciones van a mostrar su realidad e informar acerca de sus actividades. Esta exposición sobre la vida consagrada se presentará este año en el Salón Parroquial de Santa Cruz de 8:30 a 12:30 de la mañana bajo el lema «Los amó hasta el extremo» y está especialmente dirigida a los colegios.
12: A Eivissa viu aquests dies amb intensitat la devoció a la Mare de Déu del Rocío, amb un programa d'actes que continua avui amb el tridu a l'Església del Roser i que culminarà aquest cap de setmana amb la Romeria, pregària del Rosari i la tradició ofrena floral, presidida pel bisbe d'Eivissa, Vicent Ribas.
13: Y para este sábado está prevista la salida en romería desde la Iglesia del Rosario hasta el Parque Poeta Villán Gómez, donde a medianoche se rezará el Santo Rosario presidido por el obispo de Ibiza, Monseñor Vicent Ribas. El domingo 24 se hará la ofrenda floral a la Virgen y la misa cantada por el coro rociero. Ese mismo día, por la tarde, está prevista la romería de regreso de la peregrinación.
12: El Col·legi Verge Miraculosa de Formentera ha celebrat el Dia de les Famílies, una jornada festiva i de convivència que ha posat en valor la diversitat cultural de la comunitat educativa, amb representacions de diferents països i una mostra de tradicions que reflecteix la riquesa humana del centre.
13: Bajo el lema «Nuestras culturas nos unen», la jornada congregó a padres y madres de los alumnos del centro y ofreció muestras de la comida, trajes, bailes y cultura de Rumanía, Colombia, Italia, Alemania, Venezuela y Argentina, países de origen de muchas familias que escolarizan a sus hijos en el colegio, además de productos de Formentera.
12: A Eivissa acomiada aquests dies el germà Mario Ramon Martínez, que ha mort després de més de 25 anys de servei pastoral a l'illa. El seu funeral tindrà lloc aquest dimarts a l'església de Sant Elm, presidit pel bisbe d'Eivissa, Vicent Ribas, en una celebració marcada pel record i l'agraïment a la seva trajectòria.
13: Nacido en Argentina, el hermano Mario llegó a Ibiza junto con su esposa y sus tres hijos a causa de la gran crisis económica que estaba viviendo su país. 2 años más tarde falleció su mujer y pocos meses después decidió dedicar el resto de su vida a Dios y a la Iglesia. Educado en una familia religiosa de su país natal, la vocación de consagrarse a Cristo le surgió tras viajar al santuario mariano de Medjugorje, donde sintió la llamada de la Virgen María. Mario profesó los votos perpetuos en la iglesia de San Telmo de Ibiza el 12 de junio de 2021, en una ceremonia presidida por el padre José Gabriel, superior de la provincia Nuestra Señora del Pilar del IBE. El funeral por el eterno descanso del hermano Mario se ofició el pasado martes en la iglesia de San Telmo, presidido por nuestro obispo Vicent Ribas.
1: ¿Estás escoltant? Temps de creure. Uns consells publicitaris i tornem.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
14: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
15: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
14: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
16: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
14: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
17: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
18: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
19: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
20: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
19: Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
21: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
22: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
19: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
23: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
24: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
23: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
19: Font de misteris.
25: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
26: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del segle.

0: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
1: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
2: Brumels i bessons
3: a mon pare.
4: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Coni.
8: A les meus pares.
9: A la meva padrina. Dadi cul, desbonyi.
0: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
4: A qui dedica aquesta cançó?
0: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
10: Estàs escoltant Temps de Creure, a IV3 Ràdio.
11: Era el 9 de desembre de 2001 quan el bisbe Simón Tambuana va erigir la parròquia de Rabiro. El conflicte armat havia deixat molt de morts i el bisbe va voler que el temple tingués el nom de la parròquia de la Resurrecció. Un nom que també era un anhel, un desig.
12: Je suis parce que j'ai répondu à l'invitation de l'évêque de Mallorca qui voulait que je puisse participer à la célébration de la journée diocésaine missionnaire de cette année qui correspondait aussi à la célébration de 25 ans de la fondation de la paroisse de la Biro dans notre archidiocèse de Gitega. Je suis venu donc pour me joindre à la communauté diocésaine de Mallorca qui nous a envoyé des missionnaires, ces missionnaires qui ont fondé cette paroisse de la Biro afin de rendre grâce au Seigneur avec eux pour tout le bien que le Seigneur a accompli à travers leur travail dans notre diocèse. Mais je dois dire que le diocèse, la paroisse de la Biro, a été fondée partant de la paroisse de Nyabikere, où étaient déjà les missionnaires de Mallorca, qui sont au Burundi, dans l'archidiocèse de Gitega, depuis plus de 60 ans.
11: Rabiro formava part de la parròquia de Carusi i poc després de començar el conflicte foren els mallorquins, que estaven a Nyabikere, els qui varen atendre pastoralment la sucursal de Rabiro. Més endavant, a finals del 1999, quan la rectoria ja estava acabada, els missioners mallorquins es van traslladar de Nyabikere a Rabiro. Mossèn Bartomeu Barceló i l'equip varen dotar de les infraestructures necessàries, com esglésies a les quatre sucursals, cases per a les monges, a més d'un molí, un menjador popular, aules per al catecumenat, o, per exemple, l'escola de fusteria, tot gràcies a les ajudes que han vengut a través de Mallorca Missionera.
13: Jo els defineixo en tres paraules. La primera és terra, aquella gent cada dia s'aixeca per cultivar, per poder trobar mongetes, arròs, maïs, que li permetran viure. Això és agricultura de subsistència o de sobrevivència, no sé com s'ha de dir, perquè sobreviuen, gràcies a Déu, poden sembrar dues vegades cada any i això els permet alimentar-se. Quan hi ha problemes, perquè la cuita ha estat més magra, i doncs mengen menys, i les malalties augmenten. Quan poden menjar un poquet millor, les malalties disminueixen. I la gent viu d'això. I saben que la terra, per exemple, si ara han d'operar la dona de qualcú i per pagar l'hospital han de vendre la terra, se queden sense res. Això és l'aliment. Arribar vespre i poder sopar és una petita victòria per la nostra gent. La segona paraula és paraula. Allà hi ha un proverbi que diu la persona humana és la seva paraula. I sempre hi ha una paraula. Fan una festa i una paraula. Han de dir una paraula, l'amo de la casa, els convidats, una paraula. I la gent escolta amb molta atenció aquesta paraula. I la paraula, per exemple, els dimecres, que és el dia de despatx de rebre la gent, van a dir una paraula. I la paraula és molt important per ells. L'escolten, la paraula és el que els permet comunicar-se, una persona.

0: comença la persona en la mesura que pot dir una paraula, la paraula. I la tercera paraula és festa. Allà són molt de la festa. Ventura heu sentit els tambors de Burundi, que són molt famosos i coneguts. Això és el signe de festa. Ball, alegria de viure, alegria d'estar junts. I les misses, per exemple, els diumenges són molt festives, canten, si és important, els nins i les nines ballen, i la gent, en el final d'Acció de Gràcies, dona gràcies a Déu per viure, per estar contents. Moltes vegades la gent que mos visita a Ràbiro mos ho diuen. Diuen, com és que aquesta gent que no té més que l'essencial per viure està sempre contenta? Bé, i de nosaltres, els missioners, els parlam de Jesús. De Jesús que és aliment, aliment de vida eterna. Els parlam de Jesús que és la paraula, i que és una paraula que hem d'acollir i que és com una llavor que donarà fruit dins les nostres vides d'estimació, de pau, d'alegria, de justícia, de fraternitat. I els parlam de que Jesús mos convida a la festa del Reine de Déu. Amb alegria construir el Reine de Pau, de justícia, de fraternitat.
1: 25 anys d'una tasca promoguda per l'ajuda del poble mallorquí. Per això, a l'estiu de 2026, la parròquia ha organitzat un programa de festes per donar gràcies d'aquests 25 anys. Molts de mallorquins han pogut servir aquesta església germana, que continua amb goig la tasca de fer conèixer Jesucrist a tothom.

0: Després d'aquesta conversa, continuam a temps de creure posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda a les illes. Anem fins a Menorca, on Sònia ens posa al dia de les principals cites i activitats previstes a l'illa per aquests dies.
1: L'Església de Menorca està celebrant el mes de Maria Auxiliadora, patrona de Ciutadella, amb diferents activitats i celebracions al santuari de Maria Auxiliadora. Aquest diumenge, dia 24 de maig, celebrem la festa litúrgica, amb eucaristies a les 7 i les 12 del matí i amb una eucaristia solemne a les 7 i mitja del capvespre. I ja el pròxim diumenge, 31 de maig, es celebrarà la festa externa, a les 7 i mitja del capvespre, missa solemne presidida pel bisbe Gerard, i a les 8 i mitja del capvespre, processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella. També una gran notícia és que després de 63 anys torna la processó de Maria Auxiliadora al poble de Sant Climent. Avui, 23 de maig, a les 8 del capvespre, processó des de la parròquia Sant Climent per diferents carrers del poble, amb l'acompanyament de l'agrupació musical Virgen de Montetoro. També a que cada setmana l'Església de Menorca s'uneix a la celebració de Pentecosta. Avui, 23 de maig, pregària de Pentecosta a les 6 del capvespre a l'Església Santa Clara a Ciutadella. I a Maó, també avui capvespre, 23 de maig, a les 7 i mitja, vetlla de Pentecosta a l'Església de les Concepcionistes Franciscanes. Amb la solemnitat de Pentecosta, cada any també es celebra el Dia de l'Acció Catòlica i l'Apostolat Seglar, enguany amb el lema «Poble de Déu que surt a l'encontre». I finalment, el pròxim dissabte, 30 de maig, a les 10 i mitja del matí, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, tindrà lloc la tercera sessió del Consell Pastoral Diocesà d'aquest curs.
0: Ens anem acomiadant per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per fer camí amb nosaltres. Ens trobam el proper dissabte. Fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia, comencem amb informació de servei de carreteres perquè ens arriba informació d'un accident de trànsit a l'autopista de Llucmajor entre Espilarí i el polígon de Sant Oms, per tant, en sentit Palma, que pot provocar eventualment retencions de la circulació. Per cert que també quant a les carreteres, recordeu que des de les 2 del capvespre fins a les 9:30 del vespre romandrà tancada per prova automobilística la carretera de Caimari a Sauva fins al coll de Sabatalla al municipi d'Escorca. I tarannà reivindicatiu de la presidenta Margalida Provença en el Congrés del Partit Popular de les Balears, en què n'ha estat reelegida justament presidenta de la formació. Davant dels afiliats i davant el líder també estatal del PP, Núñez Feijóo, ha reivindicat Provença no està sotmesa, diu, al dictat de ningú, en diferència de Vox i el PSIC per fer política en clau balear. També ha reclamat el líder gallec accions de govern favorables als interessos i llenci arriba a la Moncloa.
2: Los partidos de izquierdas, aquí, los de Baleares, siempre tan acomplejados con Cataluña, defienden un sistema de financiación que nos perjudica. Y yo digo que no, que ya está bien que se rían de nosotros y que nos toquen solo las migajas para que ganen siempre los mismos.
3: Baleares tiene una presidenta, de verdad. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España. Ha demostrado que defiende esta tierra, pero no contra nadie, sino a favor de todos.
1: Provença ha estat reelegida presidenta del PP Balear amb el 99% dels vots en un congrés en què els seus números 2, Sebastià Sagrera i Sandra Fernández, han igualment estat reescollit coordinador i secretari general, respectivament. I avui, aquest dissabte, s'ha fet la primera prova del procés selectiu unificat per a cobrir 98 places de policia local a 14 municipis de les Illes. 572 aspirants s'han presentat a aquest examen, celebrat simultàniament a seus de Mallorca, Menorca i Eivissa. Pedro Siquier és el director gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública.
4: És un sistema unificat consolidat, més coordinat, més àgil, més eficient i amb més garanties. Posarà que una vegada que acabem la legislatura s'hauran posat en els carrers de les nostres illes més de 650 nous agents.
1: El sector tèxtil i del calçat a Espanya fa vaga avui per primera vegada en la seva història, una protesta contra el conveni estatal i el preacord signat entre Comissions Obreres i la Confederació Sindical Independent FETICO i l'Associació Tèxtil d'Espanya pel Comerç Minorista. Un model denuncien altres representants laborals, com UGT, que es basa en la precarietat, justament laboral i salarial, promogut per les grans marques comercials. A Palma, la protesta ha estat al Passeig del Born, on hi ha les tendes d'aquestes grans marques. Belén Córdoba, responsable de comerç d'UGT.
5: Es un convenio que atenta contra derechos, como pactar las vacaciones de mutuo acuerdo. Además, se reducen sueldos y complementos por trabajar domingos y festivos. También se reduce de 6 a 3 meses consecutivos de trabajo a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos y abre la puerta a que el tiempo de merienda tenga que ser recuperado. Este convenio estatal puede anular de facto la negociación colectiva autonómica y erradicar mejoras que ha costado mucho conseguir.
1: Abans d'acabar, recordem que a les 6, quan faltin 10 minuts per les 6, arribarà a l'aeroport de Palma Toni Riera, el mallorquí participant de la Global Summit Flotilla per Gaza, després d'haver estat deportat per part d'Israel. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre, TV3 Ràdio, més informació a l'emissora pública, quan siguin les 4. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

La màgia del jazz sonant a les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Encetà el viatge musical d'avui dissabte el gran Miles Davis. Aquesta primavera es compleix el centenari del naixement d'aquest mític compositor i trompetista, una de les llegendes del món del jazz més rellevants i importants. Tal dia com el proper dimarts, 26 de maig, però de l'any 1926, a Santa Mònica, Califòrnia, moria l'any 1991, a l'edat de 65 anys. Durant aquest mes i aquesta primavera, estem recordant part de la seva discografia, àlbums i cançons essencials de la seva magnífica trajectòria. Un llegat sonor imprescindible per als amants del bon jazz d'oïdes sensibles. El seu jazz modal, jazz fusió i hard bop sonant a les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita. Seguim en Òrbita, Miles Davis.

0: Aquesta peça du partit del Someday, My Prince Will Come, és Miles Davis, el gran compositor i trompetista, una de les figures més importants del jazz de tots els temps i del segle passat. Aquest proper dimarts es compleix el centenari del seu naixement. Per aquest motiu, és un dels protagonistes d'aquesta primavera a les sessions de migdiada, aquestes que t'oferim en aquesta franja horària entre les 3 i les 4 en el tempo musical és més jazzístic. Per cert, hi ha un llibre ben recomanable, Sketches of Catalonia, de Pere Pons, que gira entorn al compositor nord-americà. Al llarg de 176 pàgines, ofereix una crònica viva i en primera persona de les estades i concerts del trompetista nord-americà a Barcelona, Palma, València, Andorra, a través de diferents testimonis i mirades complementàries. L'obra reconstrueix l'impacte que la seva presència va causar en músics, periodistes i espectadors, a més de la seva dimensió artística i cultural d'un creador que va revolucionar la història del jazz. Per tant, un molt bon llibre, si t'agrada el gran Miles Davis, Sketches of Catalonia, escrit per Pere Pons. Ara es toca fer una pausa, una aturada i tot d'una tornem en òrbita Davis.
1: Clàssics a òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. IB3 Ràdio és música.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
4: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
6: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
7: Brumels i bessons a mon pare.
8: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-9345-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: En el Coni.
11: En el meu pare.
12: La meva padrina. Dari cul desbonin.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui dedica aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
13: Això, que t'estim molt.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

0: Estàvem punxant, escoltant, gaudint Miles Davis, el cèlebre trompetista. Es compleix aquesta propera setmana centenari del seu naixement. Acabem d'escoltar una peça que du per títol Walking i és una autèntica meravella. D'altra banda, enguany es compleix el 35è aniversari de la seva pèrdua l'any 1991. Tenia en aquell moment 65 anys. Moria a Santa Mònica, Califòrnia.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un altre dels títols que escoltam del seu repertori discografia, Freddie Freeloader.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
6: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
7: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
6: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
8: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
6: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc. A IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3. Òrbita 3.
0: Òrbita 3. Amb Tito Fuster.
9: Miles Davis en estat pur sonant a Òrbita 3. Han fet un petit especial amb motiu del centenari del seu naixement d'aquest mes de maig, aquesta primavera. Naixia l'any 1926, tal dia com el proper dimarts.
0: Els vinils d'Òrbita 3.
9: Tema de contraportada per completar aquest especial Miles Davis. Durant aquesta primavera estan punxant la seva discografia imprescindible per als amants del bon jazz. El compositor i trompetista nord-americà, que va néixer el 26 de maig, tal dia com el proper dimarts, farà 100 anys del seu naixement. A motiu d'aquesta cita musical, recordam la seva impressionant i imprescindible discografia. Es tracta d'una de les figures més rellevants i innovadores de la història del jazz. Artistes com ara Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane, són noms que es lliguen a la carrera de Davis, una trajectòria que comprèn més de 50 anys de jazz al llarg de la segona meitat del segle XX, mesclant el bebop, el cool jazz, el so d'avantguarda, el jazz modal, la fusió amb el rock, el funk, les seves composicions mítiques en la seva accelerada trompeta. Amb el tema Black Satin arribarem en el punt horari de les 4. Després del bulletí informatiu, seguim punxant la banda sonora de la primavera. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. De nou, associacions de ciutadans de les Balears d'origen a l'estranger s'han posicionat en contra del recurs del govern de les Illes Balears contra el procés de regularització extraordinària promogut per l'executiu estatal de Pedro Sánchez, i encara més anuncien una campanya d'activisme per denunciar aquesta decisió política. Faruk Pinto, de l'entitat Bolivia Centro Social, parla en nom de tots.
2: Estamos cansados de que las vidas que hay detrás de cada migración se quede en las sombras o sean politizadas. Y desde ahora ya les decimos a los señores de Vox y PP que paren sus bulos mediáticos sobre nuestras comunidades y basta ya de recibir ofensas. Porque la ciudadanía balear no se representa cuando la administración de las islas actúa como una plataforma de los inescrupulosos aprovechados que explotan y esclavizan una parte de sus administrados.
1: I de la presidenta del govern, Margalida Proens, ha resultat reelegida presidenta, però en aquest cas del seu partit de les Illes, en el Congrés, que la formació ha celebrat avui al Palau de Congressos de Palma, una cita en què ha participat el líder estatal dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que ha destacat de Proens que defensi els interessos locals, ha dit, sense trencar, però l'acord, com ha dit, fan altres. Els escoltem a tots dos.
3: Los partidos de izquierdas, aquí, los de Baleares, siempre tan acomplejados con Cataluña, defienden un sistema de financiación que nos perjudica. Y yo digo que no, que ya está bien que se rían de nosotros y que nos toquen solo las migajas para que ganen siempre los mismos.
4: Baleares tiene una presidenta de verdad. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España. Ha demostrado que defiende esta tierra, pero no contra nadie, sino a favor de todos.
1: El Partit Socialista a les Illes, per boca del seu portaveu Rubén Castro, ha respost prest a la prevista reelecció de Proens en aquest Congrés Popular. El PSOE ha aprofitat per reiterar la seva crítica a la política popular al govern de la comunitat autònoma.
5: Todo aquello que se ha dicho no se ha hecho, o si no, se ha hecho todo lo contrario, sin poner soluciones a la vivienda, a la sanidad, a la dependencia, tan solo dando cumplimiento a los delirios de sus socios de Vox.
1: Per cert, que Margalida Proença ha estat reelegida presidenta del partit amb el 99% dels vots, mentre que els seus números 2, Sebastià Sagrera i Sandra Fernández, també seguiran igualment com a coordinador i secretari general, respectivament. I avui el sector tèxtil i del calçat espanyol fa vaga per primera vegada en la seva història. És una protesta contra el conveni estatal i el preacord signat entre Comissions Obreres i la Confederació Sindical Independent FETICO i l'Associació Tèxtil d'Espanya pel Comerç Minorista. Un model, denuncien altres representants laborals, que es basa en la precarietat laboral i salarial promogut per grans marques comercials. A Palma ha estat una protesta al passeig del Born. Escoltant Belén Córdoba, responsable de comerç d'UGT.
6: Es un convenio que atenta contra derechos, como pactar las vacaciones de mutuo acuerdo. Además, se reducen sueldos y complementos por trabajar domingos y festivos. También se reduce de 6 a 3 meses consecutivos de trabajo a las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos y abre la puerta a que el tiempo de merienda tenga que ser recuperado. Este convenio estatal puede anular de facto la negociación colectiva autonómica y erradicar mejoras que ha costado mucho conseguir.
1: I acabem amb una bona notícia. Una dona de 31 anys s'ha donat a llum avui migdia a la via pública al carrer Cap de Formentor del barri Palmesà de Sant Roc. N'ha informat el SAMU 061, que ha estat alertat dels fets per altres vianants que s'han donat compte de la situació i han auxiliat la dona que estava parint. Ho han pogut fer amb les instruccions via telefònica que han rebut a la central mèdica d'emergències i mentre no ha arribat l'ambulància. Mare i criatura han estat traslladades en bon estat posteriorment a l'Hospital de Sant Llàtzer. Fins aquí les notícies de les 4 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Música que ens arriba del país carioca, és a dir, del Brasil. Todo Errado, Caetano Veloso i Jorge Mautner. Pel que fa a Veloso, un dels artistes més representatius, amb més renom, de la música feta en el país brasiler. Ha anunciat un concert proper 4 de juny en el Movistar Arena de Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Aquesta actuació serà l'única a tot Espanya, per tant, oportunitat única per recordar, repassar 6 dècades de trajectòria d'aquest un dels intel·lectuals més rellevants del nostre temps. Actualment té 82 anys, i el seu serà un directe fent un recorregut emocional per aquestes 6 dècades de vanguarda, i no faltaran els seus clàssics immortals. Els propers minuts recordarem algunes de les grans cançons de Caetano Veloso. Així seguim el nostre recorregut sonor, un viatge musical que t'oferim dissabte i diumenge aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Presentant les cançons en selecció de continguts i les mescles, Tito Fuster, escoltam ara un altre clàssicàs, L.E.U., Caetano Veloso, amb la companyia del seu amic Tom Veloso.

Tot just acabam d'escoltar un clàssicàs en majúscules de la música feta al Brasil, aquesta Aquarela do Brasil. Podríem afegir que pràcticament és el segon himne nacional del país. Una mescla de bossa nova, de samba brasileira, un tema que realment es va composar l'any 1939 per al prolífic músic Ari Barroso, una peça que va canviar per sempre la forma en què el món veia Brasil i com el Brasil es veia així mateix. Després, moltes adaptacions, com ara aquesta convertida en un clàssic de la mà de Caetano Veloso, amb un punt més contemporani. L'hem escoltada amb la col·laboració de Gilberto Gil i de João Gilberto. El senyor Veloso, que actuarà el proper 4 de juny, única actuació a Espanya, únic show a Madrid. L'arquitecte de la identitat brasileira moderna i líder d'aquella corrent musical dels anys 60 anomenada tropicalisme. Una figura de cultura global fusionant l'avantguarda psicodèlica amb les arrels populars del país carioca. Ha guanyat 13 Grammys Latin i 2 Grammys al llarg de la seva trajectòria, 6 dècades, que en farà un repàs dia 4 de juny a Madrid. Escoltam una més de Veloso, Rumba Azul.

0: dissabte i diumenge, Hora 23. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mou, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: Si abans de la pausa escoltàvem la llegenda viva de Caetano Veloso, un altre dels grans, en aquest cas amb un estil totalment diferent, el de Belfast, conegut com el Lleó de Belfast. Van Morrison, amb una llarga i dilatada carrera discogràfica, amb una discografia per emmarcar, que ens agrada recordar i punxar quan orbitam temes com ara Money from America. En el cas de Morrison, hi haurà més oportunitats per veure'l en directe. Té fins a 3 dates a la península, en el festival Noches del Botánico, 30 de juny i dia 1 de juliol a Madrid, i n'afegim una més a Barcelona, dia 3 de juliol, a l'Auditorium del Fòrum.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Un artista que es caracteritza per molt bones lletres i una mescladissa de soul, jazz, pop i fins i tot la música celta present en les seves composicions. Escoltam una altra cançó de Van Morrison.

0: Les bones vibracions del Lleó de Belfast, el gran Van Morrison, que oferirà fins a 3 concerts aquest proper estiu, 2 a Madrid, 30 de juny i dia 1 de juliol, en el festival Noches del Botánico, que enguany també reuneix sobre l'escenari Neil Rogers de Chic, Diana Krall, Tom Jones, The Cooks, Belen Sebastian, Rick Astley, Jean-Michel Jarre, Garbage o els Tudor Cinema Club, entre d'altres. Pel que fa a Morrison, aquestes dues cites, 30 de juny i dia 1 de juliol, i una més, dia 3 de juliol, a Barcelona, l'auditorium del Fòrum. Després d'haver escoltat Bright Side of the Road, moment de fer una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Cites històriques, clàssics, els vinils d'Òrbita 3, amb Tito Fuster.
2: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
3: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
2: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
4: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
2: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe.

0: el de Belfast, Van Morrison cantant Dangerous, un dels clàssics del seu repertori. El músic nascut a Irlanda del Nord, que actualment té 80 anys i que oferirà fins a 3 concerts aquest proper estiu, com abans apuntava, a la península, 2 a Madrid i 1 a Barcelona. Cantant, compositor, considerat un dels músics més influents de la seva generació, George Ivan Morrison. Va començar la seva carrera cap allà l'any 1958, per tant, moltes dècades d'activitat, fusionant el blues, el soul, la música celta, el jazz i fins i tot el pop i el rock. A més, és multiinstrumentista, toca la guitarra, harmònica, saxofon, piano i teclats. La seva primera etapa, quan era molt jovenet, va fundar el grup Dem, de garatge rock, de rock psicodèlic, i deixant la seva ciutat natal, Belfast, per cercar fortuna en el món de la música des de la capital britànica, Londres. Quan va deixar Dem, ja aquesta carrera en solitari, prolífica trajectòria que encara continua. Amb aquesta mescla de soul, jazz, pop, Nervous Breakdown, arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. I després de la informació, seguim punxant la banda sonora de la primavera. Orbitarem fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gust.
1: First we start with the drums. Then the bass. Then the percussion comes in. Next the piano. Then we have the Hammond organ and the horns.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia de nou. Comencem una vegada més amb informació de servei de les carreteres, perquè en aquest moment hi ha retenció de la circulació en un dels punts habituals de retenció en dies laborables. Es tracta de la incorporació a la via de cintura des de l'autopista de Ponent abans del túnel de Gènova, però per la informació que ens arriba hi ha un vehicle detingut, volem dir, per mort d'un incident que no s'especifica. Per tant, de precaució als conductors que circulin per aquesta zona. I d'altra banda, els bombers d'Eivissa han informat d'un incendi forestal en principi de dimensions i d'impacte reduït, declarat poc després de les 4 d'avui hora baixa, en un pinar a prop del camp de futbol de Santa Eulària. El mateix cos ha informat també que durant el dia d'avui han intervingut en dos serveis més per caiguda de branques, una a Puig d'en Valls i una altra a Siestà, igualment al municipi eulariac. Informarem de qualsevol novetat, tan bon punt en tinguem informació d'aquest incendi, com dèiem, en principi, de dimensions i impacte reduït a prop del camp de futbol de Santa Eulària. I avui el Partit Popular de les Illes Balears ha celebrat el seu congrés, un congrés en què ha sortit reelegida presidenta de la formació amb el 99% dels vots, Margalida Proens, en la presència del president del estatal de la formació, Alberto Núñez Feijóo, i també amb la confirmació en el càrrec de coordinació i secretaria general de Sebastià Sagredes i de Sandra Fernández, respectivament. Per cert, que durant el seu discurs, Marga Proens s'ha referit també, ara l'escoltarem, a Francina Armengol i les darreres novetats quant al cas Mascaretes després de la declaració coneguda de Víctor Aldama, l'empresari processat, investigat en aquesta causa.
2: Parece que debemos casi beatificar a Armengol porque Aldama ha dicho que no le consta que ella cobrara comisiones. Como si fuera poco haber malversado 4 millones de euros del dinero de los baleares para comprar mascarillas que no servían para nada.
1: Recordem que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha declarat com a testimoni la investigació que investiga, entre d'altres, la compra de mascaretes per la Covid per part del govern socialista illenc en el temps de la pandèmia i que ha reiterat la seva innocència davant els tribunals i també davant la premsa. I en un altre àmbit de coses, el de 9 entitats i col·lectius de les illes format per ciutadans arribats d'altres països han expressat aquest dissabte en un comunicat la seva crítica al recurs que ha fet el govern de les Illes Balears contra la regularització extraordinària de persones migrants. Han fet arribar una nota als mitjans de comunicació i també la següent declaració de Faruk Pinto, que és president de Bolivia Centro Social, en nom de totes aquestes persones.
3: Estamos cansados de que las vidas que hay detrás de cada migración se quede en las sombras o sean politizadas. Y desde ahora ya les decimos a los señores de Vox y PP que paren sus bulos mediáticos sobre nuestras comunidades y basta ya de recibir ofensas. Porque la ciudadanía balear no se representa cuando la administración de las islas actúa como una plataforma de los inescrupulosos aprovechados que explotan y esclavizan una parte de sus administrados.
1: I acabarem amb dues informacions de servei més. D'una banda, recordeu que la carretera de Caimari a Sauva fins al Coll de Sabatalla, el municipi d'Escorca, està tallada fins a les 9:30 del vespre per la disputa d'una prova automobilística. I finalment fem repàs de les temperatures màximes registrades en aquesta hora a l'arxipèlag, que han estat de 32,2 graus tant a Lluc Major com a Porreres, d'acord amb les estacions de l'AEMET, a les 4 del capvespre. 31,9 s'han registrat també a Binissalem. Són les màximes de la comunitat segons l'agència estatal. Fins aquí les notícies de les 5. Divetres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 6. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

sentida adaptació del clàssic Sweet Dreams, una cançó que va donar la volta al món de la mà de Eurythmics. Aquesta, una dolça, càlida versió en clau jazzy de la mà de Tereth Montcalm. És el títol de portada que torna a obrir aquesta parada musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. La proposta, entrar en òrbita i viatjar per al món musical, pilotant, conduint aquesta nau radiofònica, Tito Fuster davant el micròfon. Seguim punxant la banda sonora de la primavera i ho feim ara escoltant la genuïna, l'original d'Eurythmics. Te'n recordes? Sweet Dreams.

Cançó que ens ha teletransportat a la dècada dels anys 80. El so d'Eurythmics i la seva cançó més popular, aquesta Sweet Dreams Are Made of This. Tot un pilar fonamental del synth-pop dels anys 80, un autèntic clàssic himne de la història de la música, llançada l'any 1983. Va ser el senzill principal del segon llarg d'estudi dels Eurythmics, que va catapultar a la fama mundial el duet britànic, format per Dave Stewart i Annie Lennox. L'escoltam versionada per els mallorquins Capella, el grup vocal, actuen avui a l'Auditorium de Palma per presentar el seu nou disc, a més de repassar els seus 30 anys de trajectòria.

0: Cançons que han passat a la història, que ens agrada punxar i recordar quan orbitam, com ara aquest exitàs llançat fa 50 anys, el 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un clàssic del funk i del rhythm and blues que va composar, produir i escriure Stevie Wonder, una de les figures més rellevants de la música negra. Va aparèixer en aquest llarga durada del 76, Songs in the Sky of Life, que aconseguia número 1 en les llistes a Nord-Amèrica i, a més, un premi Grammy, a més convertit en tot un clàssic de la música afroamericana. Escoltam ara I Wish, versionada per als mallorquins Capella. Avui actuen a l'Auditorium de Ciutat. A partir de les 8 del capvespre estaran presentant el seu nou treball Morgan. I, a més, una altra actuació a la vista, aquest mateix mes de maig, dissabte, dia 30, a la segona jornada, segon dia del Tribu Fest, festival de música per a famílies, que es du a terme un any més, ja quarta edició, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Esdeveniment que arranca divendres dia 29, amb els concerts de La Fúmiga, Sidoní, entre d'altres, i el dissabte 30, Capella compartirà en escenari amb Ginestar, Els Pets, Pel de Gall, entre d'altres. Escoltam ara la versió del clàssic de Stevie Wonder, adaptada per al grup vocal mallorquí Capella.

0: Hola a tothom, som Navego de Cap Pela.
1: Jo som en Joaquim de Cap Pela.
0: I som aquí per presentar-vos i donar-vos a conèixer el nostre darrer disc, que se titula Morgan.
1: Bé, Morgan és el tema principal del disc i és un poquet un homenatge a en Víctor Uris, harmonicista espectacular, un pirata a la música i com bon pirata tenia un lloro que se deia Morgan. I bé, l'homenatge ve un poquet per aquí. Temes propis també en el disc, temes tradicionals, un tema dels nostres amics de Nou Romancer.
0: Bueno, és un disc això, que és cert que és un homenatge a en Víctor amb aquest Morgan Blues, però també és un disc de memòria, d'herència, d'agraïment a totes les persones, músics, tots els que mos heu acompanyat i que mos heu deixat qualque llavor en el grup i que, com veus, nosaltres és cert que som molt morgans, no? Perquè som lloros que mos enamoram de les veus que mos agraden i les que estimam intentam recollir-les, fer-les nostres i amb els arranjaments d'en Joaquim en sis veus feim aquestes cançons que compartirem amb vosaltres.
1: Pots escoltar Cap Pela a Òrbita 3. Cap Pela està en òrbita.

0: un sentit i gran homenatge en el gran Víctor Uris, figura estretament vinculada a la història del grup, el difunt músic harmonicista mallorquí, que va ser membre d'Harmònica Coixa Blues Band i després vinculat a molts projectes, impulsant, donant visibilitat a la música blues a les illes. Tot just acabam d'escoltar aquesta Morgan Blues que Capella segur interpretaran avui vespre a l'Auditori per presentar aquest nou treball que ja escoltes a Òrbita 3 com a novetat, Morgan. Aquesta peça que més incorpora un fragment d'àudio original del músic interpretant l'harmònica enregistrat durant el concert de Capella en el claustre de Pollença l'any 2017. I d'altra banda, com abans apuntava, recordar que Capella actuaran el dissabte, dia 30 de maig, en el Tribu Fest a Mallorca, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, festival que compta amb el suport i recolzament com a mitjà oficial de IB3. Tota la informació a tribufest.com. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i en la tornada entram en òrbita Satèl·lit Fest, que arranca avui a hora baixa a Inca, Mallorca.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí a Òrbita 3.
4: Aquí a Òrbita 3.
1: En Pipa Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió.
7: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
8: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
9: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
8: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
10: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
8: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Hola a totes, sóc en Rudimentari i vos voldria convidar que escoltéssiu el nostre nou disc, Mala Herba Sempre Creix. Un disc per l'esperança, per aquelles males herbes dissidents que sempre rebroten, per les amants de la música jamaicana i música conscient, reggae menorquí per reivindicar les nostres arrels. El podeu trobar a totes les plataformes i també el podeu escoltar aquí, a Òrbita 3. Esperant que vos agradi. Salut, família!

Fa uns instants escoltàvem la presentació del propi protagonista d'aquestes cançons, el menorquí Rudimentari. Acaba de sonar, ho tornarem a fer, fa uns minuts, Llibertat, aquest projecte musical nascut a Menorca que entén la música no només com una expressió artística, sinó com una eina real de transformació social. Rudimentari actuarà d'aquí una estona, a partir de les 7:30 del capvespre està prevista la seva actuació en el Satèl·lit Fest 2026. Tot just s'han obert les portes a les 5 del capvespre. Encara entrades disponibles per gaudir del Satèl·lit Fest, que tindrà com a actuacions el ja esmentat Rudimentari, Remei de Calafresca, Xisc, Ànimos Parrec, Sexeni i la de Lloret de Vistalegre, presentant el seu nou disc, Sant Domingo Forever, Maria Jaume.

Festa Inca Mallorca, un esdeveniment que proposa una programació, un cartell arrelat a la llengua i divers en la seva composició. Esdeveniment que organitza la microcooperativa Sus Cultura. Maria Jaume, que actuarà a partir de les 10 del vespre i a partir de la mitjanit, prevista l'actuació de Sexeni.

0: Amfiteatres. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és actualitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol.
3: Tentol.
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raúl Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. La música illenca... Siguiendo una luz. A Òrbita 3. Diuen que és mes d'abril. Amb Tito Fuster.

Tom en Julià Picornell, cantant i guitarrista d'Ànimos Parrec, i acabant de publicar el nostre tercer disc, Camí Florit, que és un viatge sonor una mica rondellesc, una mica western, amb molt, molt, molt de rock and roll. El podreu sentir aquí a Òrbita 3.

0: Acabam d'escoltar Joan el Salvatge. Són els de Sant Joan Mallorca Ànimos Parrec, que d'aquí ben poquet actuen en el Satèl·lit Fest, en el quarter general Luque de Inca, festival que també compta amb el suport d'aquesta casa i Vetres. Amb aquest apunt pel que fa a l'agenda de concerts més immediata, arribem al proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública, 4 minuts d'informació i tot d'una seguim en Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai!

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. En aquesta hora estava previst que hagués aterrat a l'aeroport de Palma l'activista de Sant Llorenç d'Escardassat, Toni Riera, deportat per Israel, després d'haver estat detingut com a participant de l'expedició marítima solidària i contestatària pel poble palestí, la Global Flotilla Sumut. A la sala de sortides de Son Sant Joan i el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, bon dia. Ja ha arribat aquest activista?
2: Bon dia. Fa just uns instants acaba de sortir per la porta d'arribades. Visiblement emocionat, amb llàgrimes en els ulls, s'ha fos una abraçada amb tota la gent que l'esperava. Riera, de 66 anys, va ser detingut dimarts passat per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, quan es dirigia la flotilla a Gaza per trencar el setge i entregar ajuda humanitària. Reyes Rigo, anterior integrant de la flotilla, estava entre les persones que li esperaven i relata així les tortures i vexacions que ha rebut Riera i la resta d'integrants de la flotilla per part de l'exèrcit israelià.
3: Estic molt contenta que en Toni està aquí, que ara arriba, i bueno, molt preocupada per la salut de molts de companys que varen estar allà, que han estat torturats, violacions molt greus de tots els drets fonamentals.
2: Malgrat que l'expedició no va arribar a Gaza, els integrants espanyols de la flotilla han reivindicat el paper de l'expedició per denunciar que la franja segueix sent un camp d'extermini. Els palestins segueixen morint i els israelians ocupant les seves terres.
1: Gràcies, Álvaro Alonso, per aquesta informació de darrera hora des de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma. També han tornat avui a casa altres activistes d'aquesta mateixa flota marítima solidària amb Gaza, deportats igualment per Israel. A Bilbao, la policia ha carregat contra persones que havien anat a esperar-los a l'aeroport i n'han detingut 4. El Departament d'Interior del govern basc ha dit que s'està investigant què ha succeït. I també han arribat activistes a Barcelona, on el ministre de Cultura per Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamat a la Fiscalia Espanyola que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades per activistes detinguts per l'exèrcit d'Israel.
4: En estos momentos lo que tenemos que hacer es sobre todo acoger a la flotilla, sobre todo escucharles para saber exactamente qué es lo que ha sucedido, ver también de qué manera podemos seguir trabajando desde el gobierno de España para proteger sus derechos y sobre todo, y más importante, lo que he dicho. Es muy importante que nosotros acompañemos todas y cada una de las acciones judiciales que ellos decidan emprender en defensa de sus derechos, porque nosotros no podemos permitir que queden impunes las agresiones y las torturas que ellos relatan, ¿no?
1: Canviem d'assumpte. Aquí a les Illes, els bombers d'Eivissa i també la Conselleria del Medi Natural han donat per controlat l'incendi forestal que ha afectat un pinar de vora el camp de futbol de Santa Eulària. Informen que no s'ha arribat a cremar ni una hectàrea de terreny. I d'altra banda, avui s'ha celebrat el Congrés del Partit Popular de les Illes Balears, on Margalida Provença n'ha sortit reelegida presidenta de la formació en presència del president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo. Provença ha fet un discurs en un to reivindicatiu, ha dit que no està sotmès al dictat de ningú a Madrid, a diferència assenyalat de Vox i el PSIP, per fer una política en clau balear. També ha reclamat al líder gallec accions de govern favorables als interessos illencs si Núñez Feijóo arriba a la Moncloa.
5: Los partidos de izquierdas, aquí, los de Baleares, siempre tan acomplejados con Cataluña, defienden un sistema de financiación que nos perjudica. Y yo digo que no, que ya está bien que se rían de nosotros y que nos toquen solo las migajas para que ganen siempre los mismos.
6: Baleares tiene una presidenta, una presidenta de verdad. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España. Ha demostrado que defiende esta tierra, pero no contra nadie, sino a favor de todos.
1: Res més, tornarem en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: melodies i cançons que han passat a la història i ens agrada recordar-les, punxar-les quan entram en Òrbita 3. Com ara Soul Kitchen, dels mítics Doors, la banda californiana que liderava el conegut com a rei llangardaix, és a dir, Jim Morrison, que aquest proper estiu farà ja 55 anys de la seva pèrdua. L'any 1971 moria a França a l'edat de 27 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Pel que fa a Soul Kitchen, un tema que va aparèixer en el disc debut dels Doors, un àlbum que enguany compleix el seu 60 aniversari, de títol com el mateix grup i llançat el 1966. Soul Kitchen, escrita per Morrison, la lletra és un tribut al restaurant de menjar Soul Olivia's de Venice Beach, a Califòrnia. Era habitual que es quedàs fins molt tard i el personal el havia de fer fora per poder tancar. La lletra diu: deixa'm dormir tota la nit a la teva cuina d'ànima. Els moments històrics que ens agrada recordar a Òrbita 3 i les punxam en format vinil. Abans de continuar, agrair-te que siguis a l'altra banda del receptor. Davant del micròfon, Tito Fuster, punxant la banda sonora de la primavera.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: Aquests propers minuts escoltarem cançons originals com aquesta i algunes versions signades per la gran Patti Smith. La poetessa del punk recentment ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Aquesta és la seva adaptació de Soul Kitchen.

més clàssics que fan gran la història de la música i, en aquest cas, del rock and roll, marca Rolling Stones, les seves satàniques majestats, és a dir, els veteraníssims Stones, més de 60 anys de trajectòria i encara continuen. Gimme Shelter, un dels títols més sonats dels britànics, una peça de rock que publicaven l'any 1969, una obra mestra apocalíptica que captura a la perfecció l'utopia hippie dels anys 60. La cantant, compositora, escritora Patti Smith, la de Chicago, que el proper mes de desembre, a les acaballes d'aquest 2026, celebrarà 80 anys, té una fantàstica versió d'aquest clàssic. Gimme Shelter per Patti Smith.

0: Aquesta és la intensitat en directe de Because the Night, les pulsacions guitarreres del boss, és a dir, Bruce Springsteen, que va coescriure amb na Patti Smith aquest gran tema. Una cançó llançada com a senzill l'any 1978, inclosa en el mític àlbum de la poetessa del punk Easter, una de les cançons més conegudes del catàleg de la cantant i poetessa nord-americana. Després d'aquesta Because the Night en directe, fem una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. I de 3 ràdios, música.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
1: I de 3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. I de 3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

És la sensibilitat de Patti Smith versionant aquest clàssic dels anys 80 que signaven el duet britànic Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Tothom vol governar el món. És la cançó més icònica del combo britànic i un dels himnes definitius de la dècada dels anys 80. Una cançó que l'any passat va celebrar el 40 aniversari, publicada l'any 1985 com a part de l'aclamat segon disc dels Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Aquesta és l'adaptació de Patti Smith, que ha estat guardonada recentment amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026 per la seva impetuosa creativitat que connecta amb el rock, la poesia simbolista, l'esperit de la contracultura i una gran potència expressiva. I ara et ve de gust escoltar l'original?

Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

impecable i soberbia versió de Patti Smith d'aquell himne signat per els Nirvana, la banda de Seattle, Dave Grohl, Kurt Cobain i companyia. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, una cançó que va marcar tota una generació, el tema que va canviar el rumb de la història de la música a principis dels anys 90. Llançada l'any 1991, enguany fa 35 anys, i va ser el senzill principal del mític Nevermind. I ara, la genuïna.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
5: Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
4: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
6: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanza.

0: serán los puntos o no.
1: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
2: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. It's just a rock and roll,
3: yeah. Efectivament, pulsacions rockeres per completar aquesta primera part d'Òrbita 3 que has pogut escoltar mitjançant les freqüències de la ràdio pública en cobertura balear i també per la xarxa. People Have the Power, tot un himne de la rockera nord-americana Patti Smith, que ha aconseguit el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Sempre ha transmès una visió poètica de la vida, compromesa en oferir un missatge d'esperança enfront de les injustícies, amb una actitud inconformista i transgressora, exemple per molts artistes, amb els seus llibres, poemes, cançons, la padrina del punk que va debutar a mitjans de la dècada dels anys 70. La darrera part d'Òrbita 3, entre les 7 del capvespre i les 9, si vols seguir connectat a les cançons que seguiré punxant per ambientar aquest dissabte 23 de maig, podràs seguir en Òrbita mitjançant la xarxa, a través de la nostra aplicació per dispositius mòbils, o bé entrant en el web ib3radio.com, clicant l'opció Ràdio 2. A partir de les 7, després de les notícies, arriben els companys d'Esports 3 en futbol. People Have the Power, Patti Smith, gràcies per orbitar.

0: Bon dia. Avui a hora baixa ha aterrat a l'aeroport de Palma l'activista de Sant Llorenç escardassat Toni Riera, deportat per Israel, després d'haver estat detingut com a participant de l'expedició marítima solidària i contestatària pel poble palestí Global Sumut Flotilla, a la sala de sortides de Son Sant Joan. El company dels informatius del cap de setmana, Divetres Ràdio, Álvaro Alonso, ha recollit el seu testimoni sobre el tracte rebut dels soldats israelians.
1: Quan entraves un contenedor d'aquests, t'esperaven 7 o 8 soldats a cada part, que eren altres dos matxalecos, te tiraven en terra, te començaven a tirar coses, després te repassaven la gorra, les ueres, te traien tot el guatetaners, te deixaven en no res, te tiraven a dins les corralets aquests dels contenedors, i antes de sortir, que eres vespre ja, te banyaven tota la roba d'aigua per evitar que poguessis dormir.
0: Precisament a l'aeroport del Prat, on primer ha aterrat en Riera, juntament amb altres activistes catalans i valencians, el ministre de Cultura per Sumar, Ernest Urtasun, ha reivindicat la protecció i la defensa per part de l'Estat dels drets dels espanyols a la flotilla. També ha reclamat a la Fiscalia Espanyola que investigui les tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes detinguts per l'exèrcit d'Israel, a més d'assenyalar el Partit Popular i Vox.
2: Partit Popular i Vox estan en un silenci absolut davant del que ha succeït, davant del genocidi, del que ha succeït amb els membres de la flotilla. I també m'agradaria dir-los què tenen que dir Partit Popular i Vox quan el govern del senyor Netanyahu agredeix i tortura els nostres conciutadans. On queda la prioritat nacional?
0: D'altra banda, de nou, associacions de ciutadans de les Balears, amb origen a altres països, s'ha posicionat públicament en contra del recurs del govern de les Balears contra el procés de regularització extraordinària promogut per l'executiu estatal. I encara més, anuncien una campanya d'activisme per denunciar aquesta decisió política. Farouk Pinto, de l'entitat Bolivia Centro Social, parla en nom de tots.
3: Estamos cansados de que las vidas que hay detrás de cada migración se quede en las sombras o sean politizadas. Y desde ahora ya les decimos a los señores de Vox y PP que paren sus bulos mediáticos sobre nuestras comunidades y basta ya de recibir ofensas, porque la ciudadanía balear no se representa cuando la administración de las islas actúa como una plataforma de los inescrupulosos aprovechados que explotan y esclavizan una parte de sus administrados.
0: I acabarem amb esports, ciclisme, Giro d'Itàlia. L'artenenc Enric Mas ha acabat la 14a etapa de 133 quilòmetres amb 5 ports de muntanya en la 25a posició a 6 minuts del guanyador, el danès Jonas Vingegaard, que consolida així el seu lideratge a la prova. El mallorquí queda a la general a gairebé mitja hora del primer lloc. I en bàsquet, recordar que a les 8 del vespre el Sant Antoni jugarà el primer partit de la final per l'ascens a Primera Federació davant l'Insola Caja 87 de Sevilla en futbol sala. Fase final d'ascens a la segona divisió, partit d'anada de la segona eliminatòria. El segon equip de l'Illes Balears Palma Futsal ha guanyat per 4-1 l'Albacete. Finalment, en futbol, recordeu que a les 9 el Real Mallorca encetà davant de l'Oviedo a Son Moix la darrera i decisiva jornada de Lliga de la primera divisió, que aconseguirà la permanència si guanya, però que també ho han de fer el Girona i el Getafe a casa davant els competidors directes dels mallorquinistes per la permanència, que són l'Elx i l'Osasuna. La combinatòria la tanca el Llevant, que en aquest cas, però, interessa que no perdi davant el Betis. Tot això i molt més vos ho explicaran els companys d'Esport 3 en Joc, que ara mateix comencen el seu programa de prèvia per aquesta important cita mallorquinista. Nosaltres tornarem en el temps de descans del partit. Fins després.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: La darrera jornada de Lliga es pot afrontar avui de dues formes. O creient en la salvació, o no creient. Si sou dels primers, heu encertat. Aquest és el vostre programa. Perquè avui, els postres en joc estan convençuts que la combinació de resultats es produirà i que el Mallorca aconseguirà la permanència.
2: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina els postres en joc.
3: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Terrades.
1: Bon vespre, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a la darrera jornada de Lliga a Primera Divisió. Avui 5 equips lluiten per evitar el descens. El Mallorca és un d'aquests 5. El conjunt de Martín de Michelis no depèn d'ell mateix. Ha de guanyar el seu partit a Son Moix davant el Coé, el descendit Oviedo, i esperar una victòria del Girona a casa davant l'Elx, un triomf del Getafe també a casa contra Osasuna, i que el Llevant no perdi el camp del Betis. Si separam les variables una a una, totes són molt possibles, i a això ens aferram per fer-vos viure una nit que pot ser històrica. Avui serà un vespre de transistors i a IB3 Ràdio vos tenim preparat el millor desplegament possible. Vos contarem en directe i de forma simultània tot el que passi a Son Moix, a Montilivi, al Coliseum i a la Cartuja. El Mallorca arriba a la cita d'avui vespre després de sumar només un punt als darrers tres partits i amb altes i baixes a la convocatòria, Toni Fuster.
4: L'alta en la tornada d'Omar Mascarell després de complir sanció contra el Llevant. Són baixa. El lateral esquerra Johan Mojica. Per sanció va ser expulsat al Ciutat de València. Per lesió, Mateo José, Jan Sales, Maras Kumbula i Kalumba Júnior. Recordant que del filial Martín de Michelis ha convocat Olaizola, Orejuela i Miquel Calatayud.
1: La gran pregunta, Miquel Verge, en aquesta hora és saber quin ambient hi ha ara mateix a Son Moix, de final o de resignació.
5: Hi ha unes 150 persones, Toni, i jo diria més bé de resignació i fins i tot podríem parlar d'un punt de crispació. Poca gent, ho hem de dir, i també hem vist una sèrie de pintades i de pancartes que això sí apunten més cap a la directiva que no al cos tècnic o a la plantilla. El que sí és una incògnita avui és saber quina entrada hi haurà a l'estadi Son Moix.
1: Per aquest Mallorca-Oviedo, la federació ha designat José Sellés un àrbitre internacional.
6: Sí, José María Sánchez Martínez, del Murcià. L'únic partit que ha xiulat aquest curs a Son Moix, el Mallorca va guanyar. Va ser contra el Real Madrid per 2-1 a la jornada 30. Els altres dos partits que ha dirigit el Mallorca aquesta temporada varen ser, curiosament, a Madrid, contra Real Madrid i Atlètic de Madrid, i els vermells varen perdre. L'únic partit que ha xiulat a l'Oviedo en tota la seva carrera ha estat aquesta temporada i va acabar amb derrota pels asturians. Oviedo 1, Elx 2 a la jornada 32. El VAR hi serà el gallec Javier Iglesias Villanueva.
1: Per gestionar les emocions d'aquest dissabte que pot ser històric, no han trobat millor terapeuta que Joan Gabriel Bausà.
7: Efectivament, que necessitau? Com us passa en el dia d'avui? Hi ha molt de nervis? No passa res, tranquil·litat. Tot anirà bé, clar que sí. Avui el Mallorca se salvarà. Ja mos podeu enviar missatges al 646-93-45-01 amb les vostres sensacions, amb el que penseu que passarà, i ho llegirem aquí en viu i en directe.
1: Són les 7 i 8 minuts del vespre i avui vos acompanyarem com a mínim fins a la mitjanit. Des de ja ens podeu veure pel YouTube d'Esports IB3 i escoltar per l'aplicació al web i per IB3 Ràdio. I a partir de les 9 del vespre també ens podreu veure per IB3 Televisió. Amb les narracions avui de Toni Fuster, Marta Sampa, Raúl Medrano i Miqui Tous, els comentaris de Pell Lluís Martí i Pau Cendrós, les col·laboracions de Mario Ormaechea, Xisco Nadal, Neu Sánchez, José Sánchez i Melissa Aliaga, la direcció tècnica de Facundo Tenaglia, Miguel Soler, Joan Mangual i Toni Guiscafré, i la direcció executiva de Dani Barjacoba, comença aquí un dissabte apassionant de futbol a IB3.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Avui, Juanga, està mort, fes d'anar a Marta Sampas. Com estàs, Juanga? Bon vespre.
1: Molt bé, molt content. Però si tens raó, ara mos falta aquest ballet.
0: Clar.
1: Que tu i jo no el podem fer de la mateixa manera.
0: Aquest meneíto que feien a Marta Sampas.
1: Per tant, un poc orfes per una banda, però per l'altra content de ser aquí i viure en directe tot el que viurem avui. Ja ho va dir de Michelis, avui és una jornada de transistors.
0: Clar que sí, clar que sí, és una jornada de transistors, és la darrera jornada de Lliga. Els que ho veus per YouTube ja veus que està arribant l'autocar de l'Oviedo, el Coé, el descendit a segona divisió, el rival avui del Mallorca a Son Moix, poc ambient de moment al Coliseu Mallorquinista, però bé, supos que s'anirà animant a mesura que passin els minuts. Recordeu que a part d'aquest Mallorca-Oviedo, avui estaran molt pendents del Girona-Elx, del Getafe-Osasuna i del Betis-Llevant. Els tres partits, les tres variables que s'han de sumar a una victòria del Mallorca perquè el conjunt de Michelis aconsegueixi la permanència. Ara ho expliquem tot. A part d'això, en aquesta darrera jornada de Lliga també juguen avui el València-Barça, el Real Madrid-Atlètic Club de Bilbao, el Celta-Sevilla, l'Alavés-Rayo Vallecano i l'Espanyol-Real Societat. Tancarà la temporada 2025-2026 demà vespre al Villarreal-Atlètic de Madrid. I atenció, perquè ara mateix tenim en directe en dues representants mallorquines, Patri Guijarro i Catacoll, la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Acaba de començar la segona part i el resultat és d'empat a 0. També està en marxa en aquesta hora el partit, el darrer de la Unió Esportiva Eivissa, en aquest cas, primera federació aquesta temporada. Recordem que el conjunt de Miguel Álvarez s'ha hagut de conformar en la permanència. Bé, està jugant al camp de l'Europa i, de moment, minut 41 de la primera part i l'Eivissa està perdent per 2-0. També jugarà avui el bàsquet Sant Antoni contra el Caja 87 de Sevilla a partir de les 8 del vespre, el partit d'anada de la final de l'ascens a primera FEB. El Giro d'Itàlia, Enric Mas, ha estat 25è. Avui ha perdut 6 minuts en relació a Vingegaard, que ha estat qui ha guanyat l'etapa. Vingegaard és la Maglia Rosas, el líder de la General. Enric Mas ocupa la 23a posició, molt lluny ja del líder, a 29 minuts i a 26 del podi. I demà, recordeu, serà dia gran també aquí a IB3, tant a la ràdio com a la tele. A les 12, Àguiles Poblense, playoff, la darrera eliminatòria per pujar a primera federació, i a les 7 de l'hora baixa, Jaén Atlètic Balears. També a les 7, l'Estia Menorca disputarà el quart partit de la primera eliminatòria de la fase d'ascens cap a la Lliga ACB contra el Leima Corunya, després de guanyar i vespre i forçar el quart partit. En definitiva, això és el que ens espera en aquest cap de setmana, sobretot avui, i com sempre, quan comença els postres en joc, també posam en marxa el concurs més esperat de la radiodifusió espanyola.
1: El darrer concurs, darrera jornada, darrer concurs
0: clar,
1: la temporada d'Esportres en Joc. I atenció en aquesta pregunta, mai hem començat una pregunta així. Em ve d'en Moritxi.
0: Mitiquíssima.
1: Mitiquíssima, ja, és la frase.
0: Mitiquíssim inici, sí.
1: Em ve d'en Moritxi, pot ser Pichichi. Ha vist aquest joc de paraules, eh? Moritxi Pichichi. Impressionant.
0: Hauria de fer 3 gols.
1: Hauria de fer 3 gols.
0: I que Mbappé no en faci cap.
1: Efectivament. Cercam jugadors que han baixat a segona l'any que han guanyat el Pichichi.
0: Uau. No en fàcil. Plural, eh?
1: En plural, jugadors.
0: Aquesta és la primera pista.
1: Per tant, són dos o més.
0: Dos o més, en plural. Jugadors que han acabat la Lliga sent Pichichi, però que han descendit a segona divisió. Bé, on poden enviar les respostes?
1: El 646-93-45-01 és el nostre telèfon de WhatsApp. També podeu enviar missatges mitjançant el chat de YouTube. Missatges que ja ens comencen a arribar, ja la gent està, per una banda, nerviosa i, per l'altra banda, il·lusionada, com, per exemple, aquest oient que ens envia 4 estampetes, que no faltin les estampetes avui més que mai. Salutacions a tot l'equip d'Esportres en Joc. Mos envia estampetes amb la cara i el cos de Moritxi, tot fet per intel·ligència artificial, també d'en Bordalàs, també del Girona i d'altres, no?
0: Sí.
1: Per tant, també del Llevant. I aquestes estampetes, anem a veure si li
2: arriba al Mallorca.
1: Sort en el Mallorca.
0: Idò, anant cap a Son Moix, perquè arriba el Mallorca, Miquel Verger.
2: Així és, i de seguida escoltarem o llevarem ja la primera de les incògnites que tenim avui, com rebrà l'afició a l'equip després de la despeta de Getafe i del Llevant. S'apropa a poc el bus, no hi ha molta gent, són les 150 persones, escoltam, Son Moix.
3: Vamos! Vamos!
2: aplaudiments, eh? Aplaudiments, unanimitat en els aplaudiments a l'arribada de l'equip a l'estadi Samuel Mirona. Enquestes rapidíssimes. Teniu fe?
3: Sí, sempre, sempre. Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
2: Se salvarà el Mallorca?
3: Bueno, això ja no ho sé, però ojalà.
2: Tu, què tal?
4: Sempre ha de perdre fe, sempre. És una cosa que no se va de perdre mai.
2: Gràcies. M'escoltava un poquet més. Teniu fe?
4: Sí. Sí?
2: Se salvarà el Mallorca?
4: Sí, si tothom fa el que ha de fer, sí.
2: Se salvarà el Mallorca?
5: Sí.
2: Se salvarà el Mallorca?
6: Espero que sí.
2: Gràcies. Ale, una primera tongada de respostes, la gent ho té clar, se salvarà el Mallorca.
0: I Miqui Verger, jo crec que han batut el rècord de compareixença del Mallorca a l'estadi. Una hora i tres quarts abans que comenci el partit, sí. Sempre ajustaven una miqueta més, però avui han fet prest.
2: Sí, jo crec que també les darreres jornades s'acostuma a avançar tot un poquet, encara que sigui. I sí, de fet ha arribat prest al Mallorca, però també ho ha fet l'Oviedo, és a dir, jo crec que és un poc pel tema de que tot comenci a l'hora que toca.
0: I tu, Miquel Verger, tens fe?
2: Jo crec que avui ha de tenir un rol secundari en aquesta enquesta. No. Per no fastidiar el programa, perquè jo crec que no se salvarà el Mallorca.
0: Bé, acaba de marcar el Barça, per cert. Eva Pallor acaba d'avançar el conjunt blaugrana a la final de la Champions femenina, recordant que Catacoll i Patrick Jarro, les dues mallorquines, cerquen el seu quart títol europeu, el quart títol de la Champions, i se posa bé la final. 56 minuts d'aquesta final, 1-0 guanya el Barça davant l'Olímpic de Lió. L'altre home que tenim enviat especial en aquesta hora a l'estadi de Son Moix és la veu del Mallorca, és en Toni Fuster. Toni, bon vespre, tu tens fe?
7: Hola, bon vespre, Toni Terrades. Jo te'n fa, clar que te'n fa. I té mal de panxa. O sigui,
0: què dius?
1: No sé com
7: se'n ve, jo. A veure, mal de panxa, però propiciat per també aquest partit d'avui. No és res greu, és simplement el nervis, atenció que s'ho perdrà dins, i aquestes pessigolles, no? D'un partit especial, d'un partit que feia moltíssima estona que no vivíem. Afortunadament per bé del Mallorca, 5 anys consecutius a primera divisió, i avui mos jugam ni més ni manco que no baixar, no perdre la categoria. Haurem d'estar, però, pendent del que passi a altres terrenys de joc. De moment, el jugador de l'Oviedo ara mateix damunt la gespa, el del Real Mallorca, imagino que ho faran d'aquí un distanç, tot de punta a l'estadi de Son Moix, amb bastanta seguretat privada, i també a un terreny de joc que es troba molt bé, en molt bona condició, fa molt bon temps. Això sí, sol, molta calor, calor d'estiu, pràcticament, i jo crec que agraïm també és que el partit, és que la Liga avui hagi posat la jornada a les 9 del vespre.
0: Sí, tant, i tant. Toni, avui és un dia que poc importen. Els sistemes tàctics, l'alineació, els que surtin han de guanyar el partit. Aquesta és la primera variable que s'ha de complir.
7: I tant, i jo crec que De Michelista té claríssim que vol fer aquests 42 punts, el manco complir amb el resultat d'avui, que el Mallorca guanyi i deixar, a veure mem, si els astres s'uneixen, no? I fan que s'alineïn perquè el Mallorca acabi a primera divisió. S'han donat una sèrie de combinacions que ja els hem repetit, els hem comentat moltíssimes d'ocasions i que seguirem comentant al llarg de tota aquesta jornada, però el més important és treure el millor equip per guanyar avui a un equip que ja de segona, com és el Real Oviedo.
0: Sí, sí, està clar. La baixa més significativa, diguéssim, per el recanvi, veure qui serà, és la de Johan Mojica al lateral d'esquerra. Dic que és la més important perquè no sabem si Martín de Michelis confiarà en Toni Lato, en qui creen que no confia gaire, o si li donarà l'oportunitat novament al Jove Orejuela.
7: Sí, a Orejuela se li va donar l'oportunitat a Getafe. No va estar gaire bé el primer minut, sí que després va estar més correcte, millor, però el primer gol, recordant que arriba per la banda d'Orejuela, no?
0: Sí.
7: El primer gol, una centrada, però deixa, li guanya la partida al futbolista del Getafe, i avui Toni Lato, que fa estona, que amb De Micheli no apareix, podria tenir la seva oportunitat. A veure, jo tampoc descartaria, el que passa que amb De Micheli no ho crec, però amb un altre entrenador possiblement sí, m'ha fet un lateral i Mateu Jaume Mori a l'altre, és a dir, ja. Això són coses habituals, o Antonio, m'ha fet un d'un costat i Antonio d'altre. Vull dir que canvi de lateral, en aquest cas, a Pablo Maffeo.
0: Sí, sí, sí.
7: Però jo crec que serà finalment Olato Orejuela el que ocuparan la posició avui de Johan Mojica. La resta jo crec que no hi haurà cap novetat. Seran els habituals. Torna Omar Mascarell després de la seva expulsió en el partit contra el Getafe, o bé, més que expulsió, no. Diguem l'acumulació de targetes que va fer impedir que jugués en el Ciutat de València contra el Llevant. Suposo que serà central, acompanyarà a Martin Valiant, perquè Rayo jo crec que encara no està en condició per jugar, per tant Valiant i Mascarell formaran les línies centrals i la resta jo crec que seran els habituals, Darder, Samu, Morlanes, Torre, Lubumbo i Vedran Muriqi. Però tot això ho sabrem d'aquí 25 minuts quan se faci oficial les alineacions d'Oviedo i de Real Mallorca.
0: Miquel Berger, la temporada va començar amb el cas Dani Rodríguez i abaixa el taló amb el cas Marash Kumbula.
2: Sí, sí, ahir és que se m'acostava una persona, no sé què deia. Just en el moment, perdona Toni, que arriba el president Andy Colberg, ja veurem també si la gent es dirigeix a ell en qualque moment del partit, recordant que hi havia pancartes, però sí, del tema que m'has esmentat, del tema Marash Kumbula, bé, el va treure ahir De Michelis, va dir que en Kumbula no sap res, però que sap molt. Que en sap molt, és a dir, que poques paraules fan falta per entendre el que volia dir. Sí, Kumbula és un dels jugadors que en un sou més important dins la plantilla, que es va lesionar per primera vegada, te diria, contra l'Atlètic de Madrid a casa, i que ja no ha agafat la continuïtat. Han xerrat també, xerraven, de que no només era tema físic, sinó també mental. Era un problema que el mercat d'hivern durant el mercat d'hivern ja sabies quin problema tenia aquest jugador. El Mallorca no va fer res per solucionar aquest tema en forma de fitxatge, i què ha passat? Ha passat això, que Omar Mascarell ha hagut de fer de defensa, a més ha estat segurament el millor defensa del Mallorca aquesta temporada, que quan no hi era Omar Mascarell ha hagut de debutar un enlo Javier Olaizola a la jornada 37, i tot això ho vas arrossegant, i jo crec que s'ha vist també els problemes que hi ha hagut a la parcel·la defensiva en el Mallorca, que segurament ha estat un dels equips més febles aquesta temporada, perquè és un equip que pedia a crits reforços en aquesta zona, que reforços que no han arribat.
0: Sí.
2: I així estem. I ara Kumbula també ha respost, Toni, volia dir, ha respost a les paraules de Michelis amb un comunicat de xarxes socials que no permet que es posi en dubte la seva professionalitat i que ja xerrarà quan hagi de xerrar.
0: Bé, aquests són els problemes que té el Mallorca i que arrossega, jo crec, durant tota la temporada.
2: Sí.
0: Avui poc importa.
2: I el que sí hem vist, Toni,
0: sí
2: el que també hem vist ja, pancartes i ferratines també als exteriors de Som Mos,
0: sí.
2: Directiva d'emissió, Mallorca som nosaltres, directiva d'emissió, nosaltres sabemos quiénes son los auténticos culpables, directiva d'emissió, sí. I líders en VIPs, en zona VIPs.
0: Sí.
2: Aquests són alguns dels missatges que es poden veure als voltants de l'estadi.
0: Sí. Les crítiques dures cap a l'equip directiu del Mallorca en una jornada que, recordem, el conjunt de Martín de Michelis no depèn d'ell mateix, deixant ja línies obertes amb l'estadi de Som Mos, recordant les variables. El Mallorca ha de guanyar l'Oviedo i, a partir d'aquí, el Girona ha de guanyar Montilivi l'Elx. El Getafe ha de guanyar el Coliseum o Osasuna. I el Llevant no ha de perdre la Cartuja davant el Betis. Tot d'una, iniciem el recorregut per aquest camp, perquè recordeu que avui es postres en joc 4 narracions en directe. La de Toni Fuster, la de Marta Sampas, la de Raül Medrano i la de Miqui Tous.
1: Clar que sí, i en aquesta darrera jornada de Lliga el que també hem de fer és agrair als nostres patrocinadors i de la confiança que han tingut en aquest programa, en aquestes postres en joc, agrair a Inca Centro Auto, agrair a Juaneda Hospitals, agrair també a Iberred, agrair també a Uenergia i, com no, a Coyunda per estar amb nosaltres durant tota aquesta temporada. Clar que sí, són els més grans,
0: Clar que sí.
1: Inca Centro Auto, a més, us vol dir una cosa molt important, Arribem al final de la Lliga i ho feim com no podia ser d'una altra manera de la mà d'ells. Inca Centro Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i Leap Motor de confiança, que ens han acompanyat durant tota aquesta temporada partit rere partit i han compartit amb vosaltres novetats, ofertes i tot el que envolta les seves marques Opel, Citroën, Peugeot i Leap Motor, però sobretot han compartit la confiança d'un concessionari proper de casa i sempre al costat dels seus clients. Sempre quedarà a la nostra memòria.
0: Oh.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari.
0: Brum, brum!
1: De confiança!
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Flelo, en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial al Campo Mallorca, Alena Flelu, óptico y audiólogo. Esports 3, en joc. Toni Terrades, IB3 Ràdio.
0: Avui, quan sentiu aquesta sintonia, quan la sentigueu al llarg del programa, significarà que anem de ronda per Espanya, per ronda per la península, perquè tenim tres estadis que avui tots som, com diria aquell, des de chiquititos, del Girona, del Getafe i del Llevant.
1: Chiquitito.
0: Clar que sí, clar que sí. I a Montilivi, Juanga, aquí tenim a Montilivi, en aquest Getafe... En aquest Girona, perdona. En aquest Girona Elx, a Montilivi, qui tenim?
1: Tenim a la millor de totes.
0: Clar que sí.
1: A la Marta Boníssima, a ella, a la gran Marta Sampas. Com estàs?
6: Bon dia, companys. Avui sí sóc la millor de tot. Bé, gràcies.
1: Avui només.
0: Com t'enyoràvem, Marta Sampas, com t'enyoràvem en aquest estudi.
6: Sí,
0: clar.
6: I de... Jo he de dir que no gaire, perquè ja sóc una gironina i una gironista més.
0: Molt bé.
6: Sí, molt bé, molt bé. Estic ja ficadíssima. Som una aficionada més del Girona, com bé dèieu. Avui amb sentiment d'aquests equips d'escapen al Mallorca, i en el meu cas, aquí envoltada de l'afició del Girona, que fa tan sols 5 minuts, Toni i Juanga han rebut el seu equip. Milers i milers d'aficionats. Ha estat una passada la rebuda que li han fet a l'autobús, que ha aturat una mica aquí davant la porta, i després han baixat els jugadors i els han pogut veure de prop, i de veres que impressionant, com no pot ser menys en una final per ells, aquesta rebuda a l'equip.
0: Molt bé. Quant d'aficionats ja hi ha? Milers de seguidors, centenars...
6: Milers, sí, és un ambientat. Jo he arribat prest i ja hi havia una gentada, havien organitzat des del club també tota una fanzone, amb moltes activitats prèvies, i després ja a les 7 ja havien avisat que volien fer aquesta rebuda. A les 8 i quart volen que ja siguin tots dins l'estadi per veure l'escalfament de l'equip, i bé, està tot bé, i com ha de ser, com si fos una autèntica final, perquè ho és en aquest cas per la permanència. Recordem que en el Girona tan sols li val guanyar contra l'Elx aquest partit, si no, serà equip de segona divisió la pròxima temporada.
0: Per tant, ambientar-se a Girona, ens ho contaran a Marta Sampas, aquest Girona Elx. El Mallorca necessita que guanyi el conjunt de Mitchell, que guanyi el conjunt català. Continuem, anem de Girona cap al sud de Madrid, al Coliseum. Jugaran avui a la baixa Getafe i Osasuna.
1: I allà hi tenim una figura emergent, una autèntica estrella d'IB3 Ràdio, el magnífic, únic i meravellós Raúl Medrano. Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Això que escolteu és d'ambientats que hi ha aquí, de vora a la Coliseum, perquè tot just en aquest moment està passant res a 10 metres d'on estic, a l'autobús del Getafe. La veritat és que s'ha turbat bastant a venir, ja patia, ja pensava que no venia el Getafe, que és un altre dels equips que ha de guanyar avui perquè el Mallorca ho suri, perquè el Mallorca continuï a primera divisió. Recordem el Getafe, que, com deia, un gran ambient perquè s'està jugant a Europa. M'explicaven per aquí que aquesta rebuda feia molts anys que no es veia en un partit del Getafe, que s'havien de remuntar a les temporades quan va jugar a Europa fa 7 o 8 anys. Davant, un Osasuna que necessitem que perdi, que segurament no s'esperava ningú fa un mes que es veuria en aquesta situació, però 4 derrotes consecutives els han condemnat a veure's així exactament com està el Mallorca. L'Osasuna, si puntua, estarà salvat, però si perd El Mallorca guanya, i també ho fa el Girona, cauria a segona divisió. El Getafe, si guanya, asseguraria la seva plaça a la Conference League. Encara, fins i tot, si perd el Celta, podria jugar a l'Europa League. Si empata o perd, podria quedar fora d'Europa. Així que el partit en què ens hem de focalitzar en aquesta opció del Getafe europea, aquesta és la nostra esperança. Ja t'he dit que aquí la gent està molt confiant en que el Getafe ho sobrarà avui, així que per la part que em toca, espero no cantar males notícies des d'aquí, des del Coliseu.
0: Gràcies, Raül. Clar que no, segur que no. Avui el Getafe també serà un equip més dels aficionats mallorquinistes. De moment duim Girona de guanyar, Montilivi, a Marta Sampas ens ho ha contat. Gran rebuda també del Getafe al Coliseum. I anem cap a Sevilla, cap a la Cartuja. Torna en aquest escenari dos anys després. Un mite també d'IV3 Ràdio, Juanga.
1: Li agraïm la seva presència, el buc insígnia d'IV3 Ràdio com a esports. Tres en joc, és un andalús més, perquè cada dos per tres és per terres andaluses. No sé què té per allà. Diuen que li posaran una estàtua al pont de Triana, de vora el carrer Betis. Elles, que ja ha reservat la zona VIP de Maruja Melón pel que pugui passar avui vespre, si ja s'hi ha de celebrar alguna cosa. Miquel Àngel, Miqui Tous, com anar? Molt bon dia.
9: Què tal, companys? Molt bon dia. I doncs, sí, molt content de tornar aquí a estar amb vosaltres. Això... en aquesta darrera jornada de Lliga, tornat per intentar ajudar una miqueta a salvar el Mallorca, perquè tenim una miqueta tocat aquí a la Cartuja. Un gran ambient, també, però el Betis, que ja ho té tot fet, ja té la Champions assegurada, ja tranquil·litat entre l'afició verdi i blanca, però també avui segur que omplirà aquest estadi per acomiadar com toca el conjunt de Pellegrini. Però el que ens importa, com és el Llevant, un Llevant, aquí hi ha dos resultats que molt van bé, per tant, el tant percent que aquí surtin bé les coses és més elevat. Un empat o una victòria del Llevant va bé pels interessos del Mallorca. Un miler d'aficionats han esperat l'arribada del conjunt de Luis Carrión aquí a la Cartuja. 1.000 aficionats del Llevant, 1.000 aficionats granotes amb les seves camisetes han donat suport a un Llevant que no s'esperava mai en aquesta darrera jornada arribar amb aquest escenari perquè estava gairebé tocat de descens a mitjans de temporada. Per tant, optimisme dins el Llevant a treure un resultat positiu d'aquí de la Cartuja i en el Betis un dia de festa i que també servirà per acomiadar a diferents jugadors que abandonaran la disciplina verdiblanca a final d'aquesta temporada. Per cert, han arribat els equips i també ha arribat la representació balear que hi haurà en aquest partit perquè l'àrbitre d'aquest Betis Llevant serà Mateu Busquets-Ferrer. Per tant, un àrbitre mallorquí xiularà aquest partit entre el Betis i el Llevant aquí a la Cartuja. Comencen a entrar ja els aficionats a la graderia visitant del Llevant per donar suport en el seu equip. Esperem que el conjunt valencià pugui treure un resultat positiu que pugui ajudar també en aquesta permanència del Reial Mallorca.
0: Clar que sí, sensacions, Miqui Tous, després de tornar a la Cartuja dos anys després.
9: La veritat és que és escenari espectacular. A més, quan vam venir nosaltres a la final de Copa del Rei, encara hi havia les pistes d'atletisme. Ara el camp ha guanyat moltíssim, ja no hi ha pistes d'atletisme, i és un autèntic campàs. Això sí, és grandiós. Et perds, en qualsevol moment te pot perdre per aquí de dins, perquè és un camp molt gran, la sí. Cartuja, però les sensacions són bones. Van sortir una miqueta trista amb la derrota del Mallorca a la tanda de penals. Segurament, si avui sortim una miqueta més contents, amb una victòria, un empat del Llevant, i en la permanència del Mallorca primera, que ja toca una alegria aquí a Sevilla.
0: Aquest és el repàs que han fet ja en aquestes arribades d'equips. Els quatre camps que ens importen avui són Moix, Montilivi, el Coliseum i la Cartuja. A la final de la Champions femenina, un altre gol del Barça que encamina el camí cap al títol. 2-0 està guanyant el Barça a l'Olímpic de Lió. Seria, com dèiem, la quarta Champions per Patri Guijarro i Catacoll. Juanga, són les 7:32 minuts. És a dir, això arranca amb una horeta i 28 minuts.
1: I avui és un dia Juaneda. Avui és un dia Juaneda Hospital, ja m'ho ha dit Antoni Fuster, tot just ha arribat a la redacció, que avui és un dia de que Juaneda estigui preparat per qualsevol cosa. No vos preocupeu. Si vos trobeu malament, si vos van pujat en les pulsacions, si teniu els nervis a flor de pell, tranquils, aneu a Juaneda Hospitals i sortireu com a nous, perquè a Juaneda treballen en equip, amb tu i amb la teva família, per cuidar la salut, combinant tecnologia i proximitat i un equip humà compromès. Porque curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
5: Esports 3. En joc. IV3 Ràdio.

0: Els de Volant sempre, nosaltres, els nostres col·laboradors que han passat una temporada 2025-2026 extraordinària amb ells, al nostre costat. I el primer a qui volen saludar en aquesta darrera jornada, perquè avui no pot estar nosaltres, perquè coincideix també horari simultani, unificació d'horaris, i fa feina, també.
1: Algun dia havia de fer feina.
0: Clar.
1: Fer un pot de feina.
0: És una estrella emergent, també, sí, a IB3, amb el videopodcast de Pinyol Vermell. És una estrella internacional, sí. I tenim el luxe de comptar amb ell en les narracions del Mallorca.
1: És un mundialista.
0: Clar que sí, està convocat. José Sánchez, bon vespre, com estàs, estimat?
2: Hola, Toni, hola, Juanca, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
2: I bé, bé, tranquil, t'ho diria que tranquil.
0: Sí? I avui, amem. José, en Miqui Berger no té gaire fa. Antoni Fuster té fa. Tu?
2: Jo estic en escarró amb Miqui, crec. Es com a demana creure, però es cap després m'atura. Però, bueno, un poquet de fe en posarem. Però, sincerament, ja ho veig molt complicat, ho veig molt complicat.
0: Què trobes que pot fallar en aquesta variable de quatre elements?
2: Partits que m'ha... Osasuna i el Betis Llevant. Jo sí que tinc confiança en que el Girona ho tregui endavant.
0: Sí.
2: També pens que si les coses quadren, el Mallorca farà la seva part de la feina, però sabem que el resultat del Mallorca té influència directa també amb el Llevant. Si el Mallorca guanya, el Llevant està salvat, i aquest gir de guió jo no m'acaba de convèncer. I el Getafe Osasuna, que és el partit que me toca narrar, el veig molt equilibrat. El veig molt equilibrat, però és que m'acosta veure Osasuna ficant-se en aquest problema tan gros.
0: Ja, però el Getafe també... Érem una mica escèptics sobre la possibilitat del Getafe, de si anar a Europa li convenia o no li convenia, però a les darreres hores, tant el moviment del club com ahir Bordalàs, quan va rebre la medalla de FIPRA directa de la ciutat, tot eren ànims i celebrar en la gent que anés a l'estadi avui perquè volien classificar-se per jugar a Europa l'any que ve.
2: Sí. Jo des del principi he pensat que institucionalment és probable que el Getafe no li faci massa gràcia entrar a Europa, més encara si acaba sent a Conference, per exemple, però que es planteja va per una altra banda, el vestidor va per una altra banda, l'entrenador molt probablement està dirigint des de repartit i és l'entrenador més important de la història del club, hi ha jugadors molt importants que també avui diuen adeu, o sigui que hi ha un al·licient econòmic per ells, hi ha un bocinet de prima, que bueno, que potser per ells no seran coses, si les haguéssim nosaltres... Sí, una altra cosa, però que de totes formes és un estímul més pels jugadors, ja que en l'àmbit esportiu, dins el camp, el Getafe voldrà. No sé si podrà, però voldrà.
0: Ja. José, te volem donar les gràcies per haver compartit una temporada més amb nosaltres. Juanga, ha estat un plaer, no?
1: Ha estat un luxe i una meravella veure en José Sánchez com li creixia el tupé, a la vegada que també li creixia de Michelis. O sigui, estava meravellós aquesta evolució.
0: Qualque cosa per ell?
1: Que esperem...
0: Un bon estiu, no?
1: Un bon estiu. Sánchez. On te'n vas? Com serà el teu estiu? On te'n vas de vacances, Sánchez, si se pot comptar?
2: Encara falta molt per això, perquè fins dia 20 de juliol no quedem alliberats del Mundial.
1: Estàs embullat.
2: Però tenim qualque cosa al cap, sí. Illes del Canal, segurament farem. Jersey i Guernsey.
0: Uf. Molt bé, eh? Sí, molt
2: top. Sí, bastant estrany. No sé ni com em trobaré allà, però espero trobar-me poca gent, que realment és el que estic cercant.
0: Molt bé. Idò, José, el que t'he dit, que ha estat un luxe, un plaer, i esperem que mos podem trobar una altra vegada aquí a IB3 Ràdio amb el Mallorca Primera, si pot ser.
2: Tant de bo s'adongui. Jo tinc unes ganes d'equivocar-me en el que vos deia abans que no ho veiguis. Sí. Però bueno, que la gent li acabava de dir que queda molt clar, que avui jo que sé què passarà, pinten bastos, sent sincers, però l'afició del Mallorca és de primera i aquest programa també, que ho sapigueu.
0: Molt bé.
1: Tu també.
0: José, només te desitjo una cosa per avui, que cantis 6 gols del Getafe, perquè si en cantes 6 no crec que Budimir sigui capaç de fer-ne 7. Per tant...
2: Imagina't, 7 o 8, sí, els que faci falta.
0: Gràcies, José, una ferrada molt forta.
2: Una ferrada a tots, i sort.
0: Adéu. Hem iniciat aquí la ronda dels col·laboradors, ara tot d'una la continuem, però crec que també hem de donar la benvinguda en aquest programa, perquè ja se va incorporar amb nosaltres la setmana passada i li ha agafat gust, Juanga, li ha agafat
1: gust. Li ha agradat.
0: La
1: millor presentadora d'informatius, sí? Esports que tenim allà atrás.
0: No? I cultural i de tot, no?
1: Sí, de tot. En general.
0: Melissa Aliaga, bon vespre, com estàs?
3: Hola, companys, ido molt bé amb aquesta rebuda, molt bé, molt bé. La veritat, aquí amb nervis, no? Jo crec com tots.
0: Sí, sí, que ets per la zona, no? Els exteriors de l'estadi, hi ha ambient, hi ha il·lusió per mantenir la categoria?
3: Hi ha ambient, sí, hi ha il·lusió, hi ha molt de nervis, perquè jo crec que avui serà un dia d'autèntica nerviada, i estic acompanyada d'una persona que segur que du dies amb una nerviada, sa mare d'en Xisco Campos, com estàs? Sa germana, d'en Xisco Campos, com estàs?
4: Hola, va bé, amb molt de nervis, il·lusió i esperança de que crec que guanyarem.
3: Com has vist en Xisco aquests dies? No sé si has parlat amb ell.
4: No he parlat amb ell, però m'ho puc imaginar com està, i està nerviós, però amb esperança de trobar-ho.
3: Perquè hi ha una carambola, però és una carambola, podríem dir, possible, no? Vull dir, avui se pot viure aquest miracle aquí a Somo, sou optimistes.
4: Jo crec que sí, se viurà el miracle i guanyarem i quedarem a primera.
3: Moltíssimes gràcies. I tu com estàs?
5: Pues molt de nervis, però com diu una Carmen, jo crec que anirà bé. I com us vaig dir l'altre dia, jo tenc l'esperança de que se faci la carambola, tinguem un bon partit i en el final ho puguem celebrar, que quedam a primera.
3: Va ser un cop dur a València, però han passat els dies i jo crec que l'optimisme ha crescut també, no?, a dins el mallorquinisme.
5: Home, clar, ja no depenen de nosaltres, però veient que és possible, encara que d'aquesta mica d'esperança, jo crec que els mallorquins són patidors, estem avisats de patir fins al darrer partit, i tenim aquesta mica com d'esperança, igual que el dia del Depor, que tots teníem aquesta certesa de que guanyarien sí o sí, doncs jo tenc avui també aquesta mica de certesa de que anirà bé i quedarem en primera.
3: Ja vos deixo, però només vos demano un resultat, vos atreviu?
5: Jo he parat a la porra de la penya, he parat 3-0.
3: I tu?
4: Jo diré 2-0. Vinga, va.
3: Vinga, idò, hi ha esperança, hi ha optimisme. Sí. Aquestes són les sensacions del mallorquinisme quan queda poc més d'hora i mitja perquè arrenqui aquest partit aquí a Sant Moix.
0: Molt bé, també esperança la Unió Esportiva Eivissa, recordant que el conjunt de Miguel Álvarez està disputant la darrera jornada de Primera Federació en aquesta hora, començat el partit a les 6:30, perdia 2-0 a l'inici d'aquest programa, i doncs bé, ha aconseguit igualar el marcador. La Unió Esportiva Eivissa, des d'aquí, la nostra enhorabona per aquesta remuntada parcial, que esperem que sigui completa abans que acabi el partit i així acabar la temporada amb felicitat i amb alegria. Tenim un altre col·laborador a qui li hem de dir adéu. En Juanga no ho sap. Jo vaig dient col·laboradors i en Juanga encara no sap qui està.
1: Això és com una sorpresa.
0: És una persona intel·ligent, sí. Ràpida, sí. Que a vegades tenim qualque discussió amb ell, però que hem viscut moments irrepetibles en aquest programa Esports en Joc. Xisco Nadal, bon vespre.
6: Molt bon dia, estimat, com estàu?
0: Molt bé, i tu?
6: Pues ara mateix aquest de sortir d'escatering d'unes noces a les que estava convidat i he deixat un lobster roll i les croquetes i espero que en tornar hi siguin.
1: No, d'en Xisco Nadal és increïble. Viatges, noces... Sí, la vida d'en Xisco Nadal dona per un reality de divetres.
6: Mira, te donaré un poc més de peixet. Jo la setmana que ve, en aquesta hora, seré a Zamora a una romeria en honor a Rocío Jurado, a Surra Festival, que com que enguany el dediquen a Rocío, vaig dir, jo no hi puc faltar. Ho dic per si ja vols acabar de dibuixar aquest perfil de viatger que me feies.
1: Jo només te puc dir que acaben de fer un ròtol aquí per anunciar que estàs amb nosaltres, que diu, saludam a l'influencer Xisco Nadal, la flor i nata d'Ivetres. O sigui, imagina't el gran concepte que tenim.
6: No sé qui és guionista, però té raó. És a dir, quan, any 2026, any d'acceptar la realitat. Per tant, si m'ho diuen, jo encantat.
0: Xisco Nadal, me demanen per línia interna que en qui vas la setmana que ve a Zamora?
1: En qui vas de romeria?
6: Ah, doncs me'n vaig anar a Marta Sampas. I amb els meus companys, i amb els meus amics de gimnàs, perquè com que també som esportista d'elit, és que tenen com a diferents facetes.
0: Sí.
6: I en seguint de gimnàs, bon anar amb un cap de setmana de romeria.
0: Molt bé. Xisco Nadal, avui ens interessa molt dues coses. Primera, creus que el Mallorca salvarà la categoria?
6: Estic convençut. En aquesta vida s'ha de creure l'impossible, com aquells versos del gran poeta d'Eivissa, de Marià Villan Gómez. Volar impossible ens cal i que no mori el desig. I el desig de tota la comunitat balear és que el Mallorca remunti i que aquesta espècie com la giragonsa que s'ha de fer de quadratura del cercle sigui possible i el Mallorca segueixi primera, no en faltaria d'altra. És que estic convençut, eh?
0: Molt bé, Xisco. I la segona pregunta que te vull fer. Quin ha estat el millor moment, el moment inoblidable per tu d'aquesta temporada d'Esports en Joc?
6: Més que un moment en concret, a mi m'ha agradat molt seguir l'evolució de la vida sentimental d'en Juanga. Ho dic perquè ha estat un any...
1: T'ha agradat a tu.
6: Ha estat un any fluctuant, per dir de qualque manera, està a conjugar borsa,
1: sí,
6: i depenent del tema de la setmana, en Juanga anava aportant petites dades biogràfiques i així han sabut que gairebé és un ambaixador de la ONU, cosa que a mi me posa content. Si ell està content, faltaria més.
1: Ara estic a l'alça, a borsa. Ara estic... Pots invertir, Xisco, ara, ja va... ara pots invertir. Guanyarà bitcoins.
6: I llavors, evidentment, m'ha fascinat és... no diran telepassió, perquè això és marca registrada, però sí, les postes en joc, el musical, que la FIBA hi pot fer de jurat, que és una cosa que m'encanta, i va ser, per mi, el zenit de la meva carrera. Jo ara sí, el meu pas pels mitjans acabats, el donaria per bo perquè vau fer de jurat a un concurs d'aquesta magnitud.
0: Xisco Nadal, no sé com ho he de dir, però és un plaer, un luxe tenir-te amb nosaltres una temporada més. Han passat setmanes molt agradables, amb sí, molt de temes de la setmana que ens ha dit en Xisco, i ho hem passat, però beníssim, com un parc aquàtic. Quan venia en Xisco aquí, tot eren emocions.
1: Sí, sí, li ha donat un plus de qualitat.
6: Que mai un home m'havia dit ets com un tobogán, i pens que és la millor frase que se me pot dir com a comiat. És a dir, no demanes plus a la vida. Nins, que ha estat un plaer, ho sabeu, que m'encanta estar amb vosaltres.
0: Igualment.
6: Moltes gràcies per l'acollida, i res, supos que coincidirem.
0: Clar que sí, segur que sí. I recorda, dia 6 de juny, sí, Xisco, tens una cita amb els postres en joc.
6: No ho dit el lloc, supos, no?
0: No hem dit el lloc.
1: Encara
0: no. No hem dit el lloc perquè no volem una llau de fans d'en Xisco Nadal que venguin. No.
6: Meves en vendrien poques, però jo crec que ara que en Juan Gavi, que està en el seu prime, realment seria perillós intentar menjar un caneló de bon en Juan Gavi si seguien saponats. Per tant, tot en ordre.
1: No m'importaria que vengués qui volgués en aquest... Que han pogut dinar i no sopar, precisament per en Xisco Nadal. Supos que aquesta qüestió, aquesta... no sé com dir-ho, serà que vendràs, no? No farà
6: bomba de fum. Clar, jo havia dit, estaré allà com un clau. Però bé, com que en Terrada ja m'ha dit adéu, vos des, que ara treuen ses coses en gambes.
1: Ah,
6: i això sempre vola.
1: Sí, tira.
6: Una abraçada, estimats. I res, que el Mallorca guanyi.
0: Sí, fins la temporada que ve, si Déu vol. Adéu, Xisco!
6: Adéu.
0: I acabam aquesta ronda de col·laboradors amb una lota que ens ha posat les piles cada setmana, Juanga.
1: Mira que estaven tranquils, eh? La setmana passada vam estar ben tranquils, ara afegim en Nirvis, afegim en Banyat, eh? La grandíssima Neus Sánchez. Neus, com estàs? Molt bon dia, la nostra lingüista.
7: Molt bé, com estàu?
0: Bon vespre, Neus.
7: Me sentiu, eh?
0: Sí, perfectament.
1: Sí, millor que mai.
7: Bon vespre.
0: Què tal, Neus?
7: Millor que mai, perquè com que mai hi som...
0: Sí,
1: sempre
0: sí,
1: pel
0: sí,
1: món.
0: Sempre pel món, sí.
1: Avui se sent bé perquè ets a casa teva, sí, m'imagino.
0: Sí, no, i Neus, te sentim relaxada, que contrasta amb els nervis del seguidor mallorquinista.
7: Jo crec que estic relaxada perquè, no ho sé, intenso optimista, però com que ja ho he assumit... Qualsevol cosa que passi m'apareixerà que ja ho he assumit, no? Per
0: ja.
7: Tant, ja m'he posat en el pitjor escenari.
0: Però tens fa no o no tens fa?
7: No.
0: No, què dius?
7: Jo sempre entenc.
0: Ah.
7: Sí, jo sempre entenc.
0: I avui
7: sí,
0: no?
7: Sí, jo sempre entenc. Per això t'he dit, me posa... No, sí, però vull dir, he assumit que ja pot passar el pitjor i, per tant, qualsevol cosa que pugui passar a partir d'aquí ja no me sorprendrà.
0: Clar.
7: Vull dir...
0: Bé, és una forma de vida.
1: No vol... sí.
7: Però
1: sí.
7: Mira... anem a veure, atletes, hem d'anar per feines, no? Tenc una feina avui, o no?
0: Sí, mira, sí, ara... I de fet, el rètol que acompanya YouTube és saludar a Neus Sánchez, la nostra teacher. Aprovarà el Mallorca... Ah, okay. Hi ha una falta d'ortografia,
1: sí,
0: justament, sí, quan saludam a la nostra teacher.
1: 3 L's,
0: sí. No sé qui és el responsable, no vull assenyalar ningú, però... Però a setembre... Ui, idò, tot d'una posa notes, Neneus, però abans, Toni Fuster, l'11 del Mallorca per al partit d'avui.
8: El Leo Román a la porteria, amb Mafeo i Toni Lato. Al lateral, Martin Valient i Omar Mascarell formaran la línia de centrals. Al mig del camp, en Sergi Darder com a arquitecte, en Samu Costa i Manu Borlane d'interiors, Pablo Torre. a la mitja punta i a Sano. Atenció,

0: dintre els voltants de Somoix, però abans, Neus Sánchez, la nostra mestra,
1: sí,
0: la nostra professora, has de posar les notes final de curs.
1: S'ha covat.
2: Anem a veure. Ara. Ho tenim preparat, eh?
0: Vinga.
2: Aniré per parts. La Marta Sampas té un 7.
0: Un 7.
1: Que va.
2: En Juanga té un 8,25.
1: Ara
0: hola!
1: Sí!
0: Sampa,
1: tanca't el micro. Que només tens un 7.
3: O sigui, jo un 7... No, no, m'és igual, aquí he d'entrar. M'estan posant notes i no puc entrar. Un 7, Neus, i en Juanga amb 8,25.
1: Clar que sí.
2: Marta, no
3: t'enfadis. He de dir que mai en sa vida he tret un 7.
2: A veure, en Juanga va tenir 3 setmanes impecables, no va tenir ni una errada.
1: És una progressió espectacular.
2: I he anat fent un repàs i és que no en té cap.
1: Clar, molt bé.
2: En Toni Terrades té un 9.
0: Molt bé, Neus. Molt bé, Neus.
1: Un 9.
0: Sí, sí, sí.
3: Apart micro, apart micro, Neus.
1: Vol renovar, Neus, eh? Vol seguir, eh? Quina escàndol.
2: En Miqui Verger té un 7.
0: Uf,
2: perquè Terrades n'ha fet poques, té una addicció. Tens una addicció, Miqui, que si me convides a sopar l'artista, sí, segur que poden millorar.
4: Tu sí que ets un artista.
2: Però un mòdic preu.
1: Tens una addicció meravellosa. Quan lleven el volum, ja, podcast aquest que fas.
2: Ja tenc un... Amem, anem a veure. I llavors, en José Sallés, no sé quina nota posar-li, perquè és vera que mai l'he hagut de corregir, però ja era molt poques,
0: molt
2: però en José li posarem un 8.
0: Molt bé, en José, molt bé.
2: I llavors...
0: sí, està d'acord.
2: En Raúl Pareja li he posat un 9, perquè xerra molt bé, i en José Sánchez també té un 9.
1: Home, clar, però que són estrelles. Sí.
2: I
0: arriben...
2: I arriba, ara ve el meu duet.
1: Els suposos.
0: No, i en Toni ara Fuster, ve. En Toni Fuster.
1: Ah, sí, Fuster, suposo.
5: Ai.
2: Ai, en Toni Fuster, Toniot. Ai. Toniot. Ai. Però m'he oblidat de tu. Toniot, tens un 8.
5: Un 8, molt bé.
1: Molt bé, Fuster.
0: Molt bé, Toni.
2: Sí.
5: Notable.
0: Notable, sí, sí. Alt. Notable, alt.
2: Notable. Notablement aprovat. I llavors venen els meus dos estimats, en Pau Sandrós i en Pau Lluís Martí, sí, i he decidit una cosa, els lots.
0: Sí. Sí.
2: He decidit una cosa. Els hi posaré un 5.
0: Un 5?
1: No, no, no.
2: No.
1: Un bon 0, però...
2: Els hi poso un 5 perquè podria passar que els suspengui, però com que després vendrà inspecció educativa i aprova tothom, jo els hi poso un 5. I així tothom feliç. Què vols pareix?
1: Me pareix bé, perquè si no repeteixen, ja no els has de comptar un curs més.
0: Molt bé, Neus.
2: Exacte.
0: Neus, i ara ens toca a nosaltres posar-te nota a tu.
1: Sí.
0: Marta Sampas, quina nota li poses a la Neus?
3: Un 5.
0: Un 5. Juanga, quina nota li posa a la Neus?
3: Estic d'orgull amb el meu 7. O sigui, estàs que
1: una nota més baixeta. Neus Sánchez, vaig a fer un anunci ràpidament.
3: No hi ha sororitat.
1: Tancant Girona, per favor. Vaig a fer un anunci ràpid. Sí, m'ho renoven.
0: Sí.
1: Perquè en el món de la ràdio darrerament...
0: Sí, darrere ara, notícia, ja anir-hi, sí.
1: No hi ha molta renovació, foten el carrer sa gent. Sí, m'ho renoven. I es posen en joc el musical.
0: Sí.
1: La meva actuació serà en Neus Sánchez.
0: Sí.
1: Ja ho vull anunciar. I dit això, per mi, Neus és un autèntic 10.
0: Un 10. Toni Fuster, quina nota li poses a la Neus?
2: Uau.
5: Un 10, li ha de posar un 10. Si jo me fica un 8, si jo me poso un 8, ell ha de tenir un 10.
0: Molt bé. Miquel Verger, mos escoltes?
4: Un 7.
0: Un 7. En Miquel Verger, un 7.
4: Cuit pro cuo.
0: En Raúl Pareja, per línia interna, me diu un 10. En Pau Cendrós, per línia interna, me posa un 0 i mig.
1: Que fa ben mal. El 0 i mig fa ben mal que el 0.
0: I en Pau Lluís Martí no ha contestat. Jo te poso un 10, Neus. Bé. Per tant, faig una mitjana ràpida.
1: És
0: 40, 52 i mig, 52 i mig entre 7. Surt un 7 i busques... Sí, pràcticament
2: 775,
0: un 8.
2: 75, sí.
0: Sí, sí, sí. T'ha baixat sa nota, en Pau.
1: En Pau ha fet mal, com sempre.
2: No, no, bé, me l'ha baixat en Marta perquè és una rancorosa, però correcte. Jo l'estimo igual.
0: Molt bé.

0: Neus Sánchez, una ferrada molt forta i mil gràcies per compartir aquesta temporada 25-26 amb nosaltres.
1: Un plaer estar cada cap de setmana amb vosaltres. Una abraçada forta, estimats.
0: Adéu, una ferrada forta. El Barça, campió de la Champions femenina. Per tant, Catacoll i Patrick Jarro, les mallorquines, estan d'enhorabona. Sumen la quarta corona europea del seu palmarès. Quarta vegada que guanyen la Champions, Catacoll i Patrick Jarro. Tornem a Son Moix, als voltants de l'estadi, a la nostra companya Melissa Aliaga, amb protagonistes, Melissa.
2: Companys, així es continuen arribant mallorquinistes a l'estadi de Son Moix, amb els voltants de l'estadi, i estem aquí fent caramboles, intentant desbrinar què pot passar avui vespre. Tenc aquí una aficionada mallorquinista ben jove, però que és ben optimista, no? O no? Què penses? Què passarà?
3: Estic molt nerviosa. Molt.
2: Què creus que passarà? Se salvarà el Mallorca o no?
3: Sí, se salvarà, però passarem pena.
2: Jo crec que ser del Mallorca és passar pena, no?
4: Clar que sí, tota la vida hem passat pena. Mai hem passat tranquils, o per estar dalt qualsevol moment, o sempre per estar baix, sempre passant pena.
2: Què passarà avui, a banda de passar pena, què passarà avui?
5: A veure, jo crec que mos salvarem, mentre hi ha vida i esperança, i veig un resultat 2-0 al Mallorca, i els altres resultats mos aniran bé, segur.
2: Segur que sí, un resultat, mem.
3: 1-0.
2: Gol de...
3: Moriqui.
2: Moriqui. Un resultat aquí a Son Moix.
6: 3-1.
2: 3-1. Veurem què passa aquí a Son Moix, però ja ho veus, companys, el mallorquinisme és optimista, s'aferra en aquest miracle aquí a Son Moix per aconseguir la permanència una temporada més a Primera Divisió.
0: Tot d'una tornem amb tu, Melissa, però abans en Juanga demana la paraula.
7: Clar que sí, perquè tenc un missatge per tots els mallorquinistes. En Viverret tens fibra, 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les illes, dels d'aquí. Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
8: Viverret! Viverret! Viverret!
9: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio.
10: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
9: Esports 3 en joc. Toni Terrades i IB3 Ràdio.
0: 2 minuts per arribar a les 8 del vespre. Això significa que falta 1 hora i 2 minuts perquè comenci la darrera jornada de Lliga. Jornada unificada en horaris i, per tant, el Mallorca començarà el partit a Son Moix a la vegada que començaran els altres 3 partits que ens interessen. El Girona-Elx, el Getafe-Osasuna i el Betis-Llevant. Supos que tothom ho sap, però per qui no ho sàpiga, el Girona ha de guanyar, el Getafe ha de guanyar i el Llevant no ha de perdre davant el Betis. Tot això, unit a una victòria del Mallorca davant l'Oviedo, donaria la permanència al conjunt de Martín de Michelis. Tornem a l'estadi de Son Moix, allà hi ha la nostra companya Melissa Aliaga, envoltada de seguidors mallorquinistes. Melissa.
2: Hola, companys, així es continuen arribant mallorquinistes aquí a l'estadi de Son Moix, perquè el mallorquinisme, ja ho sabeu, s'aferra a la permanència i volem conèixer, volem saber què penseu. Hola, estem en directe per IB3 Ràdio. Volem saber, sou optimistes per avui?
11: Sí. Sí, jo crec que sí.
2: Guanyarà el Mallorca i se donarà tota aquesta carambola, no?
11: Jo crec que sí, jo crec que sí. Quiero creerlo.
12: Vamos. Mira, si gana... Si gana el Getafe se juega y la Conference. Si el Getafe gana el Osasuna y nosotros ganamos, ya está. Ya está, es así de fácil. Ganó Mallorca.
2: Optimista, ¿no?
12: Optimista total. Es que si no, tío, que vaya mala suerte este año, tío, la final, con el equipo que hay.
2: ¿Pero ya nervis o no?
12: Si ya nervis, madre mía, no he podido dormir avui. No he hecho ni la becadeta, avui, no he hecho ni la siesta.
2: Oh, imposible, avui.
12: Imposible, ya te digo. Pero bueno, ánimo tú también, ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias, que vaya muy bien. Sebastià, del Moviment Mallorquinista, com estàs?
13: Què tal, com anem?
2: Nervis o què? Nervis o què passa?
13: Bueno, nervis, tristor, un poc tot, no? És a dir, estem abocats a la Comorba i Mare, anem a tenir-se darrere bala, darrere cartutxo, i no ho hagin sortim, no? Però bé, tot bé derivat de lo que ve. Ja tenen temps de parlar.
0: Recuperam la connexió, perquè
2: avui, ara sí, ara sí. A cercar el miracle, no?
13: Perdó?
2: Ara, de moment, avui, a cercar el miracle.
13: Sí, el miracle clar que va d'entre quatre, no? És a dir, és una carambola, no? El primer que és guanyar nosaltres, que és importantíssim, i després el que se vengui, no? Esperem que sí, i per a dir a les 11 del vespre, o més o menys aquesta hora, que seguim a primera, no?
2: Esperem que sí, moltíssimes gràcies i molt d'ànim, esperem que sí, que a les 11 del vespre el Mallorca continua sent equip de primera divisió.
0: Esperem que sí, Melissa, això és el que confiem i per això estem aquí, Joan Gabriel Bauçà.
7: Clar que sí, per això estem aquí i amb els nostres patrocinadors hem de parlar de collunda. Jo no sé si avui la gent tindrà molta gana, tindrà gana de menjar o té el cos malament, la panxa tancada, en qualsevol cas.
0: Vull pensar que en cas de permanència hi haurà autèntics festivals gastronòmics avui vespre.
7: Oh, quan la gent surti de Son Moix amb la permanència a la butxaca, se tiraran en massa cap a collunda a menjar, a celebrar-ho. Serà gros, allò. A collunda heu d'anar a celebrar-ho absolutament tot. Si teniu gana, gana de veritat, i allà trobareu lo millor de lo millor, perquè abans, durant o després d'un bon partit, i de toca recuperar i tenir forces. I a collunda ho tens clar. Plats casolans, frescos, abundants, i a un preu que dóna gust, menjar de qualitat sense deixar-te la butxaca. Collunda, i menja-lo gran. Que bo!
0: 8:01 del vespre, Toni Fuster, recordant per la gent que s'incorpora ara mateix a Ivetra Ràdio, l'11 del Mallorca per al partit d'avui vespre.
6: Aleo Romà de la porteria, la defensa, atenció a la novetat lateral esquerra, Toni Lato en substitució de Mojica, sancionat amb Mafeo de lateral dret, Valien i Mascarell. Aquest darrer, el canari, torna a la posició de central després de complir la sanció. Per davant, mig del camp, el rom format per Sergi Tardé, Samu Costa, Manu Morlanes i Pablo Torre, i a la novetat també la punta d'atac que acompanya el pirata Morici, el samurai Takuma Asano. Per cert, el porter del Mallorca ja han sortit escalfat otres per part de l'Oviedo. Moldova de la porteria, Nacho Vidal, ets mallorquinista, lateral dret, en Raïl, lateral esquerra, Dani Calvo i Bailey com a central, mig del camp, doble pivot, Colombato Fonseca, banda dels estrens, Ilias i Alberto Reina, Santi Cazorla, mitja punta, i Àlex Forés com a referent a l'atac del conjunt de Guillermo Almada.
0: Miqui Verger, quin aspecte presenta l'estadi en aquesta hora?
14: Ara mateix està pràcticament buit, però hi haurà unes 200 persones més a Manco, i sí que han de dir que a la sortida de Leo Román hi ha hagut aplaudiments pel porter eivissenc. Vos he dit que per tema de les pancartes, jo crec que avui les mirades al principi al Manco aniran més dirigides cap a la llotja que no passa als jugadors. Això sí, hem vist ara una pancarta nova als exteriors de Son Moix que diu: venim per l'escut, no per vosaltres.
0: Bé, les pancartes avui seran protagonistes. Anem a veure quan comenci el partit. Si n'hi ha més, ens ho contaran, com sempre, en Toni Fuster i en Miquel Verger. Juanga, jo avui estic neguitós, avui estan sí. Tensos, perquè, clar, hi ha moltes coses en joc, que el Mallorca continuï a primera divisió, que s'aconsegueixi la victòria i que els altres camps també s'acompleixin les variables previstes. Hem d'obrir el consultori.
7: Hem d'obrir el consultori amb la millor persona que ens donarà llum.
0: Clar, clar, clar. Obrim el consultori del doctor Orma Echea.
9: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.

0: Connectam amb Ibis, allà ens espera el nostre doctor de capçalera, el que sempre li venim amb preocupacions i ell ens dona solucions, a vegades, i a vegades ens fa veure la realitat tal com és.
1: Esto es así, esto es así, digo.
0: Sí, sí. Y a mí nadie me tiene que venir con historias.
1: A mí, yo lo sé.
0: Clar que sí. Mario Ormaechea, bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre a tothom, com anem? Tot bé?
0: Bueno, aquí estamos, Mario.
2: Esta la cosa, allá vería, pero bueno. Lo imposible es no intentarlo. Hay que intentarlo, ya está. A eso nos tenemos que... Es lo que nos queda.
0: Claro.
2: Y ya está. Después de todas las previas que hemos dicho, de las cosas que lamentablemente la semana pasada, estuve. La previa que hice, pues dije una serie de cosas y que tiene que hacer un equipo en esas situaciones y joder, y lo hacen todo al revés. Y así nos va. La expulsión de. Cuando yo te decía, por ejemplo, que nadie pierda los papeles, que es un partido muy importante, que cabeza fría corazón caliente, y vemos la expulsión de Mujica, es una expulsión absurda, y es que ni siquiera al contrario te ha pegado, le tira del pelo y lo expulsa, pues
0: sí.
2: O sea, mal ese partido y mal al que viene que no puede jugar.
0: Correcto, final, un partido, sí. Una acción
2: luego,
0: inexplicable.
2: En los dos últimos partidos hablamos de los duelos, tanto Getafe como el otro día Levante, nos marcan a balón parado también. Es que así no se puede.
0: Sí, sí.
2: Sinceramente.
0: Mario, en la teva experiència com a futbolista i com a entrenador, qualque vegada has arribat una darrera jornada per aconseguir un objectiu sense dependre de tu?
2: Tendría que... Pues creo... Bueno, me acuerdo el ascenso de Ibiza, que teníamos que ganar nosotros por diferencia de goles con el Eldense. Y al final... Bueno, al final nosotros metimos 6 y ellos metimos... Sí, y ese tampoco... dependíamos de nosotros marcar más de ellos, pero bueno, también estábamos muy atentos a las radios, ya sabes, la última jornada, el último esto... Eso me acuerdo, sí, me acuerdo de ese día.
0: Sí, sí, sí.
2: Bastante.
0: Sí.
2: Pero bueno, es que esto es una carambolada... Ostras tú, es que no es lo mismo, estamos hablando de que tienen... Estamos hablando de... Tenéis un dispositivo montado, vamos, quién ni el FBI en todos los campos. No veas, tío. Tenéis un dispositivo. Dije, ahora menos mal que no hay más carambola, si no, tengo que ir a presentar el programa yo, Tony.
1: Te enviamos a narrar también a algún campo de España, ¿eh?
2: Madre mía, si hay otra carambola, me presento ya a dirigir el programa y te vas tú por ahí, madre mía, tío. Pero bueno, mejor tomárnoslo con gracia y con optimismo, porque al final, oye, pase lo que pase, no se acaba el mundo tampoco. Hay cosas más importantes en la vida, ¿vale?
0: Sí. Está clar. Anant camp per camp, Mario, a Somos, ¿qué creus que passarà?
2: Hombre, yo pienso que el Mallorca ganará, porque hoy están delante de su afición, la gente está empreñada, porque la afición tiene que estar muy... Mira que quiero que gane el Mallorca, pero no soy socio del Mallorca, no soy abonado. Yo estaría muy empreñado, ¿eh? Entonces hoy van a espabilar, jueguen los que jueguen, salgan los que salgan. Pienso que el entrenador, si quieres vamos luego a eso, hoy no ha inventado, aunque para mí el otro día pues hizo algún invento, y hoy, bueno, más o menos, pues saca un equipo, bueno, está bien, saca a la gente que tiene que estar. Yo pienso que los chavales hay que darles oportunidades en partidos, pues que, bueno, que no tengan esta trascendencia, ¿no? Incluso si jugaras contra Real Madrid y no te jugaras nada, pues oye, pues saca a los chavales y está muy bien.
0: Sí,
2: hablamos
0: que
2: estamos hablando de diferencias de categoría muy grandes, ¿me entiendes? Muy grandes,
0: está claro,
2: entonces,
0: está
2: bueno...
0: Claro.
2: Son buenos jugadores, los chiquillos, pero yo pienso que hay que dar ese protagonismo en situaciones mejores.
0: Avui, ara t'ha segat demanant, però avui ja el primer resultat el tenim. En Mario considera que el Mallorca avui guanya a l'Oviedo. I els seguidors que tens al teu costat, Melissa Aliaga, també ho pensen, que avui victòria del Mallorca i les altres variables faran que la combinació sigui perfecta?
3: I d'on m'ha de demanar a l'afició si està optimista o no per avui. No.
4: Jo estic optimista, sí.
3: Què creus que passarà avui a que som oix?
4: Crec que guanyarem, crec que tots els astros aniran perfectes i 3-0 avui. I tot lo demés mos anirà bé. Fins en el darrer moment no ho sabrem, però pujarem, o sigui, mos quedarem a primera, sí.
3: Com ara és viure lo de València, perquè va ser un cop dur, però no sé si en aquests dies l'optimisme ha crescut.
4: Molt malament, la veritat és que estava pessimista. Vaig veure després l'afició que estava allà, el que va sofrir, els jugadors i aquest equip. que en el final varen jugar fins i tot en nits de desfilial i, bueno, estava molt pessimista, però crec que aquesta setmana, no sé, i xerrant de Michel i xerrant els jugadors, bueno, han de ser optimistes perquè l'afició és el club i tot lo de més sobra, o sigui que endavant.
3: Me donaries un resultat per avui?
4: 3-0.
3: 3-0?
4: Sí.
3: Gols de?
4: Muriqui i el Samu Costa.
3: I Murici Pichichi també, no?
4: Sí, totalment.
3: Tu com penses? Quin resultat?
5: Jo crec que 2-0.
3: 2-0. Idò, companys, ja ho veus, optimisme entre l'afició del Reial Mallorca que continua arribant aquí a l'estadi de Somos. Jo, companys, m'acomiado a vosaltres perquè he d'anar cap a la tele. Així que esperem contar-vos...
0: Això no pot ser, és a dir... Si ven, i si no ven, no ven, que és això de manera de la tele.
3: Vull estar per tot.
1: Un poquet d'aquí, un poquet d'allà.
3: Vull estar per tot.
0: No sé si li han de llevar la convidada en el dinar de dia 6 de juny.
3: Per favor, no. Les convidades no se poden llevar.
1: Hauràs de pagar tu, Melissa.
0: Melissa, que sàpigues que avui a les 9 del vespre sortirem amb Juan Gajó per la tele,
1: Sí.
0: Aquí, Juan Gallo i en Miquitos, en Marta Sampas, en Raúl Medran, tot l'equip.
1: Secundari.
0: I tu no hi seràs. Per tant, crec que has triat malament. Avui has triat malament.
1: És el nostre programa.
0: Sí. Però bé, Melissa Aliaga, mil gràcies per la feina de l'altre dia al Ciutat de València i per la feina d'avui. Gràcies, companya. Adéu.
3: Gràcies a una abraçada.
0: Adéu. Seguim amb Mario Ormaeche. La primera variable, Mario la té clara. El Mallorca guanya l'Oviedo. Segona variable, Mario. Girona-Elx. Els dos es juguen la vida. Guanyarà el Girona a l'Elx?
2: Jo crec que sí, però... Pero es que no veo a Girona, no lo veo muy bien últimamente. Pero bueno, visión del último partido en casa y tal, pienso que tenemos que ser optimistas. ¿Sabes que a mí el Elche no
0: sí,
2: es
0: sí, no, de... no.
2: No, no, no. Bueno, no.
0: A ver, ¿tú lo ves en segunda desde hace 9 meses?
2: Sí, pero bueno, también ellos hay 3 resultados y le valen 2. Uh-huh. ¿Vale? Ellos empatan. Sí. Pero yo pienso que va a perder. Pienso que ganará el Girona.
0: Molt bé. Per tant, ja tenim 2 variables completades amb èxit.
2: Bueno, de moment... Además, está mi amigo Quique Cárcel, que es el director deportivo.
0: Sí.
2: Nos hemos criado juntos en Barcelona, en mi barrio. Sí. Y claro, tengo muchas ganas de que ganen ellos.
0: Molt bé. Getafe Osasuna, també hi ha un amic teu, en Raúl Medrano, que serà qui narri el partit. El Getafe se juga a jugar a Europa la temporada que ve. Osasuna se juga a no baixar a segona divisió. Què passarà a Getafe, Mario?
2: Este es el partido que más me tiene...
0: Mosca.
2: Este es el que nos la van a liar. Este es el que yo pienso... Me gusta el Getafe, lo he dicho siempre, pero es un equipo que le cuesta marcar goles, es un equipo muy competitivo y tal, y los navarricos de allí... Es el que más dudas tengo. Puede pasar. O sea, puede pasar que gane el Getafe, porque es un equipo muy competitivo, juegan en casa, pero los navarricos... van a dar la vida de ahí. Entonces, es el partido que más dudas tengo, porque yo creo que el Levante no va a perder en campo el Betis. Uh-huh. Este es el que más dudas tengo del Getafe, pero bueno, vale. El fútbol es tan impredecible que...
0: Bé, té dubtes.
2: A un partido, a una cosa que digas, en una temporada, pero a un partido es una división arbitral, un fallo, un tal, ja. Te se va todo, pero bueno, por eso hay que estar tan concentrado.
0: Aquí tenim dubtes. I després, la Cartuja, Betis... Llevant. A Llevant li serveixen 2 resultats, guanyar o empatar. El Betis va començar a entrenar dijous hora baixa per al partit d'avui.
2: Por eso, al final, yo pienso que el Levante va a sacar el resultado positivo. Aparte que lleva una dinámica, que ya lo dije en la previa de la semana pasada.
0: Sí.
2: Muy buena este equipo, y este equipo muy bien. La verdad que hay que quitarse también el sombrero, porque lo que han hecho desde que llegó... este entrenador último, ostras, la verdad que ha sido increíble, porque estaba muy abajo, y mira, uh-huh. Están hoy ahí en una posición muy buena, y yo pienso que hoy no van a perder.
0: Molt bé. Per tant, de les 4 variables, en Mario en dona 3 favorables al Mallorca, inclòs el resultat del Mallorca, i el dubte és el Getafe o Osasuna. Bé, veurem què passa, Mario. Ja m'imagino a les 8 i 25 que tot s'estigui... A les 8 i 25, perdona. A les 10 i 25 que tot s'estigui complint i haver d'estar pendents només del Getafe Osasuna. Sí. Perquè quan tu dius, Mario, avui el desplegament és enorme i tindrem els gols el segon quan es produeixin. Avui és un programa de ràdio de posar-se, en el teu cas, els cascos i estar aferrat al programa, Mario.
2: Sí, sí. Bueno, ara fíjate que està jugant el Ibiza.
0: Sí.
2: Que está jugando el Ibiza, y yo me he puesto por tres en John, ni Ibiza ni leche.
0: Sí,
2: o sea,
0: sí.
2: Soy fiel a tope y estoy metido.
0: Sí, sí, han dit abans que l'Ibiza havia aconseguit empatar, perdia 2-0, ha aconseguit empatar a l'inici de la segona part 2-2, però perd 3-2.
2: Ah, esto ya no lo sabía.
0: Sí, perd 3-2.
2: Yo iba siguiendo por el Sócer, ya sabes, sí. Pero bueno,
0: a falta de 10 minuts perd l'Ibiza per 3-2 davant l'Europa. Amem, Juanga, han d'anar acomiadant aquesta temporada amb en Mario Ormaechea. Recordem, va ser el nostre fitxatge d'estiu i crec que ha sortit molt millor que Jean Virgil i Pablo Torre i companyia.
6: I que cumbula.
0: Otro culebrón, Mario, sí.
2: No paramos.
0: Sí,
2: es un no parar, tú.
0: Pensenti, cuando ayer de Michelis dice lo que dice en rueda de prensa y luego por la noche contesta a Mara Escumbula con un comunicado de les seves xarxes socials. Varen començar amb el cas Dani Rodríguez, hem acabat amb el cas Escumbula.
2: És un no parar. Però bueno.
0: Sí, però bueno, avui és que tot això ja no serveix. Avui s'ha d'intentar salvar la categoria com sigui i després sí que s'haurà de fer, si segueix el Mallorca a primera divisió, molta reflexió i si va a ser segona, molta més. Però bé, Juanga, què vols per en Mario?
6: Mister, ¿cómo se presenta el verano? Con tranquilidad.
2: Bien, como siempre.
6: Una cosita ahí preparada para viajar.
2: Bueno, yo hago lo mismo siempre. Me iré allí al Alto Tajo, seguramente. Al frescor y tranquilidad. Y tranquilidad.
0: Juan, Juanga, tu encara cada dematí amb el cafè llet te poses mel.
6: Encara en té, però ja me queda poca, mister. O sea, para la temporada que viene... Hay que hacer otro cargamento, ¿no?
2: A ver si las abejas se han portado bien, que esto... Claro. Que no lo hago yo, él hace las abejas. ¿Tú mira que lo hago yo?
6: Pero anda ya, mister, y le
2: no te preocupes.
6: Una charla motivacional. O sea,
2: le meto una charla y sale, vamos, empepinar. No te preocupes.
6: Bueno, y día 6 hay Champions, ¿eh?
2: Sí, bueno, tengo muchas ganas de...
6: Tengo muchas
2: ganas de estar con vosotros. Ya, encima que no pude ir en la primera que se hizo... Y de conocer en persona, bueno, pues a toda la gente que colabora y...
0: Claro.
2: La verdad que tengo muchas ganas.
0: Molt bé, molt bé. Mister, està tot arreglat, eh? Tu ja saps per què t'ho dic. Tot en ordre, exacte. Mario Ormaechea, ha estat un autèntic luxe comptar amb els teus comentaris a les prèvies de tots els partits de Mallorca aquesta temporada.
2: Bueno, también ha sido un lujo para mí estar con vosotros, una nueva etapa así en mi vida, porque yo siempre estaba entrenando, estaba de jugador a entrenador, bueno, y ahora pues bueno, estoy con vosotros y me lo paso muy bien, estoy con grandes profesionales y la verdad que para mí ha sido un lujo también, o sea que estoy muy contento de haber estado con vosotros todo este año, sinceramente.
0: Una ferrada molt forta, Mario Ormaechea, moltes gràcies.
6: Un abrazo, mister.
2: Igualmente para vosotros.
0: Adéu, Mario. Adéu. Juanga.
6: Necessitava energia.
0: Mira, te diré una cosa. El nostre company Jaume Ginart me diu, Toni, impressiona silenci amb el qual sa gent va cap al camp.
6: Clar, perquè...
0: Necessiten energia.
6: Què passa? Berger? Berger?
7: Res, que ha sortit el Mallorca a escalfar, no hi ha molta gent, però jo sí que xerraria un poquet de divisió d'opinions, de moment.
0: Sí, eh?
7: Sí, a la sortida dels jugadors...
0: Xiulets i aplaudiments.
7: Sí. Però hi ha molt poca gent.
8: Però ara mateix hi ha 2.500, no hi ha més gent.
7: Sí. Tantes, trobes, sí.
0: El YouTube de...
8: Entre dues i 2.500, però no crec que hi hagi més.
0: Sí, el senyal que estem oferint als nostres espectadors del YouTube, sí que veiem molta gent concentrada...
7: Fora.
0: A la zona, del bar de l'estadi, a la fanzone, però sí que pot ser una entrada... No vull dir magra, però... per ventura no a l'alçada de ser la darrera jornada de Lliga.
7: No, això segur que no, Toni.
0: No, no, clar. Des, Juanga.
6: Deia que necessitem energia i es posen en joc a Ivetra Ràdio. Tenim la millor energia. Energia que t'ofereixi llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb U tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en U.
9: I així va començar. Esports 3, en joc. IB3
10: Ràdio. IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
9: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Esports 3, en joc. Toni Terrades, IB3 Ràdio.
0: 8 i 20 minuts, a punt d'arribar a les 8 i 21, 39 perquè comenci el partit a Son Moji, també a Montilivi, al Coliseum i a la Cartuja, i la gent, Juanga, està connectadíssima. Esports 3 en joc, moltes gràcies a tots que ens diuen els nostres oients i espectadors.
6: La veritat és que sí, moltíssims missatges, tant al WhatsApp d'IB3, al 646 93 45 01, com també en el YouTube, en el chat de YouTube, hi ha un oient que es diu: he canviat d'opinió, el nostre Mallorqueta es salvarà a les totes. En Jaume Aficionat diu: vamos Mallorca, si se puede. També moltes respostes al concurs, sí, que encara no han encertat. Per altra banda, aquí més respostes en el concurs. En Tomeu Ancís ens enviava: bones, es disgusta, mos ho vàrem endur diumenge passat, ja tenim assumit un possible descens, així que passi el que passi, i avui vespre només se pot millorar. Per això, primer hem de guanyar a l'Oviedo, que en tot es vol dir que hi ha hagut en el club aquesta setmana, no serà gens fàcil. En el nostre YouTube, en el chat de YouTube, un oient ens diu: Mallorca 0, Oviedo 0. Un altre oient ens diu: passi el que passi sempre, ara esperam que al Manco veiem un bon partit i hat-trick de Morici, que s'ho mereix. Estampeta per a Morici Pichichi. Són alguns dels missatges que ens arriben. Per altra banda, ens diu si ens podran veure per aquí. Sí, clar que sí, ens podeu veure pel canal de YouTube, Vamos Mallorca, i també Girona, Getafe i Llevant. Són alguns dels missatges que ens arriben tant en el chat de YouTube com també en el WhatsApp d'Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
0: Hi ha moltes respostes sobre el nostre concurs. Recordeu que avui vos demanam quins casos hi ha hagut a la història de la Lliga Espanyola de jugadors que han acabat pitxitxi de la competició però han descendit a segona divisió amb el seu equip aquella mateixa temporada. Recordem que ara Morici està a 2 gols d'Mbappé. Si avui fes 2 gols, Morici empataria, i sempre i quan Mbappé no marqui, empataria amb Mbappé com a pitxitxi de la Lliga. I el Mallorca, clar, cor risc de baixar a segona divisió. Idò, quins casos hi ha hagut en la història que el pitxitxi ha acabat baixant a segona divisió? Esperem les vostres respostes. El número?
6: El 646-93-45-01.
0: Idò, començam una altra ronda quan són les 8 i 23 per saber què fan els protagonistes dels partits implicats i que afecten el Reial Mallorca. I començant, lògicament, a Son Moix, sobre la gespa de l'estadi. Què passa, Toni Fuster?
11: Es troben el dos equips del Mallorca a l'esquerra amb dos equips, ara mateix el titular i el suplent, i a la nostra dreta el jugador del Real Oviedo, escalfant també.
0: A Montilivi, allà jugaran a partir de les 9 del vespre el Girona i l'Elx. Escalfen ja els protagonistes, Marta Sampas.
3: Pareix que t'acaben de sentir perquè just surten els jugadors del Girona escalfar. Podeu sentir l'ambientàs, banderes amunt de tota l'afició gironista que està avui aquí omplint Montilivi. No hi cap ni una ànima quan encara queden 35 minuts perquè comença el partit. Just ara surten els jugadors. Feia una estona ja que escalfaven els porters d'ambdós equips. De moment hi ha tan sols a la meva esquerra els porters de l'Elx, però ja sí, tota la plantilla de l'Elx, els 11 titulars, escalfant-hi ja, com veus, també l'afició animant els seus futbolistes en aquesta autèntica final per la permanència.
0: Marta Sampa, repassant si t'apareix en quin 11 surt el Girona, l'equip que el Mallorca vol que guanyi avui el partit.
3: I de la porteria, Gazzaniga amb el 13, defensa lateral amb Arnau i Àlex Moreno a l'altra banda, centrals David López i Víctor Reis, al mig del camp per Witzel, Ivan Martín, a més endavant hi serà Nounaki, a la punta de Tatsiga, en Kof, acompanyat de Brian Hill i Joel Roca, quan surten ara també els jugadors de l'Elx. Hem de dir també amb la seva afició que s'ha desplaçat més de 400 aficionats de l'Elx, això sí, tan sols ocupant la graderia de visitant perquè està declarat d'alt risc aquest partit i no pot haver ni camisetes ni cap element, cap complement de l'Elx a la resta de la graderia, però molt animats també els aficionats de l'Elx que, com dèiem, s'han desplaçat també aquí amb la il·lusió de poder quedar també a primera divisió, recordant que ho tenen una mica millor, però volen guanyar, volen sumar i no ha de dependre de ningú més. Els aficionats de l'Elx que ja animen els seus jugadors, que també ja fan els primers exercicis d'escalfament.
0: En quin 11 surt Eder Sarabia, Marta?
3: I de baix dels pals hi serà Matías Dituro, en defensa Víctor Chust, Afengruber i Pedro Vigas, el mallorquí, acompanyat al mig del camp per Aleix Febas, també ex-mallorquinista, Aguado Villar, Germán Valero, i en atac hi serà Tete Morente i Álvaro Rodríguez.
0: De Montilivi, pegam un vot cap al Coliseum de Getafe. Allà jugaran a partir de les 9 del vespre el Getafe i Osasuna. Raúl Medrano, escalfen ja els protagonistes. No tenim Raúl Medrano, tot d'una... Tornem amb ell, partim de Getafe cap a Sevilla, la Cartuja amb Miqui Tous per aquest Betis Llevant. Al Mallorca li interessa que el Llevant puntuï, o empati o guanyi. Escalfen els protagonistes, Miqui Tous.
12: Escalfa ja el Llevant a la nostra esquerra, ja ha votat el conjunt granota, ovació del 1.000 aficionats valencians que s'han desplaçat fins a Sevilla. Encara no ha sortit el Betis, escalfa, s'ho pren en tranquil·litat, va bé, està tranquil el Betis, està encara en el seu vestidor, i també escalfa l'àrbitre mallorquí Mateu Busquets Ferrer. Per tant, ja escalfa el Llevant fa 5 minutets. Encara no ha sortit a la gespa de la Cartuja el conjunt de Pellegrini a fer exercicis d'escalfament.
0: Quins 11 tenim, Miqui Tous, per al partit d'avui en aquest Betis Llevant?
12: Per part del Betis, per part del conjunt andalús, Pellegrini surt amb Adrián San Miguel a la porteria. Avui jugarà el seu darrer partit com a professional en defensa. Defensa de 4 per Héctor Bellerín per la dreta i Ricardo Rodríguez per l'esquerra. La parella de centrals per Diego Llorente i Nathan en el centre del camp. Doble pivot per Marroca i Pablo Fornals. I alerta aquí per davant, Anthony per la dreta. Per l'esquerra de mitja punta, Parisco Alarcón, i en punta d'atac, esperant que avui no tingui el seu dia, l'ex-mallorquinista, el Cucho Hernández. Aquesta és l'onze del Betis, per part del Llevant. Aquesta és l'onze de Luis Carrión, quan ara mateix surt el Betis a escalfar el conjunt granota, que surt en Mateu Ryan a la porteria. En defensa, parella de centrals per Matías Moreno i Adrián Dela. Per la dreta juga Jeremy Toljan, per l'esquerra Manu Sánchez, en el centre del camp el tribot format per Pablo Martínez, Kevin Arriaga i Jonander Olasagasti. Per la dreta juga Jundé, per l'esquerra fa Ivan Romero, i en punta de tall la gran amenaça del conjunt del Llevant, com és Carlos Espí. Aquesta és l'onze del conjunt valencià, aquesta és l'onze del Llevant, per intentar treure un resultat positiu d'aquest camp del Betis. Com dèiem, xiularà l'àrbitre del Col·legi Balear, Mateu Busquets Ferrer, i en el VAR hi serà un àrbitre del Col·legi Canari, com és Daniel Jesús Trujillo.
0: L'entrenador Llevant, en Luis Castro, que posa un 11 en el que tots confiem, Juan Gapper, perquè tregui un puntet a la victòria de la Cartuja. Tot d'una connectarem amb en Raúl Medrano a l'estadi del Coliseum a Getafe, però abans que en Valdé.
6: Com també confiem en Vinca Centro Auto, que tot i que s'acabi la temporada i s'acabi aquest programa, Vinca Centro Auto ens ha acompanyat a nosaltres durant tota la Lliga i també vos seguiran acompanyant a vosaltres en cada quilòmetre, en cada escapada i en cada aventura d'aquest estiu. Si cercau un cotxe nou, assessorament, proximitat i un equip que us ajudi a trobar el vehicle perfecte per al vostre dia a dia o per començar les vacances amb la màxima tranquil·litat, el vostre lloc és Inca Centro Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i Lip Motor a Mallorca. Inca Centro Auto, el vostre concessionari...
0: Brum,
6: de confiança.
0: Mitja hora de part que arrenqui la darrera jornada de Lliga Primera Divisió, aquesta jornada en la qual el Mallorca juga la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol. I avui comentaran a nosaltres aquesta jornada dos cracs. El primer és a la cabina, som Moix, juntament amb Antoni Fuster i amb Miquel Bercé.
13: I tu bailando, bailando, bailando.
14: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
0: I he de dir que és l'únic home, juntament amb un servidor, que confiava que avui la cosa vagi bé. Confiava fa 7 dies, esperant que avui no hagi canviat d'opinió, perquè si no me desmunta el xiringuito. Fai Lluís Martí, bon vespre, com estàs?
15: Bon vespre, doncs pues aquí estic esperant, un poc nerviós, aquí que no m'ho puc moure, perquè he estat a punt de demanar a veure si li necessitaven jugadors en De Michelis per 10 minuts i sortir en el cap, i la veritat és que tenc ganes de que avui se pugui produir aquest miracle, si el podem catalogar de miracle, perquè, per què no? Perquè crec que tots, com va dir quan va acabar el partit, és possible, i que a mesura que anàvem passant els dies, tothom anirà creguent més, i jo crec que cada vegada hi ha més gent que creu que és capaç de que se produeixin els resultats que molts fan falta.
0: Anem al que li interessa a la gent. Pell Lluís Martí, què passarà a Son Moix?
15: Som Moix, 3-1 a favor del Mallorca.
0: Molt bé.
15: Directament, això ja... sense cap tipus
0: de
15: rodeo.
0: Clar que sí. El primer xec el tenim fet. Montilivi, un camp que coneixes, vas entrenar al Girona, i bé, supos que has fet les teves criades pertinents. El Girona juga contra l'Elx. Què passarà a Montilivi, Pell Lluís?
15: He fet un parell de criades, però no m'han agafat el telèfon. Ho dic en sèrio, que mira, que he criat en Quique Cárcel, he criat en el predador físic, en el soci, bueno, en el delegat, i ningú. Jo dic, aquests se pensen que vull entrades o que vull alguna cosa. Sí. Però crec que el Girona guanyarà 2-0.
0: Molt bé, per tant, el segon xec també fet. El que genera més dubtes en Miquel Berger, en Mario Ormaechea, és el que passarà al Coliseum. Getafe o Osasuna? El Getafe lluita per Europa, o Osasuna per no descendir. Què passarà per Lluís al Coliseum?
15: El Getafe ho és, no? Si heu vist el recibimiento que ha tingut avui, sí, el Getafe, que ara ho estàvem mirant aquí a la pantalla, i tot d'una mirar-lo, li he fet així en Miqui, que el miri, perquè vegi si no volen anar a Europa... Pues veure si els jugadors, quan veuen això, per molt que tal, estan motivats, i jo crec que el Getafe té aquest equip que és capaç de davantar-se en el marcador i mantenir l'avantatge, con lo cual 1-0.
0: I acabam a la Cartuja. Saluda en Pell Lluís Martí, en José Peña, també el saludam des d'aquí, tots nosaltres, el nostre company de la tele. La Cartuja, Betis, Llevant. En el Llevant li serveixen dos resultats, i en el Mallorca també. Que empati el Llevant o que guanyi davant el Betis. El Betis, ho han dit, va començar a preparar el partit fa 48 hores. Han estat com a de mini-vacances aquesta setmana.
15: Aquests són els que no m'agraden a jo. Són els únics que no m'ho fill jo d'aquests. A veure si avui voldran fer el partit de l'any, i aquest me cauen malament. Con lo qual, crec que el Llevant és capaç d'empatar. Ho xerràvem amb Antoni i jo ara fa un poc fora de micro. Esperem que el Mallorca no dugui un avantatge molt grossa, segurament, perquè si no el Llevant, evidentment, se pot relaxar pensant que el Mallorca va guanyar 3-0 i que, evidentment, això ja li dona la salvació. Però, bueno, és factible, però per jo és el resultat que més dubtes tenen de que se pugui produir. Però pens que acabarà 1-1.
0: Molt bé.
15: Apunta-ho tot, que després, com hagi fet una quiniela i ha encertat...
0: Sí, no te preocupis. Les victòries...
15: Perquè jo vull recordar que aquí tinc un senyor aquí a la dreta,
0: sí,
15: que pagarà el dinar,
0: sí,
15: de dia 6,
0: sí,
15: en sa salvació.
0: Sí. Per cert, en Juan Gama
7: feia... S'ha de pagar, s'ha
0: pagarà. Clar, en Juan Gama feia una indicació, no sé si és un bon auguri, sí, el cartell d'Ivetres que ha caigut, Juan Gama.
7: Sí.
6: Darrera jornada... Darrera jornada, no ha aguantat.
0: El va muntar Antoni Fuster.
6: El va posar Antoni Fuster i el cartell d'IV3 ha caigut.
0: Ha caigut de la cabina.
6: A mitja horeta que comenci el partit.
7: Per no cert, sé si això... amb el president Colbert ha arribat Steve Kerr, l'entrenador dels sí. Golden State Warriors.
6: Molt bé.
7: Que no sé si un senyal també, però ha fet una temporada festa
16: sí.
7: també.
16: Sí. Sa ferretina, sí. ja està en sa calor, s'ha gastat sí. una mica...
6: Però, bé, no, però si pou posar una ferretina més contundent perquè aquell tro...
16: Això ja t'ho dic en Pendi ara.
15: Era provisional, després per la sí. temporada que ve estarà...
0: Ho pintarem tot d'Antoni sí. Fuster. De magenta farem un mular. Sí.
6: No començant bé.
0: Hi haurà es d'en Morici, es de Netó i es d'Antoni Fuster a sa cabina.
16: No, però se veu, han fet un invent, oi? Que han fet un
0: sí,
16: invent.
0: Sí, sí, sí. No, se veu bé, se veu
15: bé. Sí, ha quedat bé.
0: Sí, teniu...
16: Sí, perquè no està en terra.
0: Ja està, Antoni. Alerta, Miquel.
6: Sí, sí. Que no passi...
0: No facis excessos.
6: Alerta, sí, sí. Final, també, eh?
0: Bé, som molts, veig bones cares i això m'agrada. Sí, sí. Això m'agrada. Sí. I mos faltava, dins el repàs de tot el que han fet, tothom està escalfant i anem al Coliseum. Allà tenim en Raül Medrano. Raül, escalfen Getafe i Osasuna?
17: Escalfen Getafe i Osasuna. També escalfo jo, companys, perquè m'ha costat una... M'ha costat unes certes penúries estar aquí parlant amb vos ara.
0: Idò, descansa, ja descansa una miqueta, Raül, una miqueta, perquè surt de Michelis amb els nostres companys de Dazón en aquesta prèvia del partit.
18: Sabiendo que dependemos de otras canchas, pero tenemos el deber y la obligación de estar pura y exclusivamente con la cabeza en lo nuestro, porque lo primero que hay que hacer es jugar bien y ganar. Así que intentaremos ir por la épica.
19: Hemos estado muy pendientes de ese 11 titular, porque ya dijo en previa que iban a jugar los 11 jugadores más preparados. Ha habido alguien que ha levantado la mano estos días y ha dicho, mister, yo voy a esta guerra, cuente conmigo 100%.
18: Bueno, sí, la verdad que... fue duro perder en Levantes y a partir de ahí había que tratar de ir buscando cercanía con los chicos, con los jugadores, con el grupo, con el plantel, tratando de hacer entrenamientos competitivos, lúdicos y despertarles de nuevo el optimismo. Y bueno, como dije ayer, creo que es un momento para que también los más experimentados, los hombres, por lo menos empiecen el partido. Y bueno, nada, hemos decidido arrancar así. Creo que el rumbo nos ha caracterizado dentro de lo que estamos acá, dentro de la jornada de las 12, bueno, con hoy de las 12 jornadas, creo que ha sido nuestra mejor versión, así que volveremos a intentar ser lo que fuimos en muchos de los partidos.
19: Son tres campos los que tienen que estar pendientes de los resultados que se den. ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Tiene a gente de su cuerpo técnico que va a estar con el pinganillo, con la radio? ¿Hay algún jugador que no quiera saber esos resultados hasta el final? Porque el descanso también puede venir, no sé si bien o mal, ¿cómo lo van a hacer?
18: Bueno, en principio nosotros, mi staff estará pendiente de nosotros porque me ayuda a intentar que lo hagamos mejor entre todos. Después la gente se va a escuchar y creo que nos vamos a volver a hablar y a ver las caras en el descanso. Ahí creo que tendremos una certeza más cercana de lo que puede llegar a pasar, ¿no?
19: Pues Martín de Michelis, muchísimas gracias y que tenga mucha suerte, que consiga el objetivo. Gracias.
0: Les paraules de Martín de Michelis, el titular. Intentarem ser el que vàrem ser en qualque moment d'aquests 12 partits i que avui tothom estarà centrat amb el que passi a Somos i que ja veurem què passa després. Érem al Coliseum amb en Raül Medrano. Raül, te demanava si escalfaven ja Getafe i Osasuna a la gespa del Coliseum.
17: Així es escalfen els futbolistes de l'Osasuna i de Getafe. De moment, una pobra entrada, però recordem que avui, en teoria, s'hauria d'omplir aquest estadi del Coliseum, que recordem, a més, està sent remodelat, està en obres la lateral, la tribuna principal, poc a poc, es va omplint i tenim, òbviament, les alineacions de tots dos conjunts, els 11 homes, més els de la banqueta del Getafe, que ens han de fer avui un favor per part del conjunt de José Bordalán, que per cert és molt probable que s'acomiadi avui del seu públic que tant l'estima, tot de pancartes també acomiadant en aquest possible adéu a la míster Bordalàs. Formaran a la porteria David Soria, línia de 5 en defensa, amb Alan Niom al lateral dret, Juan Iglesias lateral esquerra, Zahid Romero, Domingos Duarte i Apcar com a tripleta de centrals. Per davant, Arambarri i Luis Milla, en principi es dibuixen un 5-2-3, seria Mario Martín per la dreta, Adrián Liso per l'esquerra, Luis Vázquez com a referència ofensiva. Jo encara he de veure quan comenci el partit si realment el dibuix serà sí. aquest. A la banqueta quedaran el porter suplent Letacek, Borja Mayoral, Abu Camara, Javi Muñoz, Boselli, Diego Rico, Alex Sancris, Birman Sevich, Da Vinci, Becoucha, Riquelme i Damián Cáceres. Per part del Club Atlético Osasuna jugaran a la porteria Sergio Herrera, també en teoria amb un 5-3-2. Sergio Herrera en porteria, deia, Rosier al lateral dret, Javi Galán al lateral esquerra, Hernando Catena i Boyomo com a tripleta de centrals, Lucas Torró i Moncayola, doble pivota, Aymar Oloz per davant, i avui dos puntes ante Budimir Pichichi del conjunt navarrès i Raúl García. A la banqueta al costat d'Alessio Lischi quedaran els porters suplents Aitor Fernández i el grec Stamatakis, Iker Benito, Juan Cruz Bretones, Arguibides, Rubén García, Moy Gómez, Osambela, Quique Barja i Raúl Moro, que en principi havia de ser baixa, però finalment ha entrat a la convocatòria. El que passa és que està per veure si està per jugar. Per part d'Osasuna, bones notícies per nosaltres. És baixa finalment Víctor Muñoz, l'extrema que apunta a la proper Mundial. Finalment no s'ha pogut recuperar d'unes molèsties. El Mundial sí, però era dubte per avui. I avui finalment no hi és, tampoc és Iker Muñoz per sanció. Per part del Getafe, recordem, les baixes de Conam Gené, perquè va ser expulsat l'altre dia, i de Adrián Satriano, a la davanter centre Pichichi de l'equip, tot i que va arribar al gener, va veure la cinquena targeta l'altre dia. Males notícies per nosaltres. Mm-hmm. Ja quan el partit havia acabat, va veure la cinquena per protestar, com deia, ja després de xulet final, i per això avui tampoc pot estar avui al Coliseum. L'àrbitre Quintero González, i anem a veure si d'aquí 20 minutets podem començar a cantar gols del Getafe.
0: Segur que sí. I en aquest vespre emocionant tenim un segon comentarista que ja comparteix estudi amb en Juanga i en jo. Un autèntic plaer.

0: quan sona aquesta música, és que estan nosaltres amb Pau Cendrós. Pau Cendrós, bon vespre.
1: Bon vespre, bon vespre.
0: Com estàs? Comença, qui comença a pegar-li pals? Tu o jo, Juanga?
2: Pot començar tu, perquè és un escàndol sense precedents, lo d'aquest senyor.
0: Sí, sí, sí, és un escàndol sense precedents. La setmana passada, recordareu, avui se repeteix, tornàvem a sortir per la tele a partir de les 9 del vespre i ell, clar, va veure això i li anava bé a tele i després volia fer espost també a sa tele.
2: I
0: va resultar que sa ràdio va rompre registres, audiència...
3: Com sempre.
0: Sí, de tot. Aplicació col·lapsada, sa web col·lapsada...
3: Rècord tras rècord.
0: Transistors, ses grans superfícies han hagut de reposar transistors de sa gent que ens escolta i... Vist els resultats, en Pau Cendrós va dir si pogués venir a la ràdio...
2: Vaig a canviar-me...
3: Jo, el que m'ha arribat no ha estat això.
0: No ha estat això.
3: Jo, el que m'ha arribat és que el jefe màximo d'aquesta sala, en Toni Terrades, ha demanat expressament que en Pau Cendrós estigui de vore ell. Això és el que m'han demanat. I en Pau Cendrós està aquí.
0: Però jo la setmana passada també ho vaig demanar i tu vas dir que no.
3: No, jo no. Jo som una marioneta aquí. Som una marioneta.
2: La setmana passada te van ficar una habitació.
3: No, el
2: plano l'era espectacular.
3: Lo de Zulo, que ell, és per fer-se mirar. Jo demano a IB3, per favor, que se'n faci mirar lo de Zulo. Hi ha un té de sales segur per allà buides, que aquell Zulito, és que jo ets a presó. Amb un vidre d'estat.
4: Has estat amagat, has estat amagat pitjors puestos.
3: Això sí, sí. Però també hi havia menys llum, Pep.
4: Que jo ho he vist.
3: Però també hi havia menys llum. És que jo pareix a ser presó. Quan vas a xerrar amb qualcú, un vis-a-vis.
0: Bé, i avui que és presó o llibertat?
3: Avui és llibertat. Jo crec que jo estic amb en Pep, no? Jo hem de ser positius, vosaltres segur que jo som un tio positiu i hem de creure fins al final. Jo ho vaig dir des del principi. Està difícil, però hem de creure.
0: Començam. Què passarà a Somboix en aquest Mallorca-Oviedo, Pau?
3: 2-0.
0: 2-0. Molt bé.
2: Va bé.
0: Girona-Elx a Montilivi.
3: Girona-Elx, 2-1.
0: Espera, ho deixem aquí, 2-1, per tant, també seria bo. Ortells parla a Dazón, el director esportiu, el responsable de la planificació de la plantilla del Mallorca, que pot baixar avui a segona divisió.
5: ¿Qué es lo que le dicen a la afición en un día como el de hoy?
6: Bueno, pues afición, pues como toda la temporada, le pedimos que apoye al equipo hasta el último momento. Yo creo que lo han hecho durante todo el año y lo harán hoy. Es verdad, como tú dices, que no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar y después pues esperar resultados.
5: No sé si le ha decepcionado que no haya gente comprometida en el vestuario. Martín de Michelis ha dado a entender que él sabe quiénes están y que también se sabe quiénes no están. En una situación tan complicada, no sé si esto le ha sabido mal.
6: Bueno, a ver, estamos con todos los jugadores, yo en este caso apuesto por ellos, apuesto por el cuerpo técnico y yo creo que no es tema ahora hablar de estas cosas.
5: Bueno, ¿y qué espera del partido de hoy? No sé si no tienen miedo de que no salgan las cuentas aquí, de que no se consiga esa victoria, de estar muy pendientes de los otros tres campos. ¿Cómo lo va a vivir usted? ¿Qué es lo que va a hacer?
6: Bueno, lo principal es aquí, es nosotros, es con nuestra gente, es hacer un buen partido, ganarlo y lo que no depende de nosotros, pues evidentemente estaremos pendientes, pero lo principal y prioritario es estar nosotros bien aquí.
5: Pablo Ortells, pues muchísimas gracias y que haya suerte.
0: Las paraules de Pablo Ortells, quan li han demanat de la implicació dels futbolistes, ha dit que no és moment d'hablar d'estas coses. Supos que no li de la nostra companya periodista, li havia dit també a De Michelis, que va ser qui va treure el tema i després li va contestar Mara Escúmbula. Tot d'una vaig amb tu, Pau, per contar això, si és normal. Varen començar amb el cas Dani Rodríguez, acabam amb el cas Escúmbula. Però bé, 2-0 a Somboix, dius, 2-1 guanyarà el Girona l'Elx. El Coliseum, Getafe o Osasuna?
3: Getafe o Osasuna, Pepito 1-0.
0: 1-0.
3: Pepito sempre.
0: Bordalàs, estimat teu, eh?
3: Los chicos quieren jugar hoy, chicos. ¿Cómo están los chicos hoy? Hoy quieren jugar los chicos, ahí que jueguen los chicos.
0: Ahir el varen nomenar fi predilecte de Getafe. Van posar una medalla, va sortir allà a la plaça, tothom, venís al campo, mañana,
3: Europa. I lo que li agrada era un Pepe, això. I lo que li agrada era un Pepe.
0: Ahí, tres victòries de moment, totes anirien ben al Mallorca, i acabam a la Cartuja, on també un equip estimat teu, el Llevant, què farà?
3: Wow.
0: Wow, per tant, el Mallorca salvat, segons en Pau Cendrós. A les 11... A les 11, res, festa gran. Perfecte. Respecte... Pep Lluís, també te fic dins l'equació, Pep Lluís i Pau. Sí. Però abans escoltàvem en Abdon Prats. Avui és suplent, juga... Bueno, avui és suplent, pràcticament sempre ho és. Parla en Dazón.
7: No, al final...
1: Yo creo que todo el mallorquinismo cree, mis compañeros creen y yo también creo en que pueda ser una noche muy especial y mágica que ya hemos vivido muchas aquí y ojalá pues se dé algo positivo para que podamos conseguir lo que todos deseamos, ¿no?
7: La gente va a estar pendiente de todo, de lo que pase aquí, también de lo que pase en Girona, de lo que pase en Sevilla, de lo que pase en Madrid. Tú como jugador, ¿quieres estar pendiente de lo que pasa en otros campos? ¿No? ¿Tus compañeros también? ¿Qué sensaciones hay?
1: A ver, la verdad que sí, que todo el mundo va a estar pendiente y cuando haya algo, alguna novedad en otros campos, pues yo creo que nos vamos a enterar. Sí que es verdad que siendo la última jornada y demás, pues sí que quiero estar pendiente lo máximo posible. Está claro que bueno, que no dependemos de nosotros, pero creo firmemente en que se pueda dar y en esta vida a veces las cosas que pasan que nos sorprenden es inesperado y por qué no confiar en ello, ¿no?
7: Abdón, tú llevas muchos años en este vestuario, eres de aquí, conoces mejor que nadie, ¿no?, lo que es este club, lo que es este escudo. Has descendido, has vuelto a subir, has tocado lo más bajo, has visto también la gloria. ¿Qué discurso se les dice hoy al resto de compañeros para salir con toda la energía y toda la fe del mundo?
1: Bueno, está claro que llevo 9 temporadas aquí seguidas, más las otras cuando estuve en la cantera y debuté por suerte en el primer equipo y demás. Y obviamente pues tengo mucha ilusión de que ganemos el partido, sobre todo por toda la afición, que este año pues ha estado de 10, no de 12. Y luego pues que bueno, que hagamos nuestro partido, que al final somos profesionales, tenemos que sacar los 3 puntos y luego pues como te he dicho antes es que todo se dé y podamos estar el año que viene en primera división, no hay más, al final hablando claro es así.
7: Pues a Don Prats, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar aquí en un día tan complicado.
1: Nada, gracias a vosotros.
7: Que haya suerte.
0: Les paraules de Nat Don Prats en aquesta prèvia, en aquest darrer minut. Recorden que en falten 12 perquè comenci el partit entre el Mallorca i l'Oviedo, que sí que Norteix i ha fet una mica així. Estarem pendents de veure Nat Don, sí. Des de Sabancat estaran pendents 100% del que passi als altres estadis i crec que s'hi ha de ser, demostrant també professionalitat. Vols que guanyin els que estan a la gespa, però els que estan a la banqueta poden escoltar tranquil·lament la ràdio i sobre què fan els altres equips. Pep Lluís Martí i Pau Cendrós, vos tenc els dos en línia, per tant, la temporada va començar malament, ja va acabar malament la temporada passada, però la temporada va començar malament amb la crisi de vestidor, que hi va haver Dani Rodríguez per tot el cas, les manifestacions que va fer, els comunicats, i acaba també pràcticament de Michelis, que quan era per millorar, no?, quan se ficava en menjar Brasil i de saber lo que quiero i que se tiene que esforzar, sí, perdona.
8: Toni, perdona, estan ara mateix donant l'alineació pels videomarcadors, ja han acabat. Xiulada especial quan han anunciat Pablo Maffeo, Toni Lato i Takuma Sano. Aplaudiments per en Vedat Muric i Samu Costa.
9: Són 100 notes, que pobres afició.
8: Sí.
9: Eh?
8: Sí. Sí, sí.
0: Maffeo, Lato i Sano.
8: Un
0: xiulat
8: amb en Leo Román, però jo amb en Sergi Darder, però més divisió d'opinions, però amb en Toni Lato, Pablo Maffeo i Takuma Sano. Sentenciats per l'afició.
0: Molt bé, i sentenciat per De Michelis, Marascumbula, perquè ahir va rebre una bona estopetjada del tècnic argentí, Pau.
8: Sí,
10: però...
8: Xarba.
0: Pep Lluís, tu.
10: No, dic bé, que
8: escolta,
10: no...
8: Escolta, perdó, Pep.
0: Sí, sentim.
8: Escolta, som Moix. Directiva dimissió.
0: Sí, crisi de directiva dimissió. Pep, endavant.
10: No, dic que no és el moment. Crec que va ser una equivocació per part de Michelis. Evidentment, jo crec que dur la roda de premsa sempre molt estudiada, sempre dur la roda de premsa molt, molt directes. No sé inclús si aquesta pregunta de Maras...

0: molt de temps, no haurien d'estar xerrant d'aquesta situació. Haurien d'estar xerrant de la possibilitat, de la il·lusió, de... i no haurien d'estar xerrant d'això. Crec que ha estat una equivocació. Bueno, ja està, tots els jugadors també s'equivoquen i en De Michelis, pues bueno, pues s'ha equivocat. No passa res, ja està. Intentar oblidar-lo i que això no descentrin els jugadors, que és el més important. Que els jugadors no estiguin descentrats en aquesta situació, però han tingut una temporada ja des de pràcticament final de la segona volta de l'any passat, més l'inici de la pretemporada, més lo d'en Dani Rodríguez. Joder, per tu el món, han tingut una temporada que per ell que no, tampoc, que no anàvem encarrillats per ningú joc.
1: També és cert, jo crec que tindrem temps per parlar-ne de tot això, però tot això que dius de la temporada passada no s'ha fet res, no es va fer res per evitar-ho, per tallar-ho, i així estan segurament. Però bé, ha vist en Carlos Mollà, també arribant a la llotja, també ha volgut donar suport al Mallorca avui.
2: Bon senyal.
1: L'extènic i exentrenador de Rafael Nadal.
2: Quan més suport, molt millor. Tothom amb qui parles te diu que en Pau Cendrós era un element cohesionador dins un vestidor. Tu com veus tot això, Pau?
3: Pues malament, malament, no m'agrada, jo crec que com un Pep, no, jo crec que no és el moment.
2: Clar, el darrer dia abans del partit més important.
3: Abans del partit, no. És vera que també te dic una cosa, la situació d'en Cumbula tampoc és normal, ho hem de dir, però és vera que no és el moment. És una situació que antes ja sabia, ja estava enquistada, però és un jugador que els metges diuen que en principi està bé, i el que tampoc entenc és la situació de... com un tel de fantasmagòric, no saben què té. Coño, surt, té això, ho té, no ho té, és un problema d'ell.
2: Està clar.
3: És que les coses són més clares i són millors.
1: I per cert, Pau, que també en aquest futbol d'avui...
4: Surt de protagonistes.
2: Digues, Miqui.
4: Surt del futbolista del Real Mallorca.
1: No, sona l'himne del Mallorca, surt el jugador. Res, a dir que segurament amb els diners de Cumbula podries pagar un Muriç, per exemple, per fitxa, dic, eh? És a dir, és un traje important per la planificació.
3: I que si és un altre tipus de dolència, de tipus mental o d'un altre tipus, se pot dir, igual que s'ha dit, i se posen les eines que s'han de posar, i punta, perquè per això hi ha un club a darrere amb un cos de metges que supos que tindran també coach, psicòlegs, i tindran un munt de gent fent feina amb ells.
2: Està clar. Bé, comanda el futbol. La partida ja falten 7 minuts per les 9 del vespre. Avui tothom ha de sortir prep perquè les 9 ha de començar tot. Toni Fuster, protagonista sobre la gespa.
4: Ja són el futbolista del Real Mallorca amb aquesta dessuadora taronja i vermella, calçons negres, i el de l'Oviedo en l'equipatge habitual, camiseta blava, calçons blanques, calces blanques. Ara el futbolista del Real Mallorca se farà la fotografia amb els enlotats, Fundació Real Mallorca, a la dreta el del Real Oviedo també, i en el centre José María Sánchez Martínez, l'àrbitre principal del partit, acompanyat per al seu assistent, recordem que és un dels millors col·legiats d'aquesta primera divisió, àrbitre internacional i del comitè murcià, col·legiat que ja va estar aquí en el partit Mallorca-Real Madrid. El Mallorca el va imposar, per tant, jo crec que no hauria de dependre del tema de col·legiat en el bar Isidre Iglesias Villanueva.
1: I una abraçada del De Michelis amb en Santi Cazorla, va jugar amb ell, i també una abraçada amb en Nico Fonseca, a qui ha entrenat, el fill del Conejo Fonseca, un davanter uruguaià dels 90, gran golejador. I res, recordem, Toni, també que el xerrat de les xiulades en Antoni Lato, Pablo Maffeo i Takuma Asano, que se l'estalvia avui, Johan Mojica sancionat, i jo crec que segurament també hagués estat un dels que l'hagués patit.
4: Parte en Bali en el Cazorla, ara mateix amb el sorteig de camp en José María Sánchez Martínez. Es conjuraran el futbolista del Real Mallorca.
2: Si te pareix, Toni, anem aviat. Sí, perquè falten 6 minuts i han de tocar tots els punts. El principal ara mateix també, com estan els nostres oients abans que comenci el partit. Joan Gabriel Bausà, animats o no?
5: La nostra audiència està animada, clar que sí. Fins i tot ens diuen, si en Pau Cendrós demanen si està preparat en algun moment que hagi d'entrar en el terreny de joc, si és necessari.
3: Sí, per defensar sempre.
5: Clar que sí, diu, si baixam, diu un oient, veurem el percentatge de veritat de jugadors que els sap més greu veient quants ens queden. Sí. Quan se queda en la segona?
2: Te faig així perquè, donant la benvinguda ja als espectadors d'Ivetres Televisió que se connecten en aquesta hora, nosaltres estava repassant en Juanga els missatges de la gent que estava animada, no, Juanga?
5: La gent està molt animada en el dia d'avui. Per exemple, en Manu mos diu bones. Avui està complicat, sobretot Betis, Llevant, Getafe i Osasuna. Betis, molt bon equip. Osasuna.

0: Una també, però confia en que els resultats es puguin donar. Per altra banda, diu, jo sempre soc molt optimista, però avui m'acosta, diu una Maria José Cifre, l'únic dolent, si seguim a primeres, que el meu fill m'obligarà a anar a les Tortugues, i jo no estic molt per bé. Això, si el Mallorca se salva.
1: Ho contarem, ho veniram. Sí, si anem a les Tortugues, ho contarem. Recordant per als espectadors d'IB3 Televisió, que aquí nosaltres hi ha en Pau Cendrós, Pell Lluís Martí, al costat d'Antoni Fuster i en Miquel Verge, a la cabina de transmissió d'IB3 Ràdio. Contaran tot el que passi, som molts, però també viatjam ara cap a Girona, cap a Montilivi. Marta Sampas, els protagonistes estan damunt la gespa, també.
2: Ja estan els protagonistes damunt la gespa i sentiu l'ambientàs, tots els aficionats en peu, banderes en l'aire, cantant, i ja es lleven les xiquetes de... entrenament, primera equipació ja a la vista, se preparen tots els futbolistes, els 22, veiem l'Elx amb la seva segona equipació, el Girona amb la primera, camiseta blanc i vermella, calçó vermell, es fan la fotografia també amb uns nins i nines petites que hi ha, juntament també amb la mascota en Acanya. Bé, la mascota és una mosca, però en Acanya és escà que sempre surt al terreny de joc.
3: Sí, sí.
2: I ja veus, l'ambient és espectacular, no hi ha ningú assegut, i ja es fan la fotografia de l'onze inicial també al Girona. Jugadors ja preparats, i aquí Montilivi tot hi és perquè comenci aquesta autèntica final per la permanència.
1: Getafe, Raúl Medrano, protagonistes damunt la gespa.
4: Coliseu Massa, futbolistes de tots dos conjunts damunt la gespa. El Getafe completament de blau, Osasuna completament de vermell, completament, quan dic completament és completament, no com habitualment que du a la pantaló més negra. Gran ambient al Coliseu, un gran ovació del públic madrileny cap als seus futbolistes que volen que tornin 7 anys a Europa i de passada fer-li un favor a la Mallorca. Homenatge també a alguns aficionats aquí a l'estadi, els 300 partits, ni més ni menys, de David Soria. Tot a punt per a que comenci, tot i que encara haurien de pagar el rec, futbolistes damunt la gespa, tot a punt per a aquest Getafe Osasuna.
1: I a la Cartuja, Miqui Tous, tot preparat per aquest Betis Llevant?
5: Tot preparat també a la Cartuja perquè comenci el partit. Ara mateix, sorteig de capitans entre el porter del Betis, Adrián, i el migcampista del Llevant, Pablo Martínez. Es retrau homenatge a Manuel Pellegrini, que compleix 300 partits oficials al tècnic del Betis. Aplaudiments pel tècnic xilà. 3/4 d'entrada aquí a la Cartuja. No està ple l'estadi del Betis. Animen molt els seguidors del Llevant. Tot preparat perquè comenci a terres sevillanes aquest Betis Llevant.
0: A punt de començar l'espectacle radiofònic, que ho viurem amb desfibriladors, amb tensiòmetres, en tot, i a Juanedo ho tenen tot preparat. A Juanedo Hospital, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença a tenir cura d'un mateix, i a Juanedo Hospital ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix, oferint el millor tractament, perquè curar, empiezan a cuidar, Juanedo Hospitales.
1: Un minutat per arribar a les 9 del vespre. Recordeu que estem en directe a 4 estadis de primera divisió, a Somos, a Montilivi, al Coliseum i a la Cartuja, que el Mallorca per salvar-se necessita primer guanyar el seu partit i després que guanyin el Girona i el Getafe, i que el Llevant no perdi a la Cartuja davant el Betis. Ho posant ja tot en ordre, anant cap a la cabina de transmissió d'IB3 Ràdio, a l'estadi de Somos, a punt de començar el Mallorca Oviedo. Comenten el partit en Pau Cendrós i en Pell Lluís Martí, pendent de tot com sempre, en Miquel Verge, i ens narrarà el partit, esperant que sigui el que doni la permanència del Mallorca a primera divisió. La veu del Mallorca, Antoni Fuster. Dali, Toni!
6: El rellotge de José María Sánchez Martínez ja està preparat. L'àrbitre del comitè murcià, que diu que s'apropi ja a la pilota, Pablo Torre, posarà el Mallorca la pilota en joc, traurà l'equip mallorquinista
3: de l'Urma
6: i Negra.
3: Només un apunt, l'ambient de moment és positiu amb el Mallorca, l'aficionat de Somos.
6: El Mallorca a l'esquerra, a la dreta de la nostra posició de comentaristes, l'Oviedo. De moment, a poc, encara continua entrant gent a l'estadi de Somos. Més tard veurem l'entrada, però ara mateix
3: entre 15 i 16.000.
6: Sí, entre 15 i 16.000 persones, no està tampoc malament. A veure per la situació que passa aquesta darrera jornada, l'equip mallorquinista, tot a punt, tot preparat, el porter està bé, tant Leo Román com Moldovan, el porter del Oviedo, com s'ha sincronitzat tot, l'àrbitre està preparat també perquè li donin el sus A veure, perquè doni inici aquesta darrera jornada del campionat de Lliga de Primera Divisió, que vos contam es porten en joc i vetre a ràdio. Quina emoció, quin final! Amb aquest sentiment mallorquinista, amb aquest sentiment perquè la passió d'aquest 5 en temporada consecutiva del Mallorca continuïn a Primera Divisió una més. Està parlant l'àrbitre Santi Cazorla amb el gran veterà futbolista de la Primera Divisió vestint el color del Real Oviedo, Pablo Torre, que traurà, que posarà la pilota en joc amb el 20 a l'esquena. L'equip, el futbolista Cantona, el Mallorca arranca, comença el partit a Son Moix, treu el Mallorca del mig del camp, juga Morrades, cercant a la dreta, obre el joc cap a Martín Valle, la pilota per Pablo Mafeo, pilotada llarga en camp esquerra, el control de pilota de Torre, toca el Samurai, Taco Massano, arriba per darrere Dardé, Dardé encara, Dardé per l'esquerra, obre el joc per la tola centrada, no arriba el pirata, la pilota té encara rebuig per Samu, que intentarà penjar el Morrane, llarga, cercant amb Feo, ha sortit amb intensitat el Mallorca, juga per la dreta Pablo Torre, toca la pilota per Samu dels primers 30 segons d'aquesta primera part, intentarà canviar el Mallorca l'orientació del joc a la part esquerra, no, amb el Mascarell cercant a Lato, ve a apropar-se a Sano, cercant la pilota al Lato, la pilota molt llarga, a veure si pot arribar a línia de fons, no arriba a Sano, a Somoll, això ha començat Mallorca 0, Oviedo 0.
1: A Montilivi, Marta Sampas, està en joc el partit.
2: En joc el partit, en dret la primera pilota del Girona i se l'ha quedat en aquest primer instant, inclús ha arribat a porteria rival, penjant una pilota que bé hagués pogut ser una bona oportunitat. Pilota ara que traurà de banda, de falta, perdó, l'Els, però de moment ambientàs i el Girona espitjant en aquest primer minut i 13 segons de partit. Girona 0, Els 0.
1: Raúl Medrano roda la pilota al Coliseum.
6: Roda i tanca, roda i de moment Osasuna, que han jugat dos minuts i votaran el que serà ja el seu segon córner. Tant de vol el Getafe espavili en aquest inici de partit. Allà va la pilota al segon pal, la rematada a les mans de David Soria, primera rematada del partit, diria que era Javi Galán al segon pal, fàcil per a David Soria. Ha començat i déu-n'hi-do de quina manera Osasuna Estadi, ara sí, completament ple, dos minuts al Coliseum. Getafe 0, Osasuna 0.
1: La Cartuja, amiguitos.
5: Ha començat també la Cartuja, dos minuts i deu segons de partit. Alerta, falta perillosíssima, favorable al Betis, a un metre de la frontal de l'àrea. Preparat Antonín, camp esquerra, tanca defensiva de cinc jugadors del Llevant, i va Antonín, li pega, atura sense problemes Ryan, passa el perill de la Cartuja, ha xutat Antoni, ha parat, ha aturat el porter del conjunt valencià, dos i mig a terres sevillanes, Betis 0, Llevant 0.
1: També dos minuts i mitja, som molts, Toni Fuster.
6: Ataca el Mallorca, para de moment, Moldovar, que no ha tingut encara complicacions en aquest primer minut de partit, dos i mig al feu de l'estadi mallorquinista. La pilota per Mafeo, treu de banda, juga en Sergi Dardé, la pilota en toca enrere cap a Leo Román, que surt de l'àrea enviant la pilota des del lateral a Martin Valien, servei en llarg que veurà Sano, no sé si surt de posició correcta o no, de moment lluita aquesta pilota, ho fa en Bailey i li pren la pilota, la roba l'Oviedo, juga per l'esquerra, la tèrica per Raim.
3: Leo Román, que juga per primera vegada contra el seu ex-equip, en qui va fer segurament la seva millor temporada com a professional, es va perdre el partit d'anada al Tartiere per lesió.
6: Raim, la pilota toca en Samu.
7: Bon inici per a Toni, bon inici del Mallorca, bon ritme, bona circulació de pilotes, la circulació és intensa, les passades ben fortes perquè arribin en els companys, i quan han tingut situació de pressió han cercat els espais a les esquenes de la línia defensiva de rival. Crec que el Mallorca ha començat bé, això pinta bé aquí a Son Moix.
6: De Micheli, que l'entregarà la pilota a Raim, traurà de banda a l'altura de la banqueta mallorquinista l'Oviedo, aquí que ja recordant descendit a la segona divisió. La pilota per Dani Calvo, el central juga amb el seu porter, Moldovan, torna la pilota, banda esquerra per començar jugada, per sortir intentant des del lateral jugar, torna
5: gol del Betis a la Cartuja. Demana fora de joc la defensa del Llevant, també una possible falta prèvia, però la pilota per banda dreta, la centrada al punt de penal, ha arribat des de darrere de que s'ha avançat a la defensa del Llevant, i la pilota al fons de la porteria granota. S'avança el Betis de la Cartuja, protesten el jugador del Llevant, Mateu Busquets. Veurem si revisa el VAR. Marca el Betis, Betis 1, Llevant 0.
0: Marca el Betis, un gol amb Iberret, en la fibra i mòbil, que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull, amb passió. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció voler de futbol. Iberret, Iberret, Iberret.
1: S'està revisant el gol, Miqui Tous.
5: S'està revisant el gol, mal orella, Mateu Busquets Ferrer, de moment no treu del centre del camp al Llevant. S'animen entre ells els jugadors del conjunt granota, Mateu Busquets Ferrer, que camina d'un costat cap a l'altre, cap baix. Veuran què li diuen des del VAR. Daniel Jesús Trujillo, del Col·legi Canari, està envoltat de jugadors del Llevant. Mateu Busquets Ferrer ara mateix. Veuran què diuen, han demanat com una falta prèvia al començament de la jugada i també un possible fora de joc d'Adé quan ha arribat a línia defensiva, dona el gol. Dona el gol, Mateu Busquets Ferrer, per tant, marca el Betis, marca D, Betis 1, Llevant 0, ja comença malament el vespre.
1: Sí, comença malament el vespre amb aquest gol del Betis, recordant que al Llevant li serveixen dos resultats, o li serveixen al Mallorca, dos resultats de Llevants, que serien un empat o una victòria de moment.
5: Espera,
1: Pau Tendrós,
5: espera, Toni,
1: sí?
5: perquè Mateu Busquets ha dit al jugador del Llevant que va cap en el centre, però no dona l'ok perquè treguin alerta, perquè tal vegada estan analitzant una segona jugada. Li ha dit a Pablo, en el capità del Llevant, que se'n va cap en el centre del camp. Ara Pablo torna cap a Mateu Busquets Ferrer. Veurem què diu l'àrbitre. A menys si dona el gol o no sé què passa, ara sí. Dona el gol, dona el gol. Gol del Betis, treu del centre del camp al Llevant. Ja va per davant en el marcador el conjunt andalús.
1: Pau Tendrós, comença malament el vespre.
8: Sí, comença malament. Bueno, el Mallorca bé, bon ritme. Cerca la sala contrària, perquè està davant l'Oviedo, que també se li nota aquesta falta de que ja està descendit i tal. Però bueno, el Mallorca fa la seva feina, està cercant la porteria. I el Betis, pues, molt xafa el vespre. Però bueno, jo encara estic a dins, eh? He dit 1-1, o sigui,
1: Sí.
8: Encara estem a dins.
1: Això és
8: dins.
1: Com acaba, no com comença. Ha començat malament amb el gol del Betis, però esperant que arribi qualque gol de Llevant a la Cartuja i també qualque gol del Girona, Montilivi, del Getafe, al Coliseum, però ens centrem ara mateix en Som Moix, Toni Fuster, camí dels 9 minuts de partit.
9: Gol del Mallorca, ha de cercar també el gol. Juga Samu Costa des del mig del camp. Obre el lloc, l'esquerra per Morlaner, avança el Mallorca. Per l'esquerra, a doblar bé ara Toni Lato aixeca el cap, penja la pilota, massa llarga, no pot arribar. No pot arribar Morici i és Reim qui amb el pil li entrega la pilota al porter Horatio Moldovan.
1: Pel Lluís.
10: Pilota. És molt superior al Mallorca en aquest sentit. En la pilota el Mallorca, la pressió de l'Oviedo és horrorosa i les situacions de passades del Mallorca té capacitat per arribar sense problemes. Con lo qual el Mallorca aquest partit l'ha de guanyar. És bueno que comença de la pitjor manera perquè el millor seria que dels altres camp mos arribés, lo primer, un bon resultat i una bona notícia, és tot el contrari, però com ha dit en Pau, han dit 1-1, estem de dins i queden molt de temps perquè el Llevant pugui fer un gol.
9: La pilota per Mascarell, el futbolista absent l'altre dia al Ciutat de València, recordant per sanció avui en aquest 11 titular i de nou la posició de defensa central acompanyant a l'Alobán Martin Valien, la pilota per el Leo Román.
1: Recordant que amb aquest resultat, amb aquest 0-1 amb aquest 1-0 favorable en el Betis contra el Llevant, res no canvia. Ara mateix descendirien l'Oviedo, que ja està ascendit, el Mallorca, que sumaria 40 punts, i el Girona, que en sumaria 41. Amb aquesta derrota el Llevant en tindria 42 i per tant estaria, a pesar de la derrota, salvat. Continua, Antoni.
9: Morici remata fora! En una centrada que arriba del cantó esquerre i Morici que s'allança una pilota que acaba fora.
10: No sé si la repetició mordirà el contrari, però crec que ja tenia en el seu cap rematar de cap i crec que el millor en sopeu, la seva esquerra, hagués pogut rematar millor, no ho sé. No, era més difícil. Jo crec que fa el que ha de fer en la repetició de gol. Però bueno, el Mallorca sí que ho està intentant i anem a veure si amb aquest ritme. Tal vegada l'Oviedo, de més, s'ha situat en un 4-4-2 en rombo, també s'haurà de defensar per igualar 2, i això no li dona per arribar en els jugadors del Mallorca. Pràcticament 1-1 tot el camp.
9: És la primera ocasió del Mallorca, que ha tingut el Pirata, estava un poquet escorat també.
10: Era molt difícil.
9: Quan juga Morlanes des del mig del camp, obre la zona ampla cap a Martin Valien, li toca de primera cercant a Pablo Maffeo, retalla Maffeo deixant enrere Raim i la pilota de nou cercant al porter, a Leo Román. Leo Román obri el joc, toca per la demarcació del seu company, que arriba el Omar Mascarell amb pilota llarga, no arriba ningú, tot l'avantatge serà per Nacho Vidal, un exmallorquinista convertit en titular a la dreta, banda dreta del conjunt de l'Oviedo, pilota per banda, a veure, alerta en aquesta zona ampla, diu Dale Forés, que intenta marcar-se, pilota penjada i serà, per tant, corta al

0: Serà Santi Cazorla. El dirigeix el futbolista cap al racó per treure a cama dreta. Anton, el futbolista del Mallorca, tancat dintre de l'àrea. Dona el sus, Sánchez Martínez. Va Cazorla, cama dreta. Pilota el primer pal, la rematada. Fora! En dues ocasions, Dani Calvo a la darrera. Ha rematat tot sol i la pilota ha acabat fora, però la primera està clara per Oviedo.
1: Estava tot sol el segon pal, Pau.
2: Sí, perquè és una primera pentinada i en Pablo arriba en el darrer moment.
3: És
2: una ocasió que no era fàcil,
3: tampoc. És un partit trampa pel Mallorca. És un partit que arribarà molt fàcil a l'àrea contrària, perquè l'Oviedo defensivament ho estem veient, deixarà el Mallorca arribar a l'àrea contrària. Si està fi, podrà fer gol. Però al veure que és un partit que tu te vas mullant, estàs jugant molt en fora de la teva porteria, estàs amb molta soltura en la pilota, normal, ells no te fan perill, però t'arriba en un córner com ha passat ara, a una jugada aïllada, i te poden fer un gol quasi sense voler.
4: Anant cap a la Cartuja, s'estira... Perdona, Toni, anem a la Cartuja, s'estira el Llevant, Miqui Tous.
5: Ho intenta el conjunt de Luis Castro. Ho feia per banda dreta ara. Tundé ha robat bé, però la defensa del Betis d'aquesta acció per banda esquerra de Ricardo Rodríguez. Només una aproximació en tot el partit i ha estat el gol d'Abde al minut 4, que ara mateix fa que el Betis guanyi per 1-0 aquí a la Cartuja, Terres Andaluses. Juga el Llevant en el centre del camp, la pilota en defensa a zona de central per Matías Moreno. El Llevant, que de moment, tot i la derrota, està salvat, però necessita marcar perquè no pot jugar-se-la d'aquesta manera. El conjunt valencià, Teva Meu, en el centre del camp. El Llevant que ho intenta, però sense xutar, a la porteria d'Adrián, esperant que s'estiri el conjunt valencianista, i a veure si arriba el gol del conjunt granota. Minut 12 i 15 segons a la Cartuja. Alerta aquesta jugada al punt de penal. Espí! La pilota morta a les mans del porter Adrián. Bloca el porter del Betis, juga el conjunt andalús, 12 i mig de la primera a la Cartuja, Betis 1, Llevant 0.
4: I a Montilivi, Marta Sampas, que ha començat millor el Girona o l'Elx?
6: Està molt igualat ara mateix, igual que el marcador, que és de 0-0, recordem, en aquest minut ja 12. De moment el Girona, que ho intenta ara amb una passada llarga, arribarà abans, però el defensa de l'Elx intentant salvar que no surti la pilota en línia de fons. I la té Unagi, tractava d'evitar que acabés sortint línia lateral i es banda per l'Elx en el seu propi canvi, com deia, igualat i en cap ocasió clara de moment per cap dels dos equips. Sí que ha hagut una targeta groga per una entrada forta per TA. Un atac del Girona ha estat per Buba Sangaré, la primera targeta del partit, però de moment molt igualat. Els dos que necessiten, recordar, amb el Girona guanyar sí o sí per poder quedar a la primera divisió, i l'Elx, aquí un empat li aniria bé.
4: El Coliseum de Getafe també empaten a 0, el Getafe i Osasuna. Ho cerca el conjunt de Bordalàs, Raúl?
7: Ho cerca ara precisament amb una centrada des de l'esquerra de Juan Iglesias, molt passada, intenta Niom que la pilota no surti, a veure si la bola fica a l'àrea, no, finalment la deixa sortir el Getafe, curiosament per la fama que té, que intenta tenir pilota més enllà d'aquest inici fulgurant d'Osasuna, amb dos llançaments des de la cantonada, el partit s'està jugant al camp d'Osasuna, però això sí, ha tingut la més clara el conjunt navarrès, hem sortit il·lesos perquè un mà a mà de Raúl García, després d'una gran passada de Budimir, a mi m'ha semblat que estava en posició antirreglamentària a l'exfutbolista de la Betis, però en tot cas l'assistent no havia aixecat, i Raúl García en el mà a mà l'ha tirat molt innocent al ninot a les mans directament de David Soria. Després jo crec que s'hagués hagut de revisar i a mi em feia l'efecte que estava fora jo, però en tot cas l'assistent no havia aixecat, ocasió molt clara la que ha tingut Osasuna, però hi ha brots verds perquè el Getafe s'estira, el Getafe intenta tenir pilota, el Getafe que cerca la porteria navarresa, 13 de la primera part, si anava a dir 15, perdó, és que no hi ha està d'obra, si no hi ha electrònic, ho vaig mirant al marcador, sí, tots són, avui dos són problemes, a Getafe, deia 15 de la primera, té la pilota el Getafe, curiosament, però de moment empat a 0 entre Getafe i Osasuna.
4: 9 i quart del vespre, de moment cap dels marcadors afavoreix el Mallorca, Juanga.
8: Així es vivim aquestes postres en joc a IB3 Ràdio amb Vinca Centro Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i Lip Motor de confiança, que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada, un concessionari proper de casa i sempre al costat dels seus clients. Vinca Centro Auto, el vostre concessionari brum, brum, brum, brum, de confiança.
4: Tornem a Somos, allà estan empatant a 0 el Mallorca i l'Oviedo, Toni.
0: Al 15 minuts d'aquesta primera part, aquest 0-0 inicial...

0: Moment amb una ocasió que va intentar Morici per part del Mallorca i també Dani Calvo, el central del Real Oviedo, al rematar una pilota de cap que acaba fora. La pilota la té el Mallorca, la condua i darrer, la perd Pablo Torre ara i alerta a l'Oviedo a la contra. Se'n van per banda esquerra, Alex Porés intenta cercar Cazorla, Cazorla, banda dreta, talla. Atea bé ara l'Ato, la pilota la condueix qui? Qui la du a Sano? A Sano cerca Mafeo, Mafeo en Samu, vol sortir el Mallorca d'aquest embut. Ara ajuda també Morici, el pirata, encant el Mallorca. Obri el joc, banda esquerra i rap aplaudiment per part dels aficionats. Pilota per l'Ato, molt vertical, cercant a Takuma Sano per intentar encarar davant Bagli. Va Sano, anem a veure, banda esquerra, Sano que perd. Va, mare meva.
1: És broncada per anar Sano.
0: Sí. Sí.
1: Perquè ja tenia qualque xiulet.
2: Però són, tant en Pablo Torre com en Asano no estan fins avui. En Pablo Torre, que mira que té capacitat i qualitat per els controls, per orientar-se bé, per anar cap a davant, les tres situacions que han tingut també els ha perdut, i en Asano, la veritat és que no se li veu amb aquestes xispes. El vol intentar, però és que no pot. És que no pot, no li surt.
3: Ha hagut una pilota que ha botat dues vegades, que l'ha tret un defensa, que ell la volia deixar sortir i l'ha llevat a defensa i l'ha tirat a fora de banda.
2: Sí,
3: aquestes
2: sí.
3: són lo que xerram, aquí, que... És el que xerram de que la gent te veu, per lo menos, aquesta darrera pilota, aquest voler, aquest mossegar, aquest voler.
2: Sí, però no li dona ara mateix.
0: A veure, Samu, contra la pelota pel pit, la baixa, juga pilota de Asano, Asano entra a l'àrea, Asano remata i
2: fora! Llàstima.
0: La pilota fregant el pal dret de la porteria de Moldovan! Bona ocasió del Mallorca, bona ocasió del japonès Takuma Asano, bon xuc acabat finalment a la dreta de la porteria de l'Oviedo!
4: Ha fregat el pal la rematada de Takuma Asano, l'ocasió més clara del partit de moment per al Mallorca. Ha tingut l'1-0 les seves botes, Pau, el japonès.
3: Sí, és una cosa que normalment aquí ho ha fet bé. Sempre ha llegit bé les canes de rival quan llegeix de Muriqui. Per el que diuen, Pep, no està fi. És una loca que no està fi, se li nota i esperen que canviï. Que canviï, que li enxufin algo, que
2: sí, aquesta jugada de cafeïna, Pau, algo, però... a vegades... Pau, aquestes jugades a vegades, que te veus que t'has anat, que has tingut la possibilitat de fer gol, te donen un poc més d'aquesta confiança que necessita, a veure si el poden trobar, perquè avui és partit, sincerament, estem un contra un tot el camp. Si pensessin que l'Oviedo no ha fet feina per treballar aquest partit, ho veiem ara mateix. L'Oviedo, a la hora de defensar, 4-4-2 en rombo, un contra un pràcticament en tot el camp, vigila en el centre de nord i dos centrals en els dos davanters, els dos laterals molt a dalt en els nostres laterals esperant, amb la qual que... avui tenim espais per veure si poden fer mal.
3: I la tensió defensiva de l'Oviedo és que no és una tensió defensiva que digui que s'estan jugant sa vida, que se nota que no s'estan jugant sa vida, que arribem a 3-4, el que per que feim molt de passades de seguretat, han d'anar a cercar sa porteria cap endavant.
0: Com ara, Pablo Torre jugant Pablo Mafeo amb una bona recuperació de Sano, pilota penjada, cercant a Samu Costa, la treu finalment Dani Calvo, la pilota la torna a recuperar Sergi Darder, se'n va a la zona ampla, la deixa passar Samu, esperava que Morici li llegís les intencions, però s'ha anticipat finalment al central. Recupera Mascarell des de l'eix de la defensa, juga al mig del camp per Pablo Torre, ve a rebre... Martin Valien, Darder, que fica una mirada passada boníssima cap a Samu Costa, banda dreta, retalla Samu Costa, aixeca el cap, qui arriba, Pablo Torre, venga, se la prepara, xuta Pablo Torre, refura un contrari, la pilota per Samu, Samu dintre de l'àrea una altra vegada, encara Raïm, continua Samu Costa, s'embuia, la deixa enrere per Pablo Mafeo, Mafeo la penja, i fàcil per treure aquesta pilota cap en banda, l'equip d'Almada, pilotada llarga, torna a insistir el Mallorca dintre de l'àrea, veurem a Sano, lluita Mafeo i Sánchez Martínez, que indica falta. Falta del Mallorca.
1: Falta de Asano.
0: Falta del japonès Takuma Asano. Minut de nou d'aquesta primera part a l'estadi de Son Moix. De moment continua tot igual. Mallorca 0, Oviedo 0.
5: Gol anul·lat. Gol anul·lat al Betis. Gol anul·lat al Cucho Hernández per fora de joc. Ja celebrava el davanter del Betis aixecant la bandera en darrera instància. El jutge de línia també ha xiulat Mateu Busquets. Veurem si el VAR dona l'okay al fora de joc, però el gol en principi està anul·lat.
4: Uf, Migui Tous, què li passa al Llevant? És molt superior al Betis.
5: N'ha tingut una bona Llevant, un servei de cantonada, però a partir d'aquí el Betis, quan trepitja tres quarts de camp, és molt perillós, té molt bons jugadors i ho està passant malament el defensa. El Llevant finalment sí que és fora de joc, traurà al porter del Llevant. Gràcies a Déu no ha pujat el marcador, aquest gol del Cucho Hernández. Per tant, continua la victòria per la mínima del Betis, 1-0, minut 20, aquí a la Cartuja.
4: I a Montilivi, que està passant, Marta Sampas?
6: I de que es pitja i domina el Girona, tot i que amb alguna errada que fica la por al cos aquí els aficionats gironistes, que no aturen d'animar. Treu de banda ara el Girona, però de moment no arriben amb claretat cap dels dos equips a àrea rival i per tant no comptem cap ocasió clara ni per Girona ni per Elx, i per això minut 20 de partit, Girona 0, Elx 0.
4: Coliseum, Raúl Medrano.
0: El Coliseum ara mateix, joc aturat perquè està estès damunt la gespa. El porter Sergio Herrera, que ha rebut un cop, ha tingut una falta perillosa al Getafe, botada des de la dreta per Luis Milla, que no ha trobat rematador. Ara
1: som
0: mateix,
1: bosc,
0: com deia, mini-break.
4: Dali, per, perdona, Raúl, l'home som bosc. Què passa, Miqui?
1: Cris d'Alfonso Betellà, Alfonso Betellà, tot l'estadi.
4: Recordem que la prèvia del partit en sentit directiva d'emissió, ara Alfonso Betellà, tothom mirant contra la directiva, també xiulats contra alguns jugadors. Ens deies, per tant, Raúl Medrano, per recapitular, empat a 0, qui domina, Getafe o Osasuna?
0: Està a la partit, però igualat, la pilota és del Getafe, un guió que alguns segurament no esperaven. És cert que l'única ocasió clara del partit l'ha tinguda Osasuna, i per cert, deixa'm dir una cosa, no hi ha ni un sol aficionat d'Osasuna, com a mínim visible, perquè per mort de les obres del Coliseum, el Getafe no ha facilitat entrades a la parròquia navarresa, que ahir van anar 4.000 al Sadar a acomiadar els seus a la darrer entrenament. Joc aturat, perquè està sent atès a Sergio Herrera, que sí que podrà, pareix, continuar, així que de moment calma, igualtat, però el Getafe, ens aferrem en aquesta esperança de moment que apareix, que es pitja un poc més coses.
7: Han de donar-li energia al Real Mallorca, i la millor energia és...
0: Oh, Molici, Molici, Molici, remata! I la treta! En darrera distància, defensa de l'Oviedo, que ha quedat en terra, lesionat o mil lesionat, alerta a la contra del conjunt d'Asturias, en Bailia, línies per l'esquerra, segueix la pilota, intentarà entrar, entra a l'àrea, de moment espera l'ajuda de Raïm, i ara s'ha desbaratat un poquet aquesta acció, encara hi torna, encara torna a insistir. Quina llàstima que el Mallorca l'hagi segut, Pallor Martí,
2: acabada de finalitzar. Aquestes darreres passades sempre són més llargues, els controls se te'n van un poc, que no te permeteixen tenir la capacitat de tenir una bona orientació i una bona finalització. En el final no te queda una gran ocasió per jo crec, per aquest control, per aquesta darrera passada, que no mos permeteix.
8: Però el Mallorca, aquest partit, a l'Oviedo està intentant jugar una, entre cometes, una patxanga. És a dir, ara tenen capacitat, tenen qualitat per jugar, però...
1: I les centrades del lateral és un poquet la continuació del que es va veure al Ciutat de València.
0: A veure l'Ato, malament, la passada...
2: Però avui hi ha una indicació, segurament, des de la banqueta, que cada vegada que hi ha possibilitat de centrar, perquè
1: sí,
2: hem vist
1: malament
2: més centrades,
1: sí,
2: entre cometes, més centrades que pràcticament el que hem vist en els dos darrers partits.
1: A veure si fan una de primera divisió.
0: A veure, Mafeo, encara Raïm, penja la pilota.
1: Aquí la tenim.
0: Oh, de Morici!
2: No me lo puc ver.
0: L'armant del porter, el cos, el ninot, li ha donat la pilota a Moldova. La rematada estava tot sol, només l'havia d'enviar un poquet, tocar-la una mica, no, cap a un costat. Li ha regalada directament al porter de l'Oviedo a la millor ocasió del Mallorca en aquest 24 minuts de la primera part de Somos.
2: Li agafa quan ja està pràcticament baixant en Morici. Jo crec que vota antes, i crec que quan ja està baixant és quan li dona, però si vols que qualcú li posin una pilota com aquesta és un poc més fluixota, sí. Perquè la centrada no és molt forta, però Morici té la capacitat per rematar, però jo crec que quan li arriba la pilota ja està baixant en Morici, ja no li pot donar tota la força i la direcció que volia.
7: La millor oportunitat pel Real Mallorca, que ens arriba amb una energia que és d'aquí i juga amb tu, energia fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix, recorda tot en...
4: La tenguda ve d'Ad Morici, Pau Fendrós.
3: Sí, el que xerràvem l'altre dia, centrada a banda, bones centrades i la corpulència, i s'ha fet espai, una manera que el que diu en Pep... L'Oviedo ha vengut a fer un partit a passar el tràmit, i si li surt bé, li surt bé, i si no li surt bé, ja que no se lesioni ningú. només hem d'estar un poc fins. En quan estiguem un poc fins a dalt, arribarà gol, estic segur. Però és veritat que el que xerram és un petit trampa, és un partit que ha estat sempre jugant i pressionant a dalt, i és el típic partit que amb una jugada, amb un cone, una tonteria, te despistes un segon i se pot tornar en contra.
4: Dali, Toni.
1: També tinc una cosa, jo m'estim...
4: Miqui.
1: M'estim més que arribi primer el gol del Llevant que el del Mallorca.
0: Ara
3: sí, ara mateix.
4: Està clar.
0: De Moritxe, que passant al Sano, toca per Torre, i aquesta a l'esquerra, cercant la incorporació del Lato, per intentar deixar enrere Nacho Vidal. De moment el qui corre enrere és el propi Toni Lato, cercant a Mascarell, cap endavant, té a Derdé cap a Lato, cercant a Torre, intenta moure la pilota al Mallorca, dos tots, ara la conducció de Pablo Torre, de nou obri a l'esquerra per Toni Lato, se mou a Sano, cercant ara una pilota interior, però de moment el Mallorca, o de moment el qui té la pilota, no ha acabat de veure el futbolista japonès. Valient, ara és per la dreta que ataca, amb Mafeo,
8: Sergi està tot sol, tot el partit. Sí. Sergi està tot sol i està participant molt i, a més, intentar jugar cap a davant.
0: Incorpora també a l'atac ara Omar Mascarell. La pilota de Lato, Lato per Pablo Torre. Molta conducció, molta, de moment, molta possessió de pilota, però que hem de fer és apropar-nos a les àrees. A l'àrea d'aquest cas de l'Oviedo. La pilota per Samu, venga. Samu Costa... anem a cercar 3 contra 2, anem a cercar més moviment. Ara mira, això hauria de ser falta Borlane, diu que no, Sánchez Martínez, últim i xiulets de moment. Cazorla recupera la pilota, obri per Nacho Vidal cap a Ilias, a la banda, Ferrat davant el lateral, i segueix Lato, de moment enrere la pilota i cercant a Colombato, un dels organitzadors del joc del conjunt del Real Oviedo. La pilota de Dani Calvo al peu del porter Moldovan. Moldovan cercant al mig del camp. Han tornat a recuperar la pilota mitjançant Sergi Darder. Se l'ajuda Morlane, li torna la pilota a Darder. Darder fica una pilota cap a Sano, vora el control, orientar a Sano, que cercava retallar, corre, pica el peu Bailey i cerca el servei de cantonada favorable d'equip mallorquinista.
8: Gran passada d'en Sergi, bon control orientat en Sopic cap a davant i ha intentat passar la pilota en Moritxi. Jo crec que si li hagués arribat a cama dreta, a lo millor hagués finalitzat, però ha intentat passar la pilota en cama esquerra en Moritxi.
0: Minut 27 d'aquesta primera part, a Son Moix, Mallorca 0, Oviedo 0, corna que traurà Pablo Torre. S'apropa per l'acció, per la jugada curta, Takuma Sano, sempre en vigilància per part de Colombato. Traurà la part dreta de la porteria de Moldovar. Treu en curt, cercant a Sano, Sano per Pablo Torre. Viu de l'estratègia d'aquesta jugada, pilota penjada, no arriba Samu, la rematada. Intenta ara en contundència Pablo Torre avançar-se al migcampista de l'Oviedo per guanyar-li la partida de pilota. Però en segona instància l'han perduda i ara el que cau en terra és Alberto Reina. L'ajuda a aixecar-se Pablo Mafeo, pilota que se'n va fora, l'ha llançat el jugador de l'Oviedo i serà servei davant de lateral, posició de mig volant esquerra favorable a l'equip mallorquinista. La pilota davant la tribuna est de l'estadi de Son Moix. Ja té un altre color Son Moix també, eh?
8: Sí.
0: Ara sí que a veure que ha vengut, hi ha molt, bastanta gent, eh?
1: Sí.
0: La pilota per Mafeo.
1: 17.000 o una cosa així més a manco, no?
0: A veure, lluita l'Oviedo, punt de perdre aquesta pilota, lluita Mafeo, la recupera, cercant a Samu Costa, li fa falta.
1: Sí, la seva.
0: Alberto Reina, falta lateral favorable a l'equip de Martín de Michelis.
4: Són les 9, sí, digui.
1: Dale, Toni.
4: Són les 9 i mitja del vespre, Juanga.
7: A les 9 i mitja arriba la ronda informativa d'esports en joc, la ronda informativa amb Juaneda Hospitals. I recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar. Juaneda Hospitals, ronda informativa, que la començam a l'estadi de Son Moix, Toni Fuster.
0: Minut 29 d'aquesta primera part, Real Mallorca 0, Real Oviedo 0.
6: A Montilivi, minut 29, i just ara es fa la pausa d'hidratació. De moment no hi ha gols, Girona 0, Elx 0.
0: Coliseum de Getafe 29, camí del 30, de moment partit avorridot, partit gris, no es mou el marcador, Getafe 0, Sassuna 0.
5: Ja la Cartuja arriba amb el minut 30. També ha hagut pausa d'hidratació aquí al camp del Betis. Guanya el conjunt andalús. Val el gol d'Abde. Betis 1, Llevant 0.
7: La ronda informativa d'Esports 3 en joc en Juanera Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empiecen a cuidar Juanera Hospitals.
4: En aquesta hora recordem que cap marcador afavoreix el Mallorca. Ara mateix a les 9:31 baixarien a segona divisió Oviedo, Mallorca i Girona, però tot pot canviar en aquest dissabte, que esperem que sigui històric. Què passa, Som Mos, Toni Fuster?
0: Doncs també pausa per la hidratació. Dos equips ara amb el seu corresponent entrenador per rebre ordres.
1: I Toni, volia dir abans que la Reial Societat està guanyant a l'Espanyol i que el Rayo Vallecano està perdent amb l'Alavés. És a dir, en aquest sentit,
4: intentant millorar...
1: Guanyar, però...
4: Sí, intentant millorar, companys, la connexió, perquè ens arriba malament l'àudio des de l'estadi de Som Moix. Veiem que també ha hagut pausa i hidratació. El Girona, ells, s'estira el conjunt de Mitchell, que recordem, Marta Sampas, que ara mateix amb el Mallorca seria l'equip que s'aniria a segona divisió.
6: Idò, crec que li ha vengut molt bé aquesta pausa d'hidratació al Girona, perquè els darrers minuts era total el domini de l'Elx, que li va bé aquest resultat, aquest empat, i que estava aguantant, tocant i aguantant pilota. I el Girona, idò, començaran els nervis una micona, i escoltaven atentament els futbolistes aprofitant aquesta pausa d'hidratació al seu entrenador, Mitchell. Per tant, a veure si el conjunt català es pitja una mica i poden cantar un gol, que seria el resultat que cercam també pels interessos del Mallorca.
4: A la Cartuja, Miqui Tous, necessitava la pausa al Llevant?
5: Sí que la necessitava, i tant, perquè el Betis es pitjava, i de quina manera, amb el gol anul·lat el Cucho, s'ha estirat una miqueta més el conjunt de Luis Castro. Ara té un servei de banda que pràcticament és un corna, la posarà Adrián Del al central, fins a 5 futbolistes del Llevant esperant la rematada, treuen curt per Tundé, veurem si la posa, la perd Tundé, que malament, alerta que el Betis ara surt a la contra, és un 5-2, alerta que pot marcar el Betis, per l'esquerra Radde, per davant el Cucho, també Isco, la pilota al segon pal, no hi arriba Anthony, està ràpida la defensa del Llevant, per robar la pilota, ho intentava el Betis, marcar el segon, 32.5 de la primera, la Cartuja, continua guanyant el Betis, a veure si marca d'una vegada el Llevant, Betis 1, Llevant 0.
4: I on no s'estan fent males al Coliseum, perquè el Getafe li serveix el 0-0 i de moment Osasuna també li serveix, Raúl.
0: Així és, ara mateix tot just acaba la pausa d'hidratació també aquí al Coliseum. De fet, Toni, amb els resultats que s'estan donant ara, que comentava en Miqui, la derrota del Rayo i l'empat del València ara mateix contra el Barça, el Getafe fins i tot perdent tindria per ell mateix la plaça a la Conference League. Així que també ens convendria que es moguessin els marcadors de Rayo i de València. Com deies, tot tranquil, sembla que no es facin mal, tot i que, òbviament, Osasuna ni molt menys es pot confiar amb aquest a marcador, i el més entretengut està la grada, que la veritat és que es pitja de valent, eh? Té la fama el Getafe d'afició poc nombrosa i poc cridanera, i avui jo com a mínim m'aduc una altra impressió. 34 ja de la primera, el descompte serà llarg per la pausa d'hidratació i per les interrupcions. De moment 0-0 aquí al Coliseu.
4: Tornem a Som Moix també amb empat a 0 al marcador, Toni.
0: Sí, i alerta l'Oviedo també, perquè fa unes contres que ara aquesta vegada la pilota ha acabat fora, servei de porteria, però no mos poden descuidar, ja, però, per Lluís Martí de
2: pensar. En el moment que l'Oviedo no té res que perdre, intenta arriscar, i quan no el trenem una pressió i mos oblidam a les esquenes, jugador entre mitges, a distàncies entre les nostres línies, i mos agafen allà en aquesta posició, evidentment hem de córrer cap a darrere i ja no mos dona temps d'arribar, i pràcticament és un 4 contra 4, de 4 contra 3, i és difícil de defensar. Menys mal que no estan encertats tampoc ells, però nosaltres hem de fer un gol lo antes possible.
0: A veure ara, juga Moritz i cercant a Samu Costa, a tres quarts de camp, obre el joc a la dreta, posició d'extrem per Pablo Mafeo, s'ajuda en Samu Costa, de moment el jugador de la vida, perdó, del Real Mallorca. Han de cercar, tornar enrere, tornar a cercar amplitud a Martín Ballen per Omar Mascarell, per tornar una altra vegada la pilota al futbolista, el central, el Lovac i capital del Real Mallorca. Mafeo per Samu, cercant una parada, cor Mafeo, no, però l'avantatge serà per Raïm, ara intenta recuperar la pilota, no pot, Raïm que la treu, juga Santi Cazorla, la contava amb el pit, la baixa, toca de cara i l'envia llarg aquesta pilota a Colombato. La pilota acabarà fora, servei de banda lateral per l'equip mallorquinista a l'altura del quart àrbitre. Som ara mateix al minut 35 d'aquesta primera part, amb empat a 0 en el marcador a l'estadi de Som Moix.
4: Pau Cendrós, te sorprèn qualque cosa del vespre en aquesta darrera jornada a la Lliga Primera Divisió?
3: No, per ara no, per ara no. En principi és normal. Són partits que tothom està amb una tensió important i que s'amoguin resultats en el final, tot arribarà al final. En el final hi haurà més gols, que hi segur. Però és que jo me falta un puntet d'anar a cercar partit. Jo crec que el Mallorca ho té molt bé per guanyar aquest partit. I...
0: L'Oviedo corre! El xut!
5: Mare meva, quina oportunitat acaba de tenir el Llevant a la Cartuja, la Tangú d'Espí, quina oportunitat! Estava tot sol a la frontal de la petita, li ha pegat en cama esquerra. Quina aturada d'Adrián San Miguel, la millor oportunitat del partit. No ha arribat de miracle. El gol del Llevant serà corna favorable al conjunt valencià.
4: Corna favorable a l'Oviedo, també som molts, Toni.
0: El Santi Cazorra, com sempre, el futbolista, pilota aturada per treure aquell llançament.
4: Uf, quina ocasió.
0: Va Santi Cazorra, pilota tancada, intenta rematar-la, la pilota que la treu, la defensa del Mallorca, a la lluita una pilota dividida. I mos torna a guanyar una altra vegada la partida. Bailey, venga, la recuperam, va Morici, venga Pirata, dos contra dos. Takuma Sano per un costat, el Pirata segueix en conducció. La pilota ja per a Sano, entra a l'àrea, a veure Takuma, s'escorre un poquet Takuma, fa la bicicleta, li pega cap a esquerra, fora! Ha cercat l'escaire, col·locar aquesta pilota a la dreta de la porteria de Moldovan. Tímids aplaudiments per Takuma Sano, servei de porteria pel Real Oviedo.
2: I ara és quan segurament molta gent se preguntarà per què no ha sortit avui el Lubumbo, si eres que més o menys sempre estava allà, sí. I ven tots els espais que deixa l'Oviedo per poder encarar-ho, o en Jan Virgili. Supos que en els entrenaments hi haurà, com ha dit, hoy es día para los hombres, no? Ha dit a la roda de premsa, va dir, i avui també ho ha comentat. Segurament els jugadors amb més experiència, la Sano té més experiència que tant en Lubumbo com en Virgili, per això s'haurà decidit en De Michelis per ell.
1: Targeta groga per en Cazorla, és la primera del partit. Cazorla, que recordem, va ser expulsat el partit d'anada.
0: La primera amonestació, la primera groga de Sánchez Martínez al capità del Oviedo, a Santi Cazorla. Mou la pilota ja al Real Mallorca. Es porta en joc i vetre ràdio cercant la permanència de l'equip mallorquinista. Creu amb el dit, 37 minuts. A veure aquesta pilota molt llarga que acabarà directament fora, servei de porteria. Se comença a posar viola també l'afició del Mallorca, que veu que com mos costa, com mos costa.
2: Sí, perquè jo m'imagino que tots aquests que venim en il·lusió i tots aquests que venim en la possibilitat i de creure que era possible, supos que esperàvem qualque gol dels rivals i qualque gol nostre en aquesta primera mitja hora i ficar-nos dins del partit i ficar-nos en qualque moment la salvació, no? Sobretot en aquests 30 minuts.
1: La carambola que ja poden començar a descartar és aquella que diu que el Mallorca havia de recuperar-li 8 gols a Sassuna.
4: Sí, aquesta la podem descartar, Miqui.
1: Encara queda molt de temps.
5: Encara hi ha temps.
0: Tant per cent heu de ballar, A veure aquesta pilota de Nacho Vidal. Controla la pilota, puja cap a camp del Real Mallorca, deixant enrere a Manu Orlanes i esperant també ajudes en Fonseca. La pilota per Bailey.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca l'Elx, marca Álvaro Rodríguez. Jugada acabat amb assistència del mallorquí Pedro Vigues i Álvaro Rodríguez, que s'ho ha cuinat ell tot sol. Finalment rematada potentíssima del dorsal 20. Álvaro Rodríguez, que posa per davant l'Elx, que ja estava avisant, tocava i també s'acostava a arribar, i finalment ha aconseguit el premi. Girona 0, Elx 1.
7: Aquest gol de l'Elx que fa que anem camí de Juaneda, amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitals.
4: Ara sí que ja estaríem parlant d'un autèntic miracle. Això sí, Pau Cendrós ha fet un golarro l'Elx.
3: Sí, ho entenc tot sol, l'ha agafat, s'ha girat.
0: Segon, Morici, Morici, entra a l'àrea, Morici, intenta retallar, xuta cap a dreta, corna! S'ha creuat Dani Calvo, quan el Pirata ja intentava col·locar la pilota a la xarxa, la porteria de l'Oviedo.
4: Ha fet un golarro l'Elx, recordant que l'Elx li anaven bé tant l'empat com la victòria. El Girona haurà de remuntar, tot es torna ja cada vegada més miracle per al Mallorca. Dali, Toni, el corna.
0: Ahí va, a poc a poc, a treure Pablo Torre des de la part esquerra de la porteria. Donati Moldovan. Ullen els homes alts de l'equip mallorquinista. Samu,
2: Omar Mascarell, l'Oviedo, tres jugadors a dalt,
0: sí. I Martin Valien. Aquesta pilota penjada, cercava Valien i la defensa de l'Oviedo que treu la pilota per intentar-la recuperar i ho ha aconseguit Torre. Pilota de Mafeo, Mafeo en un servei llarg, tota l'avantatge per al porter asturià, per al porter l'Oviedo. Moldovan, aquesta pilota que cercava el cap de Vedan Murici. Minut 40 d'aquesta primera part a l'estadi de Somoix. De moment, empat a 0 i el motor del Real Mallorca, el que el manco ha intentat donar dues passades bones de gol, ha estat Sergi Darder.
7: Sergi Darder, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto, que vos seguiran acompanyant a vosaltres en cada quilòmetre, en cada escapada i en cada aventura d'aquest estiu. Si cercau un cotxe nou, assessorament, proximitat i un equip que us ajudi a trobar el vehicle perfecte per al vostre dia a dia o per començar les vacances amb la màxima tranquil·litat, el vostre lloc és Inca Centro Auto, el vostre concessionari brum, brum, de confiança.
4: Marta Sampa, reacciona el Girona el gol de l'Elx?
6: No, tot el contrari.
0: Murici no arriba! Una altra vegada, un altre carió i me torna a porar les mans al que com pot fallar això el Mallorca!
2: Quina passada del Lato de primeres, eh? Ha estat espectacular el Morlanes i no ha arribat a Murici en claritat per copetjar-se cap esquerra. Sí. Una llàstima, perquè si ha estat molt ben elaborada per part del Mallorca.
0: Per acompanyar-s'hi.
2: El primer tot del Lato en aquesta jugada ha estat espectacular.
0: Ho torna a provar el Mallorca, una altra per insistència a l'àrea. Sergi Darder juga per la dreta amb Pablo Mafeo. Dintre de l'àrea, Mafeo que penja la pilota. Marcarà gol! Torre! Gol! Del Mallorca, Pablo Torre! Tant insistència a l'hora d'atacar, de ficar pilota, bombejar l'àrea, sí, en aquesta central. Pablo Torre per rematar i marcar el primer gol del partit a Somoix al minut 42. Mallorca 1, Pablo Torre, Oviedo 0.
7: Marca el Mallorca un gol amb Viverret, la fibra immòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Viverret, la fibra immòbil de casa, de les Illes. Des d'aquí, Viverret, la fibra immòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Viverret!
4: Miqui Berger, reaccions de Somoix.
1: Alegria del públic, tot i que sap que els resultats dels altres que no acompanyen, sí que està animant el seu equip i ha celebrat aquest quart llena de Pablo Torre aquesta temporada, la segona assistència de Pablo Mafeo.
4: Sí, Miqui Berger i Toni Fuster, arreglam el so de Somoix, que no mos arriba a net. Ha marcat el Mallorca, ha marcat Pablo Torre, Pau Cendrós.
3: Sí, estava clar que arribaria d'un moment a un altre, no? El Mallorca estava acossant a l'Oviedo, que és lo normal, i una centrada, molta gent del Mallorca dins àrea, i ells estan amb una intensitat que no és d'un partit de primera divisió normal, i se nota, i així ha ficat a Pablo Torre.
4: Anem a la Cartuja, perquè l'ha tanguda el Llevant, Miqui Tou.
5: La tanguda Llevant en una internada ara també per l'esquerra d'Ivan Romero. No hi ha arribat l'extrema esquerra del conjunt valencià, però la d'abans de Nespí ha estat una ocasió claríssima. Estava tot sol al frontal de la petita, ha xutat molt fluix i l'ha tret Adrián San Miguel per evitar l'empat del conjunt de Luis Castro. Però s'està estirant el Llevant, està cercant el gol el conjunt granota. És cert que els resultats als altres que l'acompanyen li acompanyen, com s'ha celebrat també el gol de l'Elx entre els aficionats del Llevant, també aquí a la Cartuja, però sí que el conjunt valencià s'està acostant a la porteria d'Adrián per intentar empatar aquest partit, que de moment perd per 1-0 amb el gol d'Abde.
4: I a Girona ha estat a punt d'arribar el segon de l'Elx, Marta.
6: Sí, ha estat a punt d'arribar altra vegada de les botes d'Álvaro Rodríguez i d'una errada de l'Elx, del Girona, perdó, que està molt nerviós. També se comença a posar nerviosa sa afició, perquè moltes errades empassades que poden condemnar encara més aquest Girona, que perd 0-1, i com dèiem, es noten els nervis, i l'Elx amb molta confiança després d'aquest gol, i com bé deia, s'ha tingut una nova ocasió que finalment no ha entrat, però el Girona, que deu estar desitjant que acabi aquesta primera part. Resten 20 segons per arribar al minut 45. la intenta treure ara del seu propi camp el Girona, jugant per banda dreta amb Brian Hill, i a poc el Girona a veure si s'estira, però com dic, crec que els de Mitchell necessiten el descans per reestructurar això, perquè els nervis se noten també la graderia, tot el contrari, els aficionats de l'Els que celebren, voten i no aturen d'animar els seus.
4: Arribem al 45.
5: Gol del Llevant a la Cartuja. Minut 45 de la primera. Quina passada a l'espai, que ve a guanyar l'esquena Carlos Espí. S'ha plantat tot sol davant Adrián Sant Miguel, ha definit molt bé el davanter Granota per enviar la pilota al fons de la porteria sevillana. Empat al Llevant, Marc Espí, minut 46 de la primera. Betis 1, Llevant 1, s'està mirant un possible fora de joc en el VAR.
7: Marca el Llevant amb energia, amb U Energia, que t'ofereixi llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb U tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en U.
4: Amb aquest gol del Llevant sí que li serviria el resultat de la Cartuja al Mallorca, pendents del VAR, de si dona validesa o no el gol de Carlos Espí. I Asomo ja ha fallat un gol cantat. Takuma Asano era el 2-0, però ha fallat, ha fet una vaselina el japonès, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria de l'Oviedo. Pendents, Miqui Tous, d'aquesta revisió del VAR.
5: Mateu Busquets, que està parlant amb l'autor del gol, amb Vespí, veurem què diu el col·legiat del col·legi.
4: No hi ha fora de joc, no hi ha fora de joc, Miqui, no hi ha fora de joc.
5: I ja està, ara sí, dona l'okei, per tant, treu el Betis, efectivament, no hi ha fora de joc, empat al Llevant, Betis 1, Llevant 1.
4: Ara necessitam un gol del Getafe, Raúl Medrano, al Coliseum.
9: I de moment massa greu, però no fa gaire pinta, perquè el partit està sent avorridíssim, eh? Una castanya impressionant al Getafe, que no arriba a dir una sola vegada, com li agrada a Miqui Berger recordar, el Getafe que no ha tirat a porteria, encara Osasuna, que ha tingut una ocasió, l'única vegada que li ha agafat l'esquena al bloc del conjunt de Madrid, Raúl García, que afortunadament l'ha perdonada, i Osasuna, que no es pot refiar, perquè amb aquest gol de Pablo Torre, si el Girona li fes la volta i el Getafe fa un gol, Osasuna seria equip de segona, així que Osasuna entenc que intentarà aguantar com sigui aquest marcador. De fet, està molt tirat endarrere també el conjunt d'Alessio Lischi. S'han afegit 3 minuts en aquesta primera part, són camí del 48, així que aquesta treta de banda que farà ara el conjunt de Bordalas intentant ficar-la a l'olla, la treu amb la cap Catena. La pilota que torna a la banda pot fer la centrada. Ara és Bollomo qui la treu. No, la intentava baixar Mario Martín. Li cal deixar xut a les mans de Sergio Herrera. Havia quedat la pilota morta. Diria que ha estat Zahir Romero des de la frontal. Primera ocasió del Getafe, tot just quan l'àrbitre marca el camí dels vestidors. Li ha pigat Zahir Romero amb el cor. Afortunadament, prou centrada perquè Sergio Herrera la bloqueix. Un xut molt potent. Quina ocasió ha tingut ara el Getafe. La primera arribada del conjunt madrileny a la porta d'Osasuna. Descansa el Coliseum. De moment no ens val el marcador. Empat a 0 entre Getafe i Osasuna.
4: També a descans a Somos i a Girona. Marta Sampas, arribam al descans?
6: No, encara no. Hem arribat, sí, als 3 minuts que s'havien afegit. Minut 48 ara mateix. El que passa és que ha hagut una falta sobre l'Eix Febes, que ha valgut la targeta groga a Brian Gil. S'ha aturat el joc perquè no han sortit les assistències. De fet, la banqueta de l'Elx està reclamant al quart àrbitre aquest fet i que s'haurà d'estirar un poc més el joc perquè han aturat una bona estona, pràcticament els 3 minuts d'afegit. Per tant, de moment, minut 48. Amb aquest 0-1 guanya l'Elx.
4: Arribam al descans a la Cartuja, Miqui Tous.
5: A punt de fer-ho, ja s'ha complit el 49, però té una falta. Pilota aturada al Llevant, a la dreta de l'atac del conjunt Granota. Prepara Pablo Martínez, també a la Sagasti, li pega Pablo Martínez. La pilota al frontal de la Petita, la rematada! Per damunt del travesser, una corna favorable al Llevant. Com estàs pitjant en el...

0: Montilivi i en queixes fortes dels jugadors del Girona que trobaven que s'havia de jugar una mica més per aquella aturada després d'haver estat atès a l'Eix Febas i demanaven als jugadors del Girona que s'hauria d'haver jugat més, així com l'afició, però bé, sí, jugadors ja als vestidors, reben els ànims del cos tècnic del Girona, cap baix dels jugadors catalans, perquè de moment amb aquest resultat baixarien a segona divisió. Guanya l'Elx, Girona 0, Elxun.
1: I a la retirada dels futbolistes del Mallorca, Som Moix parla amb els nostres companys de Dazón, el migcampista canari del Mallorca, Omar Mascarell. Escolta'm.
2: Creo que el equipo está haciendo un trabajo excepcional para ir más de un gol, yo creo, por delante, pero bueno, nos vamos bien hacia el descanso y tenemos que luchar hasta el final para conseguir los tres puntos.
3: ¿A los que estáis jugando os llega lo que están pasando en otros campos?
2: ¿O no? No lo sé nada y preferiría no saber, pero bueno, es inevitable, seguramente ahora pues nos enteraremos de algo, pero tenemos que sentarnos en lo nuestro, pues hay que ganar aquí hoy como sea.
3: Gracias, Omar, suerte. Gracias. Suerte.
1: Les paraules d'Omar Mascarell, res més a acabar aquesta primera part. Recordeu, el Mallorca està guanyant 1-0, gol de Pablo Torre, l'Oviedo, i també altres resultats. Atenció en aquest cas molt negatiu, la victòria parcial de moment al descans, 0-1 de l'Elx al camp del Girona, empaten a 0 el Getafe i l'Osasuna i empaten a 1 el Betis i el Llevant. Valoració d'aquest primer acte, Pau Cendros.
4: Pues lo que esperàvem del Mallorca, no? El Mallorca va cercar el partit, és veritat que jo m'ha faltat un punt d'intensitat més d'anar a cercar partit, però normal, jo crec que és un partit d'intenció, les cames te fan figa i és un partit que tothom se sap el que se juga. El Mallorca està fent la seva feina, està arribant a porteria, ha fet gol, està guanyant i ara pues, depenent d'altres resultats que en principi no s'estan donant. Que el Mallorca segueix així i si pot fer un altre gol millor i esperar.
1: I esperar, clar que sí. Els espectadors d'Ivetres Televisió, faim una petita aturada i tornem tot d'una aquí a Esports en Joc. Seguim mentrestant a Ivetres Ràdio, a l'aplicació d'Ivetres i també al YouTube Esports Ivetres. Anant cap a Som Moix, allà tenim en Antoni Fuster, en Miquel Verger i en Pell Lluís Martí. Pell Lluís Martí, valoració d'aquest primer acte del Mallorca i també del conjunt global de marcadors.
5: Bueno, però crec que el Mallorca ha fet el que havia de fer, que diguéssim, aquesta seriedat de finalització en qualque jugada, però bueno, en el final hem trobat aquesta, mos hem posat per el marcador, crec que merescudament, és vera que qualque arribada de l'Oviedo mos ha pogut donar qualque susto, però crec que el Mallorca ha estat superior, mos trobam un rival que no, pràcticament, jo crec que no mos aportarà res en quant a l'aspecte de sofrir avui, però sempre que estigués marcador 1-0, qualque pilota aturada te podria fer mal. I després els altres marcadors, pues estàvem a 4 gols, no? Esperant dos del Girona, no, o 3 gols, no? Esperant dos del Girona i un del Getafe,
6: sí, sí.
5: Per intentar-ho, és a dir que estàvem com va començar bé. 45 minuts menys.
1: Val, aturam, Pa Lluís, sí. Després seguim, però intentant millorar. Ja definitivament la connexió amb l'estadi Som Moix, perquè el so que mos arriba no és bo. Aprofitam Joan Gabriel Bausà per saber què diuen els nostres oients i espectadors en el dia d'avui.
7: I de molt nervis, eh? En Jaume, aficionat, ens deia que estava ansiós. N'Àngela Bausà diu ha costat arrel del gol del Mallorca, però ha arribat a veure si com a mínim nosaltres feim la nostra part. També ens deia en Àngela que no veien el Mallorca massa fi i que vaja nit de nervis que li espera. En Miquel Àngel Dinca diu: Pau Cendrós, jo estic amb tu, només mos falten 7 gols.
4: Han vist? Poc a poc.
7: Clar, poc a poc. Per altra banda, en Joan, que ens està escrivint ara, diu en Lotats: espero que vosaltres sí que vos renovin a tots i a totes, perquè sempre ho doneu tot i vos ho mereixeu. Moltíssimes gràcies. També diu que les coses s'han fet molt malament des de fa estona en el Mallorca i ara s'estan pagant les conseqüències. També tenim missatges en el YouTube de Divetres. Alguns aficionats critiquen a Pablo Ortells, que demanen la seva dimissió, i d'altres n'alegren molt del gol que ha marcat el Mallorca, com per exemple en David, que escrivia gol, una molt frase bé llarga amb el gol que ha aconseguit el Real Mallorca. Són algun dels molts de missatges que ens arriben en el 646-93-4501 i també en el YouTube. També respostes al concurs. Encara no ha encertat ningú.
1: Què dius?
7: Hi ha un nom que es repeteix, però que no és.
1: Aquesta és la pròxima pista, jo crec que donaré.
7: Allà...
4: Ja comencen la pista.

0: pistes.
1: Hi ha un nom que és correcte.
2: Sí.
1: Però l'altre
2: no.
1: L'altre no.
2: En... Sí, sí, sí. Sí, aquests bonys de la carretera no, no van. No van,
1: no van. No van,
2: no van. Bé, recordant que avui la pregunta del concurs és quins futbolistes que han acabat com a pitxitxis de primera divisió han descendit aquella mateixa temporada amb el seu equip. Posam el cas de Muriqi perquè ara mateix se donaria, esperant que no sigui així el final del partit, però no Muriqi, Muriqi està lluitant per el pitxitxi. Però cercam jugadors que han acabat la Lliga com a pitxitxis de primera divisió i que a la vegada han descendit a segona. Són les 9:56 minuts. És temps de fer una mínima pausa.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
4: Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
5: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
4: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
5: Un poble, una veu.
4: Obra cultural balear.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.

0: Són les 9 i 58 minuts. Tornem a saludar els espectadors d'IB3 que estan seguint aquestes postres en joc en nosaltres, Juanga.
1: Clar que sí, els saludam i els convidam a anar a Coyunda, per exemple, que li agrada molt.
2: Coyunda!
1: A Pau Sandrón li encanta Coyunda.
2: Plats combinats.
1: Combinadíssim i boníssims, eh? Com l'afició Coyunda no falla mai, plats generosos, ingredients frescos i un preu que sorprendran menjar bé sense gastar de més és possible i és a Coyunda. Ves i comproveu Coyunda! I menja lo gran! Que bo!
0: I en aquest descans del partit tenim amb nosaltres el nostre company d'informatius, Juanjo Suñer, que ens actualitza què ha passat en aquest dissabte 23 de maig. Juanjo!
3: Bon vespre, companys. Mirarem de ser el més ràpid possible. Ja és de tornada a Mallorca el veïnat de Sant Llorenç, Antoni Riera, membre de la flotilla per Gaza, detingut per Israel i deportat finalment a Espanya, com ja va fer fa unes setmanes, després de viure la mateixa experiència. El també activista mallorquí Ángel Benítez ha denunciat el maltractament patit per part dels soldats israelians.
4: Quan entraves un contenedor d'aquests, t'esperaven 7 o 8 soldats a cada part, que eren altres dos matxalecos, te tiraven en terra, te començaven a tirar coses, després te repassaven la gorra, les ueres, te traien tot el guatetaners, te deixaven en no res, te tiraven a dins el corralet aquest dels contenedors, i antes de sortir, que eres vespre ja, te banyaven tota la roba d'aigua per evitar que poguessis dormir.
3: D'activistes espanyols de la flotilla per Gaza detinguts i deportats per Israel han arribat més avui a Bilbao. La policia ha detingut 4 de les persones que havien anat a rebre-los a l'aeroport després que hi hagi hagut incidents. També a Barcelona, on entre els que els han rebut hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: En estos momentos lo que tenemos que hacer es sobre todo acoger a la flotilla, sobre todo escucharles para saber exactamente qué es lo que ha sucedido, ver también de qué manera podemos seguir trabajando desde el gobierno de España para proteger sus derechos y sobre todo y más importante lo que he dicho. Es muy importante que nosotros acompañemos todas y cada una de las acciones judiciales que ellos decidan emprender.
3: I de tornada a casa, aquest dissabte també ha estat notícia el Congrés del Partit Popular de les Balears, en què, seguint el guió previst, n'ha sortit reelegida la presidenta Margalida Proens. La política illenca ha tret pit davant el líder estatal de la formació, Núñez Feijóo, d'actuar amb autonomia respecte de Gènova, i Feijóo ha elevat d'ella la defensa d'interessos regionals sense trencar la corda.
6: Sense candidats ni programes digitats de Madrid, sense esperar ordres, bé sigui de Calla Bambú o de Calla Ferraz.
7: Baleares tiene una presidenta de verdad. Y lo acaba de demostrar. Ha demostrado que tiene identidad, pero eso no significa separarse de España.
3: I acabem amb el temps, de la mà dels nostres companys de meteorologia a IB3, que ens informen que avui les temperatures màximes s'han superat novament als 30 graus a diversos observatoris. El més apujat el termòmetre a Mallorca ha estat a Llucmajor, Porreres i Binissalem, amb 32 graus, a Eivissa, a Sant Joan de Labritja, amb 30, a Menorca, Ciutadella, amb 29, i a Formentera, Sant Francesc, amb 26. Demà s'espera una jornada marcada per valors elevats, com avui, i atenció perquè l'alerta per incendi forestal serà groga gairebé tot l'arxipèlag, tret, per exemple, de Formentera. Avui, de vora el camp de futbol de Santa Eulària, han cremat 2.800 metres quadrats de pina.
0: Moltes gràcies, Juanjo, per aquest repàs a la informació en el temps de descans de la darrera jornada de Lliga Primera Divisió. També ha estat notícia avui el títol de campions d'Europa de les atletes del Barça. El Barça s'ha proclamat campió d'Europa 4-0, ha guanyat davant l'Olímpic de Lió. Això significa que són campions d'Europa novament per quarta vegada. Cata Coll, la portera portolana, i Patri Jarro, la migcampista palmesana. També que la UD Eivissa ha tancat la Lliga avui a Primera Federació amb una derrota per 3-2 al Camp de l'Europa, i el partit d'anada de la fase d'ascens a Primera FEB, derrota contundent de 19 punts del Sant Antoni a la pista del Caja, 87-91-72. Haurà de tirar d'una remuntada èpica al conjunt eivissenc si vol aconseguir l'ascens que se li està escapant les darreres temporades. Temps de descans a tots els partits de Primera Divisió. Recordeu, el Mallorca està guanyant 1-0 a l'Oviedo, està guanyant l'Elx 0-1 a Girona, empaten a 0 Getafe i Osasuna i empaten a 1 el Betis i el Llevant. És a dir, ara mateix li són favorables els dos resultats en el Mallorca. Quins? El seu, l'1-0 davant l'Oviedo, i l'empat del Llevant al camp del Betis. I haurien de marcar el Getafe per guanyar Osasuna i hauria de fer dos gols al Girona per guanyar l'Elx. Tot això en una segona part que serà d'infart, Juanga.
1: Serà d'autèntic infart i que la viurem aquí a IB3 Ràdio de la mà d'Inca Centro Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i l'IB Motor de confiança que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada, un concessionari proper de casa i sempre al costat dels seus clients. Inca Centro Auto, el vostre concessionari
0: brum, brum,
1: de confiança.
0: Ara sí, ara ja tenim l'àudio totalment perfecte, l'han fet net, han fet net.
8: Sí,
0: sí.
8: Ja fa falta.
0: Sí, s'estuveria, és tot el que faci falta. Toni Fuster, Pep Lluís Martí, Miquel Verger, quin ambient es respira, som boig en aquest temps de descans. Recordem que el Mallorca ara mateix descendiria a segona divisió, però va guanyant l'Oviedo per 1-0 amb el gol de Pablo Torre i esperant altres resultats, companys.
9: Que angústia, diria jo, angústia i tensió, i a veure què passarà en aquesta segona part. El Banco Mallorca compleix també el Llevant.
10: S'ha celebrat el gol del Llevant, tampoc.
11: No molt,
9: però falten encara dos canvis.
11: Sí, perquè falten molts.
10: L'Oviedo farà canvis, eh? Veiem en Hassan, segur, l'extrem, i jo crec que farà qualque canvi més.
12: Però bueno, necessitam que qualque resultat d'aquests comenci a canviar, no? I si no, doncs haurem de fer 6 gols o 6 gols i que el Getafe en faci un, si el Girona no és capaç de donar-li la volta. Anem a veure si...
9: Ja els àrbitres, falten els futbolistes del Real Mallorca. També m'imagino que tot això...
12: Però, a veure, que se nota la gent que no creu tant com en el principi del partit. Un poc més fred de sa gent, no? Sí. Donant per fet...
10: Sí, només entrarà en Hassan, eh? L'altre era en Bailey, que li estaven ficant una cosa d'aquestes de la pitera...
0: Sí. Recordant que amb els resultats actuals baixarien a segona divisió l'Oviedo, ja descendit des de fa dies, amb 29 punts. El Girona ara mateix és penúltim classificat amb aquesta derrota que està patint de Montilivi davant l'Elx, té 40 punts, i el Mallorca en té 42. Seria el tercer que baixaria per damunt, Llevant 43, Osasuna 43 i l'Elx, que s'enfilaria fins als 45 punts. Esperen que canviï les coses al segon acte i que d'aquí 50 minutets puguem estar celebrant una permanència del Mallorca que ara es preveu complicada, però que en el món del futbol, Pau, tornar vistes de tot color.
8: Sí, sí, tot pot passar i és vera que es pitjor seria el Girona, però també s'ho juguei. Al principi el Girona ha de començar a espavilar, ha de començar a donar una altra cara, i és que en principi és el que està més en fora de resultat i ell està ficat, o sigui que en principi això és bo.
12: No, i que depèn d'ell, Pau.
8: Per això mateix.
12: El Girona al final depèn d'ell i lògicament hauria de pitjar.
10: Hassan ha entrat per Forés, no sé si serà Ilias Shaira qui es posarà davant de centre.
0: Ara tot d'una anirem a tots els camps per saber si els rivals dels quals el Mallorca està pendent han fet canvis o no han fet canvis, però ens quedem a Somboja en aquest inici del segon acte, Toni.
9: A punt ja de començar aquesta segona part en Santi Cazorla, preparat per treure. Serà l'Oviedo el qui mourà la pilota. L'àrbitre que s'aduja la mà a l'orella per escoltar bonament quan pot donar el sus en aquest inici del segon temps a l'estadi de Somó. Recordem aquest 1-0, el gol marcat per Pablo Torre. El Mallorca de moment compleix i de moment s'ha d'esperar. Això és el que indica Sánchez Martínez. S'ha d'esperar que la resta de camps
0: sí
9: surtin també els equips.
0: La primera part ha començat a les 9 i un minut. Ara estem a punt d'arribar a les 10 i 7 minuts.
9: Clar, estem d'afegir també d'altres
12: sí,
9: camps.
12: Sí, hi ha hagut s'aturada d'hidratació aquesta, la pausa d'hidratació també pues, ha fet a jugar més temps la primera part.
9: Vinga, l'àrbitre diu, va, atenció, perquè donaré per inici la segona part i vinga, i ho farà ara mateix. Comença, arrenca el segon temps, Mallorca 1, Oviedo 0 i Santi Cazorla que posa la pilota en joc. L'esperca que arriba Hassan en aquesta primera pilota que toca el futbolista que ha entrat al lloc de Forés. Pilota enrere, juga en Riley. Riley cap al porter, cap a molt davant. Obre el joc a banda dreta. Nacho Vidal, el mallorquinista, cerca l'ato. Fa falta damunt Hassan. La primera falta d'aquest segon temps de l'equip mallorquinista. Primer és 30 segon, per tant, de partit. Del segon temps, Mallorca és 1, Oviedo 0.
0: A Montilivi, Marta Sampas, ha començat el segon acte, ho ha fet en canvis.
13: Ha començat i ho ha fet amb canvis a les files de l'Elx, que perquè ha tret, en aquest cas, Bumba Sangare, que estava en un estat en targeta groga, ha estat el canvi i ha sortit John Chetauya, el dorsal número 18. Per tant, únic canvi de moment per part dels dos equips. Sí que és vera que durant el descans s'ha escalfat amb molta intensitat per part del Girona, Fran Beltran, i el veiem també amb la resta de fins a quatre companys més escalfant. Però bé, ha començat ja primer minut i 20 segons de partit i alerta que s'acosta l'Els dins l'àrea. Ho provarà, fes fica dins l'àrea petita, la passada. A punt de connectar amb Álvaro Rodríguez. Ha estat molt atent Witzel per allunyar el perill. Witzel amb Arnau, pilotada d'Arnau. És el Girona que vol sortir del seu propi camp. La passada és bona cap a la banda esquerra. S'acosta el Girona a la frontal. Finalment fica el peu, demana en falta i es falta perillosa. Targeta groga, a més també, en aquest cas per Affengruber. Targeta groga, després d'aquesta falta s'anava el Girona en atac. L'àrbitre ho ha tingut clar. Falta perillosa favorable al Girona.
0: A la frontal de l'àrea pot arribar l'empat, Pau Cendrós.
8: Sí, esperem que sí, esperem que sí. Una falta perillosa, una contra. Al final tot són dos equips que juguen més o menys per escuts, que volen arriscar molt a la pilota i quan surten de la primera pressió sí que poden córrer. I a Messi arriba, a Messi arriba.
0: Ens quedem amb tu, Marta Sampas, per aquesta falta perillosa favorable al Girona que cerca l'empat davant l'Elx.
13: Són Sigankov i Ounahi els que estan davant l'esfèrica. Parlen entre els dos. Sigankov es prepara en camp esquerre. L'àrbitre que ha de posar una mica d'ordre també ara. Els futbolistes a la barrera. Tot preparat per aquell llançament. Dos minuts de joc d'aquesta segona part. Recordant que perd el Girona, que cerca l'empat. Ha de guanyar el conjunt català per quedar a la màxima categoria i també per beneficiar el Mallorca. Anirà Sigankov, serà Ounahi, finalment Ounahi en cama dreta, l'aturada, l'alta, el rebuig, el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Arnau, Arnau, Arnau, Arnau, Arnau! Gol! Empat al Girona! El rebuig de Dituro l'ha aprofitat! Arnau no perdona, celebra Montilivi! Empat al Girona! Girona 1, Elx 1!
1: Marca el Girona amb molta energia, amb una energia que t'ofereixi llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb un tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en...
0: Això agafa un altre color. El Mallorca ara necessitaria un altre gol del Girona i un gol del Getafe cap al Coliseu. Partim com ha començat el segon acte i ho ha fet en canvis o no, Raül?
9: No hi ha hagut canvis, ara vota un córner sense conseqüències, Osasuna, no hi ha hagut canvis aquí al Coliseum, ni per part del Getafe, ni per part d'Osasuna, una Getafe que, per cert, el partit continua sense gaire emoció, diríem, d'ella estava pensant ara que el Getafe, que a nosaltres ens aniria molt bé que marqués el Sevilla, perquè si el Celta, que està empatant a 0 amb el Sevilla, anés perdent, el Getafe sabria que si guanya, que amb un gol es ficaria a l'Europa League i no pas a la Conference League. Ja m'estava entretenint així escoltant-vos perquè el partit, ja t'he dit, que no té gaire més al·licients dins el terreny de joc. Els companys de Ràdio Navarra i de Ràdio Euskadi que firmen amb sang l'empat que està traient Osasuna, que li donaria la permanència, s'està notant també damunt la gespa, que Osasuna li va de perles, li va perfecte l'empat. Getafe, que intenta estirar-se, imaginem que amb el pas dels minuts el conjunt blau anirà per inèrcia més cap amunt, però de moment no es mou el marcador, tampoc no arriben gaire ocasions aquí. El Coliseum continua l'empat sense gols entre Getafe i Osasuna.
0: Que passa, som bons, Toni!
9: Doncs de moment l'Oviedo que insisteix a la porteria de Leo Román, som al minut 5, alerta el xut, Leo, Leo! Amb el xut, nois, acaba d'una prèvia fora de lloc.
12: Però malament, sí, però inici, mal inici de segona part, 5 minuts i el Mallorca encara no ha tocat la pilota i l'Oviedo ha estat pràcticament el dominador del partit i el dominador de la pilota, de la posició. A més, no arribem a les pressions. Morlanes en targeta ha estat a punt de cometre la segona, que ha pensat i no ho ha fet, però ara mateix l'Oviedo molt superior al Mallorca en aquests primers 5 minuts.
14: El que ha passat en aquest moment és que l'estadi ha celebrat el gol del Girona, com no podria ser d'una altra manera, que Manu Morlanes ha vist targeta groga i que estan escalfant Lubumbo, Calatayud, Virgili, Antonio Sánchez i Antonio Raillo.
0: Anant cap a la Cartuja, també ha començat allà el segon acte entre el Betis i el Llevant. Empat a un al marcador i ho ha fet en canvis o sense canvis, Miqui Tous.
9: Ho ha fet amb un canvi Luis Castro. Se n'ha anat Kevin Arriaga del terreny de joc. Ha entrat Oriol Rey a la seva substitució. Camí dels 6 minuts de la segona ha tingut una oportunitat claríssima. El Llevant en els peus d'Ivan Romero aturat. Adrián San Miguel continua l'empat a 1 a la Cartuja.
0: I cares de preocupació a la graderia de Somos. De moment el Mallorca està a dos gols de quedar-se a primera divisió. Clar, no els ha de fer ell. N'ha de marcar un al Girona i un altre al Getafe, Toni Fuster.
9: Hi ha falta amb un Tomàs Mascarell. Ara el joc està aturat de moment a l'estadi de Somos.
10: Se havia donat la llei de l'avantatge i el que ha fet és aturar quan ja l'ha recuperat el Mallorca, perquè Nomar s'ha fet mal, però li donaran la pilota al Mallorca.
9: Al 6 minuts d'aquesta segona part, amb aquest 1-0 en el marcador favorable a l'equip de Martín de Michelis, del conjunt mallorquinista.
10: I, no,
9: i continua, de moment, estàs en terra, Omar Mascarell, no se recupera.
10: De moment ha dit que no l'assistència, i ara sí, semblava que recuperava, però ha tornat a lleure en terra.
15: Però ha estat a sa cara o...?
8: No, seductor, per dir que és seductor.
10: Sí, sí, sí, vale. Ha estat un...
15: És que no...
10: Sàmbis d'aquest, no?
8: No, jo crec que no, jo crec que era algo un muscular, perquè si li fa tant de mal, sí.
15: Canvi. Ha anotat la típica pedrada, segurament. Sí.
10: Canvi, a veure qui crida.
15: Pues suposo, que està... si no és en Raillo, serà en Calatayud.
9: On David López, no?
10: Canten un gol.
15: No, perquè nosaltres tenim hilo directe.
0: Estem en directe, Miqui, no sé.
10: Ja, per això m'estranyava.
15: No sé.
0: Bueno. A marcar en Mbappé.
8: Per si volia xebre.
10: No crec que sigui aquest.
0: El que complica sobremanera la possibilitat de ser pitxitxi de Vedat Muriqi.
10: Sí.
9: Bueno, de moment continua, intenta recuperar-se Omar Mascarell, però...
10: I està discutint entre Michel i Sant Raimondo i veiem què fan.
15: Claro, però és que no sé en Raillo si està per jugar.
10: Jo entenc que no, però bé.
15: Però si surt, serà per algo.
10: Però de moment no hi va, en Raillo.
15: Sí, és en Raillo, perquè no estava en Calentín, però és en Raillo.
9: Raillo entrarà.
15: Pues... jo, sincerament, no... ha d'estar molt bé per...
0: Se'n va plorant, sí, home, Mascarell.
10: Sí. I aplaudiments per en Raillo.
8: Però plorant...
9: I Martin Valien, el braçalet de capità.
15: Jo, personalment, no m'agrada aquestes...
10: Sí.
0: Omar Mascarell li han donat ànims als propis companys, ara hi van doprats.
15: Però perquè... sabem si és de genoll o és de...
8: No, jo crec que
15: és
8: de
15: seductor. Vale, ja està.
0: De Michelis també es preocupa ara per el migcampista canari. Ha entrat Antonio Raillo al terreny de joc.
9: A veure aquesta pilota llarga cap a Tacumasado. S'ha orientat la pilota massa endavant.
15: Era molt difícil. La gent també, a vegades, el públic és que no li perdona res a Sano. Segurament el que s'ha guanyat durant tota la temporada i tot el que sigui, però aquesta pilota és que és molt difícil.
9: Verde cap a Morlanes. Manu Morlanes cercant a Tacumasado en una pilota molt vertical. Línia de fons, penya la pilota, ve rebutjada. Pablo Torres, retalla dintre de l'àrea. Cerca Muriqi. Muriqi enrere, Morlanes, xuta, rebutja. El pare! I a l'armant del porter Moldova! La tanguda del Mallorca, Quino, que dió claríssima, estavellant la pilota Morlanes del pal. El pal esquerre a la porteria de l'Oviedo. Torna a insistir el Mallorca. Se'n va Tacumasano, banda esquerra, penja la pilota, no arriba. Muriqi per rematar, tampoc ara Morlanes, treurà la pilota de Nacho Vidal. A veure, torna a insistir en aquesta pilota que arribarà aquí a Samu. No, se'n dirà finalment Raïm. Puja la pilota a l'Oviedo, Raïm per l'esquerra. Pilota llarga, corre el lateral esquerrà. Alerta, que li està guanyant la partida Pablo Maffeo. Seguir Raïm en la pilota. Retalla.
15: Pablo Torre, no?
9: Pablo Torre.
10: Per ara això, pot recuperar. Ja, de 9.311 persones que som molts.
15: Sí.
10: Descalfa i la Izola. Comença escalfant la Izola.
0: Bé, anem als estadis on falten gols per al Mallorca, per exemple, a Montilivi. Cerca el segon, Marta Sampas, el conjunt català.
13: El cerca el Girona, li ha vengut molt bé aquest gol a l'inici de la segona part, l'empat a un ha animat també a l'afició, que havia acabat amb unes sensacions una mica estranyes a la primera part, a banda del resultat també, perquè hi havia errades, inclús en algunes passades, i el Girona es pitja, se nota ara, en propi camp es pitjant també. Ara ha de córrer Brian Hill per evitar que se'n vagi les Febes. Finalment se la queda altra vegada l'ex mallorquinista. Febes amb la pilota. Febes cap enrere. I anima moltíssim l'afició del Girona quan la té Pedro Vigas. I l'Elx ara, l'afició del Girona el que fa ara és aplaudir, perquè veuen que es preparen els canvis, tot una quan es produeixin. Vos diré qui són, però celebren en aquest cas també, sobretot, volen que surti Fran Beltrán, un dels ídols de l'afició gironista. Però de moment, minut 56, empat a un entre Girona i l'Elx.
0: I el Mallorca també necessita un gol del Getafe. Arribarà o no arribarà, Raül?
16: De moment no arriba, això és tot el que te puc dir. Jo vull mantindre l'esperança. El que passa és que el Getafe tampoc pareix tenir gaire pressa, i la veritat que l'escenificació d'Osasuna de que vol l'empat com sigui està sent dramàtica, està sent de goya, perquè la renúncia a l'atac d'Osasuna, tot i que el seu dibuix amb dos davanters centres pogués fer intuir una altra cosa, la veritat és que Osasuna descaradament està cercant l'empat. Ara ficava precisament la pilota al conjunt de Barrés a l'àrea, la rebutja a la conjunt de Getafe. De fet, s'acaba de produir la jugada d'una passada d'Osasuna llarga, que semblava aquestes tretes de centre que fa el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, directament a servei de porta rival. Ara hi ha la primera targeta groga del partit, se l'ha quedat, diria que era Catena, per tallar un atac prometedor del Getafe. Fixa't si el partit està avorrit, que és la primera groga que s'ha vist aquí. Però jo crec que amb el pas dels minuts, sobretot per una grada que vol que el Getafe guanyi, una grada que avui sí està callant boques, aquesta gent que diu que el Getafe no té una afició com ha de ser, i d'avui el Coliseum ple, el Coliseum que no atura d'animar, que vol celebrar amb una victòria la seva classificació per a Europa. Però de moment falta que els protagonistes, que els actors que estan damunt del verd, ens brindin un gol, els de blau, lògicament. De moment passen els minuts, són 13 de la segona, de moment el Getafe que no marca, 0-0 al Coliseum.
0: I supos que el Coliseum saben que ha marcat el Celta davant el Sevilla, això fa que el Celta asseguri ja la seva presència a l'Europa League la temporada que ve. El que aniria bé al Mallorca és que marcàs també el Rayo Vallecano, el camp de l'Alavés, i això li ficaria una miqueta més de pressió, sí, al Getafe. Però bé, no està succeint. Tornem a Somos, on guanya el Mallorca per 1-0, Toni.
9: Sí, hi ha hagut ara targeta groga per qui, Miquel Berger?
10: Per Samu Costa.
9: Per Samu Costa, la segona, perquè l'ha vist l'Ato abans. Per tant, dues targetes grogues al futbolista del Real Mallorca. Dos jugadors ara condicionats i falta que traurà el Getafe. Pràcticament la pilota amunt, la ratxa del mig del camp.
15: Però aquesta segona part ha canviat un poc la superioritat del Mallorca en quant a lo que és el partit. L'Oviedo ha agafat personalitat, ha agafat pilota, i el Mallorca no troba en cap moment la pressió per recuperar. Me preocupa que el Mallorca no sigui capaç de fer aquest segon gol.
9: Juga Hassan cap a Cazorla, la pilota per l'esquerra, alerta, intenta de centrada, no, retalla, Reina, la pilota torna enrere, Cazorla, obri per Reina, que penja, rebutja, i serà corna favorable a l'Oviedo.
10: Gol! Getafe!
9: Liso se deixa cap endarrere, retalla ara en Barri per la perd, però li cau a Luis Villa, que li pega i el seu xut toca en la cama d'un jugador d'Osasuna i desvia la trajectòria de la pilota perquè Sergio Herrera, per només pugui fer l'estàtua, crida al Coliseum, crida Mallorca, crida Somboix, ha marcat el Getafe, ha marcat qui si no, el millor futbolista del Getafe, Luis Villa, el 15 de la segona, 60 de partit, Getafe 1, Osasuna 0.
1: Marca el Getafe, un gol que li dona vida al Mallorca, que li dona vida i li dona esperança. Un gol amb Viverret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull, amb passió. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, del d'aquí. Viverret, Viverret, Viverret.
0: Les coses van col·locant-se a poc a poc. El gol del Getafe, que aproxima una miqueta més al Mallorca a la salvació. Ara necessitaria Marta Sampas un gol del Girona.
13: I ens aferram a un dels canvis que ha sortit, és Tuani, un dels ídols, golejador, el davanter, un veterà que esperem que pugui marcar aquest gol que doni també la salvació al Mallorca. S'havia produït un triple canvi entre Fran Beltrán, quan deies Tuani, i Hugo Rincón. Se n'han anat Arnau, autor del gol, també ha partit Brian Hill, que tenia targeta groga, i també ha sortit del terreny de joc, Witzel. Animadíssim el Girona també amb aquests canvis. Va per el partit, sap que guanyar és l'única opció per salvar-se, i així ho intentarà l'Elx, ara una mica més nerviós, i el domini també és pel conjunt català, que té a tota l'afició, a més de 14.000 persones volcades en el seu equip.
0: Canvis a Son Moix.
17: Se'n va Takuma Sano, se'n va Samu Costa, escoltant l'ovació al portugués.
15: Seient dreta,
17: Seient dreta per acomiadar el portuguès. Hi han entrat Jan Virgili i Antonio Sánchez. Tot això enmig de la bogeria, ara sí, que ha suposat aquí el gol del Getafe.
15: Està amb un gol, eh? Està amb un gol.
9: Se'n va Samu, el futbolista que anirà al Mundial, el futbolista que té molt poca possibilitat de continuar al Mallorca la pròxima temporada, també aquesta ferrada de Martín de Michelis. Au, idò. La pilota per Martin Valier.
0: La tenguda, l'Elge Montilivi, Marta Sampas.
13: Sí, sí, sí, l'en surt el cos ara mateix amb Germán Valera, que apunta, ha estat amb un xut creuat des de la banda esquerra de trobar. En cert, per sort, no ha anat de dins i continua l'una únic. I la té ara el Girona. El Girona cap a Ounahi. Ounahi cap a Ivan Martín. El Girona que s'acosta a la frontal, Ounahi de nou, Ounahi que la perd, és Pedro Vigas, el mallorquí qui la roba, té per passar-li a Valera, continua Pedro, la perd, se la queda el Girona al mig del camp, Sigankov, la passada, llàstima, no ha pogut connectar amb Joel Roca, s'acaba passejant la pilota a línia lateral, i serà banda per l'Elx.
0: Aguanta bé el Llevant a la Cartuja, Miquitous.
9: Aguanta el Llevant i té les millors oportunitats. El conjunt valencià ha tangudes fins a dues clares. L'equip de Luis Castro per marcar el segon, però Adrián San Miguel ha evitat el gol granot. Alerta el Betis, Antoni! S'avança molt bé Ryan. Bloca el porter del Llevant. Ha fet un canvi Pellegrini. Se n'ha anat ovacionat i contra Giovanni Lo Celso. 63 de partit a la Cartuja. El marcador també li val al Mallorca. Betis 1, Llevant 1.
0: I al Coliseu, Raúl Medrano. Com han reaccionat els equips al gol del Getafe?
9: Els equips, a Toni, no ho sé, però la que és la parròquia blava està absolutament a boja amb la victòria momentània del Getafe. Osasuna, molts de nervis a la banqueta. De fet, us he dit abans, per privat, tot just abans del gol de Getafe, que l'Ixi estava molt nerviós, perquè veu com amb aquesta cinquena seria derrota consecutiva d'Osasuna, se n'aniria a segona. Ara mateix un gol del Girona enviaria Osasuna a segona, i el que és més important, salvaria el Reial Mallorca. Òbviament, això els futbolistes d'Osasuna ja ho saben, o entenc que ja deuen saber com està el resultat, i és que no sé si heu pogut veure el gol de Luis Milla, però s'ha notat els nervis a les cames dels futbolistes d'Osasuna, que s'han fet un embolic a l'hora de treure la pilota regalant-li l'opció al Getafe. Després és cert que el gol és amb un pèl de fortuna, perquè toca monumental, que és fruit dels nervis que hi ha ara mateix en els futbolistes d'Osasuna. Passen els minuts, de moment

0: Hi ha hagut canvis a cap dels equips, hi havia un canvi preparat, el que passa és que s'ha marcat tot just quan anava tot just abans del gol de Luis Villa, i al final, entre gritar el gol, no m'he adonat si s'ha acabat de fer el canvi o no. Ara us ho confirmo, el Getafe no, era un canvi a Osasuna. En tot cas, domina el Getafe, Osasuna ara mateix que s'estira, mira la pilota que li cau ante Budimir, que li pega, mare meva, aquesta fa mal, ha pegat directament contra la pit d'Abkar, del central marroquí del Getafe. Getafe, l'àrbitre que va interessar-se, déu-n'hi-do la pilotada que li ha pigat ante Budimir, Abkar, el pit ja es recupera a la marroquí, està guanyant el Getafe, el gol de Luis Milla, un altre que és possible que s'estigui avui acomiadant, s'espera que va Aymar Oroz, Aymar Oroz que entra a l'àrea, ara sí que Osasuna s'ha estirat, Oroz que treu la centrada al segon pal, la rematada, no pot arribar a Bud, Raúl García però que encara evita que la pilota surti, la deixa per darrere, per Rosierka retalla, se l'acomoda, prova, xut, contra les cames de Domingos Duarte, banda per Osasuna, patirem, però de moment guanya el Getafe 1-0 aquí al Coliseu.
1: Tornem a Somos, minuts 65 de partit, guanya el Mallorca per 1-0, Toni.
2: Treu el porter de l'Oviedo, la pilota per Nacho Vidal, vol sortir del lateral, envia la pilota en llarg, talla Lato que juga en Jan Virgili en conducció, toca de cara, juga en Lato cap a Pablo Torre, ferrat en línia lateral de banda, bona l'assistència de cap a Jan Virgili, que encara dos contraris, se fica entre l'àrea, Jan Virgili cerca el xúper, deixa de pilota enrere per Morales, per Pablo Torre, retalla Pablo Torre, de nou intenta ficar-se davant dos jugadors del conjunt de l'Oviedo, xuta d'Arder, rebuja un contrari, serà corna favorable al Real Mallorca.
3: I en aquest temps l'Oviedo que ha fet un doble canvi, s'ha anat Colombato i Cazorla, ovacionat per l'afició de Somoja, ha entrat Ilić i Thiago Bordas.
4: Pues ara mateix han d'estar confiat que el Girona sigui capaç de fer un gol, però nosaltres hem de guanyar el partit.
5: Això t'anava a dir, Pep. Això t'anava a dir. Nosaltres hem de fer un gol.
4: I veig el partit, que el partit no està tan clar com estava la primera part.
5: Això mateix.
4: Ara, hem de fer el segon gol, eh?
2: Vinga, Pablo Torre, que traurà des de cantonada, part esquerra de la porteria d'Horatiu Moldovan. Pugen 5 homes per rematar, pilota llarga penjada i va Murici, remata fora el pirata, aquesta pilota que cercava Belà Murici i la rematada surt a l'esquerra de la porteria del Real Oviedo. Servei de porteria, 22 minut de la segona part, 1-0, guanya el Mallorca. També això escalfa... es porta en joc i veta ràdio en un vespre de sentiment d'emocions.
6: Escalfa el Don Prat també.
2: I aquesta és l'afició del Mallorca, que creu encara en la permanència, creu en la salvació, és possible.
1: I a canvi, el Girona Montilivi, Marta Sampas.
7: Sí, surt del terreny de joc Joel Roca i entra Claudio Echeverri en el seu lloc. I continua l'1-1 i els nervis aquí també a Girona. El seu equip ha de marcar, de guanyar, quan Thiago falta. Ara les febes es queixen i molt els jugadors del Girona també.
2: L'afició gol del Betis a la Cartuja. La jugada per banda dreta, la centrada al primer pal, la via aturada en primera instància al porter Ryan, el refús que li ha arribat a Pablo Fornals, que ha marcat el gol del Betis. Tornen a demanar fora de joc els jugadors del Llevant, Mateu Busquets, demana tranquil·litat l'àrbitre balear, celebra el Betis, marca Pablo Fornals, Betis 2, Llevant 1.
1: I pot haver fora de joc, i pot haver fora de joc del Betis, pendents del VAR. A la rematada anterior, la primera de totes, la que atura el porter, hauran de veure si ho revisa, evidentment ho revisarà el VAR, i si és posició antirreglamentària o no del jugador del Betis. 10 i mitja del vespre, aquest gol complicaria molt les coses. Miqui.
8: Sí, podria ser fora de joc de Fornals, no? De l'autor del gol, en la segona rematada.
1: Sí.
9: Mos ha d'ajudar Mateu Busquets. Mos ha d'ajudar.
8: Bueno, si m'ho ajuda, està dient als jugadors del Llevant que li estan mirant en el VAR, demana tranquil·litat als futbolistes del conjunt. Just a la jugada ha estat el refús del porter Ryan a la segona acció de la primera rematada. Veurem què diu Mateu Busquets. 12 mil·limètric, perquè fa un minut que estan mirant aquest possible fora de joc.
1: No, no era fora de joc. No era fora de joc. Serà gol del Betis. Sí.
6: I de serà gol del Betis, arribam a les 10:30 passades, arriba la ronda informativa amb U Energia, que com l'afició del Mallorca U Energia és d'aquí, juga amb tu, energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. U Energia, l'energia que ens uneix, recorda, tot en una ronda informativa, que ara començam a l'estadi de Son Moix, Toni Fuster.
2: Minut 24 de la segona part, va el gol de Pablo Torre a la primera, Mallorca 1, Oviedo 0.
7: A Girona, Montilivi, minut 69, empat al Girona, que es pitja, que cerca el segon, Girona 1, Elche 1.
2: Coliseum de Getafe 25, camí del 25 de la segona 70 de partit. Ha fet dos canvis Osasuna, dos canvis ofensius. Han entrat Quique Barja i Rubén García per Lucas Torroy, per Errando. Continua guanyant a la Getafe, va el gol de Luis Milla. Getafe 1, Osasuna 0.
8: A la Cartuja, canvi també del 25 de la segona, marcat a Pablo Fornals. El segon del Betis guanya el conjunt andalús, Betis 2, Llevant 1.
1: Amb aquest marcador, Juanga, el Mallorca baixaria a segona divisió com a penúltim classificat, el Girona ho faria com a penúltim classificat i l'Oviedo, ja ho saben, descendit des de fa dies. Ara mateix hi ha un triple empat a 42 punts entre el Llevant, Osasuna i Mallorca. El principal damnificat és el Mallorca, que seria qui baixaria a segona.
6: La ronda informativa d'Esports 3 en joc amb U Energia, que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb U tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en U!
1: Minut 70, som molts, Toni.
2: Hi ha hagut un xut de Pablo Torre per a Fluix, aturat el porter de l'Oviedo, i ara juga darrer. Caracolatge darrer, se'n va a dos contraris, deixant enrere, cercant a Murici. Murici, tres quart de camp, per la dreta, obre el joc per Pablo Mafeo. Davant ell, Raïm, segueix Mafeo, obre el joc per aquí, per Morlán, en la centrada, no, la per Antonio Sánchez, la centrada. Talla i recupera de nou la pilota Sergi Darder, a veure Darder, avança Darder. Darder cap a Mafeo, a prop d'Antonio Mafeo, que intenta penjar i la pilota acabarà fora. Per un lateral, a 10-12 metres del banderó de corna, a l'atac de l'equip mallorquinista.
1: La tanguda al Llevant, Miqui Tous.
8: La tanguda al Llevant, pilota aturada, servei de corna, s'ha anticipat el central del conjunt granota a tota la defensa del Betis, la pilota per damunt del travesser. Quina llàstima, perquè n'ha tangudes tres claríssimes al Llevant en aquesta segona part, i el Betis ha arribat una vegada i ha marcat el segon, no baixa els braços. El conjunt de Luis Castro encara a temps, perd el Llevant 2-1 a la Cartuja.
1: I què passa, Montilivi, Marta Sampas?
7: I que demanaven penal l'afició perquè ha hagut una empenta dins l'àrea, ara ja el joc aturat perquè s'havia fet mal un jugador de l'Els, però reclamava l'afició i també els jugadors aquest possible penal per l'empenta rebuda,
1: no res,
7: però l'àrbitre
1: no
7: que ha dit que no, sí, que no hi havia res.
1: Ha caigut Estuani, però no hi havia res.
9: S'ha aixecat i tot. Ell.
1: Bé. No. Necessita el Mallorca un gol del Girona. El Girona, que està empatant 1-1 davant l'Elx, i també necessita el Mallorca un gol del Llevant, la Cartuja, i també acabar de fermar el seu partit, Toni.
2: Cerca el Mallorca el segon, juga Pablo Torre, combina Mafeo, Mafeo li torna la pilota al dorsal número 20 del Mallorca, que és el propi Pablo Torre, l'autor del gol, el primer gol i únic del Mallorca avui aquí a l'estadi de Son Moix. La pilota acabarà fora i haurà servei de banda favorable al conjunt vermell i negre. El dirigeix Pablo Mafeo per treure. No, serà l'Oviedo que treu. L'Oviedo està en banda favorable a l'Oviedo. Pilota enrere. A veure, Moldovan. Servei en llarg. El lato que s'avança Hassan. La pilota que quedarà per Nacho Vidal.
4: Aquestes segones jugades han de ser nostres, com a la primera part.
2: Ara intenta un control de pilota Jan Virgili, evita que la pilota surti per línia lateral. Fa un gest tècnic a regalar una pilota a un contrari. Hassan fica la cama, Pablo Torre envia la pilota fora. De nou servei de banda lateral dret per al conjunt asturià. Minut 28, 1-0. De moment a Son Moix, resultat curtet.
4: Opa.
2: Però pendent de que arribin gols a altres camps.
1: Gol favorable al Rayo Vallecano, empat el Rayo al camp de l'Alavés. Això fica una mica de pressió al Getafe. El Getafe no es pot dormir, de moment està guanyant, està fent els deures davant Osasuna per 1-0, però sap el Getafe que qualsevol errada li podria provocar sortir d'Europa. Per tant, bona notícia, aquest gol del Rayo Vallecano, victòria per empatar el partit davant l'Alavés. Dali, Toni.
2: Pilota per Martin Valiant, cercant el porter Leo Román davant la pressió de Luka Ilić. Pilota llarga cap a Can de l'Oviedo.
4: És increïble el bé que juga d'esquerres amb Borici. És brutal, és espectacular la capacitat que té per
9: I cada pilota que ve. I el poc que ho foim.
4: Però cada vegada...
2: Falta és que, de bon Pablo Torre.
4: És que si s'apropa a la segona jugada, si no és capaç de controlar, de aguantar la pilota i l'ha de jugar de primeres perquè està molt, molt, molt pressionat, és que serien quasi totes venir cap a venir i juntar-se damunt d'ell per recollir aquesta segona jugada.
9: I quasi sempre fa passades amb intenció, no les pentina per pentinar-les.
4: No,
9: és una passada amb una intenció.
2: Doncs Sergi Dedé, que està preparat de vora la pilota a un 35 metres de distància respecte a la porteria de l'Oviedo. Servirà en banda a l'esquerra per Raillo, cau en terra. No passa res, serà servei de porteria, no vol ni mirar Sánchez Martínez. I el qui mourà fitxa és l'Oviedo, no?
10: Hi haurà canvis a l'Oviedo, sí.
4: Ve a la pausa d'hidratació, també.
2: Pausa d'hidratació, també.
4: A part d'escanvi, hi ha la pausa d'hidratació.
2: Doncs 30 minuts d'aquesta segona part. I atenció que viu a l'estadi de Sant Moix. De moment, Mallorca 1, Oviedo 0.
1: I el Llevant que cerca la porteria del Betis. Migui 2, de moment, sense sort.
11: Sense sort, ho intentava Llevant per banda esquerra, era Ivan Romero, ha caigut l'àrbitre Mateu Busquets, que no ha assenyalat res, cerca l'empat del conjunt valencianista, el conjunt de València, i el Betis que juga a mig gas, està jugant a mig gas el Betis en aquesta segona part, li ha arribat el gol, però el Llevant es Quimero es pitja, Quimero oportunitat té, i a veure si amb el que resta de partit pot marcar el segon i empatar el partit. Ara mateix també pausa d'hidratació aquí a la Cartuja, continua guanyant per la mínima 2-1 el Betis al Llevant.
1: També aturat el partit a Girona, Marta.
7: Sí, també hi ha pausa per la hidratació aquí a Montilivi, aprofiten els tècnics, recordant que Eder Sarabia, no ho han dit, no és, compleix el segon partit de sanció el tècnic de l'Elx, i escolten també amb atenció els futbolistes del Girona les instruccions de Mitchell. De moment, amb aquest 1-1 que li valdria a l'Elx, no al Girona, i evidentment tampoc al Mallorca, per tant, a veure si el Girona aconsegueix marcar el segon.
1: Ara mateix l'únic resultat extern que és favorable al Mallorca es produeix al Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, el Coliseum, ja no Alfonso Pérez. El Coliseum està guanyant el Getafe 1-0 davant Osasuna, Raúl.
0: Així és, ara mateix també, pausa per a la hidratació, està guanyant el Getafe, el partit està obert, Osasuna ha quedat, s'ha de dir, ha reaccionat 5 o 6 minutets, però ha estat una reacció molt efímera, ha quedat bastant noquejat, està sent inferior a un Getafe que empès per la seva parròquia de moment ho està assurant, i és que si marqués amb la victòria del València momentània davant del Barça, si el Rayo també marqués ara i es posés per davant del marcador, al Getafe no li valdria l'empat, estaria obligat a guanyar per jugar la Conference. Per cert, s'ha produït una jugada molt desafortunada per Osasuna. Rubén García, que acabava d'entrar en el primer doble canvi d'Alessio Lisci, feia un minut que estava al camp, ha relliscat en una jugada sense pilota, li ha quedat del turmell clavat, ha pres mal el turmell i ha hagut de ser substituït per Moy Gómez, ja t'he dit, quan duia un minut. A la càmera hi ha una falta lateral, venga, que la posa Luis Milla, el Getafe que cerca segon, la rematada fora de Domingos Duarte, desviada a la dreta de la porteria de Sergio Herrera. Passen els minuts aquí al Coliseum, 32, camí del 33 de la segona, 1-0 guanya el Getafe, marcador que ens val.
1: Fa canvis al Llevant a la Cartuja, Miqui Tous.
11: Ha fet canvis al Llevant, s'han assegut Ivan Romero i també ho ha fet John Andero, la Sagasti. Ha entrat al terreny de joc en la seva substitució Ragovir i també Iker Losada, que és el doble canvi que fa Luis Castro per intentar empatar aquest partit.
1: Darrer quart d'hora dels partits, Juanga.
12: Vivim aquesta recta final amb Inca Centro Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i Lim, motor de confiança, casa i sempre al costat dels seus clients. Inca Centro Auto, el vostre concessionari de confiança.
1: 78 minuts de partit a l'estadi de Sant Moix, continua l'1-0 favorable al Mallorca, Toni.
2: I ara una pilota que li ha rebutjat a la cara de Pablo Torre i l'ha deixat com estorniat. com Stormiat, pilota fora, servei de banda lateral, traurà l'Oviedo, banda esquerra.
10: Sí, la recupera ja.
4: És que està, però ha vist que no era pilota, de que cau, ha caigut en terra i està davant i l'ha vist.
10: És igual.
4: Hauria pogut aturar.
2: Ilia Cheira, la pilota, des de l'esquerra, en Javi López.
10: Sí, ha canviat els laterals l'Oviedo. Ha entrat Javi López i Lucas Aijado i s'han anat a la Sant i Nacho Vidal, l'exmallorquinista.
2: Hi ha falta, falta favorable a l'Oviedo, una falta d'aquesta lateral, zona ampla, part esquerra, davant la tribuna est.

0: La que tenim davant nostre.
1: De Michelis, que ha xerrat una bona estona amb Napto.
2: Però l'ha segut, sí. No? L'ha aturat escalentament?
1: Sí. No, està...
2: Està allà?
1: Sí.
0: Treu en curt aquesta falta, l'Oviedo. La pilota per Hassan. Hassan, a 30 metres de la porteria. Obre el joc a la dreta, cercant el seu company, Lucas Aijado. Part de dins, intenta el Mallorca defensar-se. Ilic segueix la pilota, el xut directament fora, part damunt la porteria de l'equip mallorquinista. Hi haurà servei de
3: el porteria. El travesser, per... el Girona, el travesser, quin xut, mare meva de Lemar, a punt d'arribar al segon. Ha estavellat la pilota, el travesser, i Mitchell i tota la banqueta que giren cap al públic i demanen els ànims de l'afició gironista, que mare meva, a punt d'estar de celebrar aquest quasi gol. Quina oportunitat del Girona, de Lemar, que ha botat el terreny de joc abans en substitució de David López, i l'ha tenguda el Girona. Quin xut de Lemar, que s'ha treballat el travesser.
4: A punt d'arribar el segon del Girona. Està a punt d'arribar o no el segon del Llevant? El necessitant, Miquitous.
5: El necessitant, però ha baixat una miqueta la intensitat. El conjunt granota, només la darrera aproximació d'Ivan Romero. Però a partir d'aquí no trepitja àrea. El conjunt del Llevant, que ara juga en defensa quan resten 10 minuts més l'afegit perquè acabi el partit. Alerta del Llevant, la pilota per banda esquerra, intentava la internada, posant la cama bé. Bellerín torna a recuperar el Llevant, serà banda favorable al Betis a l'alçada de la banqueta de Pellegrini. 9 minuts més l'afegit per arribar al final a la Cartuja. Necessitam un gol del Llevant. Betis 2, Llevant 1.
4: Tornem a Somos, Toni.
0: No acaba de fermar definitivament la victòria l'equip mallorquinista, que continua guanyant per 1-0 en un resultat de moment curt. Pilota llarga, penjada, cercant a Murici. Murici la deixa per Morlanes, a l'altre costat del terreny de joc, banda esquerra. Pilota que passa per Lato, Lato per Dardé, Dardé per Antonio Sánchez. Antonio Sánchez canviarà de dreta, s'equivoca, rebutja un contrari, en aquest cas a Ilia Chaira. La pilota segueix de nou en peu del futbolista mallorquí. Jugant per Mafeo, Pablo Torre, pilota acabarà fora, l'ha tocat un jugador de l'Oviedo. Serà banda per l'equip mallorquinista. Minut 81 i mig, la pilota de Sergi, la penja, cercava a Murici i la treu Bailey, el defensa central de l'Oviedo. Pilota fora per un lateral en servei de banda. Torna a agafar la pilota Pablo Mafeo. Agafa carrera, s'apropa ara Pablo Torre, banda dreta. No sé si la penjarà i cercant... Sí, la penjarà i cercarà a Murici. Fora de l'àrea, de moment la pilota... Cau al peu d'Antonio Sánchez, pilota a la dreta, va Mafeo. Mafeo intenta avançar fins a la font. La pilota ve rebutjada, marcarà Morlanes. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Del Mallorca! Marca Manu Morlanes! A Somoy, 37 minuts de la segona part. Bona l'acció combinada. Final del migcampista Morlanes, Mallorca 2, Oviedo 0.
6: Marca el segon al Mallorca, un gol amb Viverret, la fibra i mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, dels d'aquí. Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Viverret, Viverret, Viverret.
4: Com reacciona Somos, Miqui?
1: Somos està pendent ja d'altres camps, Toni, no t'ho negaré. El que sí que ha fet de Michelis és automàticament cridar a Nola Izola i Napdon Prats, que seran els dos darrers canvis, veurem, i són els jugadors substituïts.
2: Crec que no sé si en Raillo serà un dels substituïts.
1: Sí, és possible. I Murici tal volta,
2: no? Murici podria ser l'altre, per el tema de desaplaudiment i...
4: Ja. Idò, mos demanau pas quan succeeixi el canvi de Murici. Pau, s'ha tancat ja el partit a Son Moix, pendent d'altres bandes, ja?
7: Sí, ara ja pendent d'un gol de Levante i un gol del Girona, però ara que necessitaven tancar això, necessitaven tancar perquè el partit s'havia pagat com un pat tonto, un pat beneit, i havien de tancar això.
1: Va, canvis. Criden ara directiva de dimissió, però segurament no sigui el moment, perquè ara entra...
2: Pablo Torres se'n va.
1: I se'n va Toni Lato.
2: I se'n va el Lato.
4: Per tant, aplaudiments
2: que... El Lato sí. Ni l'ha vist. Està aquí de
1: gol. Sí. Aplaudiments per Pablo Torre, autor del primer gol. Entrenat Don Prats. se'n va ara d'entrenar.
2: En Jan Virgili passarà a ser mitja punta.
4: Bé, i deixem el partit ja molt encaminat del Mallorca amb aquesta victòria per 2-0. Ens interessa en Montilivi i la Cartuja, començant per Sevilla, Miquitous.
5: I de la Cartuja la té el Betis, com s'ha celebrat també el gol del Mallorca a la banqueta del Llevant, perquè aquesta victòria del Mallorca també salva automàticament en el conjunt granota. I aquest 2-0 també pot donar tranquil·litat, no?, al Llevant, en vista en aquest partit. Ho han celebrat els jugadors que es trobaven a la banqueta del conjunt del Llevant. Juga el Betis, la pilota per l'esquerra. Ha entrat el Ximi Ávila, alerta a l'estrem del Betis, la posarà al punt de penal. La pilota que refusa la defensa del Llevant, se'n va a corna a la dreta de la porteria que defensa Ryan. Minut 85 de partit a la Cartuja, 5 més l'ha fallit. Perd de moment el Llevant, 2-1 contra el Betis.
4: Empat a 1 a Montilivi entre el Girona i l'Elx. El Mallorca necessita un gol del Girona, Marta.
3: I la té el conjunt català, que la té a toc ara a tres quarts de camp. La passada es juga per la banda esquerra, s'acosta al lateral ja de l'àrea, provarà des d'allà. El davant té a Héctor Fort, que intenta evitar la passada. Héctor Fort, que ha sortit en substitució també abans ja de fa una estona d'Aleix Febas. Ara comentarem també perquè s'ha escalfat ja el partit amb una falta que ha rebut la targeta groga Valera per una forta entrada, en aquest cas Hugo Rincón, i ja cedent un parell de coses. Alerta que provava ara el mateix Hugo Rincón, penjar la pilota, però la rebutja la defensa de l'Elx. Torna a mi als peus del Girona. Ivan Martín cap a la dreta, la juga amb Lemar. Lemar retalla, aguanta, Lemar la passada és bona, el Rincón ho prova, molt fluixet a les mans de Dituro. Minut 86, ho provava sense èxit ara Hugo Rincón, i continua l'1-1 al marcador, quan mai les cares de nervis també a l'afició gironista.
4: Tornem a la Cartuja, Miquitous.
5: Juga el Betis en defensa, la treu l'equip de Pellegrini, pilota a zona de central, la pilota per Diego Llorente, obre banda esquerra, s'arcanta Ricardo Rodríguez, juga el Betis, segurament s'hi roba el Llevant, pressiona dalt el conjunt de Castro, torna a jugar el Betis, pilota per la dreta, Héctor Bellerín a punt d'entrada en camp del Llevant, la demana més a la dreta Anthony, la rap el futbolista, la rap l'extrem, 1 contra 1, la torna per Bellerín, teva meva del Betis, no hi ha pressa, no té pressa el conjunt andalús, ja en la Champions totalment certificada, la pilota pel Cucho Hernández, l'esfèrica de primera es toca per Giovanni Lo Celso, juga Lo Celso, la pilota de nou per el Cucho, alerta en aquesta jugada, la demana Anthony, més a la dreta juga Anthony contra dos rivals, segurament que fa el jugador del Betis, la perd Anthony, torna a recuperar, però el Betis està molt tancat al Llevant dins del seu terreny de joc, dues línies de 4 ben aferradetes.
8: Marcant el tercer gol del Mallorca. Marca Murici, 87 de partit de Sant Boix. Mallorca 3, Oviedo 0.
6: Marca el tercer el Mallorca, marca el tercer Murici amb molta energia, amb bona energia, que és d'aquí, juga amb tu. Energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix, recorda, tot en
4: I aquesta notícia supos que ja ha arribat a la banqueta del Llevant a la Cartuja, Miqui.
5: Així és, els jugadors que estan desconvocats, que estan darrere la graderia, estan escoltant el partit també, i cada vegada que marca el Mallorca s'aixequen i comencen a cridar cap a la banqueta. Per tant, el 3-0 del Mallorca, que ha arribat a la banqueta, i també en el miler d'aficionats que es troben ara mateix cantant a la graderia superior de la Cartuja, perquè ja se veuen salvats amb aquesta victòria per 3-0 del Mallorca a Son Moix.
4: A Girona, Marta.
3: La té l'Elx, van la pilota als peus André Silva, la lluita per robar-li i així ho fa Lemar, que li roba la pilota a Formanet, ho celebra l'afició. Lemar, que avança amb la pilota als peus, creuarà línia de mitjos. El Girona, que cerca el segon, és l'únic que li val per quedar a la primera divisió. Qui la mou ara és Ivan Martín, cap a Sigankov.

0: Santi, diu Sant Miguel, que se'n va per amunt, perd temps el porter del conjunt andalús, no posa la pilota en terra, el temps que corre, el cronòmetre que vol aquí a la Cartuja en contra del Mallorca, traurà Adrián Sant Miguel de porta, Mateu Busquets que li diu que faci dia, que faci, que ho faci ràpid, treu ara sí Adrián Sant Miguel, 4 minuts pel final de la Cartuja, la pilota que recupera el Llevant, segurament que fa el conjunt granota, la torna a perdre també ja segons salvats, i l'intensitat és mínima en els futbolistes del Llevant.
1: I a Somoix l'afició és un clam en contra de la directiva, sí, sí. Companys.
2: Sí. Ja és crits de directiva de dimissió, qualque insult també. Ja, com deia, la Policia Nacional que ja ha agafat posicions, també la seguretat, mentre hi ha un corn a favor del Mallorca, però clar, la gent ja veu que el miracle és pràcticament impossible i comença a pair el descens.
0: Corna favorable, Llevant a la Cartuja.
1: Dali, Miqui.
0: A la dreta de la porteria d'Adrián Sant Miguel. Traurà el conjunt granota, puja absolutament tothom perquè el Llevant ja està salvat. Cerca l'empat, a veure si no volen acabar la temporada amb una derrota. La posarà en cama dreta el Llevant, fins a 6 jugadors esperant la rematada. A veure si arriba el gol del conjunt granota, minut 92 de partit. Demana tranquil·litat a l'àrea petita, Mateu Busquets. Traurà el Llevant, aixeca el braç el futbolista del conjunt valencià, la posarà en curt, a veure què fan, aixeca el braç, ara sí traurà el Llevant aquesta acció, pilota aturada, la pilota molt tancada, el segon pal, no hi ha absolutament ningú, la pilota s'ha passat ja, servei de porteria pel Betis.
1: I l'autèntic drama també es viu a Somoix i a Montilí, perquè el Girona necessita un gol o també baixarà, acompanyarà el Mallorca a la segona divisió, Marta.
3: Necessita un gol i el cerca, han afegit 7 minuts, anant pel 92, han celebrat aquests 7 minuts d'afegit l'afició gironista que passa del silenci dels nervis al sí se puede, i ara la pilota és favorable a ells perquè és una falta que posarà en joc Ounahi des del lateral esquerre del seu atac, tres quarts de camp, Ounahi que es prepara, Ounahi en cama dreta cercant la frontal de l'àrea, la rebutja, encara pot ser pel Girona la pilota, la baixa de Beltrán cap a Lemar, Lemar és bona cap a Rincón, Rincón la rep d'esquenes, té la pressió, la ferra, en demanen falta, cau, però encara la salva Fran Beltrán dins l'àrea, la passada la treu dins l'àrea petita pràcticament ja.
4: I final de Somoix.
1: Final de Somoix, Toni.
4: S'acaba el partit a l'estadi de Somoix, Mallorca 3, Pablo Torre, Morlán, El Bulichi, Oviedo 0.
1: Anem a la Cartuja, Miqui.
0: Un minut i 45 segons per arribar al 50. Juga el Betis, segurament si recupera la pilota. Ho fa Oriol Rey pel Llevant. Torna a recuperar el Betis. L'àrbitre diu que no ha passat absolutament res. Torna a jugar el conjunt valencià en defensa. Adrián Dela demana a qualque company que s'acosti. Hi ha un pacte de no agressió tremendo. Aquí a la Cartuja, tothom caminant. Li costa treure la pilota al Llevant des de darrere. Intentava la passada llarga. Oriol Rey aixeca el cap, el Betis tancat. Entra dins camp del Betis el conjunt valencià, de nou Oriol Rey, tot en curt. Cercanta Matías Moreno, Matías Moreno per Oriol Rey. Teva meva, mare meva, duen 5 passades seguides en 3. Minut 94, un minut per arribar al final. A veure si s'acosta el Llevant, pilota per l'esquerra. Juga Manu Sánchez, jugant en curt per Rey. Rey que intentarà la centrada, no, torna a jugar en curt, línia 3-4 pel Llevant. Ara sí que és bona, alerta aquesta acció que pot tenir el jugador del Llevant, i li peguen cap esquerra, ha aturat el pal, la segona acció, la treu la defensa del Betis, el pal al Llevant, la tocada d'Adrián Sant Miguel.
1: Aquí podia estar l'esperança del Mallorca, el pal del Llevant, la Cartuja, darrers segons, acabarà primer la Cartuja que Girona, per tant, ens quedem amb tu, Miqui.
0: 20 segons per arribar al final a la Cartuja. Això s'acabarà així amb aquesta victòria del Betis per 2-1 contra el Llevant. Festa grossa al fons del Llevant. També a la Cartuja amb aquesta classificació final. Final. S'acaba el partit a la Cartuja. Guanya 2-1 el Betis. El Mallorca és de segona.
1: Somoix, Toni Fuster, Miquel Berger. Es confirma el descens.
4: Es confirma el descens del Real Mallorca en aquesta hora, quan falten 3 minuts per arribar a les 11 del vespre d'un 23 de maig de 2026. Després de 5 anys a primera divisió consecutius, el Mallorca davalla amb una victòria 3-0 davant l'Oviedo, però no hi han acompanyat la resta de resultats de rivals.
2: Ara ha acabat de sonar l'himne i ara sí que xerra Somoix. Són xiulets que jo crec que la majoria cercaven la llotja, però han sortit escopetejats al

0: Alfonso Díaz i també Andy Colbert.
1: Els reclamen que venguin aficionats.
0: Sí, sí, han vist jugadors plorant.
1: No han d'anar, no han d'anar.
0: Directiva de divisió, si és que als jugadors els han dit poquíssim avui.
2: Final a Getafe.
0: Qualcomm o Cadorada.
3: També acaba Getafe, que el resultat sí que havia acompanyat la victòria.
0: Sí, els jugadors jo crec que no s'aprovaran, però just perquè just a la frontal de l'àrea s'han posat...
1: És que per això estan.
0: Sí, han fet un cordó de seguretat.
1: Si hi havia qualque invasió de camp o per si els jugadors no s'apropassin.
0: I per seguretat no es deixaran anar-hi.
1: Lògicament, és que és el que han de fer, és que no han d'anar.
0: Sí, hem vist qualque jugador com Pablo Torre que demanava perdó, les llàgrimes del Leo Román, Antonio Rayo, que crec que serà el primer jugador que abandonarà la gespa, el capità. Somos nosotros, el Mallorca somos nosotros, canta, i com dèiem, Antonio Rayo, que és el primer jugador de la plantilla que abandonarà el terreny de joc. S'abraça ara amb el preparador físic de Martín de Micheli, rep també el consol de qualque membre de l'estaf del Real Oviedo. Aguanten estoicament la resta de jugadors, però Antonio Rayo, com dèiem, el primer jugador en abandonar la gespa, el capità.
2: Hem d'avançar que ara mateix damunt la gespa hi ha dos equips descendits,
0: sí.
2: Mallorca i l'Oviedo.
3: Sí, i ven llàgrimes a les graderies de Somos, d'infants, sí, que somiaven en la permanència avui, gent més adulta, sí, resignada, als seus seients... En definitiva, es consuma el descens de Mallorca a segona divisió, Miqui.
0: Sí. Rayo, que dèiem, no ha abandonat la gespa. Encara és saludant a tots els membres de l'estaf tècnic, també el departament de comunicació, abraçades, que es dona amb el cos tècnic, la resta de l'equip. Sí que es troba allà enmig, entre el mig del camp i tres quarts de camp, mirant, aguantant. I també hi ha silenci, és que tampoc hi ha molt de silenci. És que ja t'he dit, jo crec que tot avui, totes les mirades avui estaven posades més, llevat de casos més, sí, concrets, però estaven més, però ja, els retrets eren més a la directiva, que està buit a la llotja, que no passa amb els jugadors.
3: El Girona acompanyarà el Mallorca. El Girona acaba de descendir, no ha estat capaç de guanyar l'Elx a casa seva, per tant, se salven Osasuna, Llevant i Elx cauen a segona, el Girona i el Mallorca, Toni.
2: No, aquesta mostra de dol,
0: que jo crec...
2: mirant cap a la zona, sí, de l'infern, de la graderia jove.
0: Jo crec...
2: És que s'estadis tot, eh?
0: El darrer descens del Mallorca, a casa va ser el Covid, i aquell dia, que la majoria el vàrem veure per la televisió, ens va cridar moltíssim l'atenció el silenci, i avui, amb 20.000 persones, ara ja no hi ha tantes, òbviament, però també el silenci de Somos. És que, escoltau, Somos.
2: Sí, com però... bastant de xoc.
1: El moment de ficar-se de dins, ja.
0: Sí, jo crec que sí.
1: No han d'estar aquí...
2: Un estat ara sí trist.
0: Sí, jo crec que sí.
2: Ara ja sí trist, ara ja l'angústia ja ha desaparegut, ara s'ha estat trist, i així com van abandonant el jugador, i doncs rebran aquesta crispació.
0: Fan una mena, òbviament...
2: No tots.
0: Es dirigeixen a jugadors com Sergi Dardé o Murici, a altres bandes de l'estadi, altres graderies, per aplaudir i demanar perdó.
1: Sí, però la gent... Hi ha coses que no se poden passar. És a dir, jo entenc que la gent que estigui frustrada, la gent que estigui molesta, i ho estan tots, però insultar a les persones no, insultar no, fi de tal o no sé què, no, això no és el que verdaderament
0: sí que és cert que és més puntual, no?
1: Per dos o per tres que ho fan, no, per això crec que mai
0: és més puntual, és a dir, jo perdonau
1: en els jugadors, els tres jugadors en concret,
0: crec que la resposta, el descens de l'afició del Mallorca està sent, llevat òbviament de qualque excepció, molt cívic. Els jugadors estan fent una volta demanant disculpes a tota la graderia. I ara sí que s'apropa un jugador a donar la seva
2: cosa,
0: David López, que avui òbviament ni tan sols s'ha escalfat, no estava segurament en condicions de poder jugar en David López, però sí, és que m'ha cridat moltíssim l'atenció la volta que estan donant els jugadors per agrair el suport a l'afició, per demanar disculpes. La resposta negativa de l'afició ha estat el 95% per la llotja, i la llotja, ja us he dit, en Andy Colbert, en Alfonso Díaz i en Pablo Ortega, han sortit Pep Alortens no ho diré perquè no ho he vist, però els altres dos han sortit rapidíssims. Aquesta... també segurament per qüestions de seguretat, eh?
1: Aquesta és molt dolorosa, però no fa molt de temps estàvem a Sevilla, sí, fent això mateix, donant-se gràcies i plorant, sí, per no aconseguir el títol de la Copa del Rei, però això...
0: Escolta, Pep Lluís...
1: Fort, és un cop molt fort per
0: baixar,
1: el periodisme,
0: sí,
1: i per el...
0: Baixar,
1: per el,
0: sí, baixar, sí, és la primera passa.
1: Sí.
0: Aquesta,
1: sí,
0: resposta del públic i aquesta resposta del jugador segurament sigui la primera passa.
1: Bueno.
0: Que has de fer 154.000 passes, eh? Però aquesta
1: per
0: segurament
1: que,
0: sigui la
1: per
0: primera.
1: Per això t'anava a dir, perquè després, sí, has de...
0: Però que has baixat amb en Serra Ferrer i la crispació que hi va haver i va acabar el club i l'equip a segona divisió B. Avui és una altra cosa. I jo crec que és important, eh? Segurament hauran de fitxar bé, hauran d'estar encertats, etc. Però és que fins i tot hi ha aplaudiments. Però bé, Dan Muric, escolta'm. Jo crec que el mallorquinisme avui pot estar orgullós dels seus jugadors i de la seva afició. Dels seus jugadors perquè ho han donat tot, no els hi ha donat, ja està. O el 90% ho ha donat tot. I la seva afició, perquè jo crec que és la millor manera que pot baixar un equip, una afició, jo crec que és aquesta.
3: Abdon, llàgrimes...
0: Sí, tenint en compte... Perdona, Toni,
1: I tornarà en Sergi...
3: Sí, però en Abdon tenim ara un plano ben curt de Abdon i plorant com un nin.
0: Abdon és possible que hagi jugat els seus darrers minuts com a jugador del Mallorca, ja veurem, perquè tot és molt llarg, queda un estiu llarguíssim. I veurem. Però jo ja sé que no es consol de ningú, eh? Un descens de categoria, però jo m'agradaria subratllar que què havia baixat el Mallorca.
3: Escoltant Sergi Dardem, els nostres companys de Dazón, a veure què diu l'Artenenc.
4: Sí, así nos atiende Sergi Darder. Lo primero, gracias, porque sé que es un momento muy difícil y muy complicado. Siento la situación, imagino que está roto completamente. Por tus ojos.
5: Sí. Perdón, tengo que pedir yo a todos, empezando por toda esta gente que está aquí todavía con nosotros. A la gente que trabaja por nosotros, que desvive por nosotros, empezando por botilleros, fichos, cocina, tot aquest tipus de gent que nos hace una vida.
3: Recuperar ara tot una de les declaracions d'en Sergi Darder, perquè se'ns està atenent l'àudio, ara tot una tornem a escoltar l'Artenenc, i aprofitant per acomiadar els nostres companys desplaçats als altres estadis.
0: Perdona, Toni. Ara sí que hi ha hagut xiulada, quan ja es retiren el túnel, sí, de vestidors, ara sí que hi ha hagut una xiulada al... a l'equip.
3: I aprofitant perquè els nostres companys puguin partir ja. Començam amb l'estadi de Montilivi, Marta Sampas, drama absolut també a Girona perquè l'equip local perd la categoria, se'n va a segona, i alegria dels visitants perquè l'Elx continua un any més a primera.
6: Sí, hi ha aquí un raconet de festa on hi ha les més de 400 persones que s'havien desplaçat aquí des d'Elx, que celebren amb els jugadors, que ara es fan una fotografia d'esquenes juntament amb tota l'afició, amb banderes en l'aire, i és el contrast, aquesta alegria amb la tristor de tots els futbolistes del Girona i l'estaf, que ara mateix s'acosten una micona al fons, on hi ha aquests supporters, aquesta afició fidel que els estan dient alguna cosa, no pareix que amb males formes, molta tristor, moltes llàgrimes, molts de futbolistes del Girona plorant perquè són equip de segona divisió. Mitchell també, l'entrenador, molt, molt dolgut, ara el veiem també que s'acosta amb aquests jugadors a l'afició, en aquest front gironí. I res, el Girona que descendeix, com el Mallorca i l'Oviedo i les festes de l'Elx, ens alegram tan sols per en Pedro Vigas mallorquí, que podrà continuar en aquest cas amb l'Elx a primera.
3: Clar que sí. Marta Sampas, mil gràcies per la feina.
6: Gràcies,
3: des de
6: companys.
3: Montilivi, adéu, bona nit. I on hi ha festa, als dos costats, és al Coliseum i a la Cartuja. Comencen tu, Raúl Medrano, victòria del Getafe 1-0, que resultat sí que servia, però Osasuna, tot i la derrota, també content perquè es manté a primera.
7: Així és, hi ha una festa grossa, em sap greu que no la pugueu veure, una festa increïble, una invasió de cap tot d'una... L'àrbitre ha assenyalat el partit, el Getafe, que ha guanyat per 1-0 amb el gol de Luis Milla, un marcador que aquest sí, aquest 25% de la carambola sí que ens valia, i s'ha produït una imatge ben curiosa, que era tot l'estadi ple de camisetes blaves fent una festa increïble. El Getafe torna a Europa 7 anys després de l'última vegada, i els futbolistes d'Osasuna en un raconet allà a la banqueta esperant amb la ràdio, amb el mòbil, a veure si acabava el partit de Montilivi i si amb aquest empat de Girona ells continuaven a primera. El partit ha acabat i ha esclatat la festa i s'han sumat aficionats del Getafe allà saltant amb els jugadors d'Osasuna.

0: jugadors pues, haguen de jugar sí, sí o sí, perquè no pot ser. No pot ser que jugadors puguin jugar i necessitem en Mafeo i se noti tant, i no necessitem en Mojica i que se noti tant en Raillo i que no tinguem en Cumbula. Pues hi ha situacions que s'enquisten a vegades a un vestuari i això te va que mai surts d'aquest pou. És vera, d'aquest pou, és vera que vàrem començar a veure un ambient diferent quan va venir en De Michelis, però no li ha bastat, no li ha bastat el joc.
1: Sí, sí, ara veiem l'especial d'Ivetres Televisió, el nostre company José Peña, com indica que hi haurà molt d'aficionats que esperaran la sortida dels jugadors al Camí dels Reis, al carrer que envolta l'estadi de Son Moix. Ara estan sortint aficionats amb els seus cotxes, però d'aquí una estona seran els jugadors que es trobaran, no? Un bon grapat d'aficionats jovenets, la seva majoria, que els esperen, supos que per... bé, per expressar el seu malestar per aquest descens a segona divisió. Amb De Michelis, la reacció pareixia que existia, ha fet, recorden que eren 12 partits, 36 punts, de 36 punts n'ha fet de 8. El que ha matat aquesta etapa de Michelis va ser la setmana passada, aquella setmana de 3 partits contra el Villarreal, contra el Getafe i contra el Llevant, que era el moment que pareixia que l'equip havia sortit, i allà, Pau, sumes un punt de nou.
0: Sí, jo crec que, i més que res, els partits contra rivals directes. Jo crec que els partits que contra rivals directes a Mallorca pues, no ha estat a l'altura de lo que necessitaves el partit, no? I el que tu dius, en el final és com tot, jo ho vaig xerrar una vegada, quan ve un entrenador, 4, 5, 6 primers partits, si se nota aquest canvi, dura això més o menys, i després veure que ve un poc una davallada,
1: sí.
0: Però veure que era un moment tan vital que jo pensava que no passaria, i va passar. Va passar allò, els dos partits dels dos darrers de Getafe i Levante, vaig veure un Mallorca amb una falta de lo que xerran, de mossegar, d'actitud, d'anar cap en el partit, que jo ho he dit molta vegada. Jo vaig veure un València a la vez fa no sé quantes jornades que ja se notava que els dos equips se jugaven molt. Uh-huh. I jo en el Mallorca això ha hagut partits que no li he notat en el final de Lliga.
1: Uh-huh. Estan pendent de la sortida de Martín de Michelis.
2: De totes maneres, perdoneu, Toni.
1: Digues, Pep.
2: No, que jo crec que el Mallorca amb De Michelis ha canviat. És vera que en la idea del sistema crec que inclús han tingut sort en molt de partits, sincerament vos ho dic, perquè crec que tàcticament havia moltes coses que corregir i els rivals mos haguessin pogut fer més mal, però crec que el Mallorca, bon no ha aconseguit l'objectiu en l'era De Michelis, segurament no només ha estat en aquestes tres partits d'una setmana. Jo crec que anar guanyant en tres partits fora de camp, posar-te per davant en el marcador, i en els tres partits te fan dos gols els rivals i te remunten un, t'empaten, que és l'Osasuna, que ja l'haguessis llevat 3 punts ells, un altre l'Elche i un altre l'Alaves, i mos fan dos gols tant per remuntar-nos l'Alaves, dos gols l'Elche per remuntar-nos i dos gols l'Osasuna per empatar-nos el partit. És molt probable que si aquests partits, qualcun d'aquests partits haguessin acabat d'una altra manera, el Mallorca ara mateix estaria salvat.
3: No, i te deixo dos punts.
2: Perdoneu, dic tot això i és molt fàcil de dir-ho ara. Mm-hmm. Saps que és de fàcil? Quan t'ha passat tot, quan ja saps el punt que té un... Quan...
3: Sí,
2: això, tot això és molt fàcil.
3: T'ha deixat dos punts contra el València,
2: però de
3: aquí,
2: tres partits,
3: guanyant també,
2: però
3: i amb el Villarreal.
2: Sí, però de tres partits que t'has posat per fora camp en rivals directes,
0: això,
2: no n'has
0: rival
2: sabut...
0: Directes.
2: No sí. Has sabut...
1: Sí, sí.
2: Por lo menos, no, que no subin de tres els rivals, que només ho van fer a Pamplona, perquè anaven 0-2, però és sí. Que t'han fet dos gols. I evidentment, defensivament, l'equip, amb els que sigui, dona igual, ha rebut gols, una sí. Barbaritat.
3: Ja, les dues darreres victòries del Mallorca han estat, curiosament, en sobretot equip que han davallat,
2: però
3: que m'ho han acompanyat.
2: Quantes porteries a 0 hem fet durant tot l'any?
1: Sí, quantes? Molt poques. Ara ho anava a mirar, però sí, en Lliga 4 o 5.
2: Sí, final,
1: sí.
2: El futbol passa per no rebre gols, perquè fer en faràs. Però si cada vegada per guanyar un partit n'has de fer dos,
1: sí.
2: I hem tingut quasi el pitxitxi de la Lliga Espanyola dins
0: això,
2: el nostre equip.
0: Això sí que també creu.
1: I cada
0: segon pitxitxi.
1: Cada vegada més, pel que veiem a les imatges,

0: des dels nostres companys d'IV3 Televisió, cada vegada més gent, la sortida de l'estadi, la Policia Nacional que ja ha agafat també lloc per evitar incidents, però cada vegada són més els aficionats que s'estan per donar i Toni, el seu adeu, per dir qualque cosa, als futbolistes. Digues, Pep.
1: I perdona, per tornar a repetir, perquè veiem aquestes imatges i a lo millor qualcú no mos ha escoltat xerrar de lo bé que s'ha portat el públic quan ha acabat el partit. En els jugadors, en tot moment, qualque pitadeta, qualque tal, però en tot moment,
2: sí, el jugador li
1: ha donat... Ha estat molt correcte. Quan xerrava jo d'aquesta unió que s'havia perduda, en aquest moment, sincerament, tothom estava dolit, tant l'afició com els jugadors, i compartint aquest dolor, sí. I s'ha vist així, és a dir que a vegades veus aquestes imatges de la gent esperant allà i pareix que només volen increpar els jugadors. No, el que passa que tenen aquest dolor que volen compartir i a vegades ho comparteixes d'una manera o d'una altra, però l'afició avui del Mallorca, bueno, avui no, tota la temporada s'ha portat de 10 mai se pot dir, perquè un 10 no existeix a cap banda de sa vida, però de 9 segur.
0: Hem sentit en Sergi Darder, que ha confessat que l'equip no ha estat a l'alçada de les circumstàncies durant tota la temporada. Diu que l'any que ve l'equip serà segona, però que creu que d'aquí 2 anys, o està convençut que d'aquí 2 anys l'equip tornarà a estar a primera divisió. Lògicament no li pot demanar res a l'afició. Ara hem de veure la roda de premsa de Martín de Michelis, si recorden que ja el dia del Llevant va deixar caure que ell voldria quedar...
3: No, va deixar caure, no, va dir...
0: Va dir que quedaria segona divisió. Veurem si avui se reafirma en aquesta idea. Després està clar que s'haurà de negociar amb el club, i el club ha de voler que de Michelis continuï com a entrenador.
1: Això per començar.
0: Sí, sí. Pendents de la sortida de l'entrenador, Juanga, què me contes?
4: Mira que avui hem viscut aquest partit amb Juaneda Hospitals, i recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu tot és més fàcil, consulta analítiques i demana cita al moment, més fàcil que marcar porteria buida, perquè curar empiezan a cuidar. Juaneda Hospitals, un partit que també l'hem viscut amb Iberret, i atenció mallorquinistes, amb Iberret tens fibra 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Iberret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, dels d'aquí. Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Gràcies, Iberret, per compartir amb nosaltres aquesta temporada. Iberret, Iberret, Iberret.
0: Són les 11:28, pendents de la sala de premsa de Son Moix, per allà de comparèixer d'aquí uns instants en Martín de Michelis, l'entrenador del Mallorca, després de s'hagi consumat aquesta victòria del Mallorca, que conseqüentment també ha suposat el descens perquè els altres resultats no han acompanyat. Recordeu que el Mallorca havia de necessitava una victòria del Girona al camp de l'Elx, no s'ha produït perquè... Perdó, una victòria del Girona al seu camp contra l'Elx no s'ha produït perquè els dos han empatat 1-1. Allà també a Montilivi sí que hi ha drama. Hombre, perquè el Girona depenia d'ell mateix per seguir a primera divisió i no ha pogut guanyar, per tant se'n va a segona com a penúltim classificat. El Mallorca tanca la Lliga, sé que és insignificant, però tanca la Lliga com a antepenúltim classificat, empatat a punts amb el Llevant i Osasuna, per diferència de gols se'n va per avall el Mallorca. El Getafe havia de guanyar Osasuna i ha guanyat. Osasuna, tot i la derrota, es manté a primera divisió, empatat a 42 punts amb el Mallorca, i el Llevant havia de sumar a la Cartuja i no ho ha pogut fer perquè ha perdut 2-1. Després repassarem la resta de resultats que ha hagut en aquesta jornada primera divisió, en aquesta darrera jornada, però ja us anticipem que el campió, el Barça, ha perdut a Mestalla per 3-1, i que el Madrid, amb un gol d'Mbappé, ha guanyat 4-2 a l'Atlètic Club de Bilbao. Això significa que en la lluita per el Pichichi, Mbappé ha tancat la temporada amb 25 gols i Muriqi l'ha tancada amb 23. Cas Muriqi, pocs pensam que podrà quedar amb el Mallorca primera, després de 23 gols i després del seu sou de 4 milions bruts, que són 2 nets.
3: Home, seria...
0: Està complicat, no? Perquè recorden que el límit salarial del Mallorca passarà ara mateix de 60 aproximadament a 30. És una reducció del 50%, i això, Pep, Lluís i Pau, obliga, sí, a fer netatge, a vendre.
1: Però el problema és la netatge. El problema és la netatge, perquè si tu volies vendre a Samu Costa per 30 milions, ara és que te vengui comprat i dirà, pues si vols te'l compraré per 15, perquè no el podràs godontar aquí. Uh-huh. I si vols en Muriqi...

0: Pues dóna-li la carta de llibertat, perquè... I si no, te'l compraré per 3 milions. No sé, no sé quin serà el plantejament del Mallorca, lògicament avui vespre no el tindran en el cap, però és vera que la situació és difícil i és diferent, però seran dels que tinguin millor pressupost per afrontar la segona divisió. Però torno a repetir, una categoria que és duríssima, molt difícil.
1: Sí, i molt llarga.
2: Llarga, i és una categoria, la primera divisió, sempre hi ha dos aquí que lluiten per una cosa, quatre que lluiten per una altra, i tots els altres lluiten per descens. La segona divisió n'hi ha 8 que volen pujar, o 9.
0: Fàcil. N'hi ha 20, n'hi ha 20, Pau. Sí. És que n'hi ha 20.
2: Que volen pujar. I tots pensen que pujaran ells. Això mateix.
0: I a més, com fins a 6è classificat se juguen els play-off, doncs imagina't. Hi ha aquí que està el 14 i falten 3 jornades i encara se pot ficar...
2: Això mateix.
0: Bueno, com està passant
3: en quart. Lliga de 22 i sense descans, descans de setmana. Només era una aturada per Nadal.
0: Només s'aturada de Nadal.
1: Serà un desert que haurà de passar al Mallorca i esperem que només sigui una temporada, perquè si som més, ja ho sabem, ja ho ha viscut el Mallorca. Va estar un parell d'anys a segona, va baixar l'antiga segona B i després, afortunadament, va pujar ràpid cap a primera. 11:32, com dèiem, pendents de la sortida de Martín de Michelis a la sala de premsa de l'estadi de Somoix.
3: I continuem aquí, Esports en Joc, a l'espera que surti de Michelis, passant per Inca Centro Auto, que vos seguirà acompanyant tots vosaltres en cada quilòmetre, en cada escapada i en cada aventura aquest estiu. Si cercau un cotxe nou, assessorament, proximitat i un equip que us ajudi a trobar el vehicle perfecte per al vostre dia a dia o per començar les vacances amb la màxima tranquil·litat, el vostre lloc és Inca Centro Auto, el vostre concessionari, brum brum, de confiança.
1: Bé, és el moment, ara que encara no surt de Michelis, de repassar una mica del que ha passat en el dia d'avui a la primera divisió. Recordem la victòria del València per 3-1 davant el Barça a Mestalla, el Bernabéu, Real Madrid 4, Atlètic Club de Bilbao 2. Victòria, Alavés 1, Rayo Vallecano 2. El Rayo Vallecano que acaba amb victòria a la Lliga, també un bon final de temporada i crec que la millor forma d'encarar la final de dimecres davant el Crystal Palace de la Conference League. Molta sort per l'equip d'Iñigo Pérez. El Celta de Vigo, que s'assegura l'Europa League, ha guanyat 1-0 al Sevilla de Luis García Plaza. L'Espanyol ha empatat a 1 a Cornellà davant la Reial Societat. I el que ja sabeu, el Getafe 1, Osasuna 0, el Girona 1, Elx 1, el Betis 2, Llevant 1, i aquest empat entre el Mallorca... aquesta victòria del Mallorca per 3-0 davant l'Oviedo, amb els gols de Pablo Torre, Manu Morlanes i Vedat Muriqi. Toni Fuster, érem optimistes a l'inici del vespre, però hem de dir que en cap moment, en cap de les dues hores de pilota en joc, el Mallorca en cap moment ha estat en posició de permanència.
3: No, des de que ha començat el partit fins que ha acabat. No hi ha hagut cap moment que m'hagi donat aquesta eufòria, aquesta èstasi, no?, de que podien continuar a primera divisió. El Mallorca ha complit darrer partit guanyant a l'Oviedo, però jo crec que el Mallorca ha fet una temporada dolenta, una temporada on aquests 42 punts es veurà que amb unes altres condicions hagués estat, però la resta d'equips han fet per ventura, sobretot a les darreres jornades, el Sevilla, l'Alaves, el València fins i tot, que va venir aquí com un candidat també a baixar, i molt va empatar. És a dir, han fet millor la feina, han fet millor la feina que aquests tres que han de ballar, que Oviedo, que Girona i que Real Mallorca, que ha estat una temporada que segurament no oblidaran mai, no per descens, sinó per la igualtat que hi ha hagut, no? I per lo prop que hi ha hagut moment que hem estat, que m'han jugat finals, perquè jo record que m'han jugat 7 o 8 de finals.
1: Sí.
3: I em fa d'estona. La victòria Girona m'ho va donar un impuls gros, però després, quan era el moment bo, ideal, contra el Villarreal, només varen poder empatar. Villarreal, que ja estava Champions i que ja ho tenia tot fermat, no varen saber guanyar, i després dos partits que aquí sí que havia de demostrar, contra el Getafe i contra el Llevant, que el Mallorca havia d'haver quedat a primera divisió i de nou va demostrar, perquè no va treure res.
1: Pregunta, sí. Pregunta que vull fer en Pell Lluís Martí i en Pau Cendrós. La destitució de Jago Barrasate va ser una decisió unilateral del propietari i president del club, Andy Colberg. Per aquesta mateixa raó, amb aquest precedent, podem pensar en una possible decisió quant al director de futbol del club?
2: No ho crec.
0: Per pensar... Per el xerrató, Pau, perdona.
2: No. Jo, se pot pensar, però no ho crec. Jo crec que a veure que se va donar aquesta situació, però que me'n va sorprendre a tots, perquè era un poc, de ser clars, el Mallorca ha estat un club, des que han arribat a propietaris, un poc immobilista. No ha hagut molt de moviment i molt de renou, ni coses que, fetes com el que va passar amb en Jagoba, d'un dia cap a l'altre. Jo crec que no. Jo crec sincerament que seguirà confiant en la mateixa gent.
1: Pel Lluís.
0: Estic convençut, no ho sé si estic convençut, però jo crec com en Pau, crec que la propietat no prendrà aquest tipus de decisions. Una altra cosa és que se pugui arribar a un acord i que se xerrin les coses, però principalment crec que no hi haurà cap canvi en aquesta situació de la parcel·la deportiva.
3: Queda un any de contracte, Pablo Ortiz. Eh?
1: Sí.
0: Queda una altra cosa és que li surti una possibilitat a en Pablo Ortiz de sortir i que xerri amb el club i posi el pòsit.
1: En Pau riu perquè...
2: Home, si a en Pablo Ortiz li surt una opció d'anar a un puesto...
0: Bueno, però...
2: Que s'apreten los machos.
0: Hi ha molt de moviments.
2: No, si moviment n'hi ha, no. I ones que peguen i rompen les roques, no. Si jo... Ja, però que sí, que estic amb tu, Pep, però que seria ja... Una cosa que seria per Boró, per viure per Boró. I jo crec que en el final també...
3: En el futbol han vist moltes coses,
2: sí,
3: Pau.
2: Sí, bueno, han vist el Mallorca, han vist el Llevant que estava mort.
3: Igual que veurem encara.
1: El Llevant estava mort.
2: I és que m'ho ha fotut. És que m'ho ha fotut nosaltres mateixos, però el que en el Mallorca el va posar en aquesta situació ha estat el Llevant que es va ficar a la lluita, però si el Llevant s'hagués ficat i s'hagués mort tantes, Mallorca el millor estigui salvat, segurament. Però a veure que...
0: És que el donaven per fet, Pau, això.
2: Mateix.
0: Això el donaven
2: això
0: per fet, que només baixava un mes. Llevant i Oviedo estaven baixats, i que només faltava això... un dins aquest grup.
1: Sí, sí.
0: Què passa? Que aquella victòria de 2-0 perdent a Vigo i de guanyar 2-3...
2: Això mateix.
0: Li va donar l'opció en el Llevant de tenir aquest 3 punts de més... que verdaderament
2: que
0: el Mallorca
2: després,
0: no comptava...
2: En els partits clau, el Llevant ha estat un equip que els ha guanyat. En Mallorca va tenir molta oportunitat, ha jugat contra rivals directes i no ha tancat els partits.
1: Ai, aquest dissabte 23 de maig, que havia de ser un dia que esperàvem que fos històric, que fos una de les grans dates del mallorquinisme per aquesta carambola de quatre variables que es podien produir, que tots veien que es podien produir, però clar, no ha estat així, perquè no esperàvem la derrota del Girona.
2: I el Betis ha guanyat
1: de Michelis, a la sala de premsa del Mallorca, escoltant l'entrenador del Mallorca després del descens a segona divisió.
4: Con nombre medio y una pregunta por turno. Empezamos aquí con Juanmi, luego con Miki.
5: ¿Qué tal, mister? Juan Miguel Sánchez en directo Figo y Radio. Bueno, directamente le pregunto, ¿cuáles cree que son las razones por las que el Mallorca ha acabado en segunda división? Y también cómo ha vivido un poco la jornada de hoy, porque imagino que no ha sido nada sencillo.
6: Buenas noches para todos. No, está claro que no ha sido sencilla. Hemos tratado de llevarlo de la mejor manera posible, incluso a la semana, después de dos derrotas que nos sentenciaron, que fueron dolorosas porque ya expliqué el otro día que hay formas de perder. Entonces se nos escapó esto. Creo que habíamos hecho, hablo desde que llegué, perdón, creo que habíamos hecho lo más difícil, porque habíamos sacado una gran cantidad de puntos y sobre todo en muy, muy poquito tiempo, en corto tiempo, creo que haberle dado una identidad al Mallorca a la hora de jugar. Con los 3 puntos de hoy hemos conseguido el 50% de los puntos y lastimosamente no alcanza. Está claro que el grupo está súper dolorido, consciente de esta situación. Que nos entristece a todos, el jugador de fútbol también sufre, y mucho. La familia de los jugadores de fútbol sufre muchísimo. En lo personal, con mi staff, que siempre fuimos unos agradecidos del primer día que llegamos acá a la isla, al club, al vestuario, a la ciudad deportiva, hemos trabajado con máxima felicidad y con máximo respeto desde todas partes. Así que estamos súper apenados por eso. Hemos tratado de mostrar compromiso en todos los sentidos. Y bueno, es un momento doloroso, Juanmi. Un momento doloroso que hay que tratar de atravesarlo lo más rápido posible. Este club necesita reconstruirse para volver a ser el Mallorca que todo el mundo espera del Mallorca. Han estado, corríjame, creo que los últimos 6 años en primera división han tenido temporadas muy, muy buenas. Es un placer poder trabajar en un club como el que hay. Bueno, ahora es un momento doloroso, hay que tragarlo lo más rápido posible. Me imagino que todo el mundo que está a cargo de la institución estará a disposición en este momento para con el plantel, para con los jugadores, para con el hincha, porque el Mallorca va a merecer volver a primera división, eso no tengo dudas.
1: Miqui.
7: Sí, mister. Miquel Berger, per Esports 3 en Lloc i B3 Ràdio. ¿Cuál cree que ha sido la clave del descenso? Y si puede mirar un poco más allá de sus 12 partidos, ¿cuál es el análisis que hace usted para que el Mallorca en una temporada de 38 partidos haya acabado siendo uno de los 3 peores equipos de primera división?
6: Es que no me compete, sería un irrespetuoso hablar de los partidos que no estuve. Creo que hay un gran plantel, o hay un plantel como para no estar en puestos de descenso. Nosotros teníamos que no cometer los errores que cometimos en Getafe ni en Levante. Por eso me duele mucho que se nos haya escapado. Acá, en los partidos que hemos jugado de local, creo que hemos ganado jugando grandes partidos. Hemos competido muy bien contra el Valencia, hemos competido muy bien contra el Villarreal. Creo que hemos merecido los triunfos en esos 2 partidos, los otros los hemos ganado también merecidamente. Y de visitante no es que planteamos otras cosas. A veces el equipo local se siente más arropado y mejor por sus propios hinchas, a veces los jugadores pueden sufrir de tal o cual manera las emociones. Hemos cometido errores que nos quitan la categoría y que son errores o que fueron errores de otra categoría. Muchas más explicaciones, lamentablemente, no hay, por eso es tan doloroso.
1: Seguimos con Paco.
8: Paco Muñoz, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Lleva poco tiempo, pero esta propiedad en 10 años ha descendido 3 veces con diferentes entrenadores. ¿Cree que es un tema más de banquillo de jugadores o de dirección y propiedad? Es decir, que la propiedad americana ha descendido 3 veces al Mallorca. ¿Es un tema más de plantel, de entrenadores, o cree que con estas estadísticas depende más de los gestores?
6: Perdóname, pero no estuve en años anteriores. No estuve en años anteriores y es imposible hablar. Estuve en otros países en esos años, en ese tiempo que usted me nombra. Es posible hablar con exactitud de lo que ha pasado. Lo desconozco totalmente. Me he involucrado muchísimo en el día a día desde que he pisado la isla, Mallorca, el club. Pero desde mis 12 partidos para atrás es imposible hablar con exactitud. Estaría sanateando, estaría diciendo cualquier tipo de cosas. Creo que hay un club como para trabajar bien, como para crecer, como para desarrollar en varias áreas un club competitivo. El Mallorca va a volver.
1: Alberto.
9: Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto Hernando, en sí, directo Alberto. Para la cadena SER. Te quería preguntar, como entrenador, si crees que la revolución del Mallorca tiene que ser drástica en cuanto a la plantilla para el próximo año en segunda división. O si crees que habría que, dentro de las posibilidades y lo que equidista el equipo ahora en segunda división con respecto a la primera, si habría que intentar amarrar lo máximo posible en cuanto a la plantilla para hacer un proyecto ambicioso e intentar subir cuanto antes.
6: Bueno, a ver, siempre que termina una temporada y en este caso encima con objetivos no alcanzados y y encima con cambio de categoría, ya de por sí al terminar una temporada los grupos se suelen desarmar. En un cambio de categoría me imagino que mucho más. Me imagino que todo el mundo intentará pescar ahora en este club. Hay jugadores como Muriqi, como Samu, y algunos jugadores que no son de segunda división, pero no soy yo quien negocia ese tipo de cosas. Ojalá el club quiera hacer un camino ambicioso, pero un camino de reconstrucción. Mi análisis es que hay que reconstruir en algunas cosas para volver a ser una institución estable, no solo que luche por ascender, por subir, sino por ascender, subir y quedarse. Entonces, ojalá que la institución decida ser ambicioso, sí.
4: Turno para Pablo.
10: ¿Qué tal, mister? Sí. Te quiero preguntar, bueno, siempre lo has dicho que venías aquí a jugar un torneo de 12 partidos. Te quiero preguntar, cortita y al pie, si estás orgulloso de los 12 partidos en los que ha estado el Mallorca a las órdenes de Martín de Michelis.
6: Me siento orgulloso de haber podido dirigir a los chicos que me recibieron muy bien, a ser parte de la institución. Me toca terminar honrado esta situación y esta temporada, a pesar de que no se haya alcanzado los objetivos. Pero no cumplimos con el objetivo. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Me gusta darle identidad, a los equipos. Sí, creo que es el camino para sembrar buenos cimientos y para poder sostenerse. En gran mayoría de esos 12 partidos hemos jugado muy bien, y en otros no, en otros no hemos estado a la altura del partido del Getafe y del Levante. Soy el mayor de los responsables en ese sentido, pero no me sentí superado en ninguna de las canchas por los rivales que nos han ganado. En Elche no nos superaron, tuvimos la posibilidad del empate en el final. Lo mismo en el Alavés, que el Alavés no ganó sin haber cambiado de sistema, sin haber cambiado de presiones, sin haber venido a buscar un partido a la desesperada mucho más alto. Hemos cometido errores. Perdemos en Getafe con dos pelotazos largos del arquero. Regalamos lastimosamente el gol en Levante y todo se nos hizo cuesta arriba. Pero hemos competido en gran mayoría de esos 12 partidos como me gusta. Conseguimos el 50% de los puntos. Creo que es mucho, que lastimosamente no alcanzó porque los de abajo también han puntuado. No más que nosotros, solo Levante puntuó más que nosotros, los equipos que han terminado ahí. Lo hemos intentado todo.
4: Seguimos con Jordi, luego con Pau Ferraut.
11: ¿Qué tal, mister? Jordi Jiménez, sí. Para el tiempo de juego de la cadena COPE. Has nombrado varias veces la palabra reconstrucción. Creo que todo el mundo entiende a lo que se refiere. ¿Va a ser reconstrucción con Martín de Michelis al frente?
6: Bueno, no es momento de hablar de mí. Creo que siempre digo que el club, los hinchas, los jugadores, las familias, la ciudad, por encima de todo. Después de todo esto, no me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron. Está mi gente, que me representa. Está mi staff acá. Y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien qué es lo mejor para Mallorca, eso desde ya.
4: Pau.
12: Sí, Pau Ferragut, sí. Para Es Radio Baleares. Buenas noches, mister. Andando un poco en lo que le ha preguntado ahora a Jordi, ¿de qué depende que usted continúe la próxima temporada en el Mallorca? Porque esta semana el director deportivo fue preguntado sobre el mensaje que usted lanzó en el Ciutat de Valencia, de su intención de quedarse. Había dicho que más o menos tenían conocimiento de su ofrecimiento de quedarse. ¿De qué depende? ¿Tienen que hablar? ¿Tienen que poner encima de la mesa los planes de futuro? ¿Usted ya tiene más o menos claro lo que quiere para el Mallorca 26-27, de lo que pueda contar, digo?
6: Es momento de reflexionar. Es un momento doloroso, triste. Con solo entrar al vestuario y ver la cara a los jugadores, es momento de respirar profundo, de, sen, de dejarse ayudar, de dejarse escuchar, de poder hacer catarsis, de poder reflexionar y después de juntarse con la institución, escucharnos. Cada parte dirá con sinceridad y con honestidad qué es lo que es conveniente, el Mallorca por encima de todos. Así que nada, a reflexionar.
4: Seguimos con Sergi y luego con Pau.
13: Buenas noches, Martín. Sergi Fuyana para Diario de Mallorca. Dejó entrever ayer que en estas últimas semanas ha habido jugadores que los entrenamientos quizá no se han entrenado con la intensidad que tocaba, poniendo el ejemplo de Abdón como un buen ejemplo. ¿Ha habido jugadores que le han fallado en este tramo final?
6: ¿Cómo?
13: ¿Se ha habido jugadores que le han fallado?
6: No.
4: Seguimos con Pau y luego con atrás con Chisco.
14: Buenas, Mr. Pau Cobo para Agencia EFE. Hablaba de que es momento para reflexionar, pero entendería que a pesar de haber mostrado un buen rendimiento aquí en su estancia en la isla, que la propiedad, que el club tomara la decisión de no contar con usted.
6: No he hablado, nos hemos cruzado recién postpartido con la tristeza que nos invade a todos. El club tiene que pensar y planificar cómo continuar y ya habrá momento de saludarnos, de vernos, de hablar, y cada uno dirá sus análisis, sus pretensiones y lo que vaya a pasar se va a dialogar. No estoy peleado con nadie, no está la institución peleado conmigo. Hemos trabajado muy, muy gratamente dentro de estos 3 meses. Lo importante es que el Mallorca tome el rumbo correcto, necesario, que lo tenga bien, pero bien claro, que lo sepa identificar. Repito, y no quiero ser demagogo ni hipócrita tampoco, pero he conocido muchos países, muchas instituciones, no le falta nada a este club para hacerse ambicioso y para hacerse de nuevo de primera división.
4: Seguimos con Chisco.
15: Buenas noches, mister. Yo quería preguntarle, bueno, ya dijo usted la semana pasada que le gustaría seguir, quería preguntarle si le gustaría seguir independientemente del proyecto o tendría algunas condiciones en cuanto a confección de la plantilla en el caso de que se produzcan estas conversaciones y usted finalmente pueda seguir en el club.
6: Mira, desde que me he retirado tenía muy bien claro que lo de ser entrenador era mi vocación. No he elegido ser representante, no he elegido ser director deportivo. Amo estar con los jugadores, amo estar con el campo. Me gusta planificar, no me quiero quedar sin trabajo. Así que analizaré junto a mi gente y junto a la institución qué es lo más conveniente para el Mallorca, no para Martín de Michelis. Las formas las desconozco. Entonces hay mucho por hablar, mucho por reflexionar y con tranquilidad decidir. ¿Sí? Porque de verdad, ya vieron a la cantidad de hinchas que vinieron hoy, optimistas, en una situación difícil, nos han acompañado en estos 3 meses de forma muy leal. Hoy el hincha obviamente está triste, entonces no quiero confundir a nadie con algo que no sea certero, porque en este momento hay que agradecerle al hincha, pedirle disculpas y no confundirlos. Por eso digo que no es momento de hablar de mí.
4: Pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias, buenas noches.
6: Gracias a todos por el respeto de estos meses. Gracias.
1: Es retira Martín de Michelis de la sala de premsa de Son Moix, la part final de la roda de premsa al voltant de la seva continuïtat o no a la banqueta mallorquinista. Ara tot d'una ho parlam, però diu que el vestidor està molt dolgut per els descens i a partir d'aquí, que ha citat 4 camps com a les principals causes d'aquest descens, que són les derrotes a Llevant, Getafe, Elx i Alavés. És a dir, les derrotes al Ciutat de València, al Coliseum, l'Elx, el Martínez Valero i a Mendizorroza. Que com aquestes les principals causes, que la institució s'ha de reconstruir, que hi ha diversos aspectes que s'han de reconstruir i que després és moment d'analitzar i lo mejor para el Mallorca i que ja veurem i que no quiero quedarme sin trabajo, però he de reflexionar, he de pensar i respirar profundament per abans de prendre qualsevol decisió. Comença per tu, per Lluís Martí, que t'ha semblat tot plegat.
0: Bueno, jo m'he quedat en 2 paraules, reconstrucció i ambició. Reconstrucció del club que té tot per ser un equip gran, és a dir, que segurament haurà qualque àrea, com ja he dit, que haurà de reestructurar o de reconstruir, i que el club, si vol ser un equip, o sigui, un club ambiciós. Sí. M'agradaria saber el que vol dir amb un equip, amb un club ambiciós. Amb això, amb aquest, perquè després l'altre ja l'hem escoltat durant totes les setmanes. Ell vol quedar, ell vol fer feina aquí, sap que està molt a gust, però és vera que segurament, per lo que he notat, crec que té condicions clares de la manera de fer feina, de la manera d'estructurar el club i de la manera de plantejar els objectius finals en quant a l'ambició. No sé a què se refereix en quant al club amb això. I m'he quedat amb això, amb reconstrucció i ambició, que són dues paraules que segurament, si en De Michelis queda, m'agradaria que el dia de demà mos expliqués en quines diferències ha pogut canviar el club.
1: Ha dit, respecte a això de ser ambiciós, en un moment de la roda de premsa ha dit, los grupos después de un descenso se suelen desarmar y lógicamente habrá clubes que vendrán a pescar. El Mallorca, ja ha citat Morici, Samu Costa, bé, futbolistes que lògicament en el mercat tenen un cartell ara impressionant. A tu què t'has semblat una mica en general? Ara concretem una mica més, Pau.
2: Jo he xerrat dels partits. Jo crec que li posa massa èmfasi a xerrar d'errades, que sempre són com a personals, d'errades de partits. Errades en com és tots els jugadors, i no se perd per una errada, se perd per una sèrie d'errades, i per una sèrie no només a darrere, també a davant. O sigui, tu no perds el partit perquè faig una errada a darrere, perd perquè potser ha fallat tres al davanter, això està més clar que s'aigua.
0: O perquè no has arribat a tirar
2: no,
0: porta.
2: O perquè no has arribat a tirar porta. Això no és una cosa que m'agradi, la veritat, i després crec que ha fet una passa enrere. L'altre dia va ser molt contundent, dient
1: que quedaria
2: i avui ha fet una passa enrere. És vera que ho ha dit en forma de reconstruir i tot això, però no ha estat tan contundent com va ser la setmana passada i com mos té basats a ser ell, que normalment és un tio que ha xerrat clar des del principi i avui no ho ha fet. I és tan clar com dir jo, la seva part, dir el que pensa ell de el que vol fer o no vol fer. Mm-hmm. Ell xerrà de la seva part, després que no arribi un acord amb el club, mira, jo queria esto, però no s'ha donat, no s'ha dado, i ja està. Però no ho ha tancat.
3: I no
0: el problema,
3: Pau,
0: el problema aquí és el que vol. És a dir, si tu vols
1: que quedi Morici, igual no vol.
0: Per exemple, porto un exemple, i com anar tots els aspectes i ser l'amo de tot, segurament no te'l donaran. És a dir, això és com tot.
2: Tu, si vols quedar, quedes. Tu saps, els jugadors i gent de... Tu, si vols quedar, quedes. Si no hi ha un directiu que et digui tu te'n vas. Ara mateix. I ell... L'altre dia va ser molt contundent amb això i avui no ho ha estat. L'altre dia va dir que hi quedaria i avui no ha estat tan contundent com l'altre dia. Que jo el que dic, no, ho podria haver estat dient la meva part és que ja vull quedar, punto, ja està.
0: La meva pregunta és una, que jo me la faig jo mateix, que és una pregunta que encara no tens resposta. En Pablo Ortiz i tota el que és la direcció deportiva volen que en De Michelis continuï o no volen que en De Michelis continuï?
2: Però això, clar, sí, està clar, però això és una altra part. No el que ell pot... O sigui, sí, ell dins el que ell pot decidir, està el que ell decideix ell.
1: Sí.
2: L'altre ho decideix una altra persona, que això està més clar que s'aigua. És com posar el titular a una o a una altra. Tu entrenes tota la setmana i després ves a entrenar i te diu tu jugues o tu no jugues. Ell pot dir, mira, jo lo siento mucho por todos los mallorquinistas, es tal, no hemos llegado, hemos intentado, perfecto, yo me quiero quedar. Ja està. I ara ven, passen dues setmanes, se reuneix amb en Pablo Ortiz i no arriben a un acord per X motius. Pues mira, yo he intentado quedarme con estas condiciones y no he podido. Ja està.
1: Sí, sí. Jo el tema de la reconstrucció i la ambició, jo crec, per Lluís i Pau, que va una mica en aquest sentit. És a dir, la reconstrucció és ell poder tenir les eines necessàries per dir, mira, jo això canviaria això, això i això de la plantilla, estic dient-te, i ambiciós és que tenies potencial econòmic per reconstruir com jo vull construir, saps? No és el mateix que vulgui posar plàstic a fusta bona.
2: Això és com tot. Quan vas a un puesto, pues, tu intentes que te donin el màxim i la gent te dona fins on arriba. Pues s'haurà de negociar.
0: Jo quan tenia el tema de fitxatges, jo quan havia de fitxar i planificar un equip, jo volia fitxar Messi, però no me'l no me fitxava.
2: Això és tema.
0: No me'l fitxava, no? Per molt que jo el demanava, no me'l fitxava, no?
2: I sabrem on estàs? En el Mallorca, a segona divisió.
0: En 30 milions menys d'euros.
3: Però recordeu que tot veu es posa en Colbert, que en Pablo Ortei té un pressupost que li diran, escolta, és això, i damunt això haurà de fer feina.
0: Aquí és el tema. Per això t'he dit.
3: No ho pot jo, també. Allò me diuen, ten tant i amb boc que tens, has de fitxar un entrenador, un cos tècnic i una plantilla.
0: I vol dir una cosa, qualcú se pensarà que en Morici a segona divisió en faria 23 gols. Que no faria 23 gols, sembla un Morici, que és espectacular i és el millor davanter centre que han tingut aquí. Que no, que la segona divisió, que és un altre món.
1: Ben Lluís Martí, Toni, Pau, un momentet. Anant cap a la zona mixta de l'estadi de Son Moix, Miquel Berger, hi haurà més compareixences avui vespre?
16: Sí, hi haurà compareixences, ens ho asseguren. No sortirà cap jugador, sí que ens diuen que sortirà Alfonso Díaz, el cap de negoci, i possiblement Pablo Ortiz, director de futbol. Però garantir, només ens han garantit Alfonso Díaz.
1: Alfonso Díaz. Per tant, el cap de negoci, el CEO del Mallorca, sortirà a donar explicacions, veuran si també ho fa el director de futbol o director esportiu, com li vulgueu dir, per parlar una miqueta de tot, del que ha estat aquesta temporada, que recordem, ja va començar de forma turbulenta amb el cas Dani Rodríguez i això pràcticament ho va contaminar tot, perquè després ja no hi havia confiança en Iago Barrasate, com ha quedat clar després amb el canvi d'entrenador, que de Michelis parecia el Messias i Narrasate un postcrit. I bé, ara veurem què diuen Alfonso Díaz i en Pablo Ortiz, si és que surt Pablo Ortiz. Però, Miquel Berger, hi ha hagut un canvi de discurs de Michelis. La setmana passada a la Ciutat de València donava per fet que ell quedava, seria l'entrenador del Mallorca segona divisió. Avui ja el cantat era un altre distint.
16: Sí, jo suposo que han d'entendre els moments i jo crec que aquella declaració la va fer en calent i ara segurament també hi ha hagut xerrades, És que jo te son sincer, jo crec que en Demichelis quan fa aquestes declaracions no sap ni temes de límit salarial, no sabia ni que eren 42 jornades, no sap les restriccions que pot haver a la segona divisió. Jo crec que hi havia moltes coses que no sabia i que segurament li han anat explicant aquesta setmana.
1: Pel Lluís.
0: No, dic que per fer feina a la segona divisió ja se pot estar durant tot l'estiu mirant partit de segona divisió per conèixer-la, perquè això és un altre món, no té res que veure.
1: Miqui.
0: Perquè...
16: Sí. No, és així, és el que has dit, que en Morici no faria... No té per què fer 30 gols a segona divisió perquè hagi fet 23 a primera.
0: Claro, sí, por supuesto.
16: Sí.
1: Joan Gabriel Bouçà.
17: Digui vostè.
1: Com està? S'ha llevat la corbata, Pau.
2: No, s'ha descorbatado.
1: S'ha descorbatado. Ha estat acabar el programa de tele... i s'ha llevat la corbata.
2: Veu que no són l'únic.
17: M'havia corbatat per la tele, ja ha acabat el programa de tele, i a més la situació és la que és, i d'allà m'ho llevam la corbata i el que sigui. Passant per Collunda, que també...
1: En Pau no ha perdut la gana.
2: Això mai. Sempre per Collunda.
17: Anant passant i agraint, no?, a tots els nostres patrocinadors que han estat aquesta temporada amb nosaltres, i un d'ells és Collunda, que ha apostat per els postres en joc i que està obert 24 hores, 365 dies, si algú té gana en aquesta hora.
1: Mira, ara mateix hi ha 200 persones que esperen la sortida dels futbolistes
2: i després,
1: que per l'aventura tenen gana.
17: Després poden anar a Collunda a passar-se els nervis i la decepció, perquè a Collunda no només hi ha bons preus, sinó també hi ha sorpreses. Menús amb 6 primers i 6 segons per només 9,95 o pastissos espectacular, ara un dolç.
2: Un dolç. Primer un salat,
17: Però ja ho saludaré.
18: Un primer, un bon plat i després... Sí. Un bon plat de collunda, d'aquests contundents.
17: Contundents, bons, eh? I després un poquet de dolç i ja la cosa... I de, comença com... ho comença de país, eh?
18: Això mateix. Ja millor, ja millor.
17: Collunda! I menja-lo gran. Que bo.
1: Demanen a Marta Sampas per línia interna si hi ha collunda a Girona.
17: A Girona crec que encara, encara no, però farem alguna petició perquè ampliï les seves xarxes.
18: Sí, sí, sí. O estem mirant d'engirgola.
3: Sí. Sí. Té una hamburgueseria a 2 quilòmetres, que està de vora l'estadi.
1: No, jo crec... Sí, no sé a Marta Sampas per on és. Miquel Verger, de moment encara no surt, no, Alfonso Díaz?
16: No, de moment no surt el cap de negoci i de seguida demanarem pas.
1: A veure, mem, quina és l'anàlisi que fa. Aquesta setmana va dir...
16: Crec que ja s'apropa.
1: Ah, molt bé. Sí. Aquesta setmana
16: sí,
1: va...
16: Molt bé, però sí.
1: Ja molt bé. Va dir que esperava que s'alineassin els astres.
16: Sí.
1: I els astres no s'han alineat i el Mallorca ha acabat segona divisió. A punt de sortir, el CEO del club mallorquinista, Alfonso Díaz. Seguim aquí en directe, sí. Ivetra Ràdio, l'aplicació, sí. El web i el YouTube. Alfonso, endavant, Miqui.
16: Buenas noches. Si te pidieran un listado de razones por las que crees que el Mallorca ha bajado, ¿cuáles serían?
19: Bueno, yo quiero empezar, lo primero de todo, pidiendo pues disculpas, ¿no? Y perdón a la afición por el descenso, que es un momento muy duro para el club. Llevamos muchos años trabajando, ¿no? Hemos pasado por esto. Y estoy seguro que vamos a volver a reconstruir, a sacar el club adelante y a volver a la primera división, que es lo que queremos. La afición, la verdad, que ha estado siempre, ¿no? Ha estado siempre toda la temporada. Hoy hemos sido 19.000, han estado animando. Así que simplemente darle las gracias y pedir disculpas por lo que ha ocurrido, ¿no? Por el descenso. Y en cuanto a las razones, las analizaremos, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que hacer autocrítica. Está claro que cuando desciendes... es que no he hecho las cosas bien y bueno, pues analizar bien qué se ha hecho para no volver a caer en lo mismo y tratar de subir a primera división y trabajar en subir lo antes posible a primera división.
20: Alfonso, llevas 10 años en esta propiedad y ha bajado 3 veces. Hoy la gente le ha cantado a Alfonso Bedella. ¿Qué le puede decir a esta gente y de la gestión de 10 años con 3 descensos?
19: Bueno, yo trato de ver las cosas siempre en positivo pese a la situación, ¿no? Hemos estado 6 años en primera división. Creo que hemos dado alegrías, no es el momento hoy para hablar de alegrías precisamente, pero pues aprender, todo esto ha sido una experiencia, ¿no? En hacer el club cada vez más fuerte. Yo creo que está mucho más preparado ahora que hace 5 años cuando descendimos a segunda división en la 2021, y el club está más fuerte y más preparado para poder volver, ¿no? Y entonces hay que quedarse en eso, ser positivos y trabajar, no hay otra que ponerse a trabajar.
20: ¿El mensaje de Colbert es que siguen todos? Usted, bueno, y eso. Compañía.
19: Esto es una conversación que tendréis que hablar con Andy Colbert, por supuesto. Pero nosotros tenemos, yo creo que la confianza de seguir trabajando por este club y volver a Primera División. Esa es nuestra única obsesión ahora, que es volver, trabajar y hacer que este club esté en la Primera División, que es donde le toca.
21: ¿Será con Martín de Michelis?
16: Además, es Sam de Michelis.
19: Bueno, yo creo que él ya ha mostrado su interés, pero es una cosa que le toca a Pablo que responder.
21: Alfonso, usted no va a dimitir.
19: Bueno, yo os he dicho que tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando. Llevo 10 años en el club, hemos pasado por muchas dificultades, nos hemos caído, hemos descendido, nos hemos levantado y tengo que seguir, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Todos, lo siento también mucho por los trabajadores, por todos los trabajadores en oficinas, Ciudad Deportiva, que han trabajado incesantemente y con mucho empeño para llevar el club a donde estamos ahora y hay que seguir trabajando.
16: ¿Va a tener que mal vender jugadores el Mallorca?
19: No lo creo.
21: ¿Es un desastre económico, Alfonso, defender la segunda división?
19: No, es un cambio importante. No lo diría desastre, hay que adaptarse, ya lo hemos hecho. Desgraciadamente descendimos 2 veces, nos adaptamos, pero ahora estamos mucho mejor que hace 5 años, es la realidad, porque durante 5 años pues has logrado pues tener un club muchísimo más fuerte y más saneado. Entonces, bueno, pues obviamente cambia muchísimo. La segunda división, hay que adaptarse, pero seremos un club fuerte en segunda división.
22: Hasta aquí, por favor. Gracias, buenas noches. Si esperáis aquí, vendrá otro
16: protagonista. Vendrá seguramente Pablo Ortecido, porque nos anuncia un otro protagonista.
1: Bé, s'ha teat, però... S'ha teat, no, ho han teat des del gabinet de comunicació, aquesta conversa.
16: Ah, vale.
1: No.
16: Ja,
1: hasta aquí. No hi vas preguntar, està aquí. És una empresa privada.
3: Ja xerrat massa,
1: sí,
3: no?
1: Sí, ja xerrat. Tenemos a la pregunta de si va a dimitir tenemos la confianza de seguir trabajando. I que això ja és una cosa que se li ha demanat al Dick Olbert, però ha dit, tenemos que seguir en reiterades ocasions. En Miqui li ha demanat si és un desastre econòmic, ja ha dit que no ho creu, que no ho creu i que el Mallorca, no, el club, està millor que... Digues, Miqui.
16: No, no, jo li he demanat si s'havia de mal vendre jugadors, ja ha dit que no.
1: Ah, perdona, sí, si s'havia de mal vendre no, i si era un desastre, que no ho creu. Que el club està millor que fa 5 anys...
16: Que no, un canvi.
1: Sí.
16: Un canvi, I, concretament.
1: Sí, i demana perdó tant a l'afició com també als empleats, que diu que han fet molta feina per durant aquests anys perquè el club estigués a l'elit del futbol espanyol i no ho ha aconseguit. I de res, que tenen la confiança de seguir fent feina a les ordres d'Andy Colberg. Pau.
18: Home, perquè jo suposo que encara no han xerrat amb ell. No, però jo crec que ell el que ha de dir. Però mira, jo hi ha una cosa que, salvant de lo que podem pensar o no pensar, han sortit a xerrar, que això ja m'ha sorprès. I si ara surt en Pablo Ortiz, ja m'ha sorprès. Que han de dir el seu missatge que el que han de dir? Perquè al final no dirà jo tal, si no ho pensa que se'n vol anar, que no se'n vol anar. Al final no ho dirà. Mm-hmm. Però que per lo menos han sortit a xerrar i a dir lo que
0: Pau,
18: volien dir.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Ha dit el que havia de dir, no ha fet cap declaració fora de lo que no esperàvem i a més, ses correctes i ses que s'han de fer en aquest moment. I surten en aquest moment perquè ara... te'ls apotja davant, entre cometes, més ràpid de damunt. Si has de fer una roda de premsa d'aquí 4 dies, hi ha hagut coses per xerrar, hi ha hagut coses més puntuals. D'aquesta manera acaba el partit, no he xerrat amb ningú, encara no he xerrat amb ningú, ja ho veurem. I el més fàcil, 4 preguntes, i me'n vaig cap a dins. I almenys donen sa cara, que és d'agrair, i a més, que demanin disculpes per tota la situació i per lo que verdaderament l'afició ha demostrat en aquests anys i en aquesta temporada en concret.
1: Ha dit, lògicament, també que no s'han fet les coses bé i que això és el motiu d'aquest descens. Miquel Verger, zona mixta de Son Moix, serà Pablo Ortell, serà Andy Colbert, qui serà?
18: No.
16: Pito Golgorito.
18: No ha dit ara... Sí, no ha confirmat ara qui seria, que ha xerrat un segon protagonista, però sí que abans ens ha dit que sortiria en Alfonso i segurament Pablo Ortiz. Vull pensar que serà en Pablo Ortiz, el segon protagonista.
1: Sí, una pregunta que te vull fer, Miqui. Ja sé que des d'allà no pot veure, però juraria que... Sí, és l'autocar del Mallorca el que està esperant...
18: Que no ha partit.
1: Els llums encesos, és a dir, els futbolistes sortiran amb autocar de Son Moix.
18: Sí, estava clar, perquè normalment el bus, quan arriba aquí i deixa els jugadors, després se'n va, perquè els jugadors ja torna o se'n van amb els seus cotxes, però avui ha quedat el bus, és a dir, està clar que sí, que supos que el Mallorca ha decidit que els jugadors vagin a Son Bibiloni, deixessin els cotxes allà ahir, i ara es deixaran allà.
1: Idò, continua, la gent esperant la sortida dels jugadors al camí dels Reis de Palma, i llavors hi surt Pablo Ortiz i ens comenta que li sembla tot plegat, recordant que ell és el màxim responsable de la confecció d'aquesta plantilla de fitxatges que s'han fet, com Pablo Torre, com Jan Virgili, i com Sito Lubumbo, com Maras Kumbula, com Justin Calumbà, i que, evidentment, Pau i Pell Lluís, en Pau Riu, quan, segon el nom que dic, però que no han donat el rendiment esperat.
0: Però és que no han donat aquests, ni és que ja estaven, no?
1: Ja.
0: És que els dos baluars, en Mali i en Raillo, no han estat com sempre.
18: Sí, que en Calumbà segurament sí que ha donat el que s'esperava, aquest és el problema.
1: Sí, en Calumbà sí.
0: No, sí, perquè, no, però t'he dit que... Jo el que dic és que...
18: No esperaves res d'aquests jugadors.
0: A molts jugadors que no han estat en el nivell que tothom esperava. En Mujica i en Pablo Maffeo no han estat els de fa un parell d'anys o de l'any passat?
1: No. No, i recordem que un
0: Raillo no ha tingut la seva entre seleccions, no sé què, no sé quant, no ha competit igual.
5: Nassano tampoc, Enterdé ha tingut partits...
0: Sí. Digues.
18: És que podem anar jugador per jugador, analitzar tot, però si tu, en Maffeo, fa un any que està jugant infiltrat, és a dir, físicament és un jugador que no ha estat ben tot l'any, o el Manco això ho ha dit ell, i ni Jagoba ni De Michelis han demostrat confiança en Mateu Jaume perquè no reforces aquesta posició.
16: han demostrat tampoc que no confiem en Lato. Per què no reforces aquesta posició? En Balin i en Rayo no estan fent la temporada que han fet darrerament. Per què no reforces aquesta posició al mercat d'hivern? És que què has fet? O no hi ha res, no hi ha diners. Per què no has fitxat un extrem en any i mig, que ja t'ho demanava en Jagoba? I així podríem continuar. També el fet de donar-li la porteria a un porter inexpert de primera divisió, que està bé que apostes per Leo Román, però no pots apostar com a segon per un jugador finès que no ha jugat a la seva vida una competició professional.
5: I això, Miquel Berger, això ho deim ara, però això quant de temps fa que ho deim?
16: Aquest equip, Toni, aquest equip, el lideratge havies de fer neteja des del dia Girona. Això és el senyal que ja va rebre tothom. Tothom és tothom, perquè ho vàrem fer públic. Jo m'ho vull pensar que aquests senyals que vàrem fer públic de manera tan evident aquest vestidor, ja de portes cap endins, ja ho sabia. Però és que ni així ho han fet.
5: Parlant a principi de gener, que el Mallorca va perdre, aquí som molts contra... Mira, un equip que...
16: No, jo parlo de l'any passat, Toni, que no han fet res a l'estiu.
5: Temporada passada, no amb molt pocs punts que va fer la primera volta.
16: Sí.
5: La segona volta de temporada passada.
16: I han deixat que els jugadors menyspreassin el club, no entrenant perquè se'n volien anar, un, dos o tres. Han deixat, sense cap tipus de càstig, jugadors que han menyspreat a l'afició a Girona l'any passat a casa contra el Getafe, sense cap tipus de càstig. No ha passat res. Has deixat en Dani Rodríguez 4 mesos aquí entrenant en un ambient, imaginem que fresc...
1: Irrespirable.
16: Per no donar-li una rescissió que finalment segurament has hagut de fer. Que t'has estalviat perquè l'has deixat tant de temps 300.000, 400.000 euros? Bé, ara has perds 40.
1: Sí.
5: No, i després hi ha moltes preguntes que molt fem i que deixaran sense resposta, perquè d'ençà que han tancat les portes de Son Bibiboni, ni els aficionats poden anar a veure un entrenament, ni els aprens poden anar a veure un entrenament.
0: Però això ho fan tots els equips, eh? Això no és el millor. Que ho fan tots els equips de futbol professional.
1: Sí, i després,
0: de primera i segona.
1: Lògicament, si focalitzem per Ventura, també el fitxatge, que va ser una gran aposta aquest estiu, l'estiu passat, de Mara Escombolà, el central, que amb un salari milionari, que és que no l'han vist. És que no l'han vist, Pau, l'han vist... ben que dir que també, en aquest sentit, per lesió, però has tingut sa mala sort, una de ses pedres angulars del projecte que havia de ser aquest lot, és que no l'han vist.
16: I en final, tot el que xerrava en Miqui, tot mos du, i el que xerrava en Toni, tot mos du a el que hem xerrat aquí 27.000 vegades, que és la competició interna. Si no hi ha competició interna, els jugadors... un s'acomoda en el puesto, però és que li passa a tothom, a qualsevol. En el que fa de Fontaner i en el que fa de qualsevol persona. Un tio que no té qualcú darrere que les pitja, pues el tio se queda en el seu puesto i arriba partits que tu saps que jugaràs perquè saps que l'entrenador no confia en l'altre. Uh-huh. I moltes vegades ho han dit aquí.
1: Pau.
16: Un banquillazo.
1: Sí.
16: Ben Pablo Ortells, director de futbol de Mallorca, a donar les explicacions després del descens del club. Bé, Pablo, d'on surt aquest descens? Quines claus trobes que són que hi ha hagut per acabar amb l'equip a segona divisió?
7: Bé, què tal? Bona nit. El primer, jo crec que és just, després d'un descens, pues, agrair a l'afició per tota la temporada el suport que ens ha donat, inclús avui que teníem poques probabilitats. La veritat que han estat molt bé amb l'equip i demanar disculpes perquè nosaltres en aquest cas pues, no hem estat a l'altura. Són moltes coses. Quan després de 38 jornades no aconseguis estar fora dels 3 que baixen, pues, probablement són una suma de circumstàncies que prendrem nota, analitzarem i tractarem de que això es torni a repetir, clar.
16: Li demano fins a quin punt la direcció esportiva és responsable i la propietat.
7: Bueno, jo assumo tota la responsabilitat com el màxim responsable de la parcel·la deportiva. No crec que la propietat tenga en esto ninguna culpa. Jo lo assumo, no tengo problema. Solo trataba así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
16: Es imposible. Levante, es imposible retener un jugador como Mulvich en segunda división. Para el Mallorca.
8: Bueno, cuando hay descensos y cambios de categoría, evidentemente las plantillas sufren cambios, es evidente, hay jugadores que seguirán, otros que no podrán estar, y lo iremos viendo en el transcurso de los siguientes días y semanas.
9: Banquillo de Michel y seguida.
8: Bueno, con Martín yo lo he expresado ya, estamos contentos, creo que...

0: disfrutado con estos jugadores, con este equipo. Nos toca vivir esto, lo asumimos, somos responsables y ahora toca trabajar en volver a dejar al Mallorca en primera división.
1: Decía el míster de Michelis que jugadores como Murici y Samu Kusan no son de segunda división. Sergio Arribas ha jugado en segunda división en el Almería. ¿Usted qué mensaje le puede dar a la gente?
0: Bueno, esto, como decía antes, siempre hay, cuando hay cambios de categoría, hay cambios de jugadores, unos estarán, otros no. En estos momentos pues tenemos que trabajar en ello. Ojalá muchos quieran quedarse y formar parte de este proyecto para subir a primera división, y otros pues es ley de vida, no podrán seguir.
2: Es penedes de qualque decisió o de no prendre qualque decisió, és a dir, el vestidor donava la sensació ja fa temps que demanava una neteja que no s'ha produït. Troba que hauria pogut canviar més el que és el lideratge dins el vestidor, o jugadors que ja semblaven que havien acabat la seva època aquí del Mallorca, li sembla que podria haver fet aquesta neteja abans?
0: Bé, les decisions són les que s'han anat prenent durant tota la temporada. Jo crec que jo sempre he confiat i així ens ho he transmès als jugadors. Són els jugadors de Mallorca els que defensen l'escut del Mallorca i en ells hem anat a mort.
3: Última, porfa.
4: Pablo, ¿crees que ha habido un error en los 60 millones de presupuesto del club en gasto de primera plantilla? No sé si se han repartido mal, no sé si lo consideras así.
0: Bueno, puede ser, no te digo que no y que sí. Esto, como he dicho antes, pues es un cúmulo de muchas cosas, seguramente no solo sea eso, seguramente hay muchas más que tocará analizar y intentar, sobre todo lo que digo, volver fuertes a hacer un proyecto competitivo importante para volver a Primera División.
2: El tema cúmula.
3: Vale, muchas gracias, hasta aquí. Gracias.
5: No te han dejado fer lo de Herrero, ¿no? Avui estan...
6: Sateat.
5: No te digo ni que sí ni que no, ha estat extraordinària aquesta resposta. Bé, que tractaran de no repetir errades, que no hem estat a l'altura, diu en Pablo Ortells, assumeix tota la responsabilitat d'aquest descens i parla en futurs ja de vamos a hacer un proyecto fuerte. Hi haurà gent que podrà quedar, referint-se a futbolistes, i altres no podran estar. Estan contents de Michelis i que el projecte de la propietat americana continua endavant. No se planteja dimitir, sinó que se planteja continuar fent feina. Pell Lluís Martí, és el que esperaves sentir?
7: Sí, crec que no tenien clar. Crec que ha estat una roda de premsa, per dir-ho qualsevol manera, una declaració molt parescuda de l'Alfonso, i han anat per el mateix camí. Crec que tots dos tenien molt clar el que havien de dir i, a més, en el que volien sentir, també. No mos quedava un altre que sentir això. I era lo evident, intentar tornar lo antes possible, demanar disculpes, fer feina, reconèixer els seus errors. Evidentment, només faltaria que no... Perquè tots són part, i no només una part deportiva, la part institucional, la part deportiva, la part de jugadors, la part d'entrenadors, tothom té culpa aquí. No s'alliberi ningú, perquè quan se passa tot això, sempre no se pot carregar de les culpes damunt d'una persona. Lògicament, la part deportiva, ell assumeix la seva part, que crec que, lògicament, com ho han dit, així és, i a partir d'aquí, doncs el repte de pensar que confiaran en ell per tornar al Mallorca a primera divisió.
5: Mm-hmm. Pau.
8: No sé si te digo que sí ni si te digo que no. No, en el final és el que ha de dir. El que ha de dir, però el veré que, bueno, mos ha quedat clar que en De Micheli seguirà, supòs, perquè si ell en De Micheli va dir l'altre dia que volia i ell també ligava la feina de Micheli, això, si són les dues persones que s'han de posar en contacte i tots dos estan a gust en la feina que fan, supòs que seguiran De Micheli. I que té molt clar que ni ell ni en Alfonso tenen el puesto... Que no li vaig el puesto, mm-hmm. ho tenen assumit, que ells seguiran.
5: Està pujant...
9: Han sortit per complir una altra responsabilitat.
8: Sí. Però que està bé, que ja ho he dit antes, que és que jo crec que han fet una cosa que hem d'agrair, perquè en altres moments no ho han vist. I ara, per exemple, hem vist que han sortit, han fet una mini roda de premsa ràpida, i per lo menos han agraït a la gent i li han demanat perdó a la afició.
5: Ara veiem imatges, i supos que en Miquel Verge anirà agafant posicions per aquesta sortida de l'equip.
10: A la meva velocitat, però sí.
5: No, tranquil·lament, perquè veiem que pugen els jugadors a l'autocar. Han vist una abraçada, ara les imatges que ens ofereix IB3 Televisió, una abraçada molt sentida d'en Abdon Prats en sa mare, després d'aquest descens. Han vist altres futbolistes, i ho dic perquè s'ha vist per la tele, però vamos, Pablo Mafeu amb un bon somriure, pujant a l'autocar amb els cascos, sap d'on...

0: que també saluda, i d'aquí res sortirà l'expedició cap a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i passarà per davant aquest centenar de seguidors o una mica més que hi ha al camí dels Reis de Palma, esperant que se'n vagi
1: a Mallorca. Toni, escolta, sí. Escolta, Toni. Són als voltants de l'estadi, perquè sí, jo crec que també comencen a veure part dels jugadors i ja comencen a escalfar l'ambient.
0: Bé, esperam a la sortida de jugadors ja darrere, perquè si mos trauran també en Toni Fuster i en Pep Lluís Martí,
2: no,
0: en Pau...
2: No, que us ho traguin, allà de dins.
0: En Pau...
3: Que... Jo puc quedar a dormir. De moment
4: no m'ho han trencat el llum.
3: Jo puc quedar a dormir, que demà a les 8 i quart he de ser aquí un altre pic.
0: No vos preocupeu. Pep Lluís Martí, com sempre, mil gràcies i res, esperàvem, lògicament sempre ho deix, sí, que el màxim patrimoni del club és militar a la categoria màxima del futbol espanyol, la primera divisió, no podrà ser per s'ha produït el descens, i esperem que aquestes paraules que han dit tant Alfonso Díaz com en Pablo Ortells de anem a fer un projecte fort i intentar tornar ben aviat a primera divisió siguin una realitat. Si pot ser l'any que ve, millor que d'aquí dos.
3: Sí, així és. Esperem que sigui l'any que ve i, sobretot, donar les gràcies a vosaltres per tot el que hem fet durant aquest any, que, com ja sabeu, per jo és un plaer poder compartir això amb vosaltres, i també donar les gràcies als mallorquinistes i a l'afició del Mallorca per com s'ha comportat durant la temporada i especialment en el dia d'avui.
0: Pep Lluís, per nosaltres també. És un autèntic luxe i un plaer poder compartir aquests partits, aquestes temporades, aquest diumenge o cap de setmanes amb tu, perquè ho analitzes tot molt bé, parles molt bé i perquè saps de cas de xerrar, perquè ho has viscut en primera persona. Pep Lluís, com sempre, mil gràcies, una ferrada forta.
3: Gràcies a vosaltres, a ferrada.
0: Toni Fuster, avui quan t'he vist les tres de sora baixa pensàvem que això tindria un final distint, però finalment acaba amb el Mallorca segona.
4: Sí, ha estat creu al final. De totes formes, jo diria que la decepció va ser la setmana passada, no? Perdre el Camp del Llevant, això va ser ja pràcticament, ens va condenar. Avui teníem aquestes esperances de guanyar l'Oviedo i que la resta de resultats acompanyassin, però era una carambola molt complicada. Se podia donar, clar que se podia donar, perquè això és futbol, però ja el disgust jo crec que ens va donar el Mallorca fort la temporada passada. Vull dir, la setmana passada. Avui se consuma que les coses no s'han fet bé, que les coses no s'han fet bé, i que Mallorca ara s'ha de tornar a reconstruir, com deia Martín de Michelis, no sé amb quin entrenador, amb quin directius o amb quin jugadors, però el que sí que sé és que l'afició, crec jo, que avui aquest 9.000 que s'han comportat totalment de forma correcta han assumit aquest descens, perquè no els ha quedat també més remei, no? I estic segur que a segona divisió, molts d'aquests que avui han vengut repetiran. Nosaltres serem aquí per contra-ho i esperem que el Mallorca pugui tornar el més aviat possible a la categoria que com a club i com a institució se mereix, que és la primera divisió.
0: Esperem que sigui així. Pep Lluís, Toni, mil gràcies a tots dos. Bona nit, companys.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
0: Bona nit, bona nit. Estem pendents de la sortida de l'autocar del Mallorca cap a la ciutat esportiva per finalitzar aquest programa. Serà el punt final a una temporada que ha acabat en descens a segona divisió. Juanga, no sé si encara tens qualque cosa a dir.
5: Sí, no, passava per darrera vegada per Inca Centre Auto.
0: En Pau necessita cotxe.
5: També per agrair-los que hagin confiat ja no només aquesta temporada, sinó des de fa ja algunes temporades, els amics d'Inca Centre Auto, que hagin confiat amb nosaltres. Arribam en el final de la Lliga i ho feim com no podia ser d'una altra manera, de la mà d'Inca Centre Auto, el vostre concessionari oficial Opel, Citroën, Peugeot i motor de confiança, que ens ha acompanyat durant tota aquesta temporada, partit rere partit, han compartit amb ells novetats, ofertes i tot el que envolta les seves marques Opel, Citroën, Peugeot i Lipon Motor, però sobretot han compartit la confiança d'un concessionari proper de casa i sempre al costat dels seus clients. Inca Centre Auto, serà i és sempre el vostre concessionari brum, brum, brum, brum, de confiança.
0: Avui també vos demanàvem, com a part del programa, com feim sempre, una pregunta del concurs. Crec que no heu guanyador, perquè hi havia molta gent. Clar, si haguéssim donat la pista que Jimmy Hasselbaink no era un dels dos, clar, hi haguéssim eliminat molt. No, perquè Salva Ballesta va ser Pichichi aquella temporada.
2: Ah, no va ser Hasselbaink.
0: No, Hasselbaink 24, Salva Ballesta 27. Cercàvem a Pichichis de primera, que han acabat la temporada com a Pichichis, però que a la vegada també han descendit a segona divisió. Tenim en Miquel Verger, que és al servei d'aquestes preguntes. Miquel, quina era la resposta?
1: Sí. Era Badenes, la temporada 57-58.
0: Badenes.
1: I Quini.
0: Del Valladolid.
1: Sí, jugador del Valladolid, sí, sí.
2: Badenes.
1: I en Moritxa, amb el gol d'avui, el que ha fet és el segon jugador amb més gols que ha baixat a segona divisió. El primer era Jimmy Floyd Hasselbaink. Aquest no era part del concurs, és informació. Jimmy Floyd Hasselbaink era el jugador que havia fet més gols i el seu equip havia baixat a segona, o continua sent en 24, Moritxa en 23 és segon.
0: Moritxi, 23 gols, una llàstima aquest descens, és que clar, una persona com Moritxi, que estava super a gust en el Mallorca i desitjant acabar el seu contracte aquí, idò haurà de partir.
6: I que ha fet 23 gols.
0: I que ha fet 23 gols.
6: I que ha fet 23 gols, que no és cap tonteria.
0: Evidentment. Com estan les coses per allà baix, Miqui?
1: Comença a augmentar un poquet la tensió i els nervis. Han sortit familiars i els han insultat, un parell d'aficionats. La gent crida demanant explicacions als jugadors. Comença a haver un poquet de tensió en una part dels seguidors que esperen aquí a la sortida del bus del Mallorca.
0: Jo crec que deuen ser, pel que veïn les imatges aèries ara mateix, no sé, un centenar d'aficionats, per on dura 120, sí, els que esperen a la sortida del Mallorca. Recordam el Mallorca que avui ha guanyat 3-0, s'ha acomiadat de la temporada amb una victòria per 3-0, amb els gols de Pablo Torre, de Morlanes i de Vedat Muriqi, però que després la resta de variables no han acompanyat. Sí que ha acompanyat la del Getafe, que ha guanyat el seu partit contra Osasuna per 1-0, però han fallat les del Girona, que no ha pogut passar de l'empat a casa seva davant l'Elx, i que també baixa a segona divisió amb el Mallorca, el conjunt català, i de també el resultat del Llevant, del Betis Llevant, havia de puntuar Llevant i ha acabat perdent 2-1 a la Cartuja. Juanga, els aficionats continuen enviant missatges a IB3.
5: Sí, així és, tant en el canal de YouTube com en el WhatsApp, el 646-93-45-01, el canal de YouTube ens diu Camino a l'Èxito, diu, i la directiva tampoc ha pres cap decisió dins del vestidor, ha que tenir més madura i ser més ambiciós del primer, i el Mallorca, el primer, 94 punts, i el Mallorca, 42 punts, té la marinera, no? Diu,
0: s'ha de... No entès res, però està bé, sí.
5: Que s'ha de posar...
6: menys mal
5: que estava traduint...
0: Tot una tornant perquè surt l'autobús, Miqui.
5: Ho diré millor.
1: Sí. Encara no ha arrencat, però sí que ja comencen a col·locar-se els de seguretat, la Policia Nacional, els motoristes. Escolta, som-nos.
6: I també van a l'autocar?
0: Qui? La directiva?
6: La directiva.
0: No ho sé. He vist els cos tècnics. Sí,
1: ja surt el bus de... Perdoneu, ja surt el bus del Mallorca. Escolta, els exteriors de l'estadi de Somos. Ja ha sortit el bus del Mallorca. No he vist que hagin llançat cap tipus d'objecte des de la meva posició, així que, bé, molt de crits, jugadors mercenarios, directiva d'emissió, però jo crec que fins aquí. Ja el bus ja arriba a la rotonda del final del Camí dels Reis i la gent que continua aquí, no? Però ja es comença a morir i abandonar l'estadi de Somos.
0: Idò, aquest ha estat l'epíleg de la temporada 2025-2026. Els crits, els jugadors, l'autocar dels jugadors després del descens de Mallorca a segona divisió. Sí. Pau Cendrós, digues, Miqui.
1: Toni, ara veig enterrar un parell d'ous romput, ja està. Supos que això és el que han llançat, ous a l'autobús del Mallorca.
0: Fan cas?
6: Sí.
0: Van cas. Però bé, Pau Cendrós, qualque cosa també és, company?
6: Res, res, una pena, la veritat. Una pena perquè, perquè és el que tu has dit, no? És un patrimoni que teníem en la primera divisió. Tenia la illa un equip a la primera divisió molt important. Tenir tots els clubs de la illa el més alt possible, jo crec que molt important. I és una pena, la veritat, és una pena.
0: Ues. Juanga, qualque missatge més dels oients, perquè el darrer no lamentes gaire, però bé...
6: Però un que sigui normalet.
0: Sense dades, sí, sense xifres.
6: Sí, que no te liïs.
5: En Bernat, diu... Jo...
6: Mem.
5: Què us passa, què us passa? Estàveu molt falegues, eh? En Bernat diu, jo no crec que en les paraules de Nortells han duit a l'equip a segona per no gastar els diners. I hi havia un missatge per aquí que m'ha agradat molt, diu, des de Finlàndia, José Cañada ens diu gràcies per fer aquest seguiment, sigui la divisió que sigui, me n'alegro que sempre esteu vosaltres per poder contar el que passa amb el nostre Mallorqueta, i moltes gràcies a en Pep Lluís i en Pau per ser símbols del club i xerrar amb tot l'equip d'IB3, sempre honestament, de tot el que passa. Salut des de Finlàndia. I agraïa a tota l'audiència. Molt de missatges també, lloant la feina que han fet avui, també la d'en Pau i la d'en Pell Lluís Martí.
6: Això sí que és raro.
5: I això és molt estrany i s'ha d'agrair. No, i agrair de veritat a la nostra audiència que avui, una vegada més, han enviat missatges i han comentat el partit amb nosaltres.
0: Miquel Berger, company, des de Somos, qualque cosa més?
1: No, que comença a buidar-se, no s'ha anat tothom, però ja sí que deuen quedar 20-30 persones, ja no sé, esperant aquí ni el que, perquè tots els protagonistes crec que ja han sortit de l'estadi. Llevat d'Antoni Fuster.
0: Molt bé, sí, en Toni i en Pep Lluís, que ara ja estan baixant.
1: En Pep Lluís, sí, ja ha fet.
0: En Pep Lluís ja ha partit, eh?
1: Molt bé. Ràpid,
0: sí. Molt bé, molt bé. Idò, en Toni està a punt d'arribar a la teva posició. Company, el que li he dit a en Toni Fuster, que ha estat un plaer, Miqui, i que t'agraeix moltíssim l'esforç de les darreres setmanes, perquè tu sí que has demostrat ser un professional de primera divisió. Gràcies, company.
1: Gràcies, Toni, gràcies. Una ferrada,
0: una ferrada
1: a tots.
0: Adéu. Juanga, que ha estat un plaer, eh?
5: Un luxe, com
0: una temporada sempre, més,
5: una temporada més.
0: Una temporada més, Tenim...
5: Tenim final de festa, però, eh?
0: Tenim final de festa, tenim
6: sí,
0: final
6: sí,
0: de festa.
6: Ho contarem, ho contarem.
0: No, però tenim final de festa, vol dir, Pau, és que tu ja te'n vas per una altra banda, clar, que dia 5 de juny, clar, i torna a ves postres en joc, clar, perquè volem contar el que faran les dues flamants campiones d'Europa, com són Catacoll i Patri Guijarro, a més de Mariona Caldentey i a més de Lucía Corrales, en un partit decisiu classificatori per al Mundial contra Anglaterra a Son Moix. 5 de juny, 9 del vespre, no sé a quina hora començarem, a les 7 o a les 7 i mitja, però aquí serem, es pot fer en joc.
6: Siré ja, i l'he vist avui, ha fet un partit de Catacoll avui.
0: Catacoll ha fet avui un partidarro, ha fet unes aturades extraordinàries, el Barça ha guanyat 4-0, però quan el marcador estava ben ajustat, gran actuació de la portera de Porto.
6: No està fàcil.
0: Pau Cendrós, sí que me'l veurem dia 6 de juny, que allà és el final de festa.
6: Aquest m'agrada ja. Gràcies a tots.
0: Pau, gràcies. Juanga, gràcies també.
5: A tu i a tota l'audiència per seguir-nos una temporada més aquí a Esports en Joc.
0: Però l'esport continua, que demà tenim doble cita aquí a IB3 Ràdio a les 12 en l'Àguilas Poblense, partit d'anada de l'eliminatòria final d'ascens a Primera Federació, i a partir de les 7 de l'hora baixa el Jaén Atlètic Balears, i també estaran pendents del que faci l'Este a Menorca en el quart partit, també a les 7 de l'hora baixa, contra l'Eima Corunya en aquest playoff per disputar la Final Four d'ascens a la Lliga ACB. Per la nostra part, es són les 12:40. Esperàvem contar alegries avui, però no ha pogut ser. El Mallorca baixa a segona divisió. Gràcies per escoltar la ràdio, gràcies per escoltar IB3. Adéu, bona nit.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
1: Deu i cinc minuts, encetam aquesta segona hora. Encara moltes coses per entretenir-vos. Serà fins a les 11. Hem de parlar de la previsió de la meteorologia, perquè ja sabeu que mos agrada també saber què passarà durant aquest cap de setmana. Ara molta gent s'està aixecant i vol saber si podran anar a passejar, si farà caloreta, que n'ha fet aquesta setmana, per cert, n'ha fet molt, en els sols se nota, i però volen saber si aquest dies de cel tan obert i si això continuarà. Pareix que començarem a tocar temperatures properes a les 28, 29 graus, però això mos explicaran d'aquí uns instants, ho faran a Margalida Ribas. I també tindrem en David Arraez, que avui no ha entrat a la primera hora, però entra a la segona, és de viatge, en dediques de viatge, mos ha d'explicar una mica què fa per allà i què està fent, i se connecta des d'un hotel. Avui parlarem del poder de la pausa, de saber estar en silenci, quedar en silenci. A vegades hi ha silencis que diuen molt, també, i s'ha de saber jugar amb això quan parlam de comunicació. Una altra cosa que també farem és parlar de Capella, perquè hi ha un nou disc i parlarem amb una de les seves cantants d'aquest grup de Capella. I sabeu que tenim també un parlam amb na Clara i Mamí cada dues setmanes. Avui a Menorca hi ha una festa solidària perquè en Quim és un nin, un infant menorquí, amb una malaltia super rara, i parlarem d'aquest tema també. I acabarem avui amb cinema. Avui en el cinema parlarem de Michael Jackson. No sé si heu vist vosaltres la pel·li. Jo la vaig veure fa dues o tres setmanes i la veritat que me vaig quedar amb ganes de més, perquè diguem que repassa una part de la seva vida, de la seva trajectòria musical, però te deixa mitges perquè és quan diguem que això acaba en els anys, no faig spoiler, tranquils, però acaba en els anys principis del 90, i aquí queda. Després, clar, a principis del 90 és quan comença tota la seva, sobretot, transformació física. I de parlarem de la pel·lícula, de les bandes sonores d'aquesta pel·li, tota la seva trajectòria musical, i ho fem de la mà d'en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. I com sempre, amb en Luis Menéndez al control tècnic, i també teniu un número de WhatsApp que el podeu escoltar per si voleu enviar qualque missatge de veu o per escrit.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Au, idò, anem a saber quin temps farà aquest cap de setmana i també a principis de la setmana que ve.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Margalida Ribas, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, encantada de ser un dissabte més aquí amb vosaltres.
1: Un plaer per jo també sentir-te, i la veritat que amb ganes de saber què passarà, perquè ha fet caloreta, ha fet sol, cel obert, no sé si això durarà més o manco, si ja comencem ja a notar els primers símptomes d'estiu, pareix.
2: Jo crec que ho resumiria en que ara tenim com un tràiler de l'estiu, i pareix que s'allarga. De fet, tant aquest cap de setmana com, podríem dir, quasi durant tota la setmana que ve, el temps no canviarà. És a dir, la notícia és que no hi ha canvis. Seguirem amb aquest cel i en temperatures molt semblants.
1: Vos avorriu quan passa això, o sempre perquè ho explicau molt bé, sempre temperatures que pugen, que baixen, però vos agrada que hi hagi moviment? No n'hi haurà tant?
2: No, serà molt avorrit. De fet, no sabem què farem aquesta setmana. Ens haurem d'entretenir de qualque manera.
1: Comparatives d'altres anys, per exemple? No sé si has ho pogut col·legiar. Si són, la pregunta seria si són temperatures habituals per aquesta època de l'any, a finals de maig.
2: Estem per damunt de lo que seria habitual per a l'època. Però si ho comparam amb l'any passat el maig va ser encara més calent que enguany. Teníem registres de 33 de màxima, 34, 36. Enguany encara no hi hem arribat i ja estem a finals de maig.
1: Són temperatures més suaus que l'any passat, idò.
2: Exacte, però es veu que si ho comparam amb la mitjana sí que estem lleugerament per damunt de lo que tocaria.
1: D'acord. I de l'any passat podríem dir que va ser un any bastant anomalia en aquest sentit?
2: Sí, el maig va ser calentat, podríem dir.
1: I ara, durant aquest cap de setmana, pareix que cel obert per tot, totes les illes.
2: Exacte, sí. Lluirà el cel totalment estirat, els núvols han desaparegut i a curt i mitjà termini no es preveu que tornin. A lo millor tenim qualque pinzellada de núvol prim, però el sol serà el que dominarà. I això també convidarà molt a practicar activitats a l'aire lliure, anar a la platja, sortir a navegar, perquè també la situació marítima acompanya bastant. I aquesta temperatura que puja també per fer els primers capficos de l'any, aquells que no s'han animat, pues també convida, la veritat.
1: Com m'agrada la paraula capficó, que també va tenir aquí en aquesta casa aquest programa d'estiu. I la veritat que sí que comença a ser, i t'anava a demanar per això, la mà està en calma per sortir a navegar. Si teniu un amic que tingui un llaüt, una barqueta, molt millor, si no, no feis gasto vosaltres. Sempre s'ha de tenir un amic que tingui una barca. Però és el moment, no?, per començar a sortir en barca.
2: Sí, sí, sí, aquest dia és la veritat que el que dominarà serà aquesta calma, aquesta tranquil·litat i convida. De fet, parlàvem d'aquesta anomalia de la temperatura de l'aire, d'aquestes màximes i les mínimes també, que són molt suaus. Hi ha molts observatoris que han quedat al voltant d'aquests 15 graus, però la mà també té una anomalia positiva. És a dir, cap avui, cap vespre, hi ha previsions del SOCIP que situen la temperatura entre aquests 20-23 graus, i estaria entre 1 i 3 graus per damunt de lo que tocaria. Per tant, hi hauria redols on la mà també la temperatura comença a pujar.
1: I dos cafico, per jo haurà d'esperar, jo fins que no estigui la temperatura uns 30 graus. En el Jordi a l'agost no m'hi veuran.
2: Exacte.
1: No m'hi veuran, no fa falta, no és necessari. Idò, Margarida Ribas, moltes gràcies. Dilluns, dimarts, dimecres, la setmana que ve, continuem en principi igual.
2: Exacte, sol, cel totalment estirat, qualque pinzellada de núvol prim, qualque boira, és vera, la situació que tenim és propensa a la formació de boires, però ràpidament s'esbaixen, i aquests 30 graus ens seguiran acompanyant, ja seran habituals durant aquests dies.
1: I de moltes gràcies, Marga, i molt bona feina.
2: A vosaltres, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
1: David Arraez, que és conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals, i avui més internacional que mai, perquè el tenim a l'estranger, m'apareix. Hi ha un petit delay. Delay, així a la ràdio, és quan hi ha una diferència d'un segon o dos de diferència, a vegades pot ser més. M'apareix que no hi ha massa delay de diferència. Vull dir que anirem amb bones, deixarem que acabi de parlar, perquè parlant de la bona comunicació, i a vegades és millor quedar callat en silenci perquè li arribi la bona comunicació també a en David Arraez. Avui, mai millor dit. David, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com estàs? Lo cierto es que tienes razón, Juanmi, en una cosa, y es que no nos podía haber pasado en ningún otro programa mejor lo del delay, porque hoy precisamente vamos a hablar del silencio y de las pausas.
1: M'agrada, has vist, deixam un segon així entre que tu acabes i jo comença a xerrar, i així sempre no hi haurà cap problema. On te trobes ara mateix?
3: Estoy en Dublín, en Irlanda, donde esta semana pues he venido a visitar a un cliente con el que potencialmente vamos a hacer cosas ahora el próximo año, en 2027, que sé que queda todavía mucho, pero normalmente según qué trabajos se planifican con muchos meses de antelación.
1: Molt bé. Idò, ja està en David Arraez i connectadíssim amb nosaltres per xerrar del poder de la pausa. Què és això?
3: Pues es algo que tenemos que implementar ya desde ya en nuestras vidas, porque es cierto que el silencio es algo que incomoda muchísimo a muchas personas cuando hablan. El silencio tenemos que verlo como ese pequeño momento en el que nadie dice nada, que parece incómodo, y a menudo tenemos la sensación de que debemos rellenarlo de una forma rápida, como que no puede haber silencio. ¿Qué ocurre entonces? Pues que aparecen esos, bueno, o sea, pues eso. Y claro, esos son muletillas. Parece como si hablar sin parar fuera una obligación, y hoy precisamente quería hablar justo de lo contrario, del poder de la pausa, de por qué muchas veces comunicar mejor no consiste en decir más cosas, sino en dejar espacios en silencio, espacios en blanco, que lo que hacen es reforzar el mensaje.
1: Molt bé, i en situacions a vegades on pot haver una discussió és més difícil, no?, que hi hagi aquest control. Ara tu i jo estem parlant d'una manera més relaxada, però si mos posàssim a discutir perquè no estem d'acord amb alguna cosa, tu me trepitjaries, jo te trepitjaria a tu, i hi ha un moment on tothom vol xerrar, però ningú aclareix cap idea ni transmets realment allò que vols comunicar.
3: Efectivamente, porque en estos casos, además, ocurre una cosa, y es que tenemos el nivel de cortisol más alto. Sabemos que el cortisol es esa hormona del estrés que hace que se nos acelere el ritmo cardíaco, que nos suba la tensión arterial, y eso provoca que estemos más acelerados, que queramos hablar más, que queramos hablar más rápido, sin dejar que el otro tenga su oportunidad de comunicar. Y esto, pues, hace que las discusiones siempre terminen, o casi siempre, terminen mal. Y esto ocurre porque cuando no estamos en una discusión, incluso cuando estamos tranquilos, parece que nos da miedo la pausa. La mayoría de personas interpreta el silencio como un problema. Todos hemos oído esa expresión de el silencio incómodo. Pues nos da miedo, o nos da miedo parecer inseguros. Hay muchas razones por las que no usamos silencios. Yo creo que una de las más importantes es que nos da miedo parecer inseguros. Pensamos que si paramos va a parecer que no sabemos qué decir. Y no es así. Eso no significa que no sepamos qué decir. Simplemente estamos haciendo pausas, a menudo estratégicas, pues para reforzar el mensaje. Otro motivo por el que nos da miedo hacer pausas es miedo a que nos emitan un juicio sobre nosotros, porque sentimos que tenemos que mantener la atención constantemente, y eso es un error. Y también hay una razón que yo creo que es quizás una de las más importantes, que es esta vida acelerada, esta vida en la que vivimos de todo rápido, todo deprisa, consumo rápido, responder rápido, tenemos que hablar rápido. Y claro, todo eso afecta a cómo nos comunicamos. Y en esta vida acelerada en la que vivimos en este siglo XXI, parece que las pausas no tienen lugar de ser. Pero eso es un error. Estamos totalmente equivocados, porque una pausa bien usada es una herramienta de comunicación muy poderosa. Cambia completamente la percepción de quienes nos están escuchando. Si yo ahora os digo que os voy a decir una de las claves más importantes para tener una buena comunicación, y me quedo en silencio, esto, por ejemplo, está dando autoridad al mensaje. De hecho, si te fijas, Juanmi, las personas que hablan demasiado rápido parecen menos seguras. Parece que están todo el día diciendo cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y hablan como una metralleta y no tienen ese control que transmite las pausas. No sé si has conocido alguna vez, Juanmi, a una persona de estas que hablan como una metralleta.
1: Sí. Sí, metges, sobretot. L'altre dia un metge que m'explicava les coses i jo li feia preguntes perquè em perdia a meitat de... I em deia, no te preocupes, jo te l'explico otra vez. I resulta que... I jo deia, mare de Déu, que aquest home sap el que diu, però jo no m'està arribant a la informació. Sí que hi ha gent que parla molt ràpid i a vegades... Clar, jo aquesta sensació de nervis, que a vegades no, a vegades més que nerviós, a vegades són també la forma, un caràcter, no? El caràcter d'estar fent 10 coses a la vegada, no? M'ho explicaré millor. A vegades tens la sensació que la persona que t'està parlant tan ràpid perquè realment se vol llevar un tema de damunt i està pensant en una altra cosa. I jo vull que me prestin atenció en aquell problema, perquè vull, al millor, resoldre un dubte.
3: Sí, totalmente. Y además, en este caso que nos comentas, es otra de las situaciones en las que las pausas son fundamentales. Las pausas, si el médico que te está hablando te habla muy rápido y no hace pausas, entonces no está dando claridad al mensaje, porque no está permitiendo que tú proceses la información. Cuando nos dan información es muy importante tener esos espacios que nos permitan procesar lo que nos están diciendo. Si la otra persona habla muy rápido, muy rápido, muy rápido, está dando muchos mensajes de una forma continuada, uno detrás de otro, llega un momento en el que ya nos hemos perdido. ¿Qué me estaba diciendo? Sabemos el tema general, pero no sabemos exactamente con claridad lo que nos están pidiendo. Y encima, ese hablar muy rápido impide que la otra persona esté atenta. En cambio, cuando haces pausas, estás generando atención. Si tú pausas en el momento adecuado, lo que consigues es que la otra persona escuche más, procese mejor la información y, por lo tanto, no desconecte. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez de ir a una charla de alguien o ir a alguna mesa redonda y te encuentras a alguien que está hablando, hablando, hablando y de repente tu cabeza desconecta y empieza a pensar pues en la lista de la compra, en que mañana tengo que ir a ver a no sé quién y ya no estás atendiendo.
1: Ya.
3: Y luego la pausa, para los que tengan que hablar en público, tiene un trabajo, una labor, una función que es súper importante y es que reduce los nervios. Porque cuando hacemos pausas, lo que estamos haciendo es respirar de una forma más ordenada, de una forma más cíclica, y así lo que estamos haciendo es reducir, sin querer, la cantidad de nervios que tenemos. Y no solo eso, sino que nos está dando tiempo para ordenar los pensamientos del mensaje que queremos dar. Todo esto, pues, es un consejo para esos estudiantes que tienen que hacer la defensa del TFG, para esos no sé, profesionales, pues que tienen que hacer una presentación, o profesores incluso que están en clase y que están soltando la lección siempre muy rápido, pues si pausan y respiran, lo que hacen es reducir los nervios. Y esto es muy importante, porque si hablamos rápido no transmitimos seguridad, sino que lo que estamos transmitiendo es miedo.
1: Tens un minut per aportar el que vulguis.
3: Pues muy rápidamente, os voy a decir dónde tenemos que usar las pausas. Va a ser absolutamente importante que sepamos esas cinco situaciones en las que tenemos que usar las pausas. Lo primero, antes de responder, especialmente en esas conversaciones tensas que hemos comentado. Después de una idea importante, hay que dejar que el mensaje caiga, es decir, que cale. Cuando nos interrumpen, si alguien nos interrumpe, ¿qué tenemos que hacer? Pausar, respirar y recuperar el control de la conversación, no entrar en discusión. Cuando estamos nerviosos, las pausas evitarán que nos aceleremos todavía más. Y por último, en reuniones y presentaciones hay que hacer pausas, porque de esta forma lo que hacemos es soportar mejor el silencio y no atropellar nuestras propias ideas. Y como siempre os digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
1: Moltes gràcies, David. Que t'ho passis molt bé per allà per Dublín, m'has dit?
3: Sí, per Dublín, correcto.
1: Idò, disfruta molt, bona feina, i mos veïm la setmana que ve.
3: Hasta la setmana que viene. Chao,
1: una ferrada. Adéu.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb els meus fills.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
8: I me despert 7 hores després.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol.
9: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
11: Molt bé, idò, seguim aquí a La Gran Vida, 10 i 26 minuts. Avui tenim una festa solidària perquè tenim un jovenet, un al·lot, és en Quim, menorquí, que té una malaltia rara, i tenim a Clara i Mamí, que està amb ell, està amb un grup de gent, i vull que m'expliqui aquesta història tan guapa. Clara, com estàs? Bon dia.

0: El tindrem d'aquí una estoneta per aquí, però suposo que tothom molt emocionat i gran participació.
1: Molta participació, de bé que no us ho pensaven, i la veritat és que això no ve perquè sí, és perquè en Quim és una persona excel·lent i ha vingut en aquest món ensenyant-nos moltes coses a tothom, i per això hi rep aquest feedback, perquè té un cor immens i ens ensenya moltes coses cada dia.
0: Marxa popular, tallers, ioga, música, mercat de contes, gegants, xocolatada i la unió de tot un poble, de s'escoleta, de Sant Climent. Totes les mestres estan aquí ben a punt, tu també, amb el teu nombre, el 69, per aquesta marxa, que s'estan entregant dorsals i això comença d'aquí uns minuts.
1: D'aquí no res i fins i tot estem esperant perquè gent així d'improvis que no està inscrita encara s'està inscrivint. I passen ja des de les 350 persones que faran aquesta marxa solidària, a més de tot el que ja ha programat avui i demà. Molt emocionats i molt agraïts a tothom.
0: Una marxa solidària que aquests dorsals són una aportació per a aquesta recaptació de doblers perquè hi ha una universitat a Sevilla, ara es papà d'en Quim us ho contarà, una universitat que està justament fent una investigació per ajudar en Quim per millorar-li sa vida al màxim que es pugui.
1: I tant, aquest és l'objectiu de tots i que estem molt esperançats i confiant moltíssim en els professionals que hi ha darrere i que menys que fer aquestes petites coses solidàries per ajudar a la família i en Quim, que són tots meravellosos.
0: Són 5 euros el dorsal que va directe en aquesta investigació que s'està duent a terme a la Universitat de Sevilla per aquesta malaltia ultra rara que pateix en Quim, que n'hi ha dos fiets en tot Espanya, en Quim i en Darío, que justament està a Sevilla. Aquí hi ha moltes activitats, a més, des de l'escoleta de Sant Climent. Els companys d'en Quim, que se l'estimen moltíssim, heu fet de tot, han fet clauers. En Quim ha fet unes estampacions que les podem emportar a casa en forma de bolsa, de bossa.
1: Sí, van tenir la idea entre tots de que t'ha de fer com un merchandising i que poguessin tenir un record físic de el que és ell, de la seva creativitat. I bé, això, van fer punts de llibre que quasi s'han venut tots, clauers, bosses, i la veritat és que està sent un èxit. És preciós veure aquest colorido amb els seus colors preferits que està fet tots aquests detalls i molt guapo.
0: Quins són els colors preferits d'en Quim?
1: Jo crec que és vermell, és lila, és rosa fúcsia, tots aquests són els que hi agafa així per... els més potents, com ell, no? Colors en caràcter, com en Quim.
0: Colors en caràcter, com en Quim. Gràcies, Ivonne, perquè sé que em sembla que te'n vas amb l'avituallament en un dels punts de sa marxa.
1: Exacte, he d'anar a animar a tothom que segueixi amb un somriure i amb moltes ganes i que això no s'acabi després de sa marxa, sinó que tothom quedi fins al final del matí.
0: Bueno, avui i demà, eh?
1: Sí, demà que torni tothom.
0: Unes valentes aquí, ses mestres de Sant Climent. Gràcies, Ivonne, que vagi molt bé aquesta marxa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Julio, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Julio s'ha empapat d'en Quim.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, com estàs?
2: Pues nervioso, contento, abrumado. Bueno, la verdad es que una maravilla, sí, ver esta respuesta del pueblo, del cole y de toda la gente que ha venido, pues nos tiene conmovidos. Sí.
0: Des de fa mesos que us heu proposat aquesta missió d'aconseguir doblers per ajudar en aquesta malaltia ultrarara que pateix en Quim, que és una malaltia genètica que només pateixen dos fiets en tota Espanya. En el moment que vau descobrir que hi havia en Darío, sa vida un poquet va canviar.
2: Totalmente, no un poquet, sino totalmente. De vernos solos a saber que hay otra familia que está pasando por algo muy, muy similar a lo tuyo. Y aparte que a raíz de conocer a Darío y a su madre, pues nos hemos enterado de este proyecto. Bueno, se han abierto nuevas puertas que pueden mejorar mucho la vida de Quim y la nuestra, claro.
0: Des de llavors s'estan fent moltes activitats. Menorca s'ha volcat en aquesta missió de recaptar doblers. Se n'han aconseguit molts ja. És un projecte de 2 anys que es necessitaven quants de doblers?
2: 100.000 euros. Eran 25.000 euros cada 6 meses. Se pactó así los pagos para esta línea de investigación. Se pagó el primer plazo en enero. Ahora en junio se va a pagar el segundo. Tenemos para el tercero y como la mitad del cuarto. O sea, quedan unos 10.000 o un poquito más por ahí para llegar al objetivo de los 100.000 euros, que son los 2 años de investigación del proyecto.
0: Bueno, tú ya sabes que aquí Sant Climent s'han

0: Cap subjetivo de conseguirlos avui, aquests 10.000 euros.
1: Sí, lo he escuchado el otro día cuando estuvieron en la radio. Sí, bueno, son ambiciosos y la verdad es que viendo la respuesta, pues todo es posible, sí.
0: Aquí Sant Climent, si qualque cosa, i vosaltres porteu 6 anys aquí a l'escoleta de Sant Climent, ho sabeu cert. Quan aquí s'han de posar una camiseta, se la posen i no per poc, eh?
1: No. La resposta brutal, sí.
0: Des de l'associació de veïns també s'han volcat i tota la gent del poble.
1: Toda la gente del pueblo, gente de Mahón, de Vinichic, bueno, no solo del pueblo, sino de muchos sitios, sí.
0: També del voltant estan tots per aquí perquè se'ls ha desbordat un poc tot, eh? Sí. La xocolatada creien que per tants, no n'hi ha el doble. Se marxa el triple.
1: Sí. Por todo, bueno, esperemos que siga así el fin de semana, que sea un éxito y que consigamos el objetivo de esta investigación, sí.
0: Bueno, és que en Quim es fa estimar.
1: Sí, la verdad es que sí. Esto decía Nàngels Andreu, la presidenta de Creu Roja, que decía, en Quim enamora, y es verdad, despierta unas cosas muy bonitas en la gente, sí.
0: La malaltia que té en Quim li impedeix ratllar, li impedeix caminar, sostenir el cap per ell mateix, per això va amb una cadira de rodes, però el seu nivell cognitiu està intacte, ho percep tot.
1: Sí, exacto, él se entera de todo y con el comunicador que tiene de control visual es capaz de expresarse cada vez mejor, sí. Y eso, a nivel cognitivo, la enfermedad no le ha afectado, le afecta sobre todo a nivel motor, es la generación de energía.
0: ¿Y cómo está? ¿A qué hora del día? ¿En qué mono lo tenemos?
1: Pues está nerviosillo y creo que ya llega por aquí. Creo
0: ¿está arribando?
1: Estamos aquí, sí.
0: ¿Qué me dius ahora? Abans m'entès en Quim. Anem a veure si podem veure que ha arribat amb sa mamá.
1: Aquí tenim a sa mare i en Quim.
0: Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt, molt emocionada i molt agraïda, vamos. No m'hagués imaginat mai que haguéssim pogut muntar un tinglado xines tota aquesta bona gent. Molt, molt contents.
0: I en Quim com està?
2: En Quim està, mira-te'l, està al·lucinant.
0: Hola, Quim, com estàs?
2: Però tanta gent, tothom que li diu coses, tothom que se l'estima, està, vamos, que com dirien a Castell, està abrumado.
1: Sí, acabarà cruixit, oi?
2: Sí. Però bueno, valdrà la pena. Eh que sí, Quim?
0: En Quim també farà sa marxa, eh?
2: Sí, tant.
0: Aneu ben preparada, sa mamà amb el nombre 2 i en Quim 2 nombre.
2: Un.
0: Home, clar que sí. Aquí tothom que li diu coses a en Quim.
1: Sí, l'havien reservat el número 1 a ell, sí.
0: Bueno, a punt d'aconseguir aquest objectiu, eh, Núria? Sí.
2: A punt.
0: Això s'aconsegueix avui.
2: Bueno,
1: és la idea.
2: I si no, pues seguirem lluitant. Sí, vull dir que amb això no... Però mai m'hagués imaginat que en qüestió de 6 mesos es hagués volcat la illa de Menorca, perquè és que vull dir, és la illa que s'ha volcat per en Quim, i que estiguéssim ja en aquestes alçades de l'objectiu.
0: I de tothom que saluden en Quim, que li diuen... Què en veus, en Quim, Susi?
3: Mana?
0: Com està en Quim?
3: Esplèndid.
0: Què li has dit hola?
3: Esplèndid, mira-te'l.
0: Hola, Quim, com estàs? Estimem
3: molt en Quim, que sí, Quim? Molt, molt estimem tots. Fiets i fietes, adults, l'àvid, sàvies, papàs, mamàs, tots mos estimam en Quim. Eh que sí? Mira
0: com riu. Hola, Quim, com estàs?
3: Aplaudiment per en Quim.
0: Ai, sí, un aplaudiment que gaudiu moltíssim de sa marxa. En Julio, que ja es posa sa samarreta, perquè això ja comença, eh?
4: Ja escalfant.
0: Bueno, com l'escalfament com el duim bé?
3: Dorsal el tenim aquí.
0: Va, amb el dorsal, el nombre 3 per es papà.
1: El nombre 3.
0: Molt bé. I de quants quilòmetres són sa marxa solidària?
3: Pues amb aquí...
1: I de vuelta són 5 quilòmetres si l'haces entera. Nosotros con Quim haremos hasta la mitad porque, bueno, hace mucho calor y...
3: Pesa molt.
0: Sí. I de molt d'ànims, família, que gaudiu moltíssim del dia d'avui i de demà. I res, aquests 10.000 euros avui els superam.
3: Segur que sí.
0: I que vagi molt bé aquesta investigació que ja ha començat, veritat?
1: Sí, eso es lo que hace falta, también, que luego funcione. Y...
3: Però sí, ja ha començat sí. I, bueno, en perspectives d'aquí no res, començar ja a prendre medicaments i a prendre coses i a veure si funciona.
0: Tota l'esperança.
3: Sí.
0: I tota la il·lusió.
3: I tant que sí.
0: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Merci per tot.
5: Moltes gràcies, Clara.
0: I l'ambient que hi ha per aquí a Sant Climent en aquesta hora del dia, a punt de començar la marxa solidària. Bueno, és que estan entregant tots els dorsals. Hi ha aquí una dejentada. Com van els dorsals, bé?
5: Els dorsals a tope.
0: De l'associació de veïns ben contents, eh?
5: Estem tothom més contents. Hi ha un èxit de participació. Tenim 350 dorsals i ja estem passant. Ja n'hi ha dorsals.
0: Ja no en queden, eh?
5: Ja no en queden. Ja
0: bueno, en tens un per jo, no?
5: Sí, et donarem uns, mira.
6: Ara t'anava a dir, Clara, faltes
0: aquí,
6: teu.
0: Faltes que teu. Jo també faria sa marxa, faltes meu. Va, ara aquí ve en Dani de l'Associació de Veïns de Sant Climent, que ell és el president. M'adones nombre? Quin... No, qui ets tu?
5: No, som en David Mercadal, jo.
0: Ah, tu ets el David Mercadal, ara m'he confós.
5: Som de la Tau.
0: Ets de la Tau, ets en David de la Tau, clar. Mira, és que hi ha tanta gent. Bueno, David, quin em dones? En Dani està per allà.
5: 305.
0: Doncs m'aquest jo, marxa solidària, 305.
5: Que té molt de carinyo. Aquesta és una foto d'en Quim que vam fer la trobada amb ell també a gener i li vam donar una sudadera nostra i aquí l'hem volgut plasmar.
0: I de cada passa suma. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Si vosaltres, per donar difusió.
0: Ara me poses dorsal i me'n vaig cap a sa marxa. Quan mi, moltes gràcies a vosaltres també per aquesta estoneta, perquè és que el d'en Quim s'ha de conèixer per tot el món. És una meravella.
6: Gràcies a tu per posar ulls en aquesta, a través de sa ràdio, a tot el que està passant. I ha estat com voreró a través dels teus ulls. I res, ara només falta que arribis, que facis sa marxa solidari també i que te posis aquest dorsal.
0: Així ho faré.
6: Una ferrada...
0: Una abraçada.
6: Gràcies.

I ara anem a canviar de registre, a veure si vos sona, si sabeu qui són, això que sona ara així de fons. Escoltau.

0: Avui parlam en Bego, una Bego de la Iglesia Mayol, és una de les veus de Capella, coincidint amb la presentació de Morgan, és el nou disc del grup. Després d'un procés de creació i enregistrament, Capella torna als escenaris amb aquesta proposta que uneix tradició, creació contemporània i un homenatge musical. L'homenatge musical és que mos fan ells cada vegada que se posen a cantar. I aquest disc pren el nom de Morgan per el lloro vinculat a Víctor Uris, és una figura que simbolitza la transmissió viva de la música. Són aquelles cançons que passen de bou en bou, transformant-se sense perdre la seva essència. Anem a parlar d'aquest nou treball de Capella. Bego, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàu?
0: Beníssim.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. Passava pena per no tenir-te, perquè coses des directe a vegades poden passar,
1: sí.
0: Però estic molt contenta que puguis estar amb nosaltres i que mos puguis presentar aquest nou disc, perquè teniu un concert a l'Auditorium.
1: Sí, avui a hora baixa, a les 8... tindrem el concert de presentació de Morgan, mm-hmm. I avui és un dia, això, de nervis, de passes tècnics, de, bueno, des de res ajustaments per poder fer que tot estigui perfecte a les 8.
0: Què representa per vosaltres aquest disc i d'on neix la idea de Morgan?
1: Bueno, representa tota una trajectòria, tot un històric vocal i també d'herència cultural, no? Hem volgut agrair a tota la música, a tots els músics, a tota la gent que sense saber-ho ens ha deixat aquella llavor i que ens ha transportat a la seva manera de fer i que nosaltres hem estat morgans, no? Hem estat lloros, que ses veus que estimes te'ls aquedes. I hem fet un poc això, que en Víctor mos va presentar, en Víctor Uris mos va presentar el seu lloro quan el varen conèixer.
0: Sí.
1: I és hora de fer-li l'homenatge que li varen fer quan varen estrenar el banc en el seu barri. Varen presentar aquesta cançó i bueno, i és un moment molt emotiu, no? I crear-la i fer-la representa aquesta connexió que teníem amb ell i que, de fet, en els darrers moments de la seva vida vàrem poder compartir estones que els amonaduïm, tan importants com compartir escenari també amb ell, no? I, bueno, Morgan Blues és aquesta cançó que és un homenatge a en Víctor, i després Morgan, que era lloro, representa això, representa el fil conductor del contingut d'aquest disc, que és tot allò que, bueno, que nosaltres volem mantenir i que han pogut heredar de tot el patrimoni que ens ha passat moltíssima de gent, no? Des de la tradició més absoluta amb la balanguera, amb la de pastera, amb l'amo de Son Carabassa, i després tot allò que també, jo que sé, un bridge sobre Travel Water d'en Paul Simon, no ho sé, que han fet com un recorregut molt guapo sobre coses que estimam molt i que formen part de Morgan.
0: Que bé que ho explica. Soda Pastera i l'amo de Son Carabassa formen part d'aquest patrimoni,
1: sí.
0: No? Jo te volia demanar, clar, perquè teniu un segell propi, però en un moment tan tecnològic, què té d'especial aquesta forma que teniu vosaltres de cantar? Perquè tot ara tenen, no? Jo no me n'entenc de música, però sé que en aquest moment es destaca més encara, no?
1: Exacte. Llavors, és quan tot està tecnològic, tan elèctric, tan processat, les coses autèntiques, naturals, orgàniques, són les que realment després, quan veus en directe, dius, ostres, no duen res, no? Només duen unes imatges darrere, que tenim un equipàs audiovisual fantàstic amb la Julia Dot i en Josh Malies, que ens han fet un escenari preciós, i amb el tècnic de llums i d'escenografia. Però després el que se veu, la música, es nua, es directa. I llavors això és molt xulo com a públic, perquè veus que pots cantar, que en se veu se poden fer moltes coses. I és aquest l'impacte que té amb el públic. No? Tu estàs de públic i dius, ostres, però és que no hi ha res més que veus.
0: Clar.
1: I semblen instruments. I la gent cerca, no? Diu, i de baix d'escenari no hi ha res. No, no hi ha res de baix d'escenari.
0: On és el violí? On és
1: Exacte, exacte. Sí.
0: Què és el que encara vos emociona quan vos pugeu damunt un escenari? Què és allò que vos emocionarà avui quan pugeu a l'escenari de l'Auditorium?
1: El que emociona més és veure-ho ple. i mos encantaria que venguéssiu. Que venguéssiu, que
0: I l'aprofita per fer de convidada.
1: Vos convidam, estarem encantadíssims. Passareu un guster de cantar així sense filtres i sense res, nosaltres, i farem un gran Capella, un gran Morgan, a l'Auditorium avui vespre a les 8.
0: Entenc que directament a la web de l'Auditorium i si no hi ha taquilles també,
1: eh? Sí, no taquilla, taquilla també podran comprar. O sigui que si ho decidiu en el darrer minut després de dinar, serà una bona opció.
0: Idò, Vego de la Iglesia és una de les veus de Capella. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Aquest programa se diu així i vosaltres mos donau també sa vida, perquè són ses veus, no és res més, ses vostres veus i ja està. Gràcies a tu per estar amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una parrada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora. Tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
4: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
8: Són un cachondos. Os he de dir que ara és moment de xerrar de cinema i ja me fan riure de bon inici. Són aquí a l'estudi, són en Mateu Bibiloni, en Sergio Expósito, que mos duen temes diferents dedicats en el cine. I avui hem de parlar de la pel·lícula Michael, aquesta dedicada de la vida de Michael Jackson, tot i que és un Michael mig Michael, perquè mos deixa mitges, a meitat de pel·lícula. Bé, acaba la pel·lícula que dius, i ara? I mos queden 30 anys més. Com estàu? Bon dia.
9: Bon dia. Bé, bon dia, què tal?
8: I fèiem bromes perquè, clar, escoltam Capella, que canten tan bé que pareix que hi ha música. No, només són ells, les seves veus, que ho fan tan bé. I nosaltres, una de les cançons de l'època de Michael Jackson, de seus inicis, quan són el Jackson 5, és aquesta de ABC. I nosaltres estàvem fent la nostra pròpia versió de IP3. Anem a escoltar aquesta.

0: Molt bé, idò, parlant de Michael, no?
1: Efectivament. I és el que tu deies. Això ja ho sabíem abans d'anar a veure la pel·lícula, ja se'ns havia avisat en els espectadors que veuríem només mitja vida de Michael, que dona per molt, perquè recordant que, efectivament, com estem escoltant aquí, que és líder de la banda Jackson 5, Michael no havia tenir ni 10 anys. És a dir, la seva carrera musical comença molt, molt, molt prest, i fins en els seus, per desgràcia, fins al final dels seus dies, que va morir el 2009.
0: Així, en 52 anys tenia.
1: Sí, exacte. O sigui, era molt jove, molt jove.
2: Sí, bé, és que ara estic sentint això i és que quina manera de començar un dissabte, un cap de setmana, escoltant ABC de Jackson 5, sí, sí, una energia.
0: Acabarà Son Moix, el cap de setmana.
2: Sí, totalment.
0: És un dia de primera, encara.
2: Sí, bueno, és que no m'ho puc posar. Ja, xerrava amb un company i m'han dit, bé, gaudeix avui, que és darrer. I jo dic, oh, tio, quin esperit. Bueno, el 100%, mos hem de ferrar en el 100%.
0: Bé, tornem a anar.
2: Sí, sí, millor. I sí, és molta energia per començar un cap de setmana, perquè és que és el que deia Mateu, ja només aquest inici de carrera, no, de lo que havien representat en aquesta pel·lícula, que és que havien de xerrar d'ella perquè ha estat un èxit. Varen xerrar en el principi de l'any, de fet, que varen...
1: El nostre repàs que varen fer de les pel·lícules que s'estrenarien.
2: Dels títols que arribarien i probablement quins havien de ser els grans títols de l'any i tal, i varen xerrar amb Michael, que evidentment, a part de que no és que sigui un altre molt intel·ligent per saber-ho, però és que ha estat un dels grans èxits de taquilla dels darrers anys.
1: Ha superat ja 700 milions.
2: És que...
1: Per tant, està xerrant ja d'un èxit brutal en taquilla, i veurem si la segona part també funciona tan bé, tan bé. Realment és una pel·lícula, que és el que dèiem, xerra d'aquests primers inicis de Michael com a infant, i el gran conflicte de la pel·lícula s'intenta emancipar-se de son pare i d'aquesta violència infantil que va sofrir en mans de son pare.
0: Sense fer spoiler, que també és complicat fer spoiler, perquè més o manco són coses que tothom ha conegut, però és vera que acaba en un moment en el que ell decideix dir, ara a partir d'ara ja sí que som Michael Jackson, fora mon pare, sense cap... que no sé si és real, així com ho planteja la pel·li, com ho fa, com el moment en què ell se desvincula finalment totalment de son pare. No sé si això és verídic.
1: Aquest moment en concret no sé si és totalment verídic, però el que sí que se sap és que després de... perquè el que sí que veiem en aquesta pel·lícula és un dels discs com se... idea, un dels discos més importants de la història de la música, que és aquest Thriller de Michael Jackson, que si voleu podeu anar escoltant les músiques, realment veiem com se crea aquest Thriller, i a partir d'aquest Thriller és quan en Michael té ja no només les ganes d'estar tot sol, sinó la necessitat d'efectivament treure, ja no música tot sol, sinó viure tot sol, estar tot sol, pensar de la seva manera i produir de la seva manera.
2: Sí, i també té molt de sentit això que deies de no sabem, no, com a espectadors, si aquest moment concret va ser totalment real o no. Passen tots els biopics, és a dir, en els finals es fer cinema d'una història real. Quan veiem un biopic no hem de pensar que estem assistint directament a com varen succeir les coses. El cinema és un llenguatge, el cinema és directament té la seva gramàtica i té la seva construcció, i les coses es tradueixen en aquest llenguatge per fer que la història tingui un sentit, a part de que la pròpia història ja tingui interès, no?
0: I Thriller és una manera, un videoclip, que compta com una pel·li perfecta tot allò que és el canvi que pateix Michael Jackson dins la seva vida.
2: És el gran videoclip de la història de la música, directament.

0: Thriller o Thriller Night, eh? Avui també, en tant de partits, avui sí. No vaig ficant cunyes. Aquesta peli, aquest videoclip, concretament, va marcar un abans i un després. Eh?
1: Dius bé, peli, per això és una peli, és un curtmetratge directament.
2: És un curtmetratge, i de fet, a sa pel·lícula ho diu de manera clara, que ell vol fer curtmetratges. En Michael, com sabeu, sa pel·lícula era una persona que li agradava moltíssim el cinema, de fet, sabeu durant sa pel·lícula com veu diverses pel·lícules, però quan arriba aquest moment de fer videoclips, perquè Michael canvia sa història de sa videoclip i sa història de sa música visual, a partir de sa MTV, conjuntament en CMTV i els seus els videoclips de Bad, de Thriller i tal, i efectivament se veu com a la pel·lícula se du a terme aquest videoclip de Thriller dirigit per en John Landis.
1: És que és el que dèiem, segurament, està com molt exagerat, però és gran videoclip de la història de la música, segur, directament, dirigit per John Landis, que han cerrat ja bastant vegades d'en John Landis, tot i que no ens hem enfonsat a la seva figura i a la seva obra, però bueno, és un director increïble de musicals, de comèdies, és director de Blues Brothers, d'Un nombre de l'obra americana en Londres, és a dir, és un gran, gran, gran director, i no és l'única vegada que treballen directors així. La pel·lícula no hi arriba fins al moment de Bad,
2: no
1: arriba,
2: Mateu,
1: però és que Bad, per exemple, el dirigeix Scorsese, i també són 20 minuts de videoclip, és a dir, que són, el que dèiem, curtmetratges que realitzen grans, grans, grans directors, i de fet, The Thriller està ple de curiositat, d'anècdotes, és a dir, el fet que sabeu que sentim que va narrant, no?, tota la història de terror de la nit de Thriller, és la de Vincent Price, que és un actor ja era molt famós per totes les seves pel·lícules de sèrie B de terror, amb sa que rima directament Thriller, però és, per exemple, l'actor fetitxa d'en Tim Burton. Tim Burton és el primer curtmetratge, s'anomena Vincent, i ja la narrava ell. Aquests personatges, si se'n recorda s'oient de com es pare, el creador d'Eduardo Manos Tijeras, és en Vincent Price, no? Una veu també molt, molt greu i molt, molt important com sa d'aquest videoclip. I això m'encanta sempre el detall de que l'encarregada del vestuari del videoclip de Thriller, d'aquesta jaqueta de cuero, increïble ja per sa història directament, se va encarregar sa dona d'en John Landis, que també va ser qui va vestir per sa història, per exemple, i també una jiqueta en Indiana Jones. És a dir, el domini que tenia de sa jiqueta aquesta dona era històric.
0: Sí, sa jiqueta que mítica
2: d'en Michael
0: i és també d'en Harrison Ford.
1: Bé, sa mateixa dona de vestuari va ser la que va vestir a tots dos. És a dir que...
0: Explica fatal.
1: Bueno, però dues imatges iconiquíssimes, no?, i dos vestuaris que poden reconèixer en el moment.
2: Sa capacitat de quan fas bona feina un apartat de cinema com pot ser el muntatge, com pot ser el vestuari, com pot ser el maquillatge o els decorats i tal, poden impactar de forma clara en el desenvolupament d'un personatge i en el seu misticisme.
1: Sí, és que és una imatge ja irrepetible.
2: Totalment, totalment.
0: Molt bé, i hi ha més cançons que han marcat aquesta pel·lícula i la seva trajectòria, no?
1: Clar, és que el disc de Thriller és un gran disc, probablement també.
2: Recordem, de fet, se diu a la pel·lícula que Thriller va ser l'àlbum més venut en el seu moment de la història, va superar tots els rècords que havia... Ells ja havien tingut rècords quan eren infants, quan eren més petits, els Jungs of Five ja s'havien colat en els billboards, ja havien tingut discos d'or, de fet, ja havien fet una milionada per son pare, de fet, sabeu la pel·lícula, aquest canvi d'una vida humil de barri a una vida opulenta amb animals, girafes...
0: Girafes,
2: brutal,
0: sa moneda.
2: Exacte. Totes aquestes coses se veuen aquest canvi i això li va succeir... És que, clar, en Michael... Per això se parla de que en Michael era una persona molt particular perquè va ser famós des que va néixer fins que va morir.
1: Sí, que no va tenir una vida comú mai.
2: Exacte, mai va tenir una vida normal. I és vera que els altres germans també se van fer famosos, però no eren en Michael Jackson. Els altres Jackson tenien talent, tenien un talent musical i la figura que havia desenvolupat, tot i que son pare fos un cabron, que havia desenvolupat del grup musical de Jackson 5 era molt interessant, però sa veu de Michael, sa capacitat,
1: sa personalitat,
2: es ball, sa performance, sa manera d'entendre el que és el show business, el que deien dels videoclips, de que canviés indústria musical per sempre, és perquè ell tenia molt clar com s'havia de desenvolupar show business. Això és el que el du a un altre nivell, per això se converteix en el rei del pop, saps? Perquè és capaç d'arribar a tothom.
1: Clar, clar. I és interessant també, centrant-nos en el cinema, no?, i a la seva traducció d'aquesta història personal en el cinema, com se genera una pel·lícula tal qual. Teníem un exemple de fa uns anys que va ser un èxit també de taquilla i de premis també, perquè va guanyar l'Oscar, que és Bohemian Rhapsody, no?, mateix productor a més, i tornant a repetir un poc aquesta fórmula,
2: sí,
1: de contar la història d'un músic especial, abans bé, Queen i en Freddie Mercury, i ara amb la història de Michael, que bé, que sabem que en teoria ha d'haver-hi una continuació en el que queda de la seva discografia.
2: Home, sí, supos que sí, com ha estat un èxit de més de 700 milions i el que li queda, supos.
1: Financiació tenen, no?
2: Està clar que ho intentaran treure.
0: Vos queden 20 segones, simplement vos vull demanar si aquesta segona part de la pel·lícula de Michael, quan està previst que surti, si està previst.
1: Bé, no sé si estan directament, estaran encara en la volta, sí, de producció.
2: Sí, sí, no, en teoria ja està, ja ha hagut primers intents de rodatge, crec, i o sigui que sí, ja està tirat. La gent no haurà d'esperar massa per veure la segona part de Michael Jackson.
0: Des de Bad, no? Des d'Ics Bad,
2: sí,
0: no?
2: Correcte.
0: Quan hi torna Dolentó, que és quan hi ha més exhibició de Bay, no?
2: Sí.
0: En aquell moment. Idò, Sergio Espósito i Mateu Viloni, moltes gràcies per estar amb nosaltres i ens escoltem la setmana que ve amb més cosetes.
2: Adéu, adéu.
0: Idò, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a les 9 en punt. Ara, butlletí informatiu. Fins demà.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Avui és dissabte, 23 de maig, i avui el programa abordarà la importància de la lactància materna. Aquesta setmana se n'ha celebrat el seu dia mundial, el de la donació de llet materna. Va haver un acte preciós a la Misericòrdia a Palma per tal de posar en valor el gest altruista de mares i de les nostres illes, que en la seva llet ajuden a nounats que han nascut prematurament, pesen poc o venen amb problemes de salut, i és clau aquest aliment pel seu desenvolupament primerenc els primers dies i setmanes de vida. Així, guanyen pes i es van obrint camí en la vida després de venir al món amb moltes dificultats, com estan comentant. Avui ens torna a visitar el doctor Javier Calvo. Ell és director tècnic del Banc de Llet Materna de les Illes Balears i ve acompanyat per una mare donant, com és na Teresa, amb el seu nadó, qui ens contarà en primera persona que suposa donar la llet materna per salvar o millorar la vida d'altres nadons. Serà el tema principal i presencial del programa, però on tindrem més. A Menorca xerrem de dolor, fent balanç del Congrés Cine Dolore, un esdeveniment mundial que lidera un metge de l'Hospital Mateu Orfila, el cap d'anestesiologia, com és el doctor Jordi Moya, expert en dolor. També xerrem de pneumologia des de l'Hospital de Manacor i posarem en valor la gran figura mèdica del doctor Alfonso Ballesteros, que ens ha deixat aquesta setmana. Són només alguns temes d'emportada que destacam ara, però, evidentment, sempre tenim més temes sanitaris. Aquí i ara arranca Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, xerrant-vos de pneumologia. L'Hospital de Manacor està d'enhorabona perquè ja comença a estrenar el nou edifici de consultes totalment nou. Per exemple, en segur que cardiologia ja atén pacients. Això serà d'aquí uns dies. Però avui xerrant de pneumologia.